0: La joiera que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire estan passant ja factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
1: Aquest divendres entra en vigor el nou pacte migratori i d'asil de la Unió Europea que inclou els centres de deportació a l'estranger. Des de les Canàries, el papa Lleó XIV ha demanat a Europa que faci un examen de consciència davant la crisi migratòria i ha reclamat vies segures per resoldre-la. Més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl.
0: A la plataforma 3CAT, l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i a l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar més de 17.000 oients. Igor Cortadellas, creador d'aquest espectacle a la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. Si tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que ens anem una creu.
1: Esports, Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic. A les 4 de la matinada, al mateix grup, hi ha el Corea del Sud, República Txeca, que també juga en terres mexicanes.
0: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup i encara en futbol, però al marge d'aquest Mundial, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Aquest divendres a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
0: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I al circuit de Catalunya, aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures a l'Esport 3.
3: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Leire Díaz, bon dia.
6: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
4: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
6: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
4: Jordi, bon dia.
7: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
8: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
9: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
4: Que té la penya!
10: Quina il·lusió!
4: M'he engreixat una mica.
10: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Aquesta és la diferència, a mi és una cosa que sempre me va, doncs, engegar molt. Mm. Una cosa és el que veiem nosaltres i una cosa és el que capta la càmera. Nosaltres som essencialment secs a la nit. Uh-huh. Veient en blanc i negre i veient, en canvi, uns colors, unes formes, uns moviments que...
3: No ens descobreixes un món, realment.
2: Exactament.
4: Molt bé.
5: Para la tele, Mercè. Juan Carlos Casado.
6: Serà molt interessant.
5: És molt bo, aquest tio. Sí, aquest és un caçador d'aquest, un fotògraf... que
6: Eclipsis. I aurores boreals.
5: Però sí,
1: segur que la NASA ja li va al darrere d'aquest
5: tio. I tant, tio. Aquest tio, hosti, sí. És com en Messi.
1: Les Escuradents, també. Hem de parlar de les Escuradents. És un tema molt important,
6: les Escuradents. Jo tenim sempre aquí al bar.
5: Sisplau, per favor, que arriba el jefe.
7: Déu, Usuart.
8: I visca el Batlle!

0: L'objecte d'avui és probablement dels més antics, si no el més antic de tots els que hem parlat en aquest programa. L'escuradents és dels primers invents de la història de la humanitat.
1: És el primer, Peyu.
0: Veiem, el primer no t'ho sé dir tampoc, no.
1: És el primer.
0: S'han trobat fòssils de cranis i dentadures de neandertals que demostrarien que ja s'utilitzaven trossets de fusta per netejar-se les dents fa 46.000 anys.
1: És el primer invent de la història de la humanitat.
2: No es pot saber, no es pot
1: és
2: saber. L'estillo, no es pot saber. Vull dir, també hi ha la roda, també hi ha la llança, el taparrabos...
1: Això ho ve després. L'escuradents és primer del taparrabos.
0: No se sap, Figuera. Això s'hauria de preguntar a l'Eudald Carbonell. Un dia a l'Eudald li preguntem.
1: No veus que sense un escuradents a la boca no pots pensar aviam què més inventes?
0: Ah, està ben vist, això.
3: Com?
1: Tu et fots un escuradent... Ara, tu estàs per allà.
3: Sí, a casa, m'aixeco el dematí.
0: A la cova, estem parlant de prehistòria.
3: Ah, però jo en dic a casa, a la cova.
0: Ah, vale.
1: No, està ben dit.
0: Sí.
1: Està ben dit.
3: En dic a casa.
1: Està molt ben dit. Si és casa teva, sí.
3: Exacte.
0: Els prehistòrics ho deien així, suposo.
3: Sí. Anem a casa.
1: Doncs fixeu-vos en aquesta escena que us representaré.
3: Ah, ja.
1: Jo vinc a casa teva.
3: Sí, m'has de convidar.
0: A la teva cova.
1: Sí.
3: Bueno, convido.
1: Convida'm a casa teva.
3: Vols venir a casa meva?
1: Sí.
0: Feu una quedada per pensar coses per inventar.
3: Ho fem molt, això.
0: Això a la prehistòria es devia fer.
3: Sí, els dimarts. Sí. Els dimarts, sobretot.
1: Tens una...
3: Cunyac, tinc cunyac, si vols.
1: No em ve, ara no em ve.
3: Ah, va. Sí. Sí. Volies prendre algú.
1: No, guaita, sí. Agafo aquest tros de pal de guitarra, me'l foto a la boca.
3: Sí, hòstia, que interessant que quedes.
0: Ah. Ara, quan acabis, explicaré tot el que has fet, com estava escrit el guió.
1: Moment. Sí. Estic pensant en un escuradents a la boca perquè estigui inventant la roda.
3: Hòstia.
1: Sense aquest pal aquí a la boca... Ah. No hauria pogut inventar la roda.
3: És el primer,
0: en Xuriguet Arroa.
1: S'ha entès?
0: És el primer, s'ha entès. S'ha entès, Xuriguet. Sí que és veritat que estava escrit en una línia i tu n'has fet servir 10 o 12, però s'ha entès.
4: Ai, senyor.
1: Que allarguem el programa.
0: Sí. Els romans també utilitzaven plomes d'ocell com escuradents i era una tasca molt pesada i avorrida que sovint la feien fer a un esclau, eh?
5: Però què passa, que els romans eren idiotes i no sabien rentar la boca i sols?
0: Mira, de veritat que els romans, déu-n'hi-do, també. És com, no sé, és que no és ni rentar-te les dents, és a l'escuradents és treure't un trosset de fuet que t'ha quedat aquitxat, si li has de fer amb un esclau.
3: Home,
0: però bueno, això és com el rei Joan Carles, que es feia posar els mitjons.
4: Ah, sí, eh?
0: Sí que ho feia, sí, eh? Això és, entenc que...
4: S'ha de ser molt vago, eh?
0: És una demostració de poder, suposo, o són coses que realment les fas fer un altre perquè realment ets idiota i no ho saps fer, que seria el cas de Joan Carles primer. Sí. Bé, durant l'edat mitjana, portar un escuradents a la boca era una cosa reservada a la gent de classe alta. Els rics anaven amb l'escuradents per demostrar que s'acabaven de fotre un bon àpat.
3: Els rics també, per això, eh? Porten tota la vida, tota la història, fotent coses d'idiotes, eh?
0: És veritat, Però vull dir que ara és una cosa que s'associa a la gent pobra.
1: Sí.
0: Amb... I
1: el tècnic de so d'aquest programa, també.
0: També vam escurar. Sí. Si no sona bé el programa.
1: No sona
0: la
1: bé.
0: Gent diu, i com és que sona també l'escuradents d'en Dani?
4: La finura de l'escuradents.
1: És en Dani.
0: Si hi ha un nom que revoluciona el negoci dels escuradents és el de Charles Foster, un empresari americà.
3: Collons d'americans.
0: En un viatge al Brasil va veure que els nadius tenien les dents molt ben conservades i que utilitzaven estelles de fusta per netejar-se-les. Va decidir començar a produir-ne en massa, però la gent no en comprava. Era una cosa que fins llavors s'aconseguia gratuïtament, estallant un trosset de fusta o un llumí. Llavors la gent deia, hòstia, per què n'he de comprar si ho puc aconseguir gratuïtament, no?
1: Si està a l'abast de la mà.
0: Exacte. Llavors aquí és on Charles Foster treu la seva faceta de gran venedor. Va pagar diners a nois joves perquè anessin a bars i restaurants. Aquests nois demanaven escuradents i quan els deien que no en tenien, marxaven emprenyats de males maneres. Cago en Déu, no teniu escuradents, què és aquest bar, quina merda! Curiosament, al cap de pocs dies apareixia en Charles Foster al restaurant oferint els seus escuradents. I d'aquesta manera tan tonta es va fer milionari aquest senyor
4: al
0: mitjans del segle XIX.
1: Això és la tècnica que va fer servir després la cacera.
0: Sí, senyor.
1: No hay cacera, nos vamos.
0: Bueno, és la tècnica que fa servir bàsicament Instagram, que et va ensenyant coses que no necessites per res.
3: Ara.
0: És el capitalisme.
1: És bàsicament. Això, és bàsicament.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un fotògraf que recorre el món perseguint els fenòmens astronòmics més espectaculars. No és casual que se'l conegui com el caçador d'eclipsis.
2: Fixa't.
1: A més, la NASA ha seleccionat moltes de les seves imatges, des d'aurores boreals fins a analemes solars, núvols noctilucents, cometes i constel·lacions. Avui ens obrirà una finestra al cosmos i ens mostrarà com capturar la imatge de l'univers a través del seu objectiu.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Juan Carlos Casado.

0: Juan Carlos, què has menjat avui per esmorzar?
1: Doncs mira, jo soc basc.
0: Basc, llavors, hòstia, basc, sí, de on?
1: D'Onòstia.
0: D'Onòstia, sí, molt bé.
1: Llavors, a mi m'agrada esmorzar bé, sí, però sobretot tranquil. Sí, llavors començo doncs, amb fruita, un suc i després ja coses de més contundència.
0: I va evolucionant, l'esmorzar va evolucionant al llarg del dematí.
1: Bueno, el xuletón encara no.
2: Encara no. Ja quedarem.
0: Escolta'm, Juan Carlos, tu ets astrofotògraf. No sé d'on et ve aquesta afició per fotografiar el cel.
1: Bueno, va ser arrel d'un llibre que vaig llegir quan jo tenia uns 11-12 anys,
0: sí,
1: d'astronomia, i llavors veia unes fotografies de l'espai, de les galàxies, i me preguntava jo, des de la meva infantesa, com era possible obtindre aquestes imatges.
0: Clar.
1: Si jo quan mirava el sol no veia més que uns puntets,
2: no,
1: i per ahí va començar tot, no? El meu pare tenia una càmera que va comprar a Alemanya quan va anar a treballar, i a partir d'ahí, doncs, me va deixar la càmera, sempre venia amb mi, sí, perquè no me la deixava a mi ni sol, no? I vaig començar a fer fotografies i vaig veure que era qüestió de captar llum, o sigui, que si estés realment llum, més enllà de la llum del dia, de la llum del sol, i jo vaig captar aquestes 12 hores, més o menys, que és la nit, la llum de la nit.
0: Però amb una càmera convencional ho feies, sí, al principi.
1: Sí, sí.
0: I això és molt difícil, perquè tots hem intentat fer una foto de la Lluna i queda un trunyo de foto.
3: Una merda.
2: Una merda.
1: Bueno, clar, a la primera no surt res, però després ja vas veient que hi ha tècniques, hi ha diferents... Bueno, ja veuran les imatges. No és igual fotografiar la Lluna que fotografiar les estels o fotografiar un eclipsi, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Escolta, i tècnicament, quin és l'equipament que necessites per fotografiar coses com l'espai, diguéssim?
1: Doncs mira, jo m'he especialitzat sobretot en fotografia d'astropaisatges nocturns.
0: Astropaisatges nocturns.
1: Sí, això vol dir que hi ha com una unió entre el cel i la Terra.
0: Sí.
1: Llavors, soc l'únic membre espanyol de Tuan, de World at Night, que és un grup d'astrofotògraf mundial.
0: Sí.
1: I llavors ens dediquen a fotografiar doncs fenòmens, objectes, el cel nocturn i des d'indrets també que estan a la llista de la UNESCO, d'espais
0: protegits. Estem veient ara algunes de les fotografies que has fet, perquè ens entenguem, parlant clar, és fotografia artística dels fenòmens, una mica, del cel,
1: sí,
0: no?
1: Intento reunir una mica art i ciència, les dues coses, i també l'afegeix una mica d'aventura, perquè, per exemple, per anar a fotografiar un eclipsi, normalment no pas com el d'aquest any, que és a casa nostra, hem de fer viatges a l'altra banda del món.
0: Clar, clar, clar, t'has de bellugar. Si no m'equivoco, hi ha més de 60 fotografies teves que han estat seleccionades per la NASA.
1: Exactament.
0: Això no és fàcil, això.
1: No. Llavors, quan una persona ja aconsegueix una fotografia, una APOD, Astronomy Picture of the Day, ostres, ja és com un signe ahir de...
0: Sou una mica com els que envieu fotos al temps a TV3,
2: no,
0: però més pesats encara.
2: És a lo bèstia, paio.
0: A lo loco, sí.
2: És com TV3, però a lo grande.
0: Clar, clar.
2: A lo bèstia.
0: Tu vas enviant fotos a la NASA.
1: Jo vaig enviar fotos. La primera vegada, doncs, va ser la pròpia NASA que es va posar en contacte amb mi. Jo pensava que era una broma.
2: Clar.
1: I no.
2: Quina veu té?
0: Qui et truca?
2: Quina veu té?
1: No, per correu electrònic, correu electrònic.
0: Hello. Som la NASA.
2: I'm the NASA.
0: Sí, sí. I like your picture.
2: Yes. Són una mica abstractes, eh? Si no penses que és un paisatge nocturn, dius, ostres, és una pintura abstracta.
1: Sí, perquè, clar, quan nosaltres... Aquesta és la diferència, a mi és una cosa que sempre me va, doncs, engegar molt... Una cosa és el que veiem nosaltres i una cosa és el que capta la càmera. Nosaltres som essencialment secs a la nit. Veient en blanc i negre i veient... En canvi, hi ha uns colors, unes formes, uns moviments que... No
2: ens descobreixes un món, realment.
1: Exactament.
2: Molt bé.
0: Fèiem broma del tema de la NASA, però...
2: No fèiem broma.
0: El Juan Carlos està entre el top 5 del món, És de tota la gent del món que envia fotos a la NASA, està entre els 5 primers.
2: En aquest programa, Juan Carlos, només ve gent ben parida i ben gent important.
0: Escolta, què pot valdre? Els estris que fa servir per fer fotografia? Oh. Això deuen ser... Vull dir que no és una càmera barata.
1: No, bueno, tampoc és una cosa molt exagerada. Jo porto normalment equipament senzill, depèn de, clar, del projecte, perquè també he fet projectes per diferents comunitats, diferents projectes europeus, també. Doncs, de vegades són coses que puc portar en la pròpia motxilla. Ara, la càmera la porto modificada. Vol dir que capta uns colors,
0: sí,
1: el vermell, que no el capta una càmera normal, perquè les nebuloses, colors de l'espai, doncs emeten molt en vermell, i i en les aurores també.
0: Llavors que fas, compres una càmera normal i la truques?
1: Sí, hi ha algunes empreses a Europa i als Estats Units que fan aquesta modificació.
0: Hòstia. T'anomenen una mica també el caçador d'eclipsis, perquè tu, quan quan hi ha un eclipsi al lloc que sigui del món, cap allà vas, eh? Viatges cap allà i fas la fotografia.
1: Sí. Bueno, intento anar a tots.
0: A tots, eh? Quants n'hi han? Perquè no sé quan...
1: Bueno, a los totals. Per mi, l'autèntica eclipsi...
0: Ah, l'altre, l'altre és segona divisió.
2: Són intents, quatre.
1: No.
0: O sigui, eclipsi total, com el que tindrem aquest estiu aquí... Cada any n'hi ha o no?
1: No, cada 18 mesos, 20 mesos. Va. Uno a la Terra. Clar, el que normalment és molta casualitat que a casa teva doncs surtis i veies l'eclipsi. Normalment toca a milers de quilòmetres de distància. No?
0: I llavors fas el viatge corresponent. Cada 18-20 mesos et trasllades a una part del món a fer fotografies d'eclipsis total.
1: Ah, això.
0: Hòstia de Déu.
3: O no el faràs aquest any aquí o aniràs fora?
0: Home, aquest any.
1: Lo faré aquí, el que passa és que encara no el puc dir... Estaré aquí, però no estaré aquí.
0: Hòstia.
3: Ui, és molt estrany el que acaba de passar.
4: Què vols dir?
1: Sí, bueno, podríem fer després, perquè és un projecte una mica secret de moment.
2: I a la NASA pel mig?
1: Només diria una cosa, que no hi seré a Terra.
0: No seràs a Terra.
3: No em digui.
2: Aquí a la NASA pel mig.
0: Aquí a la NASA.
4: L'ONU hi deu haver pel mig.
2: Ja no vols dir-ho més. Aquí hi ha coses, eh?
3: Ostres.
0: Escolta, ara que parlàvem d'aquest eclipsi que hi haurà aquest any aquí, que tindrem el gust de veure, ens pots donar quatre consells per veure aquest... Això serà 12 d'agost, m'equivoco?
1: 12 d'agost.
0: 12 d'agost.
1: És un dia... Bueno, és de vacances, però com el dia és dolent, perquè és un dimecres...
0: Vaja.
2: Els dimecres són dolents?
0: A l'eclipsi el dimecres es veu que no.
4: És molt millor un diumenge.
1: Bueno, lo que té és que és a última hora del dia.
0: Sí.
1: Lo dolent que té també, que és a última hora del dia, i perquè això, perquè el sol es veu molt baixet, llavors hi ha molta gent que si no està preparada, no ho sap, doncs qualsevol arbre, qualsevol obstacle, natural o artificial, pot tapar la vista del sol.
3: Ostres.
1: Per tant, molt en compte en tot això.
0: Com a recomanació, hauríem d'estar un lloc una mica elevat i que no tinguem obstacles al mig.
1: Això mateix, seria l'ideal.
0: El sol estarà baix en aquella hora.
1: Molt baixet, serà una mica abans de la posta de sol.
0: I a quina zona de Catalunya? Han dit cap al sud, no? Hem d'anar?
1: A partir de Tarragona, doncs, tot el sud, i després Balears també, València, i bueno, que travessa tota la península ibèrica.
0: Algun tipus de protecció?
1: Això sí que és important. No utilitzeu mai mitjans casolans, com poden ser doncs, vidres fumats, o radiografies, tot això.
0: I ja no en donen ara de radiografies.
4: No.
0: Ara ja no.
1: Bueno, pot ser que les que hi ha cas...
4: Sí, jo en tinc moltes per això.
0: Sí, de morts, de familiars que ja són morts.
4: Sí.
0: Que sí?
2: Els té el menjador de casa.
4: Sí, els tinc enquadrats.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: Les conserves i les...
4: Sempre, i faig...
2: El fèmur de l'àvia.
4: Faig portes obertes, a vegades, amb els veïns.
0: Exposicions.
4: Exposicions de portes obertes, que no he mirat tot això.
0: És un altre tipus de fotografia, la radiografia, també. Sí.
2: Doncs com ens hem de protegir?
1: Sí, això mateix perquè, clar, aquests vidres que són, diem, casolans, pots veure el sol bé, però realment està travessant una radiació que no se sent, estàs cremant l'ull sense anar.
2: Molt cal. Hòstia. Hòstia.
0: Llavors hi ha algunes ulleres, entenc.
1: Sí, hi ha ulleres que estan certificades, jo us he portat aquí...
0: En tenim?
1: Una per vosaltres.
0: Ah, mira.
1: Per tot l'equip, perquè veieu...
2: Per tot l'equip,
0: Mira,
2: ja quedarem segurs.
1: Ja quedarem segurs.
0: Ja n'hi ha més.
1: Aquí hi ha ulleres certificades.
0: A veure, les pots desenfundar per veure com són, si són especials.
4: Però jo, Juan, si jo estic a Arbúcies el dia de
0: l'equip... No
4: em passarà per res als ulls, no? No vaig pas estar al quart amb els ulls tancats.
1: Home, tu pensa...
3: Si mires el sol.
1: Clar, és que un eclipsi és igual que mirar el sol. Tu no te quedaràs mirant mitja hora al sol.
4: Oh, de ratos que ho faig.
2: Clar, sí.
4: M'han d'ingressar.
1: No, sí. Doncs mireu què te passarà. Mira, són aquestes ulleres.
0: Oh. Són com les ulleres de cartró aquelles de les pel·lícules 3D.
1: De 3D. La pots posar a sobre de les altres ulleres.
0: I ja està.
1: I si mires ara, no veuràs absolutament res, perquè és només deixa passar una part de 100.000 vegades la llum del sol.
3: Ostres.
1: Llavors, el que és interessant és que filtre també aquesta radiació que, si no, cremaria amb mitjans casolans el nostre ull.
0: Mm-hmm.
3: Però escolta, i tu quan fas la foto també portes les ulleres, no? Perquè si no veuries el que estàs fent amb la foto, no?
1: Ara jo miro a través de pantalles. O sigui,
2: mira amb l'ordenador.
3: Tu no mires l'eclipsi. No, tu no el veus, l'eclipsi, de fet. El veus a través de la pantalla.
1: Aquesta és la desgràcia de l'astrofotògraf.
3: Sí, no? Clar.
1: No, la veus després i normalment ja desplego 6-7 càmeres, no?
0: Escolta, recentment has publicat un llibre que es diu Eclipsis, l'ombra d'un gegant. Recordes el millor eclipsi que has fotografiat, el que t'ha impressionat més?
1: Doncs, sens dubte, l'eclipsi de l'Antàrtida.
0: De l'Antàrtida.
1: Sí. No vaig posar peu a l'Antàrtida perquè...
0: En
1: un avió.
0: Amb un avió?
1: Un avió només...
0: O sigui, la foto està feta des de dalt un avió.
1: Des de dalt un avió que va pujar a uns 1.000 metres d'alçada A llavors, aquest avió seguia dient el rumb, l'itinerari que feia l'ombra.
0: Sí.
1: Llavors, clar, l'ombra va molt ràpida, anava amb uns 5.000 km per hora, l'avió anava amb uns 900 i pico, i nos va agafar per la cua i vas veure com doncs, una mena de llençol negre enfosquia tot el paisatge antàrtic. Wow. I el sol, de cop i volta, doncs, apareixia així negre i no obria al voltant, que és la corona solar. No?
0: Uh-huh. Tot això... Fa estona que vaig pensant, tot això qui ho paga, diguéssim?
1: Bona pregunta.
0: Sí, no?
1: Perquè ahir sí que t'has de buscar una mica la vida, has de buscar finançament.
0: Perquè parlaves d'un avió i tal, clar, vull dir...
1: Sí, aquest, jo anava a un dels seients més barats, que eren 12.000 euros.
4: Hòstia, sí. Per anar a fer aquesta foto vas gastar 12.000 euros en un...
1: Jo no. O sigui, vam finançar doncs, aquest vol, que era doncs, el seient més barat, 12.000 euros.
0: Ai, va parir.
1: Perquè... Era també un vol charter, és a dir, un vol que estava específicament fet per això, 14 hores de sobrevol, uh-huh. Sortia des de Punta Arenas, Xile, caçar, dient, l'ombra de la lluna.
0: Sí.
1: Després hi havia dos extras molt macos, que era un vol rasant sobre el Pol Sud, on està l'estació a Montsen Scott, uh-huh. I després una baixada en espiral al voltant del Vinson, que és la muntanya més alta de l'Antàrtida.
2: Carai, i una mica de refrigeri.
4: Ara, però ja m'ho diré amb bon catering, eh?
1: El problema que va haver, i sembla una contradicció, és que perquè no s'entelicia el vidre, sí. Van posar la calefacció a tope. I estava l'Antàrtida fora, estava a 60, menys 60, i a dintre ja no es pot la roba perquè es quedaven tots ahí cuits.
0: Clar. Torno a preguntar, qui ho paga, tot això?
1: Han de buscar finançament. Uh-huh. Llavors, doncs, hem trobat entitats públiques i privades que, doncs, al llarg de diferents eclipsis i diferents projectes no s'anaven finançant.
0: Bueno, dic perquè, clar, aquí l'avió, l'assegurança, suposo que també t'has de...
1: Aquesta és una assegurança molt important en el cas de l'Antàrtida, perquè si tens un accident no te poden anar al rescat immediat, o sigui que...
0: Què vols dir?
1: Que és, hi ha un punt, a partir de l'aviació civil, que surts de certs límits, no tens un rescat immediat. O sigui que si te passa alguna cosa, doncs...
4: No, t'has d'esperar.
2: Perquè ahir no.
1: T'has d'esperar, sí.
4: T'has d'esperar que vingui.
1: Llavors, jo després, ja me vaig enterar després d'aquest vol, que tothom s'havia fet doncs, unes assegurances milionàries.
0: Sí.
2: I tu no.
0: I tu no, eh?
1: Jo no.
3: el seu... No passa res.
4: Tot el que vas estalviar, també.
0: Sí, i està aquí.
4: Està aquí, està... amb nosaltres, eh?
0: No va passar per res, no va passar. Però si no hagués estat uns dies a l'Antàrtida esperant el RAC, que bueno, no arriben...
2: Un tio de denòstia...
0: No, res. Aguanta l'Antàrtida 2 mesos. No, cap problema, escolta. Hi ha alguna fotografia que t'hagués agradat fer i encara no hagis fet? Alguna espina clavada que tinguis? Hòstia, he de fer una foto de planeta Mart, jo què sé.
1: No, tot això ja l'ho tinc fet.
0: Ah,
1: no, però si hi ha una... M'agradaria anar a la Lluna, un vol d'aquests.
0: Sí?
1: De fet, m'he apuntat...
0: Oh, què dius
2: ara? Apuntat?
0: On t'apuntes, això?
4: És boníssim,
1: eh? Però avui seria un milionari japonès, ara d'aquests vols que s'estan fent la tornada a la Lluna, doncs que busquen un fotògraf també per anar a la Lluna i documentar una mica això.
0: No? Hòstia de Déu.
2: Hòstia, amb el capellà de Torroella anem fins a Lourdes, però a la Lluna no...
3: Tornaràs, no, després, quan ho hagis fet, això?
0: Sí.
3: Jo vull que ens ho expliquis.
1: Sí, ja us explicaré, perquè... Home, us diré que és una primícia, això.
0: Sí,
4: tia.
0: Perquè això que han fet els americans ara que han anat a donar la volta, això què?
2: La volta a la Lluna.
0: Sí.
1: Sí, però què vols dir? Que
0: vull dir
1: és
0: que...
1: veritat?
4: No t'ho creus.
2: No. Ha sigut bastant merdós.
0: Veritat sí, però ha quedat una mica, no, com...
1: Home, quan van anar les missions Apollo no van anar la primera a baixar, no? Van
0: sí.
1: La primera, doncs, una trobada, un acostament, i després, ostres, aquí funciona tot bé, però és més complicat del que sembla.
0: Ja.
1: I ara sembla que per el 2027-2028 ja aniria un Artemis que sí, ja es posaria el peu a la Lluna.
0: Fotria gràcia. Si això, no, tu, o no, Nari?
1: Home.
0: Sí?
1: Home,
2: tio.
1: La meva dona no està molt, dius, ostres, perquè, clar, quan tu vas en un avió, es calculen les probabilitats de que tens un accident greu, un és menys d'una entre 1 milió.
0: Hòstia.
1: Un llançament a l'espai és d'una entre 10.000.
4: Ah, collons.
0: Ja és més, eh?
3: Sí.
0: Tot i que encara em sembla poc.
2: Bueno,
4: sí, també.
2: De Vic a Arbúcies amb cotxe...
0: Sí, és una entre 2.
3: Per Barcelona,
0: sí. Si creus en un altre, ja pots...
2: Sí. Un altre d'Arbúcies.
5: Juan Carlos, un dubte que tinc. En aquestes múltiples fotos que...
0: No. I preguntarà pels somnis.
5: En alguna d'elles hi ha aparegut algun objecte que tu no puguis classificar com una cosa coneguda per la ciència actual?
1: Clar, i, bueno, això és un tema, el tema de los ovnis, que
2: sí,
1: ja porta molts anys, i sí, però sí, és veritat que en té milers de fotos sortir de vegades alguna cosa estrany, no?
4: Ah,
1: sí.
4: Ei!
0: Ja està.
1: Estrany no vol dir que sigui extraterrestre.
5: No, jo no ho he dit.
1: Bueno, tinc una fotografia concretament que surt un punt lluminós en la zona no il·luminada de la Lluna, no?
0: Fixa't.
4: El dia 11, si pots anar a Montserrat, t'ho agrairan tot una colla.
5: Després parlem.
0: L'Arnau va a aquestes trobades que fan l'11 de cada mes a Montserrat, els avistaments ovnis. Ves allà un dia i fes, en vez de fer fotos als ovnis, fes els invents.
2: Veuràs quines coses.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Juan Carlos, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó gentilesa de Vera! Una llangonissa per aquests esmorzars tranquils que dius que fas. Sí. La paraula d'avui és bicoca. A, bicoca. Es diu de la segona tanda de droga que hom pren en una festa.
2: Què fots aquí, Prat Fel? Ja pots córrer cap al lavabo, que nosaltres ja anem per la bicoca.
0: B, bicoca. Postres típics del Pallars Sobirà, on s'empapa un tros de coca amb vi dolç i s'acompanya amb una mica de nata.
4: Jo, en comptes del pijama, al final agafaré la bicoca amb nata, perquè estic a dieta i amb els macarrons i l'espatlla de xai he quedat bastant bé.
0: O C, bicoca. Sinònim de ganga, cosa que s'aconsegueix a un preu o amb un esforç molt inferior al normal.
3: El meu cunyat està fotut al Consell Comarcal i em sembla que cobra per anar-hi un cop cada 15 dies. Això del Consell Comarcal és una bicoca per cobrar sense fotre res.
0: A, B o C?
1: Jo diria que C.
0: Correcte!
2: Bravo! Una llangonissa cap a la Lluna.
0: Sí. Avui dediquem el capítol a l'escuradents. Mercè, què ens has de dir de l'escuradents?
3: De l'escuradents us puc dir que la fusta més valorada i més utilitzada per fer-los són els del bedoll blanc.
7: Blanc. Tu, no. I quants escuradents surten d'un arbre?
2: Home, depèn del tronc, això, Àlex.
3: Mira, us en puc fer una estimació. Si agafem, per exemple, un tronc d'uns 2 metres de llarg i 20 centímetres de diàmetre...
0: Cuidado, que tenim un tio d'Euskadi aquí, segur, sí.
3: Poden sortir-ne uns 50.000 escuradents, què us sembla?
4: Com ho has calculat, això?
3: Perquè sóc ràpida. A mi les mates i els números sempre se m'agraden.
4: Sí.
3: Ja ho sabeu. I ara no em vingueu amb allò de 50.000, si per cada escuradents un euro...
0: 50.000 euros?
3: No, perquè
0: no val un euro.
2: Què val un escuradents? Un de sol, vull dir. Si tu vas a la botiga, hola, bon dia, vinc a comprar un escuradents.
0: Et carden fora de la botiga. Un de sol no te'l vendran.
3: No te'l venen.
4: I emboliquem el per regals.
3: Val menys d'un cèntim un escuradents. Bueno. O sigui que si en compres un de sol no tindràs ni la manera de pagar-ho.
4: Encara que volgués un cèntim, no existeix. Vull dir, no hi ha la moneda de cèntim, no. Ja.
0: És veritat que les van treure? Per què les van treure?
2: Per la gent gran.
4: Ah, sí?
0: Què vols dir?
2: Se les empassava.
0: Ah, sí. Les monedes petites?
2: Sí.
0: Se les empassaven?
2: Sí, es pensaven que eren com pastilles.
4: Dels nervis, no? Que es curta la gent gran o què?
2: No. De veritat que semblava, quan anaven al lavabo, semblava tenir que perres.
4: Quins idiots.
0: Juan Carlos. Res, escolta, anirem seguint mentre vagi seguint a Eclipsis i anirem estant pendents de les teves fotografies. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si només vols fer propaganda del teu negoci, ja et donarem el correu de l'equip comercial.
8: El Fer encara riu.
0: Fel, estàs bé? Estàs amb la tragaperres encara.
7: És que bé, les tragaperres han sigut fort.
0: Llimona. Cling, cling, cling.
8: El que m'imaginava, això?
0: Àlex Vila,
7: ei,
0: què ens portes avui?
7: Avui una nova faula / reflexió.
0: Sí.
2: Ei.
7: Probablement avui sí que canviaré la vida de moltes persones.
0: Fa tota la pinta.
7: Sí. aprofitant que l'objecte era els escuradents, sí. Pues això és...
0: La faula de l'escuradents.
7: Sí.
2: Molt bé.
7: Hola, sí. No, faula no ho sé, eh? Bueno.
2: La història.
0: La reflexió.
7: Tots els escuradents...
5: El conte de l'Àlex.
7: Exacte. mira. Tots els escuradents són iguals, no? De fusta, allargats sí. I amb punxa.
2: Però n'hi ha de planers, sí. N'hi ha de rodons...
7: Sí. Exacte.
0: N'hi ha uns que els trobo que són una mica... Els que són tornejats de la punta.
7: Ah, sí.
0: Que són una merda, perquè llavors quan se t'estova la... no pots girar-ho. Sí.
7: Si no s'importa, durant la meva secció...
0: Ah, no, fes-lo teu, fes-lo teu, fes-lo teu. Sí. Que sí, que sí, que se tens raó, tens raó. Ah.
7: Sí, 5 minuts que tinc a la setmana.
0: No. Explota'ls, explota.
7: Perdó, eh?
0: No.
2: Sí, sí, endavant.
7: Després dic unes merdes com un castell, però...
0: Endavant. Que no ho tinguem...
7: Tots els escuradents són iguals. Avui en dia no està ben vist ser igual que la resta, no? Tothom vol ser diferent. Sí. T'has de diferenciar per ser diferent. Ai, jo sóc una persona altament sensible. Calla, home, calla. Jo és que vaig amb patineta... Silenci, no? Què passa? Per què no som una mica més com els escuradents? Us agradaria a vosaltres ser com un escuradents?
0: Bueno, depèn.
2: Depèn de qui no porti a la boca.
0: No. Exacte.
7: Ah? Bona, bona.
2: Bueno, si és el que tinc, que sóc bastant bo.
7: Bona, bona. Bona. Coneixeu? Hi ha una marca d'escuradents que es diu Don Palillo.
0: Sí, senyor.
7: Tots els escuradents del paquet del Don Palillo són el Don Palillo.
0: Sí.
7: No? És com una entitat.
0: Treballen per la comunitat.
7: Exacte. Mm. Don Palillo existeix gràcies a que tots els Don... O sigui...
0: Sí, sí. Que tots els Don Palillos...
7: Sí. O sigui, tots els Palillos són un Don Palillo.
0: Se senten un...
7: Són com petits comunistes treballant per el bé comú, que és treure la merda, el tros de fuet que tenies entre les dents.
0: Sí, senyor.
7: No? Tots junts.
2: Sí. Mm.
7: En canvi, tinc un veí que a vegades jo surto de casa, em porten un paquet i diuen, truco al teu veí. I jo he escoltat per telèfon al repartidor com truca el veí i diu, no, a mi no em deixis el paquet.
0: Què dius ara?
7: A què tens por, veí meu? No és una bomba, no és res, vull dir... No sé.
2: Yeah.
0: Qui és aquest veí?
7: Aquest veí no sé qui és. No l'insultaré tampoc, l'anava a insultar ara,
2: no,
7: però...
2: No. Sigues elegant.
7: Sí. Per què no som una mica més com els escuradents, veí meu? No? Tots junts.
0: Tots treballant pel mateix Don Palillo.
7: Don Palillo.
0: Ara
7: m'haurien de pagar aquests diners, els de Don Palillo.
0: No sé quin pressupost de màrqueting tenen Don Palillo, no ho sé.
2: No, tampoc.
7: Segur que em puc ajustar al seu...
0: No he vist...
7: Anem tots junts, sí. A lo que anava. Anem tots junts.
0: Sí.
7: Però no junts com quan anem a treballar en metro, que, vull dir, ja anem junts. Junts d'una altra manera, no? Com... Escoltem-nos, diem-nos, per exemple, avui, què tal, com esteu? Avui no ens ho hem dit, això.
0: No ens ho hem dit.
7: Com esteu? Com esteu, companys, companys?
2: Bé, tu, Àlex.
0: Jo, fins a la teva secció, bé, nada, bé.
7: Els del pack del Don Palillo es pregunten, ei, com estàs, què tal? Tu estàs bé? Ei, sóc un Don Palillo.
0: Jo també.
7: Vull dir, sí, jo també, vull dir, una mica més aquesta actitud hauríem de tenir, no?
0: D'acord.
7: No sé si veieu una mica... El que vull dir és que fa 100 anys que vam aconseguir la jornada laboral de 8 hores, no?
0: Sí.
7: I des de les hores que hem aconseguit? Posar futbolins a les oficines i poder parar per esmorzar?
0: Sí.
7: Eh? Ei, si fóssim tots una mica més com els escuradents, potser no sé si s'acaba d'entendre.
0: No
7: té... O sigui... No sé què té a veure exactament amb els escuradents, però... O sigui...
2: Jo m'ho torno a escoltar al vespre.
7: El que volia dir sí, és que treballar és una merda, saps? I que potser si fóssim tots com els escuradents i féssim com... Doncs pues mira... Avui no he de treure la brossa de les dents de ningú.
2: Ja. Yeah.
0: Jo ho he anat seguint, eh?
7: Sí. I això és el que portava avui per canviar-vos la vida.
0: No, doncs ens l'has canviat.
2: I tant,
0: l'has canviat. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
2: Àlex.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui gaudim de My Generation, una peça del grup britànic The Who, publicada l'any 1965. Del protagonista de l'anècdota d'avui ja n'havíem parlat algun altre dia. Kate Moon, el bateria de la banda. Doncs resulta que aquest personatge, després d'un àpat, podia quedar-se una llarga estona a la taula remenant-se les dents i amb la mirada perduda, fins que de cop deixava anar algun acudit.
0: Li costava digerir, poder.
1: No ho sé, però en tot cas se li enganxaven molts trossos de llonganissa entre les dents perquè, naturalment, a Anglaterra, doncs, consumeixen aquest producte.
0: Llonganissa?
2: Sí.
1: Però el seu gaudi pels escuradents no acabava aquí. Segons sembla, tenia un escuradents recobert d'or de 14 quirats. Hòstia. Que portava arreu. Sí, mai se sap quan t'has de treure un tendrum de vedella entremig de les dents amb un escuradents d'or. I poca broma, perquè anys després es va subhastar l'escuradents en qüestió i en van pagar fins a 3.000 euros.
3: Oh, great.
0: Bon escuradents.
4: Home, i tant.
0: Bon escuradents.
3: Tenir-ne una caixa.
0: Doncs escoltem The Who i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Thank you.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: us porto un Basil, que és una barreja de labrador i canitx.
1: Molt bé.
0: I els seus responsables són l'Elisabet i el Tom.
1: Ho hem passat molt ràpid, això de barreja de labrador i canitx.
0: Sí, jo he tingut moltes ganes de veure'l. Vull veure aquesta barreja.
1: Aviam,
0: veiem-lo. Oh, que divertit! És boníssim!
1: És una barreja de labrador i canitx.
0: Porta cresta!
2: Un druida.
0: És molt peculiar. Us explico pels que ens
3: estigueu sentint.
1: És que la foto està posat al gos davant d'un mur que sembla que l'hagin de fusellar immediatament.
0: Té una barba com molt llarga, així les orelles peludes, però el cap pelat. És una barreja molt curiosa.
1: És com la versió canina de Charles Darwin.
0: Veieu la barba aquesta que porta, que sembla un lord britànic? Sí, doncs això té un perquè, a part de perquè es barreja entre labrador i canitx, és perquè ha viscut fins fa ben poquet a Anglaterra.
1: Ah, mira.
0: Sí, ara viu a Salou,
1: A Salou?
0: Ara viu a Salou.
1: Hosti, quin canvi, tu, d'Anglaterra a Salou.
3: A l'estiu també deu ser el mateix, no?
0: Li ha costat molt adaptar-se.
3: Sí, és com Lloret de Mar.
1: Al final, sí, bueno, vull dir, a l'estiu a Anglaterra hi ha anglesos i a Salou també.
3: Per això ho podria dir, no deu haver estat el canvi.
0: Li ha costat molt adaptar-se a la calor perquè el Basil és com els guiris anglesos, el sol els afecta massa.
1: Clar.
0: I ja està. I prefereix la boira, ell.
1: Molt bé.
4: Vinga, aprofitant la benentesa, el passeig tornarà a ser per Londres, una ciutat que ens ha donat grans històries durant la temporada, sobretot quan hi hem anat durant l'època de la reina Victòria.
1: Avui passegem el gos per Londres. Som a l'any 1952.
5: Sí, bueno. Carrers bruts, merda fins a les orelles, com sempre.
1: No, home, no, Xuriguera, avui t'equivoques. La passejada amb en Basil serà per Londres, però avui podem estar tranquils, som a l'any 1952. Això vol dir que, bueno, no tindrem ni carrers bruts, ni drames victorians, ni famílies de vagabunds que es dediquen a netejar la merda del Tàmesi.
5: Ni rates, alguna ratota hi deu haver-hi.
1: Alguna deu quedar a Londres, però n'hi ha més a Barcelona a dia d'avui que a Londres al 1952.
3: Ja podria haver algun Zara Ward i tot.
1: Eh? A Londres?
3: A l'any 52?
1: Hasta algun mango.
3: Ah. Sí.
1: Ens situem després de la Segona Guerra Mundial i Londres és una ciutat pròspera i segura. En principi ha de ser un passeig tranquil.
5: Bueno.
1: Això sí, som a principis de desembre i fa un fred que pela. En Basil està encantat amb aquest temps, molt millor que el de Salou, tu diràs. L'únic problema és la boira. Avui, 5 de desembre de 1952, Londres s'ha aixecat emboirat.
3: Bueno, a veure, Londres tot el dia boira, no?
1: Sí.
5: Trobo que està fent un capítol molt normal, eh?
1: Bueno, però boira, és que no és una boira... És una boira més espessa de lo normal, eh? No és una boira...
0: Però com, molt espessa?
1: Collons, molt espessa.
3: Quedeu-vos amb aquest detall, no?
1: Sí, exacte.
3: Ens estàs dient?
1: Fins i tot en Basil s'ha estranyat de la boira.
0: Ostres.
5: Això és boira?
1: Això és... Hi ha tanta boira, boira que fa soroll.
5: Ah,
1: passen les hores i la visibilitat empitjora encara més. La gent no pot veure res a més de mig metre. Us semblarà una exageració, però la gent, una mica alta, els que són una mica alts, no es veuen els peus.
0: Ah. Ostres!
1: Mira si és espessa, eh?
3: Ja els hi està bé, per això.
1: Per ser tan alts.
3: A mi els tan alt em fot una ràbia.
1: Amb aquest panorama comencen els primers accidents de trànsit.
0: Tu! Tros de soca! Que és que no mires per on vas, o què?
3: La veritat és que no, eh? Vull dir, collons, amb aquesta boira és que no veig res. Vull dir, hola?
0: Hola?
3: Hola? Ets aquí encara?
0: Sí, jo... Però qui ets, tu?
3: No te veig, eh?
0: No, jo tu tampoc.
3: Ets anglesa?
0: Sí, no em sents que parlo anglès perfectament.
3: Sí, però és que no et veig.
0: Sí, però... Hola?
3: Sí?
1: Esteu davant per desteu un pam, eh?
3: Sí, no... Ja, estiri la mà.
1: Toca-la.
3: No, tanya!
1: Per culpa de la boira, la ciutat es paralitza. Cotxes, motos i autobusos queden sumits en el caos. De moment, no s'han de lamentar víctimes mortals, però anar en cotxe és tan perillós que els conductors decideixen abandonar els seus vehicles al mig del carrer i anar-se'n a peu. L'accident més greu que es registra és l'atropellament d'un ciclista que queda amb les dues cames trencades.
3: A veure, vas dient de mi, però tu tens un ciclista que ha enganxat el parafang, eh?
0: Però què dius, tu?
3: Ah.
0: Oh, sí.
3: Ah.
0: Ai, goita, sí. Hòstia, per què hi fas, tu, aquí, enganxat al parabrís, al parafang?
5: No volia dir res per no molestar.
1: L'Ajuntament de Londres intenta controlar el trànsit i poca cosa més. La seva postura és deixar que la boira s'escampi. Tard o d'hora s'aixecarà.
5: Ja passarà.
1: Sí,
5: esclar. És molt Rajoy.
1: Sí, en paral·lelo. Los problemas en paral·lelo, deia.
3: No us ha passat mai, això, aquí a Osona, una boira així?
1: Una boira tan espessa?
3: No.
1: Jo me'n recordo una nit de Cap d'Any.
3: Però no era la boira.
1: Sí, que jo no veig,
3: Vale.
1: I els plataners que hi ha a la carretera de Manlleu a Vic... No, de Manlleu a Sant Hipòlit, perdó. De Manlleu a Vic no n'hi ha cap. No es veien, eh?
3: Hòstia.
1: Els anaves descobrint a mesura que t'hi acostaves. I a alguns s'hi va costar molt, eh?
5: Sí. Això em passava, però eren... Vaig descobrir que traiem les ulleres...
1: Sí.
5: Les ulleres que eren brutes. M'hi veia més.
1: Tu tens una bona graduació, Xuri. L'altre dia em vaig posar les teves ulleres.
5: Però això és tonto.
1: El què?
5: Posar-te les ulleres d'un altre i dir, oh, que malament que t'hi veus. Sí. Esclar.
1: Però vaig trobar-ho molt bèstia, eh? Ah.
5: Bueno, però és que no és la teva graduació.
1: Ja. Bé, el problema de tot plegat és quan la boira, a part de continuar igual d'espessa, es torna groga i tòxica.
5: Què dius,
1: eh? Sí, això a Osona sí que no ha passat mai, eh? Yeah. És llavors quan la gent comença a vomitar pel carrer.
5: Alça.
1: Ai, Déu.
0: Voleu dir que és...
1: Quin fàstic.
3: Per favor.
0: Voleu dir que és normal?
1: Sembla
0: normal, això?
1: Una pel·lícula de zombis. Els carrers de Londres col·lapsats, cotxes abandonats a qualsevol lloc i gent vomitant pel carrer.
3: A veure si haurem agafat l'antivirus.
1: No.
3: Que no? Me cago en dena, eh? Això que et vomit? Ja m'he informat, eh?
1: Ah, sí?
3: No facis això.
5: No tornis a fer, sisplau, que a mi em sortirà de veritat, eh?
3: Això que aquí hem agafat un antivirus tots plegats, eh?
1: Quines són els símptomes de l'antivirus?
3: Rujar com un beneit. És el primer que et ve.
1: Ara sí que l'Ajuntament ha de declarar l'estat d'emergència. Els hospitals es col·lapsen de gent amb problemes de respiració. Per sort, la gent de Londres és prou civilitzada per comportar-se en tot moment. Hi ha algun intent de saqueig a alguna botiga, però la tònica general és mantenir la calma i intentar col·laborar amb les autoritats.
0: Però què vols dir? O sigui, no puc anar i trencar un aparador del McDonald's? Com es...
1: No.
0: Però s'ha fet sempre, això?
1: A
0: la Rambla es fa...
1: Et diré que si hi ha boira, d'entre tot el que pots triar, anar a saquejar el McDonald's, ets bastant idiota.
0: Sí, també és veritat.
1: Pesa, no sé, aquests que venen bolsos de 8.000 euros, no? Perquè què robaràs una hamburguesa d'un euro?
0: A Tous.
1: De Tous?
0: No, unes arracadetes d'aquelles.
1: No sé què valen unes arracades de la Tous.
3: No sé. Allò de l'osso, no?
1: Aquell osso, sí. L'osso dels ous grossos.
4: Com? O dels pits grossos.
1: Perdó. Allò té dues potes a baix que semblen dos testicles o dos tetes immenses.
3: Ah, no m'he acabat de fer. Estiniré ara.
1: Sí, quan li veus les tetes ja no pots mirar res més. La gent de Londres és diferent i es comporta com toca. El problema creix quan apareixen els primers morts. Podríem estar davant d'una pandèmia desconeguda. En poques hores, Londres ha quedat paralitzada i els cadàvers s'acumulen als hospitals.
3: L'antivirus, ja us ho he dit. És l'antivirus. Collons, quan col·lapsa l'hospital, què vols que sigui? La boira? Ja es veu que no, és l'antivirus.
1: No té res a veure amb cap virus, Fel. Els experts aconsegueixen saber què passa. Londres és víctima d'un núvol tòxic causat per la contaminació de la ciutat, dels cotxes i de les fàbriques.
3: Sí.
1: A veure, dit així no sembla gaire greu, però la boira londinenca ho ha complicat tot. Per culpa de la boira s'ha creat un hivernacle a sota que ha atrapat la contaminació.
3: Ai, cony.
1: Ara mateix Londres és una cambra de gas gegant amb nivells de diòxid de carboni que superen 100 vegades els estàndards de salubritat.
3: Però no es passi mai per aquí dalt, això, eh? Hòstia, fot besar de viure aquí, Osona.
5: Home, 100 vegades,
1: 100 vegades
5: els estàndards trobo que és un pèl massa,
1: eh? És una mica massa.
5: Sort que havíem dit que seria un passeig tranquil, eh?
1: És un fet sense precedents. Ah. Ni els londinencs ni el nostre gos, en Basil, se'n saben a venir. Qui s'havia de pensar que una boira tòxica atacaria Londres?
5: Ningú.
1: La situació s'ha vist agreujada per les xemeneies de les cases particulars dels londinencs. L'any 1952 ha fet un hivern

0: El tinc mort, veus?
1: La situació és d'impotència màxima. Se li moren 100 vaques.
0: 100 vaques.
1: Al mig del camp, mentre ell s'ho mira desconsolat. Uita.
2: Oh, collons, una patacada.
0: Estem arruïnats, Peyu. Sí, sí. Arruïnats,
1: A més, aquells animals són molt valuosos. Algunes de les vaques han guanyat un concurs de bellesa bovina. És com la Miss Univers, però de les vaques. I morta, tu.
2: Oita. Oita, una altra. El que pots dir que no moren desnucades, pobre.
1: També, són valentes les vaques, Aguanten de peu fins que moren,
2: Sí,
0: sí, sí. Vaques com aquestes, guapes com aquestes, ja no se'n troben, Molt parides, aquestes vaques,
1: Sí.
0: És la típica vaca londinenca,
1: Quina raça és?
0: Londinenca.
1: Londinenca.
0: Londinenca del nord. De dos banyes.
1: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
0: Se'n diuen rinocerons.
1: Fa llet, no?
0: Sí.
1: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
3: Clar, puríssima.
1: Sí? És que no sé. No sé per què obro la veda, no sé.
3: No, té com un tacte de pasta de dents.
1: Sí. D'acord.
0: La mantega.
4: És espessa.
1: Més espessa. L'altre dia vaig veure una balena amamantant a...
0: L'altre dia un. A Banyoles?
1: No, un documental. Una balena que amamantava la seva cria. Sí. I clar, mamen a dins l'aigua.
4: Clar.
1: Que és una cosa complicada.
2: Oh, i tant.
1: I no fan la succió, les balenes. Fot un raig... I és espessa com la pasta de dents, la llet de balena, i llavors es veu com surt i la cria va obrint la boca i se la fot.
0: Com si fos un cuc.
1: Sí.
0: Ho provaré.
1: Em sembla que va dir que s'engreixava 90 quilos cada dia, una balena.
2: Calla,
4: mare meva!
0: És el que em passa a mi. Sí.
3: I per la fecundació també funciona així?
1: Per la fecundació jo crec que no, que hi ha penetració.
3: Hi ha penetració.
1: Diria que sí. Però bueno, no estàvem parlant de balenes, estàvem parlant de boira. Les autoritats es traslladen fins a la granja d'aquest pobre home per donar-li suport moral.
0: Sí, bueno.
3: Hola, molt bon dia.
0: Hola.
3: Li hem vingut a donar suport moral.
0: Bueno, moltes gràcies, bon home. Però i de l'altre suport, d'així més com material?
3: Bé, del suport material ara mateix no n'hi podem oferir, però en tot cas li traslladem el nostre suport moral.
1: Vaja, quina sorpresa. L'administració no vol fer-se càrrec de les despeses. Diuen que no queda clar que aquelles vaques hagin mort per culpa del núvol tòxic.
0: Quins collons, Peyu, tio. Sí, quins collons. El departament, també?
1: Sí, noi.
0: 100 vaques mortes i no és per culpa del tòxic aquest?
1: Ah, noi.
3: Pot haver estat qualsevol altre animal. Una guilla, per exemple.
0: Sí, una guilla. Sí. Una guilla...
1: La guilla invisible, que les fa caure de cop.
0: Sí, una guilla matarà 100 vaques, eh?
1: Ara. El pagès envia una carta al primer ministre que, evidentment, ja fa hores que ha marxat de Londres per respirar una mica d'aire fresc. El pagès escriu...
0: Què estan fent els nostres meravellosos polítics a l'era de la propulsió, l'energia atòmica i tots els miracles de la ciència moderna de la qual ens meravellem, aquestes persones desgraciades no poden resoldre el problema d'una boira fastigosa. Cago en Déu les meves vaques.
1: Cuidado, Cago en Déu escrit amb una carta de fer impressió,
2: Hòstia, t'acollona.
1: No ho va escriure, L'altre sí, és tot real, Però el pagès estava molt emprenyat, s'ha de dir. Sort en va tenir de l'assegurança privada que li va pagar les despeses.
0: Sempre. Agroseguro.
1: Agroseguro.
2: Això vosaltres, que sou pagesos.
1: Sí, tots els pagesos tenen Agroseguro.
2: Ah, sí?
1: És l'assegurança dels pagesos, sí.
2: Collons, es deu arruïnar ràpid aquesta, no?
1: Sí, no sé. No sé si els hi surt a compte.
0: No parlem.
1: No. La boira tòxica s'escampa finalment sense cap més explicació després de 5 dies. 5 dies en què han mort, atenció, 4.000 persones.
0: I 100 vaques.
1: Moltes d'elles gent gran i persones malaltes, però també va morir molta gent que tenia bona salut. 1952, Si en un altre passeig per Londres vam relatar que el 1858 hi va haver, recordeu, la gran fetor, que hi va haver una onada de pudor...
0: Sí.
1: Doncs el 1952, que és una era que dius, hòstia, tot això ja hauria d'estar una mica solucionat, serà recordat com The Great Smug, la gran... Boirum, el gran boirum, una barreja de boira i fum, smug. 5 dies de caos i de mort. El sol fet de respirar sota el cel gris de Londres era mortal. Com sempre passa, després de l'episodi del gran boirum i de 4.000 morts directes i moltes més d'indirectes, el govern decideix impulsar la primera llei de l'aire net per regular els elements contaminants de la ciutat. A toro passat.
0: Sí, bueno.
1: I des de llavors que no es pot entrar amb un cotxe vell a Barcelona.
2: Ve d'aquí,
1: Ve d'aquí.
2: Ja.
1: Ens falta saber si el nostre gos és viu o és mort, en Basil, eh? Aquella barreja, no sé quina barreja era, però era molt estranya, i ara me'n recordo.
3: Canitx i labrador.
4: Canitx i labrador.
1: Canitx i labrador. El gos que era d'Anglaterra i ara viu

0: Salou. Mercè, qui decidirà la vida del nostre
1: vot? Soc aquí amb la...
2: Angelina.
0: L'Angelina.
1: I d'on ets, Angelina?
2: De Viladrau.
0: Vinga. Carai. Angelina de Viladrau.
3: Bona castanya.
0: Qui era el primer ministre del Regne Unit quan hi va haver aquest episodi de boira l'any 1952? A. Winston Churchill. B. Margaret Thatcher. O C. En Pit el Vell.
2: Jo no hi era, però diria en Churchill.
0: En Churchill, eh?
2: No, doncs l'últim.
0: No, jo no.
2: Jo no he dit res.
0: Doncs en Basil, el nostre gos de Salou mig anglès, és... viu! En Churchill va ser primer ministre fins al 1955 i va morir l'any 1965, 10 anys més tard. I el nostre gos és viu, miraculosament, en Basil ha pogut superar la passejada pel Londres del Gran Boirum. El nostre gos, nascut a Anglaterra, a qui tant li agradava el clima d'allà, pot tornar tranquil·lament cap a Salou. Després d'aquesta passejada, segur que sabrà apreciar més el clima del Mediterrani. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: I ara el vostre espai.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. Sí, com sigui, els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump. Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli, a més, es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels 89 dòlars, gairebé 5 dòlars menys que quan Trump ha anunciat que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet en un quart de punt fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
1: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll al seu despatx tenen un valor de 1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire ja passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
3: El govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura que haurà de trobar el consens polític al Congrés pretén frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga.
1: Miquel Barceló s'esplaia com a gravador en una exposició inèdita a la galeria barcelonina Artur Ramon Art. La mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí a Barcelona durant els últims 15 anys. S'acaba la selectivitat després de 3 dies d'exàmens. Les notes el 23 de juny.
3: No hi ha hagut incidències, segons el Departament d'Universitats, i tampoc s'han trobat dispositius per copiar en els controls aleatoris que s'han fet aquests dies. Ahir els estudiants van fer l'examen de Llengua Catalana i Literatura, els van fer analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar varietats dialectals del català i respondre a preguntes d'un text sobre microplàstics. De moment, s'han tret un pes de sobre.
4: Tothom juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
5: Tu què volies fer?
4: ADE.
6: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CL me l'esperava més complicada.
7: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
1: Esports, Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. A les 4 de la matinada d'aquí una hora, al mateix grup, hi ha el Corea del Sud, República Txeca, que també juga en terres mexicanes.
3: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. I encara en futbol, però al marge del Mundial, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Aquest divendres, a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València, després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferenc Varos als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
8: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% té un nom i el sap tothom. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Té
1: un nom i el sap tothom.
0: M'agrada
1: tant que faci servir aquests símils futbolístics quan no t'agrada el...
0: No, és que no m'agradi.
1: Però és que res.
0: És que no tinc ni idea. Ahir a l'està passant em van dir, escolta, et donaré unes cartes, d'acord? Sortiran presentadors del 3CAT i els has de col·locar en una posició al camp de futbol. I vaig dir, com vols, no? Com no els col·loqui d'utillero...
1: Tots a la banqueta.
0: Exacte. Escolta, tots a la banqueta i que surtin.
1: Que posin on vulguin.
0: Exacte.
1: Clar, aquest tipus de... Clar, ja està.
0: Salir i disfrutar.
1: Clar, autogestió. No, jo vull ser porter, jo vull ser davanter. En fi,
0: senyor.
1: Què hem de dir? Què hem de fer avui?
0: Senyor Fran Domènech, tu estàs casat?
1: No.
0: No.
1: És que, a veure... Tinc hipoteca.
0: Tens hipoteca d'escriure. Clar, està casat, està casat.
1: Sí,
0: això és una mica espòiler del que parlarem, de seguida us ho revelem.
1: La pregunta se'm va deixar en fred.
0: Estàs casat, estàs casat. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discípio. Si avui és dijous, la solució es diu... Núria Casas, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Elisenda.
0: Mira, estava esperant que arribessis.
2: Oi.
0: Per
1: tot
0: comentar
1: matí,
0: un tema...
1: Tot el matí,
0: No, no, ahir a casa plorant. Què és això, la penya?
2: Sí, estic plorant jo també.
1: Ja.
2: Perquè la vida és molt injusta. És a dir, a arribar a més de 100 punts en un play-off de semifinals, que és a 5 partits, contra el València de Pedro Martínez, et dic jo que no ho superen si ahir van perdre d'un punt.
0: D'un punt? Perdona.
2: Se'ns va escapar.
0: A 4 minuts estàveu a 10 punts per sobre, eh?
2: Guanyant quasi tot el partit.
0: Mare de Déu. Penya, vinc, la penya. T'ho he de dir, com ho senyors a la penya, eh?
2: Amb taca-taca, perquè físicament la penya no pot aguantar-ho.
0: Ai, senyor, tots amb la penya, eh? Us he de dir una abraçada fortíssima a la gent de Badalona. Avui us portem una solució festiva i col·lectiva, per això li preguntava el que li preguntava en Fran, perquè avui parlem de comiats de solter i soltera. És una tradició caduca o segueix plenament vigent? Per què tenen mala fama aquests comiats de solter-soltera? Quins tipus de comiats existeixen? Fan més il·lusió o fan més aviat mandra pels que ens conviden? Qui s'ho passa millor, la colla que organitza o el o la protagonista? Qui en fa més, homes o dones? El comiat ha d'estar planificat o millor que sigui una sorpresa? Quan es van fer els primers comiats de solter i soltera de la història? S'assemblaven els que es fan ara? Com hem arribat fins aquí? S'ha desvirtuat la cosa? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes i altres preguntes. D'una banda, un aplaudiment fortíssim per l'Àngels Casals. L'Àngel Casals, Àngel, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per sumar-te a la nostra bogeria de parlar de comiats de solter, eh?
3: Bueno, sí, està bé. Millor fer-ne, però vaja.
0: L'Àngel és historiador, és professor d'història moderna a la Universitat de Barcelona i és membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. L'heu sentit diverses vegades entre la tarda de Catalunya Ràdio i també La Solució. Té tot el sentit del món portar un historiador per parlar de rituals de la història de la humanitat. Jo et preguntaria així d'entrada, Àngel, així a pèl, des de quan hi ha constància de comiats de solter?
3: Podríem dir que des de que hi ha casaments.
0: Ah, clar.
3: Clar, és que la qüestió és quin significat té el comiat de solter, si em permets. És a dir, primer hem d'entendre una cosa, que si no s'entén això no s'entendrà tota la resta. El casament per amor, tal com l'entenem nosaltres, és un invent del segle XIX. Abans la gent no es casava perquè estigués enamorat de la persona amb la que es casava. Es casava amb qui li tocava.
0: Uau.
3: I aquest el que li tocava podia tenir moltes...
0: En cap cas, ningú, en totes les capes socials.
3: Pràcticament ningú, pràcticament ningú. És a dir, hi ha alguns casos excepcionals, que com són excepcionals, que són els que hi ha enregistrats. Però la gent es casava per motius familiars, per motius econòmics, per aliances, pel que sigui. Tothom, des dels pagesos fins als reis, no hi havia excepció. I per tant, clar, en un món en el qual el casament l'hem d'entendre més com un mercat... literalment, és a dir, un mercat de gent cap aquí, cap allà, doncs hi havia un seguit de rituals que s'havien de complir. I després hi ha un altre fet molt, molt important, que avui dia tampoc el tenim present, però que a l'època, fins al segle XVIII, pràcticament fins al segle XIX, era així. Un home no arribava a ser un ciutadà ple fins que no estigués casat.
0: Homes?
3: Homes. Les dones,
0: les dones ja no ho eren
3: mai, no? Perquè no tenien drets polítics.
0: D'acord.
3: I llavors, la plenitud de drets polítics només la podien exercir els homes casats. I per tant, clar, per això era molt important el casament
0: fins
3: i la publicitat
0: any, això,
3: del casament. Doncs això fins pràcticament al segle XIX. És a dir, accedir a càrrecs públics, per exemple, només estava permès per homes de determinada edat, determinat estatus social o econòmic, i que estiguessin casats. Els solters no podien participar en la vida política.
0: Per un tema de mala fama d'una persona soltera no és capaç de manegar segons quins temes, o per un tema també d'interès, de si no està col·locat i no sabem de quin peu cal, si no sabem quines aliances té, no el volem deixar participar en el moment públic?
3: És més això segon que no passa el primer. És a dir, algú que es casa és algú que segur que reprodueix el model social. Mm-hmm. I per tant això ja tranquil·litza molt. No? I per això era important el casament per interès, perquè al final la gent es casava per poder ser plenament ciutadà, per dir-ho així. No?
0: És que és tan interessant.
3: Sí. En el cas de les dones no era el mateix. En el cas de les dones sí que una dona soltera tenia mala fama.
0: D'acord. I llavors, aquella connotació social afegida, eh?
3: Exacte. Per tant, allò, la solteria no era una opció. Mm. Ni per homes ni per dones, fins al segle XIX.
0: Fins al segle XIX no era una opció. Alerta, avui parlem de casaments, però sobretot parlem de comiats de solter. Des de la perspectiva històrica ho parlarem amb l'Àngel, però sempre participació oberta de tots els nostres oients. Fran.
1: Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, o aquell telèfon de WhatsApp que tots teniu ja guardat com la solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. A veure, avui us hem de parlar, us hem de preguntar sobre comiats de solter, quin és el comiat de solter que no oblidareu mai, pel que sigui. Potser va ser un que vau trobar-vos vosaltres, eh? o hi vau participar. Per exemple, la Paula ja ens ha escrit.
0: Ha escrit directament, sabent-ho.
1: El seu comiat de solter va ser fa 9 anys, que van muntar les seves amigues a Eivissa. No recorda res del que va passar.
0: Catalina.
1: Sí, anava fina. Crec que seria una mica el que resumeix el WhatsApp que ens ha enviat. Però el més gros és que va saber després que estava embarassada. La criatura està molt bé, ara suposem que deu
2: tenir 8 anys.
0: D'acord, però del marit, diguem-ne.
1: Sí, clar.
0: Ah, no,
1: sí,
0: que no fos un sorpresot al quadrat, saps?
1: Sí.
0: De dir, no va venir el marit i jo vaig ser embarassada.
1: No.
0: Clar,
1: no,
0: és que és un altre tema, aleshores, eh?
1: No li hem demanat això, tampoc.
2: Pregunta.
1: Ho donem per fet,
0: eh? No he donat per fet que...
1: Pregunta-ho. No, mira, deixarem que sigui ella
0: si vol
1: explicar-ho. Si però bé, però la criatura està bé, va estar patint, això sí, durant tot el procés, però bé, expliqueu-nos quin és el comiat de solter. Que ella no el recorda. La Paula no el recorda.
0: Tu en recordes alguna
2: així? No, jo no en recordo cap perquè no sóc molt fan dels comiats de solter i perquè és veritat que no m'he casat i només m'ho plantejo per una qüestió de cobrar la viudetat si es mor la meva parella.
0: Tu sempre pragmàtica, Núria. No, clar que sí, carinyo.
2: O al revés, eh? Vull dir, clar, però si algú s'ha de morir, mira, prefereixo viure jo primer. I després també, perquè és veritat que sempre he fet comiats com molt dels actuals, no? De caseta rural, el motxil... I jo penso que el dia que faci un comiat vull una tita al cap.
0: Ojo alerta. Ojo alerta.
2: Jo vull el comiat hortera i clàssic de tita peluda amb pompó.
0: Però això saps que alguns municipis ho han prohibit, precisament.
2: És igual.
0: Aniràs als municipis que no ho hagin prohibit. M'estàs dient que Núria casa, si mai es casa, senyora respectable, amb parella de fa molts anys, amb dues criatures, fruit d'aquesta unió, vol un comiat amb tita al cap?
2: Vull un comiat amb tita al cap i vull un comiat ràpid i allò, directe al gra. No vull que impliqui un cap de setmana, una despesa addicional, un anem a muntar, un me'n vaig al Mercadona a comprar un guacamole fastigós. No, vull un bon sopar, una tita al cap i anar per Barcelona tranquil·lament.
0: Bravo, Núria, bravo. M'agrada molt aquest aprouts, no m'ho esperava de tu, t'he de dir.
2: No?
0: No, et deia més fent...
2: T'esperaves un cap de setmana rural?
0: Bueno, no, de fet, si miro una mica més Núria Casas, m'esperava exactament això. Perquè no et veig gens fent un curs de pintura i vins.
2: No, ni ceràmica.
0: Tot i que les teves amigues m'hi jugo un pèsol, que són de...
2: A veure...
0: Fem un curs de ceràmica, fem un curs de...
2: Tinc, de fet, dos comiats en cartera, i un dels plans és un escape room, i aquí estic intentant fer Peter l'Anguila, perquè no suporto els escape rooms.
0: L'escape room abans d'anar-hi, escapar-te de la room,
2: Saps? Directament al sopar, sisplau.
1: Per cert, la Paula, que abans demanàvem si estava...
0: Què, Paula?
1: Del seu marit, per suposat.
0: Molt bé, Paula. Molt bé, que cadascú fot el que vulgui, jo no soc ningú per jutjar, Això ja ha vingut el papa.
2: L'altre és, fins quan puc fer un comiat de solter? Perquè hi ha aquí una història, no?, una explicació antropològica. Aleshores, jo també et dic una cosa. Ara que tinc 39 anys...
1: Sí.
2: Un comiat de solter toca?
0: Mira, moltes preguntes obertes. Si voleu dir qualsevol cosa, qualsevol de les preguntes que ha formulat la Núria Casas, ja ho sabeu. 93-201-7474-677-3877-19. Fins quina edat és ok fer un comiat de solter? Jo crec que fins a l'edat que tu t'hi sentis còmode.
2: Sí, però també per logística. Per això dic de, o fas una cosa més amullable a tothom, o és que de debò, jo, per exemple, fins i tot escalf si algú m'ha de fer un comiat de solter a mi, perquè és que totes estem amb que si amb fills, que si la feina. I és veritat, ara vindrà també el típic allò psicòleg xumari, has de trobar temps per tu, un cap de setmana...
0: Hosti, Núria, avui estàs, nena, disparant amb bala,
2: No, però... Conxo. Però no ho sé, crec que ja està, no? Vull dir, òbviament, per exemple, si vull casar de blanc, em caso de blanc, i si vull fer un comiat de solter als 50, el faig als 50, però crec que tot té el seu moment.
0: Ara estava pensant que si jo hagués de fer un comiat de soltera ara, o sigui, les agendes, crec que m'hauria de casar el 2073.
2: És que és això, l'agenda.
0: Perquè la que no té els nens que li van a futbol, els teus, a bàsquet, els altres, el no sé què, de la gimnàstica rítmica.
2: El virus d'última hora.
0: Mare de Déu, senyor. En fi, va, tornem als comiats de solter, podeu dir la vostra, insisteixo. A Fran, m'imagino que estan rebentant el WhatsApp, oi?
1: Sí, hi ha gent que no vol tites al cap, com per exemple la Rita, però hi ha un altre element també comú, segurament, que tenim associat al comiat de solter, que és el que explica l'Anna, que diu, fa pocs dies vaig anar a un comiat de soltera i va haver fins i tot un boi fent un striptease.
0: Encara, eh?
1: Que incòmode, espero no viure-ho mai més.
0: És el que tu voldries, no, Núria?
2: A veure, jo recordo la meva època allò al Baja Beach Club, al Port Olímpic.
1: I tant.
2: Que anaves, pagaves un sopar.
1: Pagava la nata.
2: Ai, senyor. I t'ho passaves bé. Mira, potser això ja no cal.
0: Ara parlarem d'un estudi respecte als comiats actuals. Quina és la tendència dels comiats actuals? Abans, però, deixeu-me dir que si us voleu sumar al Club de la Solució, ja som, un aplaudiment, Albert, perquè ja som 700 persones al Club de la Solució. Si voleu formar part d'aquest club en exclusiva, ens heu d'enviar un WhatsApp, el nostre número de WhatsApp de sempre, us rebotarem un enllaç i allà podreu entrar directament al nostre Club de la Solució, on tirem enquestes en exclusiva, vídeos en exclusiva, fotos en exclusiva, us expliquem coses que després no s'explica a les xarxes socials, com per exemple, hem preguntat què preferiu fer, un comiat junts, un comiat per separat o directament no fer comiat? Quina opció diries que guanya entre els acòlits de la Solució?
2: Un comiat per separat.
0: 58% no fer-lo.
2: Increïble.
0: Un 26% per separat i junts només un 16%.
2: Pensava que era l'estranya, jo, eh?
0: Fort, eh? No fer-lo un 58%.
2: Represento l'audiència.
0: Mireu, l'any 2023, el professor titular del Departament de Màrqueting per ESADE, en Carles Torrecilla, va publicar, juntament amb el portal bodes.net, el llibre El libro imprescindible de las bodas. En aquest llibre hi surt un estudi, aquest que us citava, que apunta que el 85% de les parelles que es casen celebren comiat de solter i soltera. O sigui, 85% de qui es casa fa comiat de solter soltera. És un percentatge que es manté des de fa anys o ha pujat? Doncs mireu, la resposta la té en Carles Torrecilla.
4: Segons les darreres dades de les enquestes que es fan a bodes.net, 8 de cada 10 parelles celebren un comiat de solter o soltera i això es va mantenint des de fa anys. El comiat s'ha consolidat com aquells rituals previs al casament, de referència a Espanya, fins al punt de formar part gairebé per defecte del procés de casar-se, no? Igual que la proposta, la lluna de mel. El que s'observa és que evoluciona més el com que no pas el quan. És a dir, la celebració es manté, però va canviant el format. Uh-huh.
0: Va canviant el com i no el quan. 85%, Àngel, és molt, eh? O sigui, estem... molt abans del segle XIX, eh? És a dir, tu deies, abans era el 100%, un 85% el 2026, però s'ha aguantat la tradició, no?
3: Sí, sí, el ritual es manté, el que passa és que, clar, la gent continua fent el ritual sense saber per què el fa. El que ha passat, però no, això no és només el comiat de solter, és a dir, això passa en pràcticament totes les festes, és a dir, han perdut el seu sentit original, però es continuen fent, no és dolent, diguéssim, és com les festes majors, ningú sap per què fa festa major, no?
0: Mira, ara que ho dius, la setmana que ve parlarem de festes majors, eh? Farem una batalla dimarts que ve per saber quina és la festa major o la festa popular que més ho peta a Catalunya, batalla oberta. Ara anirem també al sentit dels comiats de solter. Uh-huh. El ritual de pas, eh? Ara hi anirem, Àngel. Parlarem de seguida amb l'Àngel, però, Núria, tu, per tant, no estàs casada, no has fet comiat de solter, voldries penis al cap?
2: Sí.
0: I alguna altra especificitat que et faci il·lusió?
2: Que, sobretot, es faci una boda, allò de molt menjar, molta beguda i molta ballaruca.
0: Que vols una bacanal romana, filla.
2: Vull una bacanal romana on no posi condicions prèvies ni durant. És a dir, no vull que la gent ja estigui pensant que si fa números del comiat de solter i de la boda, li surt més a compte marxar de vacances.
0: Però això passa moltes vegades, nena, això
2: perquè,
0: és una altra.
2: Perquè, escolta, sincerament, ara ja no sóc la rara, però abans, quan jo recordo alguns comiats de soltera, es demanava fins i tot fer-los, per exemple, a Eivissa, jo era de les poques veus que deia, ja no és una qüestió de si m'ho puc pagar o no, és que trobo una exageració gastar-se un bitllet d'avió a Eivissa i anar a celebrar-ho allà. Aleshores, jo crec que tot això, aquesta parafernàlia...
0: Però si quan fan això, Núria, jo crec que el millor és dir... Jo ho he dit, un amic, escolta, en carinyo, ja vinc a Jerez dos dies, jo, la parella, la nano... Escolta, sí. Això és el regal, eh?
2: Ja, però igualment no et sents una mica desplaçada? Perquè, clar, si els altres hi van... Bueno, no ho sé, no ho sé. És que més bé allò de... Tu pots permetre, sí. Ho vols? No. Doncs jo sóc de les que no. Vull dir, ja et dic, ara fins i tot, encara que no vagi a Eivissa, un escape room ja em fa mandra, crec que també tot surt de la motivació.
0: 93-201-7474, parlem amb en Toni. Estem parlant de comiats de solter i crec que ens vol explicar un comiat molt particular. Toni, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs, Toni?
5: Bé, bé, molt bé, molt bé. Escolta, no és el Toni el que es va casar tantes vegades.
0: El Toni que es va casar tantes vegades. Ara no recordo la història ni quantes vegades, però, en fi, m'agrada el concepte. I has fet sempre comiats de solter, Toni?
5: No, no. Aquest que volia parlar és el que li vaig preparar al meu cunyat.
0: Al teu cunyat, d'acord. I què li vas preparar al teu cunyat?
5: Bueno, li vam preparar un comiat molt especial que és, era molt similar a lo que és la pel·lícula The Game, és a dir, que tot el que anava passant semblava fortuit, però estava molt preparat. Llavors, vam començar en un bar en el que ell va venir i vam demanar un pica-pica, i en el pica-pica, en unes patates, li van sortir un cromo que podia anar a recollir un regal.
0: D'acord. I fèieu com una gincana, diguéssim.
5: Exactament. I el regal aquest era, que ara ja no és, ara està prohibit, però era una nina inflable que la vam passejar pel Passeig de Gràcia.
0: O sigui, bàsicament, la vostra voluntat era humiliar el teu cunyat, no?, pel Passeig de Gràcia.
5: Exactament, que és el que volia ell, també, és el que volia.
0: I, Toni...
5: I al final, pues, bueno, vam fer un recorregut i ben, jo tinc una impremta i vam quedar perquè em va trucar una clienta que havia de fer unes targetes urgents i vam anar a la impremta i allà va fer un striptease d'una stripper.
0: O sigui, vas fer un comiat d'aquells clàssics dels 90,
2: sí.
5: Exacte, però una mica diferent.
0: I ara, Toni, perquè... el faries diferent? És a dir, la part de, perdona'm, vexació una mica a les dones, la trauríem d'aquesta qüestió?
5: Bueno, perquè ara està mal vist. El que passa és que realment veure una... no sé com
0: nomenar-lo.
5: Sí, no, però no una senyora, sinó veure un espectacle tampoc tenia o té res de vexació.
0: Entenc el que dius de la connotació, no?, que ha canviat amb els anys. Sí, crec que això hem pres consciència i algunes coses que ara ja no es porten tant per mi. En la meva opinió, per sort, perquè jo sí que les interpreto d'aquesta manera, però també és veritat que hi ha moltes més opcions d'entreteniment que ara hi aprofundirem, insisteixo, en la nostra conversa amb en Carles Torrecilla, doctor en màrqueting i estudis de mercat i autor d'aquell llibre imprescindible de les bodes. Toni, com sempre, t'agraeixo molt la teva participació a La Solució. Gràcies per ser-ne part. Una abraçada, bonic.
5: Una abraçada, gràcies. Fins
0: ara. Adéu, adéu.
1: La Jessica té 47 anys. Abans parlàvem d'aquestes persones doncs, que potser no han fet el pas. Em caso la setmana vinent, diu, després de 24 anys amb la seva parella, amb el seu home, i ja tenim dues criatures. I us he de dir que volia, sí o sí, un comiat, i ho vaig gaudir a tope. I ens envia una fotografia amb les seves amigues. Li han demanat si era un cap de setmana, si era un sopar, però sí que va fer una festa amb les seves amigues.
0: Van uniformades o van vestides d'elles?
1: Doncs van una mica uniformades.
0: Perquè a vegades es fa una samarreta, no?
1: Una mica disfressades, podria dir. O diguem tunejades.
2: A veure, al final és veritat que si també tenim els fills més tard, també ens casem més tard. Vull dir que és veritat que això de retrasar-ho forma part de la lògica social en la que vivim.
0: I també hi ha una altra cosa, que de vegades firmes papers, com és el meu cas, però no em considero casada. És a dir, jo si em caso... No, jo faré bodorrio. Jo m'he casat per un tema formal, per l'hospital, pel nen i per aquestes històries.
2: Sí, el que dèiem.
0: Però sí, d'això farem festoia. Va, quin és l'origen més antic documentat dels comiats de solter o algun ritual similar, Àngel?
3: El documentat, que sabem que era el més semblant, és Esparta, o sigui, el segle V abans de Crist, perquè allà els nois, la societat espartana era una societat guerrera, on els nois se'ls separava de les famílies quan tenia 7 anys.
6: 7?
3: 7 anys, sí. I llavors se'ls juntava en companyies on ja se'ls entrenava com a ciutadans i com a guerrers. Mm. I convivien homes sols. Fins que, teòricament, això s'havia fet fins als 30 anys.
6: 30?
3: Fins als 30.
6: I quina esperança de vida hi havia aleshores?
3: Ja? 50 i pico, una cosa així. Sí, no. L'esperança de vida és una cosa que la gent té molt mal entesa.
6: És un mite, eh?
3: Sí, la gent no la té molt mal entesa.
6: Perquè pensar que morien als 14 i no, poca feina pas, no?
3: El que passa és que... ens fotem una altra...
6: Obre jardí.
3: El que passa és que hi havia una mortalitat infantil molt alta. És a dir, hi havia molts nens que morien al moment de néixer o fins als 6 anys. Llavors, això és el que et fa baixar l'esperança de vida, que no deixés una mitjana. Però la gent que superava aquest període d'infantesa i sobretot els que arribaven a l'adolescència, aquesta gent fàcil arribava als 60-70 anys.
6: Si
3: no tenien cap desgràcia.
6: Clar, la mitjana et queda esbiaixada per l'alta mortalitat infantil.
3: Que podia ser d'un 40%, una cosa així.
6: Per això tenien tants fills, clar, també, per perpetuar l'estirpe.
3: Aquest és un altre dels motius, sí.
2: Clar, la meva besàvia, per exemple, va arribar a tenir 5 fills, però 3, és a dir, en total 8, es van morir. Mentre que van néixer i que tenien 5 anyets.
6: Clar, això explica.
2: Parlem de fa 4 dies, en el fons.
6: Aleshores, tornem a Esparta, als 7 anys.
3: I llavors els espartans el que podia passar és que es casessin abans d'arribar als 100 anys. I llavors, quan es casaven, el que es feia és els companys li organitzaven un banquet, que era una mena de banquet de comiat, d'una banda, és a dir, tu ja ara deixes de formar part del nostre gimnàsios, no?, que era el nom que, i passaràs a ser un home casat, però al mateix temps era també un refermament del vincle allò fraternal i solidari entre tots aquests companys d'armes, no? Llavors era un sopar en el que bàsicament es brindava, es explicaven històries militars, etc. Llavors s'acompanyava d'un altre ritus, que era la nit de noces, la noia, la dona amb la que es casava, apareixia vestida d'home.
6: Epa, ojo. Un altre ritus, que la dona amb qui es casava apareixia vestida d'home.
3: D'home.
6: Això és Esparta, eh? Situem-nos,
3: sí,
6: eh?
3: Sí.
6: D'acord.
3: Bàsicament perquè era l'últim moment de masculinitat, és a dir, de vida exclusivament masculina.
6: Amic.
3: I llavors, fins i tot s'ha fet una teoria psicològica sobre aquest travestisme de la dona, fins a l'últim moment, etcètera, no? Que és canvi a viure amb una dona. No? Llavors això, clar, com no pots fer-ho amb anestèsia, diguéssim, quan la veus, primer la veus vestida d'home,
6: i després
3: ja descobreixes que, clar, que és el que hi ha.
6: Em sembla apassionant.
2: Em sembla brutal i no ho sabia. No sé si d'aquí també emana la tradició que molts comiats de solter, homes, masculins, tinguin sempre aquests reptes de ridiculitzar o de fer esport extrem. No sé si... intenció...
3: Això prové de l'edat mitjana.
2: D'acord.
6: Espera, ara m'ho expliques.
3: Sí.
6: O sigui, això que ha dit la Núria té un origen també històric que prové de l'edat mitjana. Una pausa per la publicitat i de seguida us expliquem aquest origen d'humiliació, d'aquest caire d'humiliació que tenen alguns dels comiats de solter.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
6: Passen 2 minutets de 2 quarts de 2 del migdia. Avui a La Solució estem parlant de comiats de solter i de soltera. I l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna a la UB i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens, abans de la publicitat l'has deixat votant. La Núria t'ha fet una pregunta molt clara, que és, escolta'm, aquest caire d'humiliació cap al nuvi, de vestir-lo de no sé què i passejar-lo pel passeig de Gràcia i tal, té algun origen històric? I tu ens has dit que sí, que hi ha un origen...
3: Medieval.
6: D'on ve això? A veure, explica'm-ho.
3: Ho tenim molt documentat, que... I tornem a la idea aquesta del començament de mercat. És a dir, per què? Perquè els amics normalment no és que s'alegressin perquè algú es casava. Sí, però no, perquè resulta que ell es casava abans que ells. I llavors, clar, era allò del... Bueno, doncs ara, ja que tu ens has passat pel davant, ara ens ho pagaràs. i llavors hi havia moltes... és a dir, una cosa bastant habitual era agafar el nuvi i deixar-lo allò pràcticament nu enmig de la plaça.
2: Ai.
3: O lligar-lo nu a un arbre.
2: Com ara Platja d'Aro amb una farola, per exemple.
3: Sí, sí.
2: Era més
3: convidar-lo a sopar i que el sopar allò fos molt dolent, tot el menjar fos molt dolent, perquè així és, ara quan estiguis al matador d'hora ja menjaràs bé, però ara et fotràs allò que t'hem preparat, però el sopar li preparaven els amics. Sí, hi havia tot un seguit de càstigs, diguem-ho així.
2: Com novetades, eh?
3: Exacte. Mm-hmm. I el pitjor que es feia era els vidus.
2: Ah, que es recasaven.
3: Els que es recasaven, exacte. Mm-hmm. Perquè un vidu que es recasava dins d'aquest mercat matrimonial era algú que saltava la tanda.
2: Ah, clar, en plan, estem llavors, al parit, jo estic aquí solter, menjant roda.
3: Clar, exacte. D'aquí neixen les esquellotades, que és la de presentar-se a la casa dels que s'han acabat de casar i no deixar-lo dormir tota la nit, insultar-lo...
2: Que això també es fa, quan s'acaben de casar.
3: Insultar-lo, etcètera, fins que...
2: És a dir,
3: marit...
2: l'origen de les escallotades és un vidu recasat...
3: Exacte.
2: Perquè se saltava el torn dels amics solters.
3: Exacte. I llavors això no s'acabava fins que el nou casat acceptava pagar una penyora als mossos solters, que podia ser una festa, que podia ser el que fos, no? I hi havia una variant sobre això que són les patentes, que és quan una noia d'un poble es casava amb un noi d'un altre poble.
2: Que havia de pagar com el poble el fet d'endur-se una pubilla.
3: Exacte.
2: Ostres,
3: I llavors muntaven una mena de barricada a la carretera perquè quan passés el carro la família de la núvia hagués de pagar-li un peatge.
2: M'encanta!
3: Això ho explica el Joan Amades.
2: Home, en Joan Amades, home. Gran Joan Amades.
3: Sí, sí.
2: Em sembla extraordinari tot el que estem coneixent amb l'Àngel Casals. El tornarem a portar, l'Àngel, eh? Jo ho estic veient perquè ens està quedant curt. El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
1: És que sobre això que explicàveu, el Manel diu que coneix un cas on els amics del nuvi el van vestir com Jesús de Natzaret, li van posar la corona d'espines, el van penjar de la creu i li anaven tirant tomàquets i cervesa. Això que dèiem de l'escarni. I el marit de la Manuela, que cada divendres agafa un avió per venir de Ginebra fins a Barcelona, diu que es troben molts grups de comiats de solters i de solteres. I el darrer que vol destacar és el nuvi anava disfressada de núvia i els amics van aconseguir que passés per tot l'avió anant a recollir tota la brossa dels passatgers que havien consumit en el tram Ginebra-Barcelona, lògicament amb el permís de la tripulació.
2: És fort perquè ara, a partir d'ara, quan feu aquestes penyores, quan feu aquests partits càstigs, ja sabreu l'origen que ens explicava ara l'Àngel Casals, perquè moltes vegades, com bé deia ell, fem coses que no sabem quin és l'origen, ni el motiu ni el per què, no?
1: En tinc una de més blanca, el del Jordi, que diu, el meu comiat de solter, els meus amics em van portar a l'estrena de Torrente 3, a la pel·lícula Torrente 3, caracteritzat de Torrente.
2: Ostres, això sí que és un càsting,
1: va ser molt divertit, per tant...
2: I després també els comiats polititzats, no? Aquell que t'envien a Sevilla, per exemple, però vas amb l'estelada.
6: Exacte.
2: I aleshores, a veure quants mustien. Això també. I després, el que també no m'agrada és una persona que, per exemple, té fòbia als helicòpters i t'envien a fer paracaigudisme. O...
6: Això al final, sí, riuen els altres i tu les estàs passant canutes.
2: Llavors, és que no és per res, eh? I això potser tiro molt de tòpic. Però és aquesta mentalitat cromanyònica que, sobretot, el sector masculí no se l'acaba d'erradicar.
6: Mira, una mica en la línia d'això. Eduard, bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: Com estàs, estimat?
8: Gràcies.
6: A veure.
8: M'escolto molt sovint.
6: Ai, que bé, Eduard. Des d'on ens escoltes?
8: Jo, referent al tema, només volia comentar que amb el que és amb despedida de nois...
6: Sí.
8: Amb el de noies no ho sé, perquè no n'he anat mai a cap, però amb el de nois, generalment, són els nois, els amics del nuvi, que volen despedida solter.
6: Els casats, no?
8: Són els que apreten el nuvi... perquè el nuvi tampoc sap de què anirà la despedida solter, sempre és una sorpresa. Llavors, generalment són els amics del nuvi casats, generalment, que volen despedida
6: solter. Bàsicament, els amics casats el que volen és sortir de farra i una manera de justificar això és dir, galla, li muntem un comiat de solter al nostre col·lega, no?
8: Exactament. Llavors, és una cosa que no perdonen.
6: Algo que no perdonen. Eduard, tu estàs casat, t'han fet comiat de solter?
8: Sí, estic casat i vaig fer un comiat, però en conjunt.
6: Ah, mira, veus? Això també és una de les tendències actuals que de seguida analitzarem amb en Carles Torrecilla. M'interessa molt aquest matís de l'Eduard, eh? Normalment pressionen els altres per fer-te un comiat de solter. Àngel, no sé si en el passat també, m'imagino que els principals interessats eren els amics en fer aquestes vexacions i tirar-li per la cara a l'altre amic que s'hagi casat abans que ell, o no?
3: Hi havia de tot, és a dir, sí que normalment eren... Però és que formar, és que ja ni es plantejava, és a dir, formar part del funcionament clar. De la comunitat.
0: Clar,
3: de pensar comunitats relativament petites, de llocs on es coneix tothom, i per tant eren coses que ja no es discutien. És a partir del segle XIX que apareix als Estats Units, per exemple, i també a França, una variant que són els comiats de solters de la gent de diners. Que aquests són comiats de solters en els quals els paga el pare, moltes vegades, la família, el nuvi, perquè el que s'acta és demostrar que tenen molta capacitat.
0: Que es noti la fastuositat.
3: Exacte. I són en aquests comiats de solters on apareix el rotllo de l'stripper, i el tot això prové d'un primer comiat que es va fer en el segle XIX a Nova York, que no es va arribar a celebrar perquè la policia va entrar abans.
0: Uau, i què hi havia preparat en aquest comiat?
3: Teòricament, allò es deia que hi havia un grup de dones nues i una mena de copa de martini enorme on es podrien banyar, i en realitat el que hi havia era una ballarina oriental d'aquesta que feia la dansa als Set Bells, que teòricament era egípcia, però en realitat era canadenca.
0: Carai, tu.
3: I
0: van equivocar una mica.
3: I els que organitzaven aquest comiat de solter eren la família del Barnum, el del circ.
0: Ah.
3: El Sir Barnum, el net, era el que havia de fer aquest comiat de solter.
2: Ara que dius la família, aquí a l'altra derivada. Hem de fer un comiat on agrupem mares, germanes, amigues de la classe A de quan anava
0: jo,
2: amb els
0: no.
2: pops.
0: Per mi no. Llavors, grupets diferents, que si no m'atabalo,
2: tu. Grupets diferents.
0: Sí.
2: Ostres, o sigui, llavors...
0: Un faig ceràmica, l'altre faig els vins, l'altre faig pintura.
2: Perfecte.
0: Espera, que acomiado l'Eduard. Eduard, gràcies, bonic, una abraçada. Ha penjat, no, l'Eduard? Ha dit, ja em dono per normal. Gràcies, Eduard, per escoltar-nos i per participar. Escolteu-me una cosa. El 677-3877-19, de seguida repassem els vostres missatges. Abans, però, m'agradaria anar al Carles Torrecilla, el doctor en màrqueting i estudis de mercat, el professor de SADE, que ha fet aquest llibre, el llibre imprescindible de les bodes, juntament amb bodes.net, on s'explica que el 85% de les parelles que es casen celebren aquest comiat de solter i soltera, us ho dèiem abans, però li hem demanat quin estil de comiat és el que triomfa actualment. Diu això.
9: Bé, actualment predomina el comiat basat en l'experiència compartida per damunt de la festa clàssica de discoteca. És a dir, com ja es veu a la societat, no?, el tema de les experiències, no?, escapades de cap de setmana, activitats en grup, plats gastronòmics, eh? Al final, la tendència general apunta cap a prioritzar el temps de qualitat amb el cercle proper, tot i que, naturalment, segueix coexistint amb els formats més festius i nocturns que no han desaparegut. Però la tendència cap a les experiències que es veu en tot l'oci, en tot el tema regals, doncs també es veu en el comiat de solter.
0: I una cosa que he detectat molt en els últims comiats, viatges.
2: Això.
0: Està molt de moda. Ara no, ara anem a Logroño a celebrar el comiat de solter. Abans es fotia, això m'ho deia el meu pare l'altre dia, no? 24 hores abans t'agafaven, foties una farra i ximpun. Ara, viatges.
9: Sí, clarament el tema de viatges és una de les tendències més visibles, eh? Escapades de diversos dies a ciutats europees, costa, cases rurals, tant d'anada com de tornada, eh? De gent d'aquí que va cap allà i gent d'allà que va cap aquí. I les activitats d'aventura guanyen terreny, eh? De fet, encaixa molt bé amb el perfil actual de qui es casa, eh? Perquè, per exemple, segons l'informe nupcial de bodes.net d'aquest any 26, la generació millennial representa el 73% de les parelles que es van casar l'any passat. És un perfil, de fet, que té certa estabilitat econòmica, tendeix a valorar l'experiència, i sobretot allò que sigui memorable, eh? Allò que doni records, eh? Durant temps.
0: Segons les dades de l'estudi, el 94% de les parelles prefereixen un comiat sense strippers, que entroncaria amb el que ens estava explicant ara l'Àngel. Han perdut protagonisme en els comiats de solter i soltera?
9: El tema strippers ha perdut pes de manera apreciable, tot i que no han desaparegut del tot, eh? Encara hi ha parelles que opten per un comiat més vinculat a aquests codis de mal gust, però és un grup que es redueix any rere any. Per exemple, hi ha un clar desplaçament cultural, eh? El comiat ja no s'entén com l'última nit de llibertat, sinó com una celebració de l'amistat, del vincle. Aquí influeix una consciència social més gran i un canvi en la manera d'entendre les relacions, per sort, no?, juntament amb una preferència creixent per plans que pugui gaudir tot el grup. Anem a millor clarament.
0: A més, en Toni, amb qui hem parlat, ens deia no, és que abans no es veia, no, com una vexació a les dones. Ara sí, clarament, hi ha més consciència i s'estan prenent plans alternatius.
9: El que es pot dir és que hi ha una tendència cap a la cosa més lúdica, humorística, que ho pugui disfrutar, que no sigui incòmode per una sola persona. Per tant, és un tipus d'espectacles a vegades transgressors, però formulat des d'un codi d'humor i de passar-s'ho bé en grup, d'aquestes bodes més disfrutones. De totes maneres, també cal dir que no és una gran tendència, sinó que és una opció més dins de la varietat, de coses més tendents a l'humor i a l'activitat en grup.
6: A tot això, perdoneu, se'ns ha colat el cling d'una nota de veu, A tot això, la meva mare em fa saber una dada important. Diu, el fill de la Carolina de Mònaco va fer el seu comiat de solter al castell de Requesens.
2: Ah.
6: Que ho sapigueu, a Catalunya. Per tant, entronca també amb els viatges, que també venen expats a fer comiats de solter aquí a casa nostra. El 677-3877-19. Què ens diu en Fran?
1: Parlàvem de viatges i parlàvem de strippers, doncs és el que va fer el Robert. Vam anar 3 dies a les Canàries, diu, vam fer stripper, motos d'aigua, festa i tal. Aquest i tal és el que ens interessaria saber, però segurament és el que queda per ells. I al tornar se'ns va cancel·lar el vol perquè hi havia calima i ens vam haver de quedar malauradament un altre dia. La Carla té 27 anys i es casa l'any vinent i té una idea per veure si algú li agrada que vol compartir amb vosaltres. Estem en procés del comiat i creiem que la millor opció és fer una part per separat, és a dir, ella farà una part i la seva parella doncs farà la seva part i acabar al mateix espai junts el mateix dia, és a dir, s'ajunten els dos comiats i al final arriben a la mateixa festa.
2: M'agrada aquest perfil de jo ja organitzo, perquè al final el comiat de solter és com una festa d'aniversari sorpresa, té aquest factor de que el teu dia el delegues, no?, a les teves persones de confiança. No, jo sóc també d'aquest missatge. Agafo jo la iniciativa i el comiat ja te l'organitzo jo mateixa, no cal que me'l feu vosaltres.
6: Sí, Núria, de veritat, no deixes res al descontrol,
2: No, però vull dir, no?, és que és veritat.
6: A mi també m'agradaria. Una vegada em van fer una festa sorpresa i li vaig dir a la meva parella, mai més a la vida. Jo necessito saber què em trobaré, perquè potser aquell dia no en tinc ganes.
2: I això també et passa. Clar, amb els comiats de solter pot passar el mateix.
6: Junts o separats. Abans us hem llegit l'estadística que hi ha en el nostre grup privat de la solució. Si voleu formar part d'aquest club de la solució, ja ho sabeu, ens escriviu un missatge al 677-3877-19. Us retornarem un enllaç i allà hi podrem entrar. Junts o separats. Doncs mireu, el 82% de les parelles fan el comiat de solter per separat. Per què? Per què només aquest 18% de parelles que es casen celebren el seu comiat de solter-soltera conjuntament? Doncs ens ho diu en Carles Torrecilla.
9: La tendència continua sent que la majoria de parelles celebren el comiat per separat. En bona part perquè s'entén com un moment amb el cercle propi d'amistats de cada membre de la parella. I aquests cercles, clar, no sempre coincideixen. Dit això, també hi ha parelles que decideixen fer-lo conjuntament sovint perquè comparteixen el mateix grup d'amics o perquè prefereixen un model de celebració menys marcat pel gènere, no? És un format que va guanyant presència, tot i que l'opció per separat continua sent encara la més habitual.
6: Un minutet del que passa de 3:45 del migdia. Jo et preguntaria, Àngel, per arribar a acords, Més que una festa desenfrenada, al final era com un ritual de pas, aquestes festes que ens comentaves, oi?
3: Sí, clarament. I ja dic, la part lúdico-festiva no era necessària. És a dir, a començaments del segle XX, per exemple, a Catalunya, els comiats de solters eren el que en deien un sopar de fadrins. És a dir, que es trobaven, sopaven, i després anava tothom a casa seva, i poca cosa més.
6: Responent a la Núria, incloia també la família?
3: No.
6: Ah, només amics,
3: Només.
6: Mira, Núria, històricament avala només els amics.
2: Però a mi m'agrada també que cada cop es vulguin fer comiatge allò junts, perquè és veritat que tu has de mantenir els teus espais i no ho has de fer tot amb la parella, però també és una manera de combatre aquesta punyetera malaltia que hi ha sempre, de que quan quedes en un restaurant amb parelles, encara hi ha gent, fins i tot de la meva edat, que no considero que jo vagi amb taca-taca, que diu, els nois a l'esquerra i les nenes a la dreta. Va. Tal com raja, no? No, és que ho veig a la crònica.
6: No, estic molt d'acord.
2: Perquè, escolta, si realment...
6: Però això encara passa? Encara t'ho diuen? No, els nois aquí i les noies allà?
2: A cada calçota de moment, jo.
6: Per favor.
2: I de diferents sectors, Clar, llavors penso, si voleu fer això, fer una trobada de nenes i una trobada de nens, que encara ens diem així. Però de debò, si quedeu i tot el dia ho hem de fer tot separat, per gènere, és que ho trobo molt gastat.
6: A tot això, ara que parlaves de gènere, Àngel, ens hem centrat molt en els homes, però les futures núvies també participaven en cerimònies prèvies. Quin caràcter tenien aquestes cerimònies? Què feien?
3: Res a veure, és a dir, eren cerimònies...
6: Oh, sorpresa, eh?
3: Sí, jo m'ho pensava, que això no ho sorprendia ningú. Sí, ja a l'època romana, el que hi havia era un tipus de cerimònia, igual que l'època grega, que era, clar, en el cas de la noia, no es tractava d'accedir als drets civils, no? Mm-hmm. Sí, sinó de convertir-se en dona, per entendre'ns. I, per tant, què es feia? Dos elements molt importants. Un, abandonar tot allò que tingués a veure amb la infantesa.
6: D'acord.
3: I llavors es feien rituals com deixar les joguines, és a dir, fer una mena d'acte cerimonial.
2: A quina edat es casaven?
6: Oh, clar, a partir dels 14, no?
3: Depèn de l'època.
2: Mínim?
3: Mínim 14-15.
6: Val.
3: Màxim 20 i tants.
6: Màxim, eh?
3: Sí, 24-25.
2: Sí, si als 30 no t'havies casat, ja no et casaves.
3: Era, a veure...
2: És
3: que entraríem en un altre tema. És l'època fèrtil d'una dona, fins al segle XVIII, la menopausa era abans dels 40.
6: Clar, aleshores no teníem sentit.
3: Clar,
6: no,
3: clar,
6: llavors,
3: el període fèrtil, és a dir, el casament tenia la finalitat que tenia.
6: Uh-huh. Perquè era una estratègia, al final.
3: Clar, la menstruació les dones la tenien a partir dels 13-14 anys, abans no, i se'ls retirava entre els 35 i els 40.
2: Està molt bé, Elisenda, perquè la història de la medicina mai allò profunditza en cap malaltia de les dones, però només en aquesta, que interessa pel que interessa,
6: aquesta està ben datada.
2: Aquesta la saben perfectament.
6: A tot això, dèiem que en el cas de les dones era convertir-se en dona, per tant, abandonar tots aquells ítems que et feien referència a la infantesa.
3: Exacte.
6: Com deixar joguines?
3: Deixar joguines, deixar aquelles coses així que es vinculaven a la infantesa, els amulets, etc. I després hi havia, en algunes cultures europees, hi havia una cosa que era el plor de la núvia.
6: El plor de la núvia?
3: Sí, que era, clar, quan una núvia es casava, quan una noia es casava, abandonava casa seva, si s'anava a casa. És a dir, mentre que pel noi no, per la noia era marxar de casa seva.
6: Perquè anava a casa dels sogres, diguem-ne, bueno, a la casa familiar,
3: exacte,
6: no?
3: Exacte, sí, o anava a casa dels sogres o anava a la casa nova, però abandonava la seva família. Uh-huh. I, per tant, hi havia un ritual que era això, que es feia amb les amigues, que es deia el plor de la núvia, que era una mena de celebració íntima, en el qual el que es feia era la lamentació aquesta de l'abandonament de la família. Tenia un aspecte ritual, no és que juntessin a plorar com a magdalenes, diguéssim, però sí que hi havia un cert aspecte de dol, no?
6: Entenc.
3: Per al començament d'una nova vida.
2: D'aquí les dames d'honor, potser? Perquè
3: és possible, no?
2: Els homes no tenen damos.
3: No, és veritat. És possible que tingui a veure...
6: Ah, mira, que interessant, això, Núria, no m'ho havia plantejat.
2: És que la història sempre m'agrada conèixer-la per entendre el present.
6: És interessantíssim també entendre, no?, d'on provenen aquestes tradicions, perquè ara ho fem molt gratuïtament, no? Juntem-nos amb les noies, juntem-nos amb els nois, perquè sí. Doncs avui, amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la UB i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens, estem coneguent el perquè de totes aquestes tradicions. El 677 38 77 19. Fran, què ens diuen?
1: Mira, us diré que hi ha un oient que ens demana que no diguem el nom, perquè està preparant el comiat de soltera d'una amiga i ja tenen tot el planning pensat i l'hem basat única i exclusivament en els gustos d'aquesta persona. Per tant, nosaltres no direm el que tenen pensat perquè potser ens està sentint aquesta persona i li donarem pistes. La Mònica diu: el meu comiat de soltera va ser molt trist, ara jutjarem si ho va ser o no.
2: Ostres,
1: només vam quedar dues persones, jo i una amiga meva.
6: Al final?
1: Amb una... No.
6: Ah, van quedar elles.
1: El pla total era aquest, dues persones.

0: 5 persones, 5 homes,
1: sí,
0: a sobre d'un monovolum...
1: Home, fotem frenassos.
0: Fent surf.
1: Fent surf? Com a la pel·li Teen Wolf.
0: A tal, no sé si surt aquesta
1: escena, però... Com es diu aquest oient?
0: Aquest oient es diu David.
1: David, això és per matar-se, és per matar-se, David.
0: Sí, a Granollers, eh?
1: Home, per favor.
0: Els va multar la policia.
1: Home, no m'estranya, David, fill meu.
0: I ja em sembla poc.
2: Home,
0: em sembla
2: poc. I encara que ho explica, estic contenta.
1: Perquè ja ha prescrit.
2: Que no ha mort.
1: Perquè, home, clar, és que per favor, David, espero que n'hi lligat amb arnesos, eh?
0: I un altre David diu que només coneix històries de comiat de solter que han acabat amb la cancel·lació de la boda i fins i tot en separacions.
1: Epa!
0: No les detalla, eh? Simplement fa aquest comentari.
1: A tot això, ara li preguntarem a l'Àngel, eh? Quan apareixen elements com les disfresses en els nostres comiats de soltera? Intentem datar-ho, exacte. Les tites, aquest símbol fàl·lic, té algun origen històric? Ara us ho responem, va.
3: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant de comiats de solter i l'hem deixat també votant un altre cop a la publicitat. A veure, Àngel, jo t'he preguntat, aquestes disfresses, aquestes icones fàl·liques que sovint veiem en els comiats de solter, soltera, sobretot soltera, que ara estan prohibits en segons quines poblacions, això té algun origen històric o ens ho han tret del barret?
4: Sí, és que sí, quedaria molt xulo, però no té cap origen.
1: Quina
4: baixona! No té cap origen històric. Comença a partir dels anys 90. Bàsicament això ve dels Estats Units. Aquesta derivada sexual no existia originàriament en els comiats de solters.
1: Clar, perquè, insistim, era un ritu de, un
4: era
1: ritual
4: un
1: de pas.
4: De traspàs,
1: exacte. Amic, per tant, això ens ho hem inventat els moderns. Està documentat que als segles XVII i XVIII apareixen costums que recorden els comiats actuals. Per exemple, a Suècia, algunes núvies celebraven el seu darrer vespre de virginitat amb amigues, que vindria a ser com aquella nit de plor, no?, com deies. I a Escòcia hi havia el ritual del fit washing, en què familiars i amistats rentaven els peus dels futurs esposos. Tu en saps alguna cosa d'aquest ritual, el fit washing?
4: Sí, a veure, a Escòcia és dels llocs on més treballats tenien el tema dels comiats de solters, curiosament. De fet, el nom prové d'Escòcia. O sigui, el primer lloc on s'escriu, allò apareix, és en un diari escocès de finals del segle XIX, que es parla per primera vegada dels comiats de solters, que en deien solters, en deien bachelor.
1: Bachelor, no? Encara es diu. Exacte,
4: sí, que és allò... que originàriament bachelor volia dir un cavaller que encara no té terres, ni té bandera, ni té res.
1: Que vindria a concordar amb el que ens has dit, que no eren persones polítiques fins que no es casaven.
4: Exacte, que era quan es convertien en adults. És a dir, casar-se i ser adult era la mateixa cosa.
2: Ara, Elisenda, em fa molta gràcia que parlem de segle XVII, segle XVIII, però jo, per exemple, tant mon pare com ma mare com els meus avis no han fet un comiat de solter.
1: Ah, no?
2: No.
1: Però si abans es feien 24 hores abans, s'agrestaven el nuvi, la núvia, quatre festolles
2: i
1: d'empalmada.
2: O sigui, la teva família de les generacions anteriors properes n'han fet.
1: Sí, però coses senzilletes. Allò com la nit anterior, els amics sortien de festa i a vegades arribaven del revés una mica als casaments, fins i tot.
2: Val.
1: Ara sí que deixen setmanes, no? Però si trenques un peu, no sé què, abans, hòstia, fotien pel boc gros i arribava el que arribava, saps? Va, últim minut, no sé si vols acomiadar, que ens acomiadem amb algun missatge.
0: Mira, tinc un missatge del Jordi, que demà fa 50 anys, felicitats. I l'any vinent es casa i diu que vol tot el pack.
1: Oh,
0: tots els clàssics. Vull fer festa sorpresa amb els amics, jo organitzo també el casament, vull stripper i tot el que calgui, amb la família, amb la parella i tot el pack.
1: Tot el pack. Doncs avui hem parlat de comiats de solter i de soltera. Ja ho sabeu, eh? Si voleu un comiat de solter amb un pack, tenim aquest oient i la Núria, que vol també tites al cap.
2: Ens hem de casar amb l'oient.
1: Si hi ha alguna amiga que està escoltant, que ho sàpiga aquesta data. Avui hem parlat de, sobretot, l'origen històric d'aquests comiats de solter i soltera, perquè de vegades fem rituals que no sabem d'on provenen i sempre s'ha de conèixer la història. Ho dic en tots els sentits. Àngel Casals, historiador i professor d'Història Moderna de la UB i membre del Consell Assessor de Sàpiens. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Tornaràs, eh? Si no és aquesta temporada, serà la vinent. Nosaltres, Núria Casas, gràcies, bonica.
2: A tu, com sempre.
1: Tornem demà. Fins aquí la solució. Ho farem amb la Mariona Ribas, amb el Malcom Otero i la Marta Pontnou. Parlem de prevenir abusos.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet en un quart de punt fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tal i com ha defensat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
2: La decisió correcta era apujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
1: Tot i això, el BCE preveu ara que els preus s'encareixin un 3% aquest any i ha tornat a retallar la previsió de creixement, que ha situat en el 0,9% per aquest 2026. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
1: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire ja passa en factura als socialistes segons l'últim baròmetre d'intenció de vot del CIS.
3: El govern proposa incrementar a fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i a fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura, que haurà de trobar el consens polític al Congrés, pretén frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga.
1: Arxiven el cas de l'accident de la mina de Súria el 2023, en què van morir 3 geòlegs. El jutjat de Manresa considera que el despreniment de roques va ser sobtat i imprevisible, i no hi veu indicis de delicte ni omissió greu de les mesures de seguretat. El pintor mallorquí Miquel Barceló exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona els últims 15 anys.
3: La mostra s'ha estrenat aquest dijous a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art. Reuneix una trentena de gravats amb motius molt variats, des de criatures marines fins a paisatges africans i fins i tot un autorretrat. Per Barceló, el gravat és una taula de proves.
4: Aquesta lletra ferit són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com de Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar o incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
3: Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90 i l'Artur Ramon ho farà fins a l'octubre.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Ara, a les 4 de la matinada, del mateix grup, comença el Corea del Sud, República Txeca, que també juga en terres mexicanes.
3: A la concentració de la selecció espanyola dels Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup i encara en futbol, però al marge del Mundial, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el de Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Aquest divendres a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I el circuit de Catalunya aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenament lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
12: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
13: Fixa't com sona Edició Clàssics.
12: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
14: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
12: Oh, fixa't com sona...

0: Recordeu alguna mestra de la vostra escola? M'hi jugo el coll que us venen un nom darrere un altre, tant si us van agradar com si no. L'escola i, sobretot, les mestres marquen. Aquests dies el sector educatiu continua en lluita i estan en el seu dret. La seva feina s'ha tornat insuportable i això repercuteix en els alumnes. Sentim les queixes dels mestres, però com és que el sistema educatiu ha canviat tant? Quins eren els drets i les condicions adquirides que s'han perdut? Avui volem parlar amb una mestra jubilada i una mestra que exerceix. Una conversa intergeneracional sobre aquesta feina on les dones són majoria.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Aquesta que sentim és Mia Salazar i la cançó Despatriada. Aquesta artista, que és d'aquí però amb arrels mexicanes, porta 20 anys vivint a Europa. Ha viscut a Estocolm, a Alemanya, i si us agraden aquestes cançons boiroses d'una dona que s'ha fet un fart, jo crec, de sentir Portishead, us convidem al concert, amigues. Tenim entrades per aquest dissabte 13 de juny a 9:15 a l'Helio Gabel. Els primers, a les primeres, a qui vulgui, que truquin al 93-201-7474. 93-201-7474. Aquest telèfon meravellós on podeu trucar també aquesta nit si sou mestres, si heu tingut mestres. Tothom té mestres. Vosaltres sí que... Nosaltres també som mestres d'algú, a vegades. Passen 10 minuts de les 9 de la nit, estava a Catalunya Ràdio sentint les dones i els dies. Benvingudes, benvinguts al programa que més us agrada de la setmana, que ja ho sé, que hem tingut dos dies de baixa perquè estàvem aquí amb el papa mòbil amunt i avall, però ara tornem ja a les pubilles de cuixa forta. Segur que recordeu alguna mestra que us va marcar. Jo crec que són figures essencials a la nostra infantesa i joventut. I a mi m'agradaria. Bona nit. Ens acompanya l'Anna Trabal, que és mestra jubilada. Com estàs?
1: Molt bé.
0: A tu et para encara gent pel carrer? Això passa, no, les mestres?
1: Sí, sí, sí.
0: Que et
1: sí.
0: Diuen, ai, me'n recordo tant de tu.
1: Sí, i val a dir que a vegades haig de fer molts esforços per recordar els noms. Allò de dir, la cara em sona, i llavors et surt, hi ha alguna pista que et fa sortir, i això em fa patir una mica.
0: Però a vegades també m'imagino que t'emociones, perquè te'n recordes de les històries. Potser no te'n recordes del nom, però de la història.
1: De la història,
0: o de què va passar.
1: De què va passar, de quan era més petita, de que resulta de que te l'havies trobat en una situació de que havíem hagut de bregar juntes. Sí, i fa il·lusió que et reconeguin, i que et reconeguin amb il·lusió, clar que sí. I famílies, que també et trobes famílies. També.
0: Yeah. Ara m'ho explicareu, ara vull saber-ho tot. I també ens acompanya Noemí Font, que ella està treballant ara. Puc dir l'edat o què? Les mestres teniu edat o no?
2: Sí, jo tinc 45 anys estupendos.
0: I ara mateix fas de mestra en una escola de Vilassar de Mar, l'Escola del Mar.
2: Sí.
0: I tu suposo que et paren també, perquè ja has tingut molts alumnes anteriorment. Sí, i suposo que no sé si també tens un seguiment o a vegades et venen al cap històries que has viscut amb els teus alumnes.
2: Sí, i ells sobretot se'n recorden molt d'històries que els explico jo. Això també. Sí, jo me'n recordo que tu ens vas dir un dia, és que fa poc em va passar. Jo sóc mestra d'explicar moltes històries meves com si fossin contes i tant, és molt maco quan veus alumnes que fa temps que no veus i que et saluden amb afecte, és molt bonic.
0: Escolteu, són dies de lluita encara, dies que potser s'aturen o s'aturen durant un moment, però clar, la guerra, podríem dir, o la batalla, ve de lluny. No m'agrada parlar en aquests termes bèl·lics, però sí que n'esteu, ho podem dir amb carinyo, fins al capdamunt.
2: Doncs sí. Doncs sí, ja podem atacar el tema dels recursos.
1: Els recursos, de les mans, dels diners.
2: Sí, bé, jo també, clar, soc mestra i a la vegada també he vist aquestes mancances com a mare, i això és el que em dona a mi una visió molt clara de coses que fan molta falta. I em refereixo a coses que estan recollides en el decret d'inclusió i que són molt específiques i que per casos de criatures amb necessitats grans de suport, doncs continuen estant en un limbo que legalment estan reconegudes, però a l'hora de la veritat doncs no hi són, no? Coses... Ja sé que són molt específiques, però aquest és el meu supertema.
0: A veure.
2: El tema de l'assistència sanitària en horari escolar per criatures...
0: Què vol dir això?
2: Doncs...
0: Que no tinc criatures, jo no sé.
2: Sí, no. Criatures amb malalties...
0: A mi em donaven aigua del Carme, m'explico? Aquesta és la meva assistència.
1: Amb un sucre
0: que, escolta...
2: Ho arreglava tot?
0: Bueno. Conqueries Polònia després.
2: M'encanta. Doncs això, que hi ha criatures que tenen malalties greus, com és el cas de la meva filla, i que necessiten, doncs... una assistència sanitària en horari escolar. I són criatures que claríssimament el seu lloc és l'escola ordinària perquè no tenen una afectació cognitiva ni tenen pluridiscapacitat, però necessiten unes cures que el decret d'inclusió preveu però després, a l'hora de la veritat, doncs, li diuen a la monitora que passa per allà que ho faci. I, clar, aquesta monitora ni té el reconeixement pel que fa al sou, ni els coneixements per poder desenvolupar aquesta tasca.
3: Tècnics.
2: Llavors, això és una cosa molt específica, que potser molts mestres, doncs, si no han viscut el fet de tenir un alumne amb una malaltia greu, doncs, potser doncs, fins i tot no som prou conscients, però aquesta és una manca, jo penso, importantíssima i molt greu quan diuen, no, la monitora, que ho faci ella.
4: Això jo crec que ens està sentint molta gent que té criatures i veu perfectament totes les falles del sistema. Veu que els seus fills estan en barracons, sense aire condicionat, en situacions molt difícils, amb mestres que estan sobrepassats perquè tenen potser més alumnes dels que tocaria, amb aules amb alta complexitat. Se n'ha parlat molt de tot això, però a mi m'agrada que avui tinguem aquesta conversa intergeneracional, perquè jo deia abans d'entrar, de dir, jo vinc d'una escola on havíem estat 40 a classe, i això és fort, però sí, érem 40 i passaven coses també, i no hi havia potser tantes etiquetes com ara, però els professors també s'ho passaven malament. Però clar, què ha canviat? Com ho percebeu? I tu amb l'experiència, Anna, que ets ja jubilada, però que tu has estat molts anys treballant a l'escola, què creus que ha passat o què és el que ha canviat més?
1: A veure, jo diria que la percepció de com aprenen els nens i les nenes ara la tenim més clara. Abans teníem intuïcions i ara la neurociència ens ha donat ja noms i cognoms. Què passa? Doncs que hem canviat coses, però les hem canviat a vegades per assaig-error. Què vol dir? Que quan ens ha faltat o no ens ha sortit les estructures organitzatives que hem creat, tots els nous idees que se'ns han anat apareixent en els equips, resulta de que hem fet 3 passos endavant i un i mig endarrere. I això ho aguantes tot si tot va bé. Però quan vas passant doncs, unes retallades el 2014, quan està la cirereta al pastís amb la pandèmia, els mestres hem aguantat el que no està escrit amb tota la història de la pandèmia.
4: Vols dir que els cabells blancs han sortit per això, eh?
1: I tant. I llavors, clar, arriba un punt que s'ha tentat.
4: Abans em deies una cosa que m'ha semblat molt interessant, que és que educàvem diferent, estàvem en una escola on es valorava més la memòria, hi havia una altra manera, potser més jeràrquica, ara es vol aprendre d'una altra manera, i això també, és a dir, és molt interessant perquè ha acollit a molts altres alumnes que abans es quedaven pel camí, podríem dir, però també al mateix temps per vosaltres és molt més exigent. A veure si m'ho podeu explicar, això.
1: D'entrada, educar és un acte de responsabilitat i de proximitat. I això es fa creant vincles. Mm-hmm. Jo també vaig anar amb classe de 40 i jo vinc vincle amb la tutora que tenia, doncs no em vaig fer mai. Era evident que era una manera d'aprendre, que havies de memoritzar un seguit de textos i els havies de saber transcriure en el moment que t'ho deien i llavors anaves passant. Quan l'atenció a l'aprenentatge és de debò, és amb sentit, és quan s'aprèn, és quan et sorprens, és quan l'obertura de dir això va amb mi. Però si no, pots anar passant. Això ho hem anat aprenent.
4: Vols dir que l'escola d'abans era més, em salvant molt les distàncies, que jo vaig anar-hi i tampoc hem sortit tan malament, però a més una escola militar, és a dir, és en plan, aquí farem el que jo digui, sí. I ara ens hem
1: unidireccional.
4: Sí, sí. O sigui, en la jerarquia del mestre hi havia els alumnes i ara és com que hem volgut fer assemblea, però no està sortint bé.
1: A veure, ara
4: estic dient, ho estic dient a raig,
1: no sé,
4: això.
1: Tu, Noemi, com ho veus, però el que ara hem volgut és posar l'alumne al centre i dir, a veure, quines necessitats hi ha. I, per tant, ara també tenim identificades més situacions d'aprenentatge que poden ser d'èxit o no i que les estem treballant. Què passa? Que aquí hi ha d'haver un treball d'equip molt potent. Hi ha d'haver un treball de formació permanent interessant. Hi ha d'haver xarxa interescola. O sigui, hi ha d'haver moltes
4: I també hi ha d'haver uns drets també pels professors, perquè dèiem abans, també estàvem dient aquí al passadís abans d'entrar, que el que havíem fet moltes vegades és funcionar amb la bona voluntat. Al cap aquella mestra que se n'anava de viatge de final de curs amb 40 nenes, que ara ho penso i dic, mare meva, no? Amb 40 criatures a l'altra punta d'Espanya, per dir alguna cosa, i clar, ja podíem passar de tot. Sí. Ara m'imagino que això és impossible. I a més demanar-li algú que ho faci gratis.
2: Aquest és el tema, no? Que al final les colònies, vull dir, és una responsabilitat immensa, i si doncs això, a vegades et toca amb una escola que les circumstàncies són difícils, o sigui, si tot va bé és estupendo, perquè vas de colònies i, escolta, vas d'hotel amb les criatures que els hi posen unes activitats i tu estàs allà perquè els nens es llevin a l'hora que toca, vagin a dormir, supervises una mica, fas companyia, però quan... doncs no sempre va així, diguéssim. Yeah. Jo crec que correspon que això estigui ben compensat, dic jo.
4: Està claríssim.
1: L'interessant és donar el valor pedagògic a cada activitat, a cada acte, a cada situació educativa. Mm-hmm. Si anar de colònies és un valor pedagògic, val la pena de posar les condicions per poder fer colònies.
4: Que estigui valorat per les dues bandes. Que el professor estigui bé, els alumnes estiguin ben cuidats, també.
1: Clar que sí.

0: les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer.
1: 20 minuts a les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio sentint les dones i els dies amb dues mestres. Conversa intergeneracional, si ens vol trucar algú per dir la seva, 93-201-7474. Per cert, que s'han dut les entrades al Rafa Aranda, que diu que li agrada molt aquest programa i que vol que sàpiga, i m'ha quedat clar, que també l'escolten els hereus. M'agrada els hereus, els homes. No, és que ens agrada, el Ferran Badia també ens escolta, perquè no té un altre remei que estar aquí. Doncs continuem parlant de què és ser mestre, què era ser mestre i què és ara ser mestre. Aquí hem de parlar, estem a les dones i els dies. Jo crec que és una professió, ha estat eminentment femenina, i jo crec que en cert sentit ha estat prou poc valorada, perquè és... Jo me'n recordo quan vaig fer selectivitat, que et deien, si no treus prou bona nota, pues que et posin de mestre, que total es necessita gaire. Sí. I a més tindràs un munt de vacances. Això ho hem sentit.
2: A banda que tothom se sent capaç, no, de donar, sí, indicacions de com s'ha de fer la feina, sí, això passa, sí, sovint, eh? Sí. Que dius, mira, prendrem aquestes... hem pres aquesta decisió, prendrem aquestes mesures per poder ajudar, per poder atendre d'una manera més adequada, i et diuen quina... que no, que les mesures més adequades són unes altres. Diu, home, ho hem acordat en junta d'avaluació, no sóc jo sola, que potser doncs no t'agrada el meu criteri, vull dir, però aquí les decisions les prenem conjuntament. No, tampoc. Dius, bueno, doncs no sé, tothom es veu en cor, no?, de trobar les respostes a les mancances educatives, però i a les decisions que es prenem. Les
1: també mestres. Diríeu que pel fet de ser dones se us ha tractat a vegades amb certa condescendència, també la relació amb els pares, no?, Com ha estat tot això? O no? O al contrari, s'ha respectat bastant i creieu que no han valorat o no ha estat en conversa que fóssiu dones o no? Creieu que hi ha hagut una mirada diferent?
3: Jo no m'hi he trobat, en aquesta situació no m'hi he trobat. Em vaig trobar en una situació d'una reunió d'arquitectes, de quan l'escola passava de barracons a escola, i amb els plànols del que havia de ser el centre, i la reunió d'arquitectes em volien preguntar el parer de què em semblava tot allò, i les dues indicacions que vaig fer és que ni em van escoltar. Em vaig sentir tan menys tinguda, vaig pensar, i tot eren homes, era l'única dona. Mm-hmm. Aquest sí que és el moment per ser dona, que vaig dir, però per això ets fora de l'àmbit escola.
1: Sí.
2: Però... sí, no, jo tampoc no diria... no he sentit mai...
3: No.
2: No, he sentit més aviat el fet aquest, no? que la gent pot de seguida entrar a valorar o a replicar o a corregir-te les decisions que prens, no? Vull dir, en general, jo crec que hi ha molt de respecte. Jo, en general, sí, m'he sentit molt respectada. Però sí que t'hi trobes de tant en tant, no? Que... bueno, que posen en dubte si el que estàs decidint doncs és el millor.
1: I això és
2: millor.
1: Pel fet de ser dona?
2: Jo no ho sé.
3: Jo no ho he llegit així, jo no m'hi he trobat així.
1: Millor.
2: No.
1: Què és per vosaltres ser una bona mestra?
2: Uau.
3: Bona pregunta.
1: Aquí... jo ho tinc clar, però jo ho tinc clar com a alumna, vull dir.
3: Com a alumna.
2: Sí. Començo?
3: Va,
2: començo. Ja estem aquí les dues mirant-nos, sí, i no sabem, qui ha de començar.
3: Vinga.
2: Jo recordo quan era petita que, de fet, o sigui, jo vaig... la primera vegada que vaig pensar en poder ser mestra va ser quan vaig tenir un mestre que em va impactar, no? Va ser... era un mestre que ens donava naturals, que és com ho dèiem llavors, i era un mestre que realment explicava d'una manera molt apassionada. I no només això, sinó que a més ens... és que en aquella època, a l'escola en què jo estava, bueno, hi havia de tot, no? Com potser també passa ara, però era un home que ens tractava amb amor, no? amb molt de respecte. I jo veia aquell home i pensava, dic, ostres, dic, ha de ser...
1: Aquí va arribar la vocació, o què?
2: Sí, tot no i que no va ser una cosa definitiva, perquè després vaig tenir altres aspiracions, però recordo haver tingut aquest pensament, ha de ser lo màxim poder ensenyar una cosa que a tu t'apassiona. I a mi la meva passió és la música, i pensava, ser mestra de música ha de ser... bueno,
3: la bomba.
2: No más. I penso que un bon mestre ha de ser algú que sigui capaç de transmetre, jo ho veig així, passió per allò que explica, perquè jo ho veig a vegades amb els meus alumnes, jo em considero una persona també molt apassionada, i a vegades comencem un tema i comencen, ah, però això és un rotllo, no ens interessa, no sé què, i jo començo, arrenco tota la maquinària i és molt bonic veure com ets capaç amb la teva energia doncs despertar l'interès cap a un tema que en principi, doncs, les habaneres... No volem fer...
1: D'entrada sembla difícil.
2: Bueno, això... Sí, però ho hem fet conjuntament. El professor de música, perquè sí. En aquest any no sóc jo la mestra de música de l'escola, han fet una feina espectacular i en 2 setmanes s'han après 4 havaneres. Va venir un grup.
1: Però lletres feministes, espero, perquè totes són una mica la Lola sacó el pañuelo, jo estava aquí esperando la cantonada, eh?
2: Ostres, aquí no
1: això,
2: sembla anàlisi.
1: Això,
2: mira,
1: el tema
2: no,
1: de gènere...
2: Ara m'he posat en
3: un jardí.
2: Aquí, ara m'he posat en un jardí.
1: El ron cremat, però tu espera'm a la playa. És que, mare meva...
2: Bé, reculem. Doncs jo penso que això és molt important, ser capaç de transmetre aquesta energia i arrossegar les criatures no? I mostrar-los interès cap a un tema que potser d'entrada doncs, els importa un rave.
1: Arrossegar.
2: És molt important.
1: Anna, en el teu cas.
3: Sí, en el meu cas...
1: Estàs aquí prenent nota, reflexionant i tot, eh?
3: No sé massa quin va ser el detonant. Em sembla que jo sempre ho havia dit i no ho sé, i a casa, doncs, la germana, doncs, infermera i l'altra mestra, i no ho sé, m'hi vaig trobar, la veritat. Sempre m'ha agradat o m'ha interessat el vincle amb la distància curta. I això, sóc observadora i m'agrada aquesta proximitat. Vaig anar a la Normal de Sant Cugat. I en allà vaig ser l'última...
1: Era una escola... L'escola normal hem d'explicar que era el previ al que després va ser la Universitat de Magisteri. Eh?
3: Això mateix. Uh-huh. I allà a la normal vaig tenir la sort de tenir un professorat que em va fer llegir molt, que em va fer anar a l'escola a observar, a opinar i... I en allà, la decisió ja l'havia pres, però en allà em van convèncer. Mm-hmm. Em van convèncer de que havia de ser mestra i jo anava per les escoles del CPEC, en aquell moment, col·lectiu d'escoles per el pas a la pública. I en aquí és on vaig trobar escoles que em van donar idees de com poder... amb tot el bagatge de la renovació pedagògica del primer terç del segle XX, com es podia fer aprenentatge amb els nens i les nenes i amb equip. Mm. I vaig anar a parar en unes escoles que això m'ho van ensenyar.
1: I t'ho van permetre.
3: I m'ho van permetre.
1: Doncs mira, tenim una trucada de la Bea de Mataró.
4: Hola.
1: Hola, què tal, com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé, contentes. Què ens vols dir, veure?
4: Mira, jo estic molt d'acord amb la primera mestra que ha parlat, perquè jo vull donar les gràcies a dues professores. Una va ser professora meva i es deia Maria Pilar Sambola, que el que em va ensenyar va ser a estimar la història, perquè ella estava enamorada de la història. I era una persona que en lloc de fer-te llegir història i explicar-te història i tal, i que qual que va, et posava un mapa allà a la pissarra i començava a relacionar-te tota la història mundial i quedaves allà al·lucinant com si estiguessis veient una pel·lícula. Jo des de llavors m'encanta la història i sempre m'ha agradat, això sí.
3: Interessant la passió, 40. La passió de que la transmetia.
4: Sí, era la seva passió i a més és que et feia participar, et preguntava, et deia, bueno, i per què? I què opines? I per què hi vaques aquí? I no sé què, i no sé quant. Estava sempre parlant.
1: Doncs escolta... No, dic que aquesta nit ens en recordem d'ella, de Pilar Sambola, has dit, eh?
4: Maria Pilar Sambola.
1: Mira,
4: sí.
1: Ens encanta recordar el nom, perquè ho dèiem al principi del programa, que tothom té aquella profe de l'ànima que sempre recorda i que se'n recorda d'una frase d'ella o d'alguna cosa que li va ensenyar i que no s'ha oblidat mai. Jo, el complement directe a les frases, tinc claríssim.
4: Era super elegant, a més, també.
1: Doncs això també fa molt.
4: I després també li dono molt les gràcies a una professora de la meva filla que es deia Maria Àngels. Era la seva professora de quart. La meva filla s'avorria moltíssim en les classes, perquè ella podia fer més i llavors s'avorria moltíssim. I aquesta professora sense dir absolutament res a ningú, va saber motivar-la, li donava més feina que els altres sense que ningú ho sapigués, només ho sabíem ella i jo, la motivava, li deia que tenia que el que ella podia fer era ajudar els altres, els que estaven més retrasats de la classe, i la meva filla, quan arribava al col·le, després de conèixer aquesta professora, anava feliç, anava contenta i ara és una dona que ajuda a tothom.
5: Que bé. Doncs escolta,
4: de matemàtiques, i la meva filla ara és física quàntica i li devem amb ella.
1: Home, això són paraules majors. Ha anat molt bé en aquesta casa, això. Bea de Mataró, moltíssimes gràcies per trucar. Una abraçada.
4: Gràcies a vosaltres i felicitats pel programa.
1: Merci, bona nit.
4: Visca les dones, adeu.
1: Visca les dones.

0: m'agrada que avui estem parlant de les mestres, de totes les coses bones que han fet per nosaltres. Jo m'emociono, amb algunes mestres, perquè crec que hi ha un abans i un després. Moltes coses de les que anirem incorporant tota la vida, portarem a sobre, seran gràcies a un dia, a una mestra. Aquests dies, evidentment, amb tota la lluita que porteu a les escoles, s'està parlant molt de la complexitat dels centres, dels diferents orígens de les criatures. Tu, per exemple, Noemí, has treballat en escoles molt problemàtiques,
1: sí,
0: on hi havia alumnes que tenien pares a la presó, per exemple.
1: Sí, sí, sí.
0: M'agradaria que m'expliquessis una mica com ho porteu això, és a dir, quan us trobeu situacions d'aquestes, i si us sentiu soles, perquè sempre em pregunto que hi ha allò que diuen la llibertat de càtedra, que tu tanques la porta i estàs sola per les coses bones, però també per les dolentes. Mm-hmm. Com heu viscut tot això?
1: Jo, a les escoles que he treballat de màxima complexitat, la veritat és que el record que tinc, perquè d'això ja fa uns quants anys, els equips estaven molt units. I jo penso que això és, no sempre passa, no? En les diferents escoles en les que he estat, doncs, els equips no sempre, quan hi arribes, hi ha l'harmonia necessària per poder desenvolupar la teva tasca el millor possible. Però en aquestes escoles, doncs, sí, la veritat. I jo crec que això és una peça clau, perquè quan estàs a l'aula i de cop i volta esclata un conflicte del tipus un nen es brota i comencen a volar cadires, necessites poder sortir, demanar ajuda i que vinguin dues persones a donar-te un cop de mà. Llavors,
0: i també, ara que dius això, dius un nen que brota, perdona, però clar, estem parlant de salut mental, de problemes de salut mental seriosa, i també d'un tema d'indefensió física.
1: Sí, i després, doncs moltes vegades els mestres, o parlaré per mi mateixa, quan m'he trobat amb aquestes situacions, l'equip et diu, doncs, en el cas que passi una cosa com aquesta, doncs com has d'actuar, però a mi m'ha fet tot això pensar també en la meva pròpia salut mental, perquè quan encadenes uns quants cursos així, sostenint tant de dolor dels altres, i resisteixes, moltes vegades arriba juliol i aquí dius, no sé què em passa, i vas al metge i dius, mira, que has de descansar alguna temporada.
0: Hi ha hagut moments, per exemple, que heu pres fins i tot medicació o heu tingut crisis, perquè crisis d'ansietat, em sembla absolutament normal, amb el que m'esteu explicant, però hi ha hagut moments de dir, he d'aturar-me un temps
2: o... No puc més. A més, tots aquests patiments te'ls fas teus. Perquè quan veus un nen o una nena que no pot més o que et ve la família que està desesperada... Clar, d'entrada, si tens les condicions, tu el que pots fer és crec, un espai de protecció, de seguretat, per dir, aquí dintre estarem bé. Aquest espai d'amabilitat, segurament, però no sempre tens les condicions per tirar-ho endavant.
1: No, o a vegades... Bueno, jo em ve al cap a una escola en la que vaig treballar on hi havia una criatura que venia rebotada d'un altre lloc, i era una escola que era com... És una escola que és referent en inclusió, i era un nen que cada dia doncs brotava de manera violenta, i la meva funció específicament en aquesta escola, a banda de fer unes quantes classes de música, era sostenir aquest nen. Llavors també, clar, vens d'una hora d'estar sostenint una criatura i després, vinga, ara et toca anar a I5 a cantar el gegant del Pi. I jo moltes vegades m'adonava, dic, ostres, dic, com... I ho has de fer, perquè te toca. L'horari diu que ara toca anar a la següent sessió, no? Dius, ostres, com ho he de fer? I jo recordo que després d'haver estat un curs, doncs, en aquesta escola, l'any següent vaig començar, i al cap de... també estàvem en ple Covid, vaig començar a notar-me que no estava fina. Vaig haver d'anar al metge i dic, no sé què em passa, o sigui, jo sóc pura passió i no puc, no sé què em passa. I sí.
2: Has dit la paraula clau, quan els equips estan en harmonia, quan hi ha mirades de complicitat, quan hi ha moments que no pots més, però veus que hi ha algú que et diu, no et preocupis, surt, vés a donar una volta, que això, suposo que amb totes les feines, quan treballes bé, tu t'emociones.
1: Sí, sí.
2: Quan treballes...
0: Això és ràdio, però ho hem d'explicar, eh? Sí. Perquè se'ns ha emocionat una mica la Noemí recordant aquest moment.
2: Sí.
0: Però
2: sí,
0: no passa
2: sí.
0: res, perquè em sembla molt valuós, no?
2: Clar,
0: vius tant la feina, t'ho creus tant...
2: És que és passió. Que... I la passió te la creus.
0: Clar.
2: Te l'emportes. I la sents. Sí. I la sents. Vull dir que t'entenc perfectament per... aquesta situació, eh?
0: I per això també és tan important, no? Que els professors tinguin, les professores tinguin aquests drets que estan demanant perquè ho pateixen, ho viuen. Segur que hi ha de tot.
2: Segur que però... hi ha de tot, però és interessant quan et diuen necessitem mans i diners, i els diners per cobrir tots aquests suports. Però també es necessiten un tipus de condicions com per què en farem d'aquestes mans, com canviarem les dinàmiques d'aula, com sostindrem aquestes activitats, aquests moments que ara no sabem com agafar, com... Totes aquestes reflexions, cal temps, i cal coordinacions, i cal codocències.
1: I cal saber-ne molt, perquè al final, vull dir, jo tinc clar que em falten mans quan hi ha situacions com aquesta. Ara, com s'ha d'organitzar, i que no tot s'ha resolt amb més persones, sinó que s'ha de reestructurar, s'ha de replantejar com ho volem fer.
2: S'ha de replantejar molt. Jo penso que hi ha d'haver un canvi molt profund. Molt profund, i no sé si des del...
0: Sí, anava a dir, i els que, per exemple, potser ens estan escoltant i diuen, què ha passat? O sigui, és un canvi social, també.
2: També.
0: No només estem parlant de... en els últims anys hi ha més migració, hi ha més pobresa, jo crec, hi ha situacions més difícils a les famílies, es necessiten més per viure, el tema de l'habitatge és una qüestió
1: totalment
0: greu, és a dir, passen moltes coses, i de tot això també els mitjans, em refereixo als internets, als Instagrams, als mòbils, vull dir, ha canviat tot moltíssim, vull dir,
2: totalment.
0: Nosaltres no teníem un mòbil quan anàvem a l'escola, i això, vaja, això ha estat un canvi, un abans i un després. Clar, tot això, aquí sí que m'agradaria que féssiu com una mena de conversa, no? Com recordes l'escola? Perquè tu, per exemple, Anna, has viscut l'escola sense mòbils i l'escola amb mòbils,
2: sí,
0: per exemple.
2: A més,
0: com ha estat aquest canvi?
2: Al principi dels 90, tot el que era el professorat, érem analfabets digitalment, perquè jo vaig aprendre el processador del framework, que es deia, un processador de textos, ens vam haver de formar en aquell moment.
0: Però tu com ho has vist, per exemple, em refereixo amb els alumnes, perquè aquí hi ha hagut un canvi abismal, tot aquest tema del control dels mòbils, ara que no se l'estiguin mirant, o ja ho heu abandonat, en aquest sentit?
2: No, a veure, els mòbils jo penso que sí que han d'estar en els centres, però amb unes condicions, vull dir, els mòbils poden ajudar.
0: Sí, però em refereixo a vosaltres com a profes, com a mestres, com us va canviar això? Com us va canviar la vostra manera d'ensenyar? Perquè allò que explicàveu i
2: potser
0: on estàveu...
2: Potser més a secundària ha estat més latent. A primària, els mòbils a l'aula no hi són.
1: No, el que han fet ha sigut posar-nos pantalles a tothom, a tort i a dret, amb aquests
2: amb
1: diners
2: crombos
1: que han vingut d'Europa, no sé quin projecte.
2: I després s'han hagut de treure. Sí.
1: A la nostra escola tenim tot. Super.
0: A Vilassar de Mar gasteu bo, eh?
1: Sí, allà tenen quartos la gent. Sí, tenim pantalles a tot arreu, però també hem de fer una reflexió sobre cap a on anem, no? Perquè com que ara diuen que tot això, que hi ha països nòrdics, no?, que han començat a retirar pantalles, i hem de mirar com ho fem. Però jo també penso, com tu, que el tema de la secundària... O sigui, a mi m'agradaria dir una cosa. El meu fill, jo tinc un fill de 13 anys i no té mòbil, per exemple. Vull dir, ens està costant molt, el pobre és el raret de la classe perquè és l'únic que no té mòbil, ni xarxa, ni WhatsApp, ni res de tot això. Però clar, a primer de l'ESO, quan va entrar, li van donar un ordinador.
2: Sí.
1: I tots els deures van a través de l'ordinador. Resulta que el meu fill a casa no té accés a YouTube i amb l'ordinador de l'institut sí. I jo vaig tardar un temps. Jo pensava, mira que bé que estudia el meu fill.
2: Però...
1: perquè li vaig posar un escriptori a la seva habitació i estudiava, escolta, estava allà al quarto, 2 hores seguides estudiant, fins que em vaig adonar que resulta que la meitat del temps estava a YouTube i és amb un ordinador de l'institut, i he demanat no sé quantes vegades que no vull el maleït ordinador, i al final em diuen no, que me l'he de menjar amb patates, i a més tots els deures van per ordinador.
2: Per aquí torna a haver una mica la situació de dir, anem a parlar als mestres de quin valor pedagògic té
1: Clar.
2: Anem a buscar els pros, els contres, anem a donar-li la volta, i si cal prohibir-ho es prohibeix o no, perquè és una situació que sembla que des de la professió, des de dins, que ens diguin el que hem de fer. Mm-hmm. Com si no volguéssim...
3: Us sentiu que potser, és a dir, us necessiten, evidentment que us necessiten, perquè les criatures han d'estar escolaritzades i vosaltres sou una baula fonamental en l'educació del país, però al mateix temps no maneu tant com us agradaria? M'estàs dient això?
2: Estic dient de que potser no hi ha temps...
3: Els resums de les periodistes.
2: No hi ha temps suficient, perquè el dia a dia es menja, per parar i reflexionar sobre la pràctica i decidir si això que fem té sentit o no té sentit, si realment l'alumnat està aprenent i que el coneixement que estem donant té un valor significatiu aquí al darrere. I aquesta reflexió, ostres, ens la saltem, i llavors esperem que ens donguin un currículum que ens diguin el que hem de fer. Ui, no, perquè el currículum és obert. Tants anys demanar un currículum obert i ara resulta que demanem un currículum
3: tancat. Teniu més burocràcia que mai, però potser no falta reflexió.
2: Molta reflexió i temps per reflexionar.
3: Em sap greu que estaríem aquí tota la nit parlant, però última pregunta. Perquè...
1: A veure, va.
3: Tot i així, tot i les dificultats, tot i les lluites, tot i que no teniu el que hauríeu de tenir a les aules, ho recomanaríeu ser mestre? Seguiríeu recomanant ser mestre? És la professió més bonica del món?
2: Clar, jo no he conegut tantes de professions, per tant, per mi sí. El que passa que jo demanaria que la formació inicial se li donés una volta. I que la universitat mirés a l'escola.
3: Tenim un nivell molt baix a la universitat.
2: Home.
3: Amb magisteri.
2: I l'escola no mira la universitat i la universitat no mira l'escola. Com ens podem entendre?
3: Cada un va per la seva banda,
2: Del tot.
1: Digues. Ah. És que m'encanta escoltar-te. No, jo sí que penso que aquesta... O sigui, al llarg de la meva vida jo he sentit... He estat sempre convençuda que és la millor feina del món. Has de saber també triar l'especialitat, clar, i la música és el millor. Això és així. Som l'especialitat més enxufada perquè ens passem el dia cantant i ballant. I jo estic molt d'acord amb el que deies també, no? El fet de crear aquest vincle amb els nens. Per mi és una cosa molt, molt important i que em fa sentir molt plena, la veritat. Saber que... Bueno, que estàs allà i que ets la persona de confiança, no?, per ells, i jo gaudeixo molt ensenyant, la veritat. No sé, no, em costa posar-hi paraules, però...
3: Ha quedat clar.
1: I tant que ho recomanaria.
3: Escolta, jo tornaré al col·le per anar amb vosaltres. Estic claríssim. Anna Trabal, Piqueres, mestra jubilada, la Noemí Font, ara a l'Escola del Mar de Vilassar de Mar. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: A tu. Merci. Gràcies.

0: Ja tenim amb aquesta música una mica la Beyoncé descolorida. Jo també podria ser-ho.
1: Sí.
0: Pogullas de coixa forta, Júlia Bacardit, com estàs?
1: Fenomenal, amb aquest estiu que ja està aquí entre nosaltres. No podria ser millor.
0: Tu estàs contenta, eh? Jo encara no ho he notat. Estem aquí amb l'aire condicionat de Catalunya Ràdio, que està bé, eh? Però...
1: està bé, Rosal.
0: M'agradaria més estar al carrer ara mateix.
1: Ja arribarà, Montse,
0: un dia
1: ja
0: hem de fer un programa al carrer. Bé, no, ja el fem, de tant en tant, però a mi m'agradaria ara l'estiu, eh? Em poseu una taula aquí de càmping, aquí davant, la Diagonal 614, i jo m'hi veig, eh?
1: Molt bé.
0: Escolta, avui volem parlar amb la Júlia Bacardit, col·laboradora de premsa escrita, autora, autònoma a tot terreny, una dona com Déu mana, parlar de les primeres dames.
1: Sí, efectivament.
0: M'ha cridat l'atenció que vulguis tocar aquest tema.
1: Perquè és que heu parlat de tot en aquest programa.
0: Ja, és que portem 6 anys fent aquest programa.
1: Llavors, deixa'm parlar d'aquella frase tan poc feminista que diu que darrere d'un gran home sempre hi ha una dona. No sé si estàs, no sé si tu tens una altra versió d'aquesta expressió.
0: Jo tinc una altra versió. Tinc darrere d'un gran home hi ha una gran dona sorpresa.
1: Que frega plats, neteja, etcètera, etcètera. Doncs el que feia gràcia és que les primeres dames, una miqueta, el que els passa és que és com aquest rol però a l'engròs, no? S'entén que una primera dama és la dona del dirigent, la mare del país, no? Que es preocupa per l'educació, pels nens, pels pobres. Coses essencials, però de perfil baix.
0: Volen una mica això, perquè encara hi ha aquesta idea de que la primera dama és això, simplement la consort, l'acompanyant.
1: Sí, és veritat que ser acompanyant no és fàcil. I
0: no, home, no.
1: La veritat és que també m'han vingut al cap moltes imatges d'aquestes, perquè se n'han vist moltes, no?, de primeres dames, des de Melania Trump, no?, amb aquests tuits graciosos d'ella mirant amb cara de fàstic el seu marit en moments donats.
0: O... L'entenem.
1: O sigui, hi ha
0: totes
1: hagut
0: empatia. Hem estat allà en aquella cara.
1: Hi ha hagut empatia, sí, també, per Melania Trump. O Brigitte Macron, no?, que va bufetejar el president perquè estava flirtejant
0: això
1: amb
0: no
1: una
0: actriu. Això no ho sabem. Jo sempre ho dic, això no ho sabem, no es va veure.
1: Home, la bufetada sí que es va veure,
0: sí,
1: Montse.
0: Sí, potser era la mà d'una altra. És que ara amb l'IA fan moltes coses. I és que a mi em cau bé la senyora Macron.
1: No hi ha cap problema, a mi també em cau bé la senyora Macron. És a dir...
0: Ja.
1: Però bueno, va cridar l'atenció, no?
0: I quina és la teva teoria de per què va bufetejar el seu marit?
1: Bé, el que es va dir és que el seu marit estava tenint una cosa més a més com una mica innocent, que es veu que estava textejant-se amb una actriu iraniana.
0: Home, no sé.
1: Era una afera emocional, Montse, que fan mal, evidentment, fan mal. I la Brigitte li va dir, Emmanuel, per aquí no, eh? Per aquí no passem. Això és el que es diu. Però jo no voldria difondre males...
0: Mentida. No... Segur que li va posar sucre al cafè i no li agrada a ell el sucre
1: segur
0: al cafè.
1: Segur que és això.
0: És que és això.
1: I a les antípodes hi ha la Lady Di, no? Que és aquesta noia que va marcar una època... Dic noia perquè es va convertir com en la primera dama innocent per excel·lència, no? Víctima de la seva condició. No?
0: Jo tot això no ho tinc clar.
1: No ho tinc clar. Es va morir amb el seu amant, el taxi.
0: Això és tot el que diuen. Jo no em crec mai res del que llegeixo.
1: Ah, ostres,
0: sí.
1: Caram.
0: Però tot i així, aquesta figura de l'apagallums, que és com li diuen al meu poble, una noia així una mica bleda, que jo

0: A veure, Júlia Bacardit, ara amb aquesta música ens vols explicar que no només hi ha senyores de del món blanc que són primeres dames. Hi ha primeres dames a tot arreu.
1: Sí, hi ha primeres dames a tot arreu, és a dir, les primeres grans dames famoses, no? I són Martha Washington, que, pobra dona, doncs, bueno, va tenir la mala sort d'acabar casada amb el primer, amb el pare fundador i primer president dels Estats Units, però està sonant música de Moçambic perquè m'ha cridat l'atenció una primera dama en particular que té la característica d'haver estat primera dama dues vegades amb presidents, amb caps d'estat d'estats diferents.
0: Ah, això té gràcia.
1: Sí, ella és Grace Maquel.
0: Ella sempre ha decidit que vol ser la primera dama i és igual qui canvi a l'altra banda.
1: Tant és, tant
0: és. M'agrada, m'agrada.
1: A més, és igual al país.
0: Aquesta actitud.
1: És a dir, imagina't, és que és realment interessant,
0: sí,
1: el tema,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Ella va néixer al Moçambic rural l'any 45, quan encara era una colònia portuguesa. Van estudiar a Lisboa, tot això. Torna al seu país natal i es fa revolucionària. I es fa revolucionària en un molt bon moment, perquè el 1975 Moçambic aconsegueix la independència i ella es casa amb Samora Machel, el primer president d'aquest Moçambic independent. I a més es converteix ella en ministra de Cultura, d'Educació, va reduir molt l'analfabetització del país, va obrir escoles per adults...
0: Vull dir, sí, que no es va quedar amb l'imatge d'accessòria que es dèiem al principi, que s'ha volgut donar les dames.
1: De fet, clar, hi ha primeres dames i primeres dames. N'hi ha moltes que no han estat merament accessòries. I en el cas d'ella, doncs sí que va tenir un rol important i, a més, va tenir mala sort perquè l'any 1977, just dos anys després de la independència, guerra civil. Guerra civil a Moçambic, una guerra civil promoguda per l'apartheid sud-africà. Sud-àfrica és un país veí de Moçambic. I ella encara estava al govern. I, a més, el 1987, el seu marit, el president, es mor en un accident d'avió. D'aquests accidents d'avions que a vegades n'hi ha hagut alguns altres en països africans que són sospitosos. No sé ben bé si va ser un accident o no. Però el cas és que la dona es queda vídua en una posició, doncs, de cert poder. I una miqueta, penjada, diguéssim.
0: Penjada?
1: Penjada, perquè, clar, és fotut, el teu país està en guerra, el teu marit es mor en un accident d'avió, no? Les coses no són fàcils. Però és en aquesta vinentesa que coneix, als anys 90, principis dels 90, a Nelson Mandela. Nelson Mandela ja ha sortit de la presó, després de molts anys empresonat per haver lluitat contra l'apartheid, i es coneixen bastant d'igual a igual. És a dir, sí que, escoltant entrevistes amb ella, sorgeix una relació d'amistat mútua i d'admiració, i el Mandela se separa de la seva dona de tota la vida, que és Winnie Mandela. Potser això de tants anys a la presó, evidentment, no va bé per un matrimoni, Montse. Això de, suposo que per això es van divorciar.
0: Hi ha alguns que és igual, no em facis fer broma.
1: No et faig parlar.
0: No facis parlar. I res,
1: que així va anar la cosa, que aquesta senyora va ser doblement primera dama i doblement vídua, perquè Nelson Mandela es mor el 2013 i ella encara és viva. I no només encara és viva, sinó que encara promou els negocis que obren dones, sí. I té molta activitat encara.
0: Que desconfieu d'aquell imaginari de que les senyores, les primeres dames, no fan res.
1: No, que va, fan moltes coses.

0: que ens hem animat, volem seguir sentint música africana. A mi m'encanta que hagis portat aquesta banda sonora, perquè, escolta, necessitem canviar, i tu vas amb aquesta camisa ja, que ens
1: ja
0: porta aquests afluvis africans.
1: Però és que, a més, m'encanta Míriam Makeba, sempre m'ha agradat molt.
0: Pata, pata, pata.
1: La pata, pata, pata. I aquesta cançó es diu Mayi Buyo, i té tot a veure amb Nelson Mandela, perquè Mayi Buyo vol dir torna en la llengua xosa, i si xosa, que és una de les majoritàries de Sud-àfrica. I, evidentment, Míriam Makeba la va fer en honor a Nelson Mandela, que encara estava empresonat, no?
0: I escolta'm una cosa, però hem passat molt ràpid per les senyores europees i tu també dius que les primeres dames no s'escapen de l'estigmatització. Què vols dir amb això?
1: Clar, abans, per exemple, parlàvem de la dona de Macron, no?, que jo he explicat el moment còmic de la bufetada, però és veritat que Brigitte Macron, com moltes altres primeres dames, doncs ha patit una miqueta, no?, els insults dels opositors de Macron, i a més amb una cosa que és un patró que

0: Després s'ha observat també en altres primeres... Bueno, abans s'ha observat també en altres primeres dames, que és... S'ha arribat a acusar Brigitte Macron de ser en realitat un home. De tenir penis,
1: sí,
0: en definitiva.
1: Sí, això en van parlar, és fortíssim.
0: És fort, perquè a més, clar, dius, aquesta senyora va tenir 3 fills abans de Macron, no? Perquè és molt més gran que Macron, però té 3 fills, és difícil la cosa. Sí. I a més, això, aquest insult no és casual, és una cosa que ja havia passat amb Michelle Obama, que va ser la primera dama negra dels Estats Units, la primera dama negra dels Estats Units i del món occidental, aquí no només s'acusava de ser un mico o es reien de la seva musculatura o l'encasellaven amb l'estereotip de la dona negra enfadada, sinó que també deien el mateix, que en realitat era un home. Que, òbviament, és absurd, també té fills, no? Però a part...
1: És que és igual, o sigui, es tracta d'insultar-les i de menystenir-les. Jo crec que potser amb la Melania no s'han atrevit tant. No sé si és perquè... pel seu físic, perquè...
0: Jo sí que s'han ficat amb la Melania, però molt menys, perquè, evidentment, per exemple, amb Michelle Obama la qüestió racial era claríssima i...
1: Bueno, i perquè l'insult, diguéssim, vindria de l'esquerra, i l'esquerra no té tanta tendència a insultar les dones.
0: Bé, sí que se l'ha acusat molt de ser una dona merament decorativa, de ser una caça fortunes i, sobretot, de ser una immigrant casada amb un polític que té unes polítiques d'immigració molt dures, però això és molt habitual entre els líders anti-immigració.
1: I, escolta, la idea aquesta de la primera dama, quan surt més o menys? Perquè, clar, en la història hem tingut les reines consorts, les reines que feien més feina de la que els hi tocava, vull dir, perquè hi ha algunes reines, que tela, eh? Però allò de la idea de la primera dama, quan s'ambienten això?
0: És les repúbliques, no? És el 1789, és la Martha Washington, que és la pobra dona que, a contracor, es va veure quan se li havien mort tots els fills i tenia ganes de retirar-se, que havia de començar a fer reunions socials i a fer de bona senyora republicana per al país. Molta compassió per Martha Washington.
1: Doncs escolta, quin viatge hem fet avui, eh? M'agrada aquest viatge per les primeres dames. Tu, si haguessis de ser primera dama d'algun país, de què et demanaries?
0: Home, jo crec que a Catalunya, ja que hi som, francament.
1: Si, escolta, no has parlat de la Ferrusola?
0: No hem parlat de la Ferrusola, però és que, pobra, es va morir fa tant de temps que no tenim cap mem.
1: No.
0: Però sí que en tenim, de mems. Tenim aquell de la truiteta que feia.
1: Era molt primera dama.
0: Era la primera dama, sense cap mena de dubte. I, a més, era el complement de Pujol, també ideològic, la Ferrusola. Un altre dia fem un especial Ferrusola.
1: Un dia
0: es parla molt del Pujol, però també hi ha la senyora Martha Ferrusola.
1: Un dia en parlem. Per què hem parlat només de Martha Ferrusola? La dona del president d'avui, la dona del president Illa, no seria primera dama? Jo crec que sí, oi?
0: No, però no és la Ferrusola. No comparis, Montse, és que no tothom pot ser Ferrusola.
1: D'acord, no se'n parli més. Júlia Bacardí, el que digui ella. Moltíssimes gràcies, fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nílvia, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio amb la Paula Bonet, la pintora, escriptora, que ens explicarà la seva història. No està passant un bon moment, precisament, però crec que val molt la pena sentir l'entrevista que demà tindrem amb ella. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units dona la guerra per acabada i afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump. Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
1: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor. S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
3: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
1: Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per a la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny.
3: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
3: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques estan alentint el procediment. Com a nota positiva, posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de les administracions.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I des de les 4 de la matinada juga en el mateix grup el segon partit de la competició. Corea del Sud i República Txeca empaten a 0 a la mitja part.
3: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. Sobre futbol encara, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és ara victòria només de la final de la Lliga ACB, els de Xavi Pascual. Guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Avui divendres, a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I al circuit de Catalunya aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 12 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda, màximes a l'entorn dels 33 graus, i la calor s'intensificarà durant el cap de setmana. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Com estàs?
1: Doncs bé, una mica dormideta, però...
0: Dormideta? Sí, que fas cara de son.
1: Sí, una mica cara granoteta.
0: Que has dormit poquet.
1: Poc, poc. I això? Perquè hi havia molts mosquits.
0: Que no tens els aparellets aquests...
1: Sí, però s'ha acabat el líquid i llavors he de renovar. Això sembla un ogro.
0: Potser és el mosquit que està dormint ara sobre el teu coixí. Escolta'm, no subestimis el poder d'un mosquit. Lara Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui és un dia gros.
0: A veure, què passa avui?
1: Perquè avui fa 40 anys Mario Casas.
2: Bea! Sí, tu!
1: És que ens fa molta gràcia aquest tall.
0: Molt
1: és
0: bé.
1: Boníssim.
0: Si a tu et fa gràcia...
1: És un tall de 3 metres sobre el cielo.
0: Ah.
1: Quan coneix a la Babi, la protagonista, el primer que li diu és això. Li diu, fea! I la Marta i jo sempre ens ho diem.
0: Molt bé.
1: En fi,
0: ah, informem a l'audiència d'aquests
1: Que
0: està molt bé.
1: I baixant per les escales m'ha dit, avui tinc una sorpresa.
0: Ah, veus que veus, fou sorpresetes. M'encanta, m'encanta.
1: I celebrem que fa 40 anys Mario Casas amb una cita seva que diu, sé que puc equivocar-me, però prefereixo arriscar-me.
0: S'arrisca a vegades fins que puja el pa, Mario Vaquerizo. Àlex Bosch, bon dia.
1: No,
0: bon dia.
1: Mario Casas.
3: Mario Casas.
0: Jo pensava, jo m'he quedat amb Mario Vaquerizo.
3: Home, Vaquerizo té més de 40 anys, eh?
0: Tinc d'espera, jo també.
1: Bon dia.
0: Sí, és que ara pensava, dic, aquesta pel·lícula, dic, Mario Vaquerizo en aquesta pel·lícula. Bé, doncs ja tenim el dia fet. Li donem corda al final de la setmana amb un artista que ha aconseguit ficar-se al públic a la butxaca gràcies a les seves lletres sinceres, amb una sensibilitat artística brutal i, sobretot, amb un enorme compromís social. Engeguem els matiners, no ho farem ni amb Mario Vaquerizo ni amb Mario Casas, sinó que ho farem amb ella, amb Rosalén.

0: Nascuda a Albacete l'any 1986, la seva música combina estils com el pop, el folk i la cançó d'autor, i sovint aborda temes relacionats amb els drets humans, la igualtat, la memòria històrica i les emocions personals. De fet, entre les seves cançons més conegudes cal destacar La Puerta Violeta, convertida en un símbol de la lluita contra la violència de gènere, o aquesta mateixa, Vivir, al costat dels Estopa, que transmet un missatge d'esperança i superació. Un aspecte que la fa especialment singular és la presència habitual de la intèrpret de llengua de signes, Beatriz Romero, als seus concerts, fet que contribueix a fer la música més accessible per les persones sordes. Rosalén és molt més que una cantant, és un artista que utilitza la música com una eina per emocionar, conscienciar i construir una societat més justa i inclusiva. Aquesta setmana recordàvem a Pau Donés i el seu Viure és urgent, i avui acabem la setmana amb més ganes de viure gràcies a aquest artista que avui bufarà un número rodó, perquè avui en fa 40. És divendres i només us podem dir a viure, que la vida són dos dies.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem l'últim programa de la setmana, 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, pendents del Mundial a aquestes hores.
2: Home, sí, tenim un interessantíssim República Txeca a Corea del Sud.
0: Estic enganxadíssim.
2: Estem a la redacció treballant, però amb un ull posat. El partit 0-0 de moment, si no ha canviat el marcador, no el tens ni posat, Canalies.
0: El tinc aquí a l'ordinador. Treballant, sí. Perquè a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui?
2: Doncs més enllà d'explicar-vos el resultat final d'aquest interessantíssim partit. No és veritat, no l'estàs veient, ja ho sabem. Va, doncs mira, analitzarem els detalls de l'últim que ha dit Donald Trump sobre la guerra d'Iran, que diu que s'ha acabat, però Iran diu que encara no. Per tant, se sap que en una guerra haurien de dir els dos.
0: Sí, estaria bé.
2: I demostrar-ho. Després també anirem a Belfast, on la nit ha sigut tranquil·la després de dies d'aldarulls. En parlarem amb el Quim Olivares i amb el Sergi Pardos, que és assessor de migracions del Regne Unit. Després parlarem de les mesures que prepara el govern per resoldre o per intentar que es redueixin el nombre de tirotejos després del que va passar l'altre dia. I després també tindrem l'Albert Om, que ens analitzarà 5 coses que ens deixa la visita del Papa.
0: Ui!
2: Ja saps que ella, amb la seva mirada, sempre està bé. A un quart d'11, el dilema.
0: Ai, a veure, vull, a veure.
2: La gent de Pineda i Àngel Llàcer.
0: Què passarà?
2: Hem d'estudiar la nostra vocació o una carrera que sabem que ens faci guanyar diners.
0: Ah, que interessant. I més en aquests temps que corren.
2: Ui, tant.
0: Bona pregunta, veurem també què diuen els oients.
2: Ah, exactament. Després a les 11, entrevista Joan de Bosà.
0: Home!
2: I les recomanacions del cap de setmana, i ja està, els temes pendents, el concurs pendent per guanyar 200 euros i cap de setmana.
0: Pobre Joan, inevitablement sempre que me'l trobo de cara, m'imagino Joan Deusà el dia que es va llançar, que es va tirar a l'escenari a Madrid.
2: Per un dia que va caure, pobre.
0: Per un dia que va caure, però aquesta imatge és memorable. Segurament, potser, Deusà ho torna a recordar aquest matí a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, arrencant els matiners d'aquest divendres. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada és notícia la cantant i actriu Ariana Grande.
0: Què ha passat?
3: Està molt enfadada amb el compte oficial de la Casa Blanca a TikTok. Jo no sabia que tenia un compte oficial a la Casa Blanca.
0: La Casa Blanca té de tot.
3: Doncs mira, ho expliquem. Resulta que fa dos dies aquest compte, que bàsicament és una eina de propaganda de Donald Trump...
0: No m'ho diguis, quina sorpresa! Pensava que era una cosa més... més polite, més...
3: Doncs no, absolutament. Això, bastanta porqueria. Va penjar un vídeo per enaltir les bondats de la seva política anti-immigració, en què apareixien agents federals detenint i emmanillant persones mentre sonava aquesta cançó. La cançó es diu Bye, és a dir, adeu, i il·lustra com es va fent fora del país els migrants que no tenen els papers en regla. Algú ha advertit Ariana Grande, que ha entrat a TikTok i ha escrit un missatge als comentaris d'aquesta publicació on demana a la Casa Blanca que no faci servir més la seva música en els seus vídeos, especialment si com és el cas, mostren una actuació que defineix com a bàrbara, inhumana i atroç. A més, segons l'agència Reuters, l'equip de la cantant està estudiant com aconseguir que la cançó sigui retirada d'aquest vídeo. De moment, ho hem comprovat ara fa un moment, i continua allà mateix amb la mateixa cançó. El compte de TikTok de la Casa Blanca també li ha respost, també que era Ariana Grande, i ha respost, li ha dit que defensen, continuaran defensant la seva política migratòria, i ha afirmat que el que és bàrbar, inhumà i atroç són els immigrants que han comès delictes greus contra ciutadans nord-americans. És a dir, que no tiren enrere. Ariana Grande sempre s'ha mostrat molt crítica amb la ideologia de Trump i fins i tot públicament ha criticat el dirigent de la Casa Blanca.
0: A més, és que és increïble perquè des de la Casa Blanca defensen la política d'immigració de Donald Trump i el que està criticant Ariana Grande és que utilitzin la seva cançó. És a dir, que la Casa Blanca tira cap un costat i l'altra va cap a l'altre. Però molts artistes, al llarg de la història, s'han mostrat contundents i, sobretot, prohibint que les seves cançons s'emetin en campanyes electorals. Sí, Exactament. Vull dir que hi ha hagut altres casos. Esperem, doncs, que la Casa Blanca no faci com sempre, que és el que li dona la gana, i li faci cas a Ariana Grande.
3: De moment ho està fent.
0: Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives com la que han tirat endavant a diversos hospitals de Malawi, un dels països més pobres de l'Àfrica. Es tracta del projecte Impala, un sistema de monitorització amb intel·ligència artificial per detectar de manera prematura el deteriorament dels pacients hospitalitzats i reduir així la mortalitat infantil en centres sanitaris que no tenen gaire recursos. Tot plegat per donar un cop de mà a metges i infermers i que així puguin actuar abans que sigui massa tard.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 12 de juny fent els matiners de Catalunya Ràdio. Acabem d'arribar a un quart de sis del matí i volem saber, a aquestes hores, Marta, de què parlarem poc?
5: Doncs, com que ja tenim el Mundial en marxa, volem parlar de tots els looks que té la selecció espanyola en aquest Mundial. Es veu que tots estan reunits a la Baylor School, això és a Chattanooga, als Estats Units, a unes instal·lacions que són moderníssimes, tenen 280 metres quadrats, hi ha un camp per entrenar, un camp de tennis, un gimnàs que es veu que és impressionant, i totes les parets del gimnàs es veu que estan embolicades, no?, de lemes molt motivadors a totes les seves parets. Tipus, les grans coses no estan fetes per una sola persona, sinó per un gran equip, o no hi ha drecera per la grandesa, sinó que es construeix amb sacrifici i se sosté amb el cor. Tot això per acabar motivant a tota la selecció. També hi ha una piscina olímpica, un camp de bàsquet i un camp de golf, perquè es veuen que ningú té idea de jugar a golf, però tenen aquest camp de golf. Aquest centre educatiu, per cert, la matrícula costa entre 30.000 i 80.000 dòlars.
0: Doncs amb el que costa la matrícula ja pots estar motivat, fill meu, perquè entre 30 i 80 mil euros com per arribar allà i dir que no tens ganes de practicar esport.
5: Com per quedar-te a l'habitació.
0: No, Lara, tu què penses?
6: Jo estava mirant la notícia. No, és que hi ha una frase que la tinc mal escrita i ho estic reescrivint.
0: Molt bé, estàs preparada, doncs?
6: Sí, estic preparada.
0: Veus? Concentrada.
6: Ara m'has exposat. De molt mala manera. No. De molt mala manera,
0: no sé
6: Xavi.
0: No sé què està fent. Estimada Lara, amb quina bona notícia engeguem al matí?
6: Val, doncs ja està tot preparat
0: quan vulguis,
6: al Pirineu. Ja està tot preparat al Pirineu per donar el tret de sortida al calendari de la Festa de les Falles. Des d'avui fins al 26 de juny, una quinzena de pobles celebraran aquesta festa mil·lenària catalana. La preparació comença mesos abans amb la seva confecció. Els fallaires van al bosc, tallen els troncs, els preparen i els deixen assecar per cremar bé el dia de la festa. A Isil, per exemple, el Pallars Sobirà les deixen a la intempèrie, a sol i serena, per encendre-les el dia de la revetlla. Ens ho explica una de les veïnes del poble.
7: Cap al maig, més o menys, tampoc diem la data exacta que tallem les falles. Anem al bosc, tallem pins, les pelem, les esclem i ja aquell mateix dia les pugem aquí perquè es comencin a secar, uns dos mesos abans, més o menys.
0: Doncs vinga, quina meravella, tot preparat al Pirineu, com ens estava dient la Lara, per aquest tret de sortida del calendari de la Festa de les Falles. I Lot Serra, que el tenim per aquí. A veure què ens explica avui Lot, perquè és una persona eclèctica a l'hora d'explicar-nos alguns motius per saltar del llit. Lot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar la Vall de Núria, patrimoni del país. A més, ahir es va inaugurar el Mirador del Llac, una plataforma de més de 34 metres de llarg situada al Camí de les Creus i al costat de l'Observatori d'Ocells. L'entramat metàl·lic de terra genera una sensació de buit per gaudir encara més de la vista. Arribar-hi és prou assequible per als menys caminadors. El temps a peu des del santuari fins al mirador és d'uns 10 minuts.
0: A Ai, per cert, ara que obrim la revista del cor, fem una mica de safreig dels matiners, perquè ahir m'han enviat un missatge, un oient que ens escolta cada matí, que es diu Anna Miralles, que més enllà de felicitar-me pel meu aniversari, va dir cada matí us escolto i m'encanteu, equipàs que tens, em feu sentir com si jo també fos una amiga més, i és meravellós començar el dia així.
5: Ai,
0: felicitats pel programa.
5: Que bé!
0: Doncs escolta, gràcies. Molt bé, Miralles, gràcies molt també bé. Per seguir-nos cada matí.
5: Bon dia.
0: I per despertar-te, en aquest cas, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè toca saber com batega el cor aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, batega amb Anabel Pantoja, perquè el papallau 14 resulta que passarà pel poble on viu ella, Gran Canària, que es diu Arguineguín. La influencer i neboda d'Isabel Pantoja està emocionadíssima i així ens ho ha mostrat al seu Instagram.
9: Bienvenidos, Arguineguín. Es mi pueblo, aquí vivo yo. Y el papa, León, viene aquí. Sí, sí, que viene aquí, que te lo digo yo, y ahora te voy a llevar por donde él va a pasar, por este cartel. Tanto es así que va a entrar por aquí y va a dar la vuelta a esta rotonda, que es Historia de Arguineguín, y por aquí va a entrar León 14. Bajando la rotonda, están en liquidación en Muebles Baez, que si quiere se puede parar y comprar su mueble. Te va a pasar por negocios locales. Estamos haciendo lo que harían los guardaespaldas. Los guardaespaldas irían por aquí andando como estamos andando nosotros. También se pueden parar en restaurante Mamá Carmelina y tomarse una ropa vieja. Ya os digo yo que el papa se queda aquí a vivir. Vamos, la pena que me da que la tienda de mi amiga Davina está a 3 metros. Podía
0: escolta, m'agrada, m'encanta Isabel Pantoja en aquest vídeo que ha publicat a través de les xarxes socials fent bandera, que sempre n'ha fet, d'on viu, d'Arguineguín. A veure si aconsegueix veure el papa, que s'emocionarà.
5: Ui, tant, tenim capítol, clar. Per Setmana Santa.
0: Per favor, necessitem més d'Anabel Pantoja. I alerta, perquè el cor també batega.
5: A més, avui he triat una cançó nova, perquè precisament... No
10: perquè no digués culo.
5: Però ja em
0: passarà. Jo Bat Giel i culo, sempre. A veure, què passa amb Bat Giel?
5: Doncs no sé si us havíeu fixat, però Bat Giel a l'Instagram tenia el nom artístic i després el Pussy que mana. Això fa molts i molts anys. Doncs bé, ara s'ho ha tret i ella mateixa ha explicat que bé. Ai, que bé.
0: Oi,
5: perquè és una entrevista.
11: Que jo empecé muy explícita y muy con mis propios recursos y era un proyecto muy autogestionado y yo no tenía mucho asesoramiento de no hagas esto. Y yo me puse ese nombre tan explícito que ahora, 10 años más tarde, con 29 años, como con 1000 oportunidades que he tenido y como cuando estoy viendo realmente el alcance de mi proyecto y hasta dónde puedo llegar, siento que hay veces que tener esa palabra tan explícita, que sea lo primero que ves como carta de presentación en mis redes sociales, que sé que atraen a mucha gente que no me conoce, pues siento que quizás es un poco fuerte.
0: Sembla que parli amb autotune, Bat Giel.
5: Sí, és que té com un to de veu, una cadència.
0: Que
5: sí,
0: jo entenc que estava, devia fer connexió...
5: Sí, era online.
0: Video WhatsApp o una cosa així.
5: Video WhatsApp m'ha agradat.
0: L'escolta constantment amb autotune, sempre, sí. A Bat Giel. No para de guanyar punts cada vegada que...
5: Molt bé, ha madurat amb això.
0: És una meravella. Jo ja sóc fan absolut de...
5: Jo també, cada vegada més.
0: De l'Alba Farelo, sí senyor. I també som fans dels sons que ens deixa la ràdio.
5: Sí, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Agora Esportiva per parlar del Mundial de Futbol, que ahir ja va començar a Mèxic.
12: Ah. Em desperta un cert disgust per tot el que és geopolíticament parlant, no? Vull dir, al final veig la figura de Trump allà que vol ser tan protagonista i que ja ha començat a fer de les seves envers, doncs, el millor àrbitre d'Àfrica, no? Per exemple. L'han fet fora, el van tenir 11 hores a l'aeroport. El capità d'Iraq també. No, són aquestes coses que m'allunyen una mica bastant del Mundial perquè s'allunyen molt del futbol.
0: El Mundial ha de durar molt, no?
5: Ui, moltíssim.
0: És llarguíssim, no? Perquè inclús Maiol Roger em va dir que a ell se li faria llarg el Mundial.
5: Pues imagina't.
0: Si Maiol Roger diu que això pot ser llarg, tenim aquí quant dura el Mundial, Oriol? Un mes dura? Un mes. L'Oriol.
5: Però ja estarem de vacances.
0: Ah, mira, ara el Maiol també m'està escrivint, sí. A fondo, diu. Bueno, només llegeixo a fondo, si ho digues, és broma. No sé què m'estàs dient, Maiol. M'està escrivint. 7 minuts, 6:15.

0: Envio-me el Roger d'aquests 7 whatsapps que m'ha enviat de cop, que acaba de marcar ara a República Txeca.
1: Ai, mira.
0: Perquè ens ho esteu seguint, i que dura 39 dies.
1: Déu-n'hi-do, sí. Més d'un mes, tu.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ànims. Doncs tenim mundial, sí, ànims per tots.
0: Estem escoltant la música de Radiohead, Marta.
1: Sí, perquè un dia com avui Radiohead va frustrar un intent de xantatge publicant 18 hores de música del seu àlbum a OK Computer. Uns pirates informàtics es veu que havien robat cintes d'algunes sessions de gravació i exigien 150.000 dòlars per tornar-les. I el grup, doncs, en lloc de queixar-se o ignorar-ho, el que va fer va ser contraatacar publicant tota la música durant 18 hores, també. I els beneficis, doncs, van anar a a un moviment que es diu Extinction Rebellion, que és un moviment d'activistes pel clima.
0: Tenim unes setmanetes amb Astrocat que ens diuen que anem amb prudència, a poc a poc, bona lletra, ens ho han anat dient al llarg d'aquests dies. No sé si avui serà diferent perquè posem punt final a la setmana. Tota una setmana intenseta amb la visita del papa, que no sé si el papa haurà aconseguit també alinear els astres, saps que...
1: Sí, jo crec que sí.
0: Esteu preparades o no? Doncs vinga, a veure què ens explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Arribem el divendres amb la lluna a Taure i això ens demana una cosa molt clara. Baixar el cos, menjar bé, anar més a poc, tocar de peus a terra i buscar petits plaers que ens retornin calma. I atenció, perquè aquest cap de setmana Venus entra a Lleó. L'amor, el desig i la creativitat agafen més foc, més joc i més ganes de brillar. Així que el consell astrològic d'avui és: cuideu el cos, però no us apagueu el cor.
1: Oh, bueno.
0: Sí, sí, elles estan contentes perquè totes dues són lleó.
1: Ha dit lleó i la Lara i jo ja estava.
0: Doncs vinga, hem de cuidar-nos, però no deixar apagar el cor.
1: Pues està bé. A mi m'agradaria ja que tot s'incendies i ja està.
0: Home, Marta, per favor.
1: No, que tot, nosaltres...
0: És el món, que s'incendies el món en general.
1: No, nosaltres, cadascú de nosaltres.
0: Que ens enseguéssim el nostre foc intern, vols dir, eh?
1: Tanta calma, jo ja m'avorreix.
0: Bueno, però després no dorms bé.
1: No, ja, però bueno, tu...
0: Demanen calma.
1: El que n'hi ha.
0: Qui bufarà espelmes avui? Ai, Mario Vaquerizo, no, Mario Casas, potser.
1: No, Mario Casas, segur que celebra com cal que arriba als 40 clavats. Avui també fa anys de directora de cinema i actriu Itziar Bollaín, que bufa 59 espelmes. Més celebritats que avui faran anys, com la model i actriu Adriana Lima, avui celebra els 45, tot i que els porten molt bé.
0: Sí.
1: I per últim, però no per això menys important, també li diem anys i anys per molts anys a la fantàstica cantant Rosalén, que avui, com Mario Casas, també arriba als 40 anys. Amunt els cors, que és divendres i toca celebrar que sumeu un any més, i això és sempre una bona notícia.
4: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota. Amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Per cert, també aquells que ens escolteu en emissió conjunta a través d'ICAT, com fem cada dia per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. D'aquí uns moments recordem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió d'aquestes últimes hores. El Tot és molt de TV3 va voler parlar amb els veïns de la Sagrada Família per saber com havien viscut aquesta benedicció i sobretot la visita del papa Lleó XIV per culminar la benedicció de la Torre de Jesús i també algunes enquestes interessants de Som Eva. Abans, per això, alerta, perquè és una d'aquelles cançons que segur que us sonarà, però és una col·laboració ben especial. El cantant i raper Alfa va transformar i de quina manera l'èxit de Manu Chao, Me Gustas Tu. De fet, el propi Manu hi va col·laborar i l'experiment no els ha pogut sortir més rodó.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem les protestes anti-immigració que s'estan produint a Belfast. I Albert Om ens portarà 5 lliçons que ens ha deixat la visita del Papa. Francesc Garriga segueix buscant el poble més feliç de Catalunya. A la tarda, avui visitem Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, Maica Navarro ens durà l'última hora dels tirotejos que hem viscut a Barcelona. I també conversarem amb l'actriu Aina Clotet després de triomfar a Cannes en Viva. A l'Eclipsi coneixerem les nits de la coach en comunicació Andrea Vilallonga.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15, molt bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: M'informa jo el Roger que empata a Corea.
3: Empatat, sí, ara mateix.
2: Molt bé.
3: Un gol molt bonic, per cert.
2: Sí? Sí. Estava veient aquí ara la repetició.
3: Retall, ha aixecat la pilota per sobre el porter, molt maco.
2: Els que esteu pendents del Mundial, ja ho sabeu, empata a Corea. Benvinguts i benvingudes al divendres 12 de juny amb l'Àlex Bosch. Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump fa marxa enrere i suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran.
4: Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es firmarà l'acord de pau.
5: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
4: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
2: Sigui com sigui, els mercats celebren que s'hagi posat fre a les hostilitats.
4: Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques anoten guanys clars a aquesta hora. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga uns $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà.
2: I atenció als que teniu hipoteques, perquè la guerra a l'Iran us pot començar a passar factura.
4: El Banc Central Europeu ha decidit apujar els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Els ha pujat un quart de punt, fins al 2,25%. Això encarirà les quotes hipotecàries que es revisin a partir d'ara i encarirà també el crèdit. L'objectiu del BCE és rebaixar la inflació provocada pel conflicte, però alguns analistes no ho acaben de veure clar. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
2: I, per cert, ja sabem quan valen les joies que Zapatero tenia guardades al seu despatx.
4: Són les que li van confiscar durant l'escorcoll de l'UDEF al seu despatx en el marc de les investigacions pel cas Plus Ultra. Segons la joieria, que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional, tenen un valor, atenció, d'1,3 milions d'euros, molt per sobre del que havia dit el portaveu autoritzat a l'expresident espanyol. La secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de Zapatero, Sansoles Espinosa, i també a regals de viatges.
2: La causa que afecta Zapatero i el cas Leire Díaz ja passen factura al socialista, segons l'últim baròmetre del CIS.
4: El PSOE cau 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals ara. Entre això i l'ascens notable del Partit Popular, Alberto Núñez Feijo s'acosta només 4 punts de Pedro Sánchez.
2: I també continuen buscant el noi de 16 anys que va desaparèixer al Mar de Roses.
4: Anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells. Se'l busca des de dimecres al vespre i ahir a la tarda van trobar la seva moto volcada en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca.
2: Avui entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger.
4: Són unes lleis que estenen al conjunt de la Unió Europea el model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, tots els països comunitaris que vulguin construir ja tindran cobertura legal per fer-ho. El govern espanyol s'oposa a la creació d'aquests centres i així ho ha fet constar en una declaració enviada al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les.
2: Ahir, precisament, el Papa va fer una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la tragèdia migratòria.
4: Lleó XIV ho va dir des de Gran Canària, on va arribar ahir després de la seva visita a Catalunya.
7: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
2: Aquí, per cert, encara ens freguem els ulls meravellats per l'impacte internacional de l'espectacle de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: La il·luminació de la torre i els drons configurant la cara d'Antoni Gaudí ja s'han convertit en un record inesborrable. Més de 3 milions de persones ja l'han vist a l'especial La Torre del Cel, de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl. Ho explicava Igor Cortadellas, creador de l'espectacle.
8: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. Si tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç, sabent que el clímax és que ens anem una creu.
2: Jo ahir a la tarda me'l vaig tornar a mirar una altra vegada.
4: També espectacular.
2: Aquests 11 minuts,
4: anunci,
2: una meravella. Sí. No només de la benedicció del papa, sinó també d'aquesta Barcelona moderna al món, que et recorda, com tantíssimes altres vegades, les grans imatges que ens deixa una ciutat com Barcelona.
4: Sàpigues que continua l'empat,
2: Ah, continua l'empat,
4: Corea,
2: no m'he informat, per favor, que vaig obrir la pantalla, però moltes vegades estic al directe i no puc seguir tot. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara, bona setmana.
2: Passen 5 minuts a 6:15 del matí. Marc Curado, molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
10: Bon dia.
2: Aquestes hores del matí, com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris? Va.
9: Avui, per primer cop, Canalies en molts dies, amb molts més noms propis que no només el del papa Lleó XIV, comparteix protagonisme, per exemple, amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants, i de l'Ara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no se'n fa ressò en portada d'aquesta visita del papa Lleó XIV a les Canàries.
10: El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico. Un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo.
9: Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial, el jutge ha autoritzat Luco a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta també l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat.
10: I per acabar, el rei de les portades avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i també al Mundo. Instantània de Shakira a l'Ara i al Mundo.
2: I avui editorials sobre el viatge del papa i també sobre els tipus d'interès.
10: La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó XIV sobre la immigració al port d'Arguineguín, a Gran Canària.
9: La Vanguardia destaca que el pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
10: I afegeix que el viatge del papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
9: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
10: Subratlla que el missatge del papa té especial importància perquè es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, que és un pilar bàsic de la Unió Europea, que ara està en perill per l'auge de l'extrema dreta.
9: En l'àmbit econòmic, El País es fixa en els riscos d'una pujada de tipus d'interès després que el Banc Central Europeu el situés en el 2,25%.
10: El rotatiu de Pris exposa que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil, a l'eurozona i propera a l'estancament a Alemanya.
9: El Mundo, en canvi, justifica la decisió de el BCE, que es pren per frenar la inflació.
10: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
9: Per la seva part, l'ABC també defensa l'aposta del BCE per a pujar els tipus i diu que ha estat una decisió difícil.
10: El rotatiu de Vocento reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
9: I canviant de tema, El Periódico dedica l'editorial a l'aposta europea per construir una estratègia autònoma de defensa.
10: I diu que per aconseguir-ho es necessiten plans tangibles, voluntat de cooperació de la indústria i un ambient institucional favorable.
2: Per cert, els que esteu seguint el Mundial, us anem explicant tot el que va passant al llarg d'aquestes hores del matí. Hi ha hagut un gol de la República Txeca, però que s'ha anul·lat. Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia. A mi em va veure un 1-1, que tinc això a la porra.
2: Ah, sí? Has fet porra?
11: Sí, la de la ràdio.
2: Ah, molt bé.
11: Sí,
2: a veure.
11: No en té massa de res, però escolta, no? Anem posant allà a veure.
2: Ara faràs sort.
11: Ja t'explicaré.
2: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
11: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
2: No ho sé.
11: Sí, correcte.
2: A veure,
11: sí,
2: on
11: sí.
2: Som, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. A veure, què hem de veure? Ah, ho hem de buscar aquí? Espera't. Ui, ara, espera't, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta. No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. No us preocupeu, que ho tinc aquí, que de seguida ho trobarem. He d'anar al lloc habitual, hi ha una sintonia que està sonant, per tant, escolta, anem fent, que no hi ha problema. Val, me'n vaig aquí, ara me'n vaig aquí al primer bloc. Aquestes coses a la ràdio passen, Solanes. Sí, no t'has de preocupar. No t'has de preocupar. Pues aquí, a veure, Marc, digues, què passa? Marc, però parla, no em facis gestos.
11: Saps
2: aquí
11: què passa? Jo t'ho explico i ja està.
2: No, ja està, ja ho tinc, ja ho tinc, ja ho tinc. A veure,
11: a veure. Que no
2: estigui equivocat. No, és que, a veure, premsa digital. Ara. Qui se l'ha jugat? Ara sí?
11: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials.
2: M'estàs agafant el micro?
11: T'estic agafant el micro.
2: Però posa't el teu, no et preocupis.
12: Torna el teu.
2: Ah, ho has de veure.
11: És que si no, no ho veig.
2: Molt bé, va.
11: Però escolta, no un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials per esquivar una alerta per al risc d'incendi. L'Ajuntament de Fuentes de León va canviar l'hora després que l'AEMET activés l'alerta de la mitjanit en punt. Ho veiem al diari.es, que recull que la decisió ha generat polèmica per ecologistes en acció i de veïns que retreuen que així es podia evitar una multa, però no un incendi.
2: Qui té èxit?
11: Doncs la segona cursa antiracista de Barcelona, que ja fa setmanes que ha esgotat els 1.500 dorsals que tenia. Ho llegim al web de BTV. Detalla que aquest any el circuit passa per Montjuïc. Tom Mant assegura que l'any que ve es marquen com a objectiu que la zona passi per Plaça Catalunya. La cursa es fa demà i que hi té com a objectiu no només ser una carrera, sinó també que sigui la carrera per poder denunciar els discursos d'odi.
2: Espera't, que el mou se'm va fatal. No només de cases de colònies... No només les cases de colònies posen el crit al cel.
11: L'associació de... No, això ho resolvem ràpid. L'associació de professional de teatre per tots els públics alerta que la suspensió de sortides i activitats fora de l'aula posa en risc l'accés als infants a la cultura. Recordem que és aquestes denúncies que fan, aquesta pressió que fan al professorat, que suspenen colònies i sortides. Doncs bé, denuncien que ja hi ha 48 funcions anul·lades i que la pèrdua total s'estima que supera els 34.000 euros. Ho recull el cria.cat.
12: I gol de Corea.
2: Ah, mira-l'ell.
12: Estava esperant el moment.
2: Perfecte, perfecte. Gol de Corea, sí, sí, que ho estem retransmetent en directe, exacte. Gràcies, Marc. I per què és notícia Salou?
11: Doncs pel rodatge de la pel·lícula biòpic de Beatles, llegim el diari més, que ha paralitzat el municipi. S'hi han vist cotxes espectaculars, extras amb roba vintage, i això sí, molt secretisme. Centenars de curiosos es van aplegar a veure la gravació.
2: Vinga, recupero el meu micro. Gràcies també, Sílvia Solanes. Marc Curado, avui comencen... Vaja, és el punt de partida d'uns dies de molta calor.
9: Sí, exacte. El temps de cop serà més estable, a la vegada més càlid. Aquest divendres el dia serà sorellat amb núvols inofensius al matí. A la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu, màximes de fins a 33 graus. Dissabte de sol i diumenge reactivaran alguns ruixats de tarda al Pirineu.
2: Pràcticament en 4 minuts arribem a 6:45 del matí. Amb la Marta Viana també repassem alguns apunts culturals. Arrenquem, Marta.
13: Vinga, avui dia gros al lliure, on Julio Manrique presentarà la nova temporada a Marcada. Recordem pel 50 aniversari de la institució, per tant, molt pendents de tot el que es faci i que us anirem explicant aquí als matiners. Dit això, avui és divendres i, per tant, toca parlar de música.
14: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
13: Comencem amb Joan Dausà, que avui passarà pel matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11 del matí i que estrenen música i videoclip. Ho fa amb aquest tema que es diu Papi, posa-la al disc, un tema que fa en col·laboració amb Mama Duixa i que surt d'una broma amb les seves filles, tal com explicava a les xarxes.
15: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi, posa-la al disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa a les meves filles de dir, papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja li has fet a la Valentina. I la veritat és que es van fent gran i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta a la Sarte, doncs avui en veureu el resultat.
13: Qui també treu música nova és Olivia Rodrigo. Avui publica nou disc, ja va avançar algunes cançons d'aquest disc la setmana passada, que recordem va actuar al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa.
2: I avui, per cert, també dia gros a Vic. Home, clar, si torna el Cabró Rock.
13: Clar, avui comença aquest cap de setmana amb 24 artistes de tot el panorama musical català, entre ells Oques Grasses, La Gossa Sorda o Joan Dausà, que també actuarà al festival, on s'espera que hi vagin 60.000 persones. I si voleu un altre pla més tranquil per aquest cap de setmana, doncs tingueu en compte que comença Terrats en Cultura, una proposta de música, teatre i dansa que es fa en 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, i ens en parla la Lola Armadas, que és la directora de Terrats en Cultura.
16: Encetem la 14a edició de Terrats en Cultura, una proposta que porta el teatre, la dansa i la música als terrats de Barcelona i de l'Hospitalet, i on podreu gaudir d'una experiència escènica única. Afanyeu-vos, ja podeu adquirir la vostra entrada a terratsencultura.org, en la qual podreu gaudir d'aquest espectacle i una consumició inclosa. Ens veiem als terrats.
2: I aquestes hores del matí movem el dial 32 anys enrere. Guillermina Mot, al seu programa Al cap dels anys, Alerta, entrevistava un 13 de juny del 1994 el mític i inoblidable Pepe Rubianes. Una conversa amb moments imprevisibles que sonaven així.
17: Tu sempre has dit que molts actors d'aquí, si haguessin nascut a altres llocs, doncs serien grans estrelles. És veritat o no?
18: Home, por supuesto.
17: Que això és un problema.
18: Sí, sí, estoy segurísimo. Di que un actor de la talla de Fernando Ferran Gómez, de Agustín González, dels grans mestres, ja que tenen una edat, penso que aquesta gent, si haguessin nacido en Oklahoma o en Alabama o en New Jersey o en Massachusetts, home, aquests tios serien figures de la talla d'un Marlon Brando, d'un Montgomery Clift o de... en fi, del...
17: Douglas
18: o etcètera.
2: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Londres és una hora menys, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
19: Good morning, matiners. Tot a punt pels voltants del Palau de Buckingham perquè demà s'hi celebra la desfilada de l'aniversari del rei, que tot i que l'aniversari de l'actual Carles III és el novembre, el 13 de juny és la data oficial del monarca britànic. Més de 1.400 oficials i soldats desfilen pels carrers de Londres vestits amb totes les gales que us podeu imaginar, amb ells 200 cavalls i més de 400 músics que toquen a l'uníson marxes militars. Abans que surtin, el rei, amb la seva expertesa, revisa una a una les unitats i els hi dona el permís per sortir. L'aniversari oficial del rei també se celebra a altres països de la Commonwealth, amb grans celebracions institucionals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Londres, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Això a Londres, però aquí a partir de les 6 del matí engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger.
5: Que ens portarà a Washington per parlar de l'alto el foc o no a l'Iran, aquest acord que diu que diu Trump que ja està gairebé fet, però diu Teheran que encara no. També anirem a Belfast, on sembla que hi ha hagut una nit tranquil·la després de tota la setmana d'aldarulls. En parlarem també a l'Àgora amb Sergi Pardos, que és assessor en migració del govern britànic. Després analitzarem la visita del papa, el que ens ha deixat amb l'Albert Om, que sempre té una mirada, tant, ja saps, que ben lúcida. I el dilema, si hem de triar la vocació o una carrera que sapiguem que ens porti a guanyar-nos bé la vida.
2: M'encanta, m'encanta. Perquè segurament, estava pensant quan ho has dit a primera hora del matí, que això dependrà molt també de quina generació visquis.
5: Exactament. Mira, jo vaig tenir aquesta conversa amb el meu pare, que m'ha dit, ostres, vols dir que has d'estudiar periodisme? Que en un moment en què no hi havia feina, bueno, gairebé com ara, i li vaig dir, ostres, ja que he d'estudiar 4 anys, doncs m'agradaria estudiar el que vull. I després ja triaré una feina que hagi de fer. I ell va acceptar pagant-me generosament la carrera i, mira,
2: gràcies aquí,
5: i agraït home, i tant, sempre, sempre. Escolta'm, després farem la taula de recomanacions del cap de setmana. Abans, entrevista Joan Dausà, que ja sé que penses tu sempre a la caiguda, i acabarem amb una mica d'humor amb els teves pendents. Hi ha el concurs pendent, 200 euros que es repartiran.
2: Ai, que
5: avui.
2: Bé, que bé, que bé, que bé.
5: En aquest estudi de Catalunya Ràdio.
2: Això no serà a partir de les 6 del matí, però a aquestes hores toca afinar la vostra intuïció perquè arriba la dada, Maiol. A veure, Maiol, Saralies preparats?
5: Saralies.
2: Sé que... Clara i Marta preparades.
5: Sé que esteu inquiets pel Mundial, també. Ui. Sé que esteu inquiets pel periple del papa, que ara està a les Canàries. Sí? Per tant, va, vinga, va, una última dada del papa. Va, va.
20: Que con nosotros y que...
2: Vinga, què passa avui?
5: I en concret, quants quilòmetres va recórrer en el seu papat el papa Francesc?
21: Uf, molt, perquè va anar a molts llocs. Viatjar molt, aquest.
2: Més milions? Sara, milions? Aneu pensant, aneu pensant, eh?
5: Va fer 47 viatges internacionals, va, us dono una pista.
2: Milions, milions, milions.
21: Milions? 500.000.
2: 500.000 quilòmetres? Jo diria, que un milió.
21: 700.000. Ni xitxa ni limona.
5: Doncs el premi avui se l'endú Marta Viana. Yeah!
21: Sempre igual.
5: Perquè el papa va viatjar un total de 469.770 quilòmetres recorreguts. Menys, també per temps de papat, que Joan Pau II, el papa viatger, que va fer 104 viatges i va fer 1.167.000 quilòmetres recorreguts. El papa Lleó en porta 30.
2: No, gens malament, eh?
0: 30.000, perdona, 30, no, 30.000, ah, perquè 30...
2: Gens malament, gens malament. Sí, sí, sí, ara estem, piquen aquí els que surten de la discoteca, no?
21: Sí, que el
2: tenim una discoteca aquí al costat i ara surten...
21: Mira, el Ricard els està renyant.
0: El Ricard els està renyant, els han demanat perdó. Ah, vale, perquè esteu treballant. Sí, sí, sí. No els està renyant, els està renyant les cares.

0: sinceramente.
1: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
0: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
1: Jordi, bon dia.
2: Bon dia. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
3: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
4: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
5: Que té la penya!
6: Quina il·lusió!
7: M'he engreixat una mica.
6: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
8: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
8: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
10: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
8: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
8: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner. Amb Xavi Canalies.
12: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
13: Sorprèn-me.
12: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu hasta el 40 de mayo no te quites el sayo?
13: Sí. Ah,
12: doncs en català tenim fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny. Oh! Ahir quin dia era... Oh! Ahir quin dia era... 10 de juny.
13: 10 de juny, que
12: avui
13: curiós.
12: Som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba d'escorçar
13: el puny. Doncs vinga, a despullar-nos.
8: El matiner.
13: Vinga, va, que pràcticament en 8 minuts arribem a les 6 del matí. Avui he de dir-te que no fa gaire dia despullar-se, perquè no. Els que sortiu ara mateix de casa veureu que han baixat les temperatures, per tant, abrigueu-vos una mica. Hi ha una mosca aquí a l'estudi avui.
14: Avui aquest estudi...
13: Ah, aquest estudi avui està entre una cosa i l'altra.
14: Per entrar, jo us he vist a tu, a la Solana, el jurado cridant gols de Corea del Sud.
13: Mica, aquí, que això no estava d'això. Bé, és igual, però és divendres, no passa res. A veure, oi, és que t'agobies també, Marta, amb els efectes de so t'agobies, amb la música t'agobies. He dormit poc, m'ha picat un mosquit. És que, a Marta, que és divendres.
14: No, perquè em recorda el trauma.
13: Quin trauma?
14: El de no dormir avui.
13: Ah, bueno, però hem d'avançar. La gent tampoc no en té culpa d'això. Traieu-li a la mosca aquesta, el mosquit aquest. Repassem alguns moments de la televisió, ara que ja hem acabat amb aquest mosquit, perquè alguns veïns de la família, de la Sagrada Família, encara estan de ressaca amb la visita del papa Lleó XIV. I aquesta és algunes de les coses que li van comentar a l'Helena García Melero després d'aquesta visita del papa.
15: Molt emocionant, va ser molt espectacular i és únic al món, que vull dir, estic molt, molt orgullosa de poder estar aquí.
16: Creo que esto abrió puertas a los corazones. A los corazones entre vecinos, entre ciudadanos, seamos de donde seamos, es una puerta abierta que tenemos aquí en Cataluña.
17: Va ser molt bonic. D'altra banda, clar, tens tots els problemes de carrers tallats, la gent...
18: Aquests dies no, és cada dia. Això no és d'aquí, és de fa temps ja. I ara, a partir d'ara serà pitjor, em penso, eh? Serà bastant pitjor. Doncs ho vivim com podem, és allò que dius, perdó, passi, perdó...
13: El que és políticament correcte, del tot es mou, d'Helena García Melero a TV3, a la part més incorrecta de Som Eva, que va voler preguntar si algunes frases que els hi proposaven a la gent que es van trobar pel carrer les havia dit Rosalia o el papa.
19: Qui ho ha dit, la Rosalia o el papa? Només Déu pot jutjar-me. Només a ell li dec obediència.
20: La Rosalia.
21: Massa religiós, no?, com podeu dir, la Rosalia.
20: Rosalia. Perquè Déu no jutja a ningú.
19: Correcte. Aquesta és difícil, eh? Patinaki, chiquenteriyaki, tu gata quiere maki, mi gata... En Kawasaki.
20: Això és una cançó, no, de la Rosalia?
19: La resposta, evidentment, és correcta. Sí, és la Rosalia. Primer estimaré el món i després estimaré a Déu.
20: Aquesta estic dubtant, eh?
19: Està ben pensada, no?
20: Sí, la Rosalia, sí, no?
21: Vaig a dir la Rosalia.
22: El món és aquella ciutat de Déu, sí, que el papa, jo crec.
19: Incorrecte, la Rosalia. Tota vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural.
20: Sona del papa. El papa.
19: Bàsicament està en contra de l'avortament i de l'eutanàsia. Efectivament és del papa, sí, correcte.
13: I ara, més enllà, també a Som Eva, un dels altres temes indiscutibles d'aquesta setmana és la selectivitat. Ja sabeu que per molts estudiants la CL pot ser molt dura, però hi ha algunes recompenses que no fallen. Han preguntat què faran al seu temps lliure entre estudi i estudi.
23: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
24: Una palla.
23: Claríssimament.
24: Sí.
23: Cada quants temes?
24: Un parell.
23: Un parell de palles o de temes?
24: Dels dos.
23: Li dono de menjar a les meves vaques.

0: Que
1: veiem...
2: Que aneu a fitxar.
0: Sí.
1: Jo estudio a la meva nòvia i, doncs, no estudio molt, la veritat.
2: Però entre tema i tema, quina recompensa et dones?
1: Això no puc dir.
2: Com que no pots dir?
1: No puc dir, no puc dir. Falta l'altra part.
3: Però jo el que faig és que em dic, tu, fins que no t'acabis aquestes cares, no pots anar a pixar.
4: Ei?
3: O sigui, m'estic morint, potser, però dic, no, és que he d'acabar d'estudiar.
5: Ja sabeu, si voleu estudiar, aneu a pixar. Ja està.
2: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
6: Una palla.
7: És que de veritat, la gent...
8: Se ve boníssim.
7: Vosaltres també fèieu això que estava dient una d'aquestes noies? Que
8: jo
7: no
8: feia molt,
7: és a dir,
8: jo feia molt els reptes aquests, saps? De fins que no em sàpiga això, no faig no sé què.
7: Sí.
8: No m'aixeco, no, sí. Total, o no em dutxo, eh?
7: Objectius,
8: o sigui, jo
7: no? Objectius per acabar d'estudiar,
8: sí,
7: està bé, això.
8: Reptes.
7: 9-3-2-0-7-4-7-4, va, que estem fregant ja pràcticament les 6 del matí. D'aquí uns moments parlarem amb alguns dels matiners que a aquestes hores ja esteu desperts i que teniu ganes d'explicar-nos precisament què feu desperts a aquestes hores del matí. També acabant la setmana amb tots vosaltres, una setmana intensa, amb aquesta visita del Papa i també dels estudiants de selectivitat. Tinc per aquí el Cordomí, per cert, el tinc per aquí. Eloi!
9: Sí, bon dia.
7: Què tal? Escolta'm, com has viscut tu la visita del Papa?
9: Mira, amb sorpresa, perquè la veritat és que ni fu ni fa, però a mesura que anat veient coses, vaja, per la tele o escoltant la ràdio, tot això, he percebut una certa emoció en el sentit, doncs, de veure que, ostres, un símbol de Catalunya, com és Montserrat, com és la Sagrada Família, que hagi tingut aquest ressò i aquesta projecció, m'ha emocionat, sincerament.
7: Mira, veus? No esperava menys de tu. Doncs a veure què ens explica l'Estel Anglada, per cert, aquest matí, que ens ha trucat. Estel, molt bon dia.
10: Bon dia.
7: Com estàs, Estel?
10: Bueno, pues aquí, treballant.
7: Et veig una miqueta baixa de moral.
10: Bueno, és divendres i ja es nota, l'energia ja costa seguir la setmana.
7: És que aquestes hores del matí, entenc que tu et despertes aviat, Estel?
10: Sí, sí, jo vaig cap a Mercabarna a les 2 del matí.
7: A quina hora?
10: A les 2 i mitja, surto a Mataró i estic allà... I vaig cap al Mercabarna.
7: I fins a quina hora hi som treballant, Estel?
10: Digue'm?
7: Fins a quina hora estàs treballant?
10: Fins a quina hora? Pues sobre les 2, les 3, plego. I faig una jornada guai.
7: Molt llarga la jornada. De dilluns a divendres, Estel, també o no?
10: De dimarts a dissabte.
7: Déu-n'hi-do. Clar, sí. Que arribes a aquestes hores del matí, que dius és divendres, penúltim dia de la setmana, en aquest cas per tu, i com estaves dient, no sé si també afecta molt aquest canvi d'horari. Nosaltres ho comentem moltes vegades, que això d'anar a dormir quan encara és clar ha de ser complicat, o és complicat, no?
10: Sí, a l'estiu costa més, a l'hivern és més fàcil, però a l'estiu, jolín, encara veus les terrasses plenes, hi ha sol, i dius...
7: Hi ha vida, no?
10: Hi ha vida al carrer.
7: Doncs, Estel, escolta'm, t'envio quilos de cafeïna des de la ràdio, espero que vagi molt bé aquesta jornada de feina, i res, apreta una mica més que demà ja serà dissabte i podràs descansar.
8: Ja ho tens. Sí.
10: Molt bé.
7: Una abraçada, Estel. Que vagi molt bé. Adéu. A veure, no sé si va amb anècdota avui l'Eloi. Avui no tenim anècdota, doncs tira'm la cançó de l'Home del Temps, que ens encanta. La tenim per aquí, Marc. Ara.

0: regions.
1: A veure, Cordomí, està fent uns dies
2: bon dia.
1: Una fresqueta que fot aquests dies que arribem aquí a la ràdio glaçats.
3: No ens agrada.
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, no us agrada?
3: No, a mi no.
2: Mira, doncs anem per bon camí, anem per bon camí, perquè això ho solucionarem aquest cap de setmana. Bé, tornarà a pujar la temperatura, pam.
3: Pam, molt bé. Estiu.
2: Sí. De fet, mira, en aquests moments ja hi ha llocs que està pujant, perquè tenim una tramuntana una miqueta calenta, que bufa l'Empordà, llavors hi ha llocs que ja arriben als 20 graus, per tant, allà sí que ha pujat la temperatura. Però, en canvi, hi ha punts del Pirineu que no passen dels 10 graus, i a l'interior dels 12 o 13, eh? Llavors, cap de setmana de sol, i a més de calor, avui arribarem a valors ja de 30-34 graus als llocs més calents de les comarques de Ponent. A l'Empordà també s'arribarà fins als 33 per culpa d'aquesta tramuntana. A la costa no tant, 26-27. Demà també sol a tot arreu, de 30-35 graus les temperatures, fins i tot arribaran els 30 a la costa. I diumenge, potser algun ruixadet de tarda al Pirineu, els típics d'aquesta època, però temperatures encara més altes. Així que...
1: a gaudir, cap amunt.
3: Fantàstic.
1: Eloi Cordomí, bon cap de setmana, estimat, que vagi bé.
2: Igualment.
1: Una abraçada. Adéu.
2: Fins ara.
1: Lara García, Marta Viana, moltes gràcies, noies.
3: Adéu,
1: bon cap de setmana. Adéu. I tinc per aquí... Ostres, què fas ara, que et volia saludar? Pares l'aire. Que tens fred? Tens mal de coll? Que està refredat?
4: Ja fa una setmana, carinyo.
1: Bueno, però pensava que havies millorat.
4: Doncs, no.
1: Ara et porto alguna coseta calenteta.
4: Sí.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies per ser-hi, matines. Que tingueu bon cap de setmana.
5: Vinga,
1: i tornem dilluns. Va, ànims.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 16 graus a Sant Pere de Ribes, 7 a Viella i 10 a Fornells de la Selva. Nou capítol en les eternes negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Ara Donald Trump ja afirma que s'ha arribat en un principi d'acord, que es podria firmar demà, diu, o demà passat.
1: It'll be soon. Maybe this weekend.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
0: I quan li han preguntat per si el règim iranià l'avala, Trump ha respost, entenc que sí. El problema és que Teheran desmenteix que el pacte sigui un fet. El portaveu de l'exterior sí que admet les negociacions, però nega cap acord, de fet. L'exèrcit nord-americà assegura que ha batut aquesta matinada dos drons iranians. I els que sí que confien en l'acord són els mercats, perquè les borses asiàtiques pugen amb força aquest matí i el barril de Brent ha caigut 5 dòlars. A Belfast, Irlanda del Nord, després de dues nits d'aldarulls, aquesta matinada ha estat tranquil·la. Analitzarem també la revolta dels grups d'extrema dreta contra la immigració d'aquesta setmana amb l'assessor de migracions del govern britànic, Sergi Pardos, a partir de les 9 del matí. I parlant d'immigrants...
3: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: Amb Alberto en farem balanç de les 5 coses que ens deixa la visita del Papa, que acaba avui el seu viatge oficial a Tenerife, amb aquesta crítica a la passivitat contra les morts al Mediterrani. Amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpula parlarem també d'acollida i d'identitat. I això just avui que entra en vigor aquesta nova regulació europea que endureix la política migratòria, incloent-hi la possibilitat de crear centres d'internament fora de les fronteres comunitàries. Avui en parlarem a partir de les 9. I a partir de les 10, ja que aquesta setmana ha sigut la setmana de la selectivitat, ens plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, en funció de què hem d'escollir què estudiar, de les oportunitats laborals, dels diners o del que ens apassiona? A partir de les 10 ens compartiran les seves experiències Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. I a les 11...
4: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
0: Entrevistarem a Joan Dausà, que avui estrena aquest tema que sentim. Papi, posa-la al disc en col·laboració amb...

0: 咗啦。
1: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. Julieta, Julieta, Julieta,
2: amb la teva germaneta. Valentina, porta-lo, crele.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara fem un cop d'ull a la matinada. En Pol Forada, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
4: Llegim al periòdico que la Conselleria de Salut ha expedientat i sancionat diversos centres sanitaris pel cas del nadó maltractat. El departament considera que no van actuar a temps. S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va acabar ingressat a l'UCI, però també els centres on prèviament s'havia visitat el nen, Sant Pau, Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor.
1: I a Brussel·les.
4: A París, França, organitza una conferència amb representants de la societat civil d'Israel i de Palestina que defensen la solució dels dos estats. Se celebra coincidint amb el primer aniversari del reconeixement de l'estat de Palestina per part de 10 països europeus.
1: I en què has de dormir a Estats Units?
4: Doncs més enllà de l'Orient Mitjà, l'administració Trump ha presentat un recurs contra l'ordre judicial que exigia retirar el nom de Trump del Kennedy Center. Es considera que per posar-lo ho hauria hagut d'autoritzar el Congrés. Des del retorn del president a la Casa Blanca, recordem, aquest centre artístic ha estat en el punt de mira dels intents de Trump per controlar-lo.
1: I amb què dinaran, mentrestant, a la Xina?
4: A Corea del Sud, la justícia ha condemnat a 30 anys de presó l'expresident Yoon Suk-yeol per haver ordenat el 2024 la llei marcial que retallava els drets civils als ciutadans i donava poders extra als militars. Tot plegat per contrarrestar el partit opositor, que aleshores tenia majoria al Parlament i que el president considerava que estava al servei de Corea del Nord.
5: Avui és divendres 12 de juny, fa fresca encara aquesta hora. Tenim 4 graus a Esterri d'Àneu, 12 graus a l'Espluga de Francolí i sí que hi ha una tramuntana una mica reescalfada que bufa a l'Empordà, ha fet pujar la temperatura fins als 21 graus a Llançà. Avui hi ha 4 núvols al voltant del Camp de Tarragona, desapareixeran ràpid, avui s'imposarà el sol a tot arreu i la temperatura ja pujarà. S'arribarà a valors de 30-34 graus a la majoria de comarques de l'interior, encara 26-27 a la costa. Demà també sol a tot arreu, màximes de 30-35 graus a gairebé tot arreu, una miqueta més fins i tot a les comarques de Ponent. Diumenge continua pujant la temperatura amb algun ruixet de tarda al Pirineu.
1: Avui a la hora del matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
6: Bon dia.
1: Com esteu?
6: Bé.
7: A divendres.
1: Amb energia pel divendres.
6: Sí.
1: Cap de setmana cap allà dalt?
6: Sí.
1: Ah, mira.
6: Ara bon temps.
1: Estàs per aquí, tu, Sílvia?
7: Jo cap allà baix.
1: Allà baix. Mm, els nens allà.
7: País Valencià, País Valencià.
1: Al País Valencià vas?
7: Sí, sí.
1: On vas?
7: Un poble que es diu Benasau.
1: Benasau? I què hi ha a Benasau?
7: Doncs la meva família política.
1: Ah, ja. No sé si dir-te de poc cap de setmana o que passi ràpid. Això depèn de la família.
7: Ah, bé, bé.
1: Després, però, d'antena ja m'ho acabaràs d'explicar. Doncs els Estats Units suspenen la nova onada d'atacs contra l'Iran que tenien prevista i anuncien que s'està a punt de firmar un acord de pau.
8: Les autoritats de Teheran asseguren que encara no han pactat cap text, però Donald Trump dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els pròxims dies.
1: Washington, Oriol Serra.
9: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
10: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
9: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Donald Trump de suspendre l'atac a l'Iran.
11: Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre, després que el dirigent nord-americà avancés la possibilitat d'un acord imminent entre Washington i Teheran. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lés l'operació militar a l'Orient Mitjà.
1: I el Banc Central Europeu Europeu apuja tensió als tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys.
8: Ho ha fet un quart de punt fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tal com ha defensat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
0: The good decision was actually to raise...
12: La decisió correcta era apujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
1: Els experts creuen que la baixada dels tipus d'interès acordada amb el Banc Central Europeu marca un canvi de tendència.
11: I adverteixen que n'hi haurà més. Robert Casajoan és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
13: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
11: Per això hi ha qui considera que la pujada de tipus no és la política monetària adequada. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
14: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
11: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
1: Avui en parlem també en temps d'agora. A partir de les 9 ens acompanyarà Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la UB. I avui entren en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea.
8: Es reforçarà el control fronterer i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat que els països que així ho desitgin també puguin construir a l'estranger centres de deportació.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
15: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants, que s'acaba el 30 de juny.
11: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la presidenta de la taula del tercer sector.
16: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
11: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits presenta molts problemes. A més, diuen, la bretxa digital i les barreres lingüístiques alenteixen el procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic de les administracions.
1: I el Papa Lleó XIV reclama, des de Gran Canària, vies segures per afrontar la tragèdia migratòria.
8: Des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa, el pontífex ha fet una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la crisi.
17: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
8: El Papa també ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
18: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños.
8: Lleó XIV ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària davant de 50.000 fidels.
1: I per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, un 4% menys que el 2024.
11: L'informe anual de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa a algunes zones on el conflicte continua, com el Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina, portaveu de l'entitat, adverteix que per molts tornen perquè el país on han anat a parar estaven encara pitjor.
19: Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
11: L'entitat avisa que encara no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments d'aquest any que poden haver implicat el desplaçament, entre d'altres, 1 milió de libanesos o 3 milions d'iranians.
1: I nit tranquil·la, Belfast, després de 2 dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès.
8: Diversos grups de persones es van reunir ahir a la nit a la capital d'Irlanda del Nord, però es van acabar dispersant sense problemes. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny.
1: Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
20: Han arribat reforços policials des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls aquí a Belfast. El centre de la ciutat era ahir a la nit pràcticament desèrtic. La policia ha detingut 16 persones i ha promès enxampar-ne més.
21: Si penseu crear aldarull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
20: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques. Quim Olivares, des de Belfast, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I les joies trobades en una caixa forta en aquell despatx de José Luis Rodríguez Zapatero tenen, atenció, un valor d'1.300.000 euros.
11: És la taxació que ha fet la joieria en Sorena, petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de la joia s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
22: Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, una valoració molt superior de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que estarien entre 30.000 i 50.000 euros. Les joies van ser localitzades durant l'escorcoll que l'UDEF va fer del despatx de Zapatero el 19 de maig passat, i la secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de l'expresident espanyol Sonsoles Espinosa i a regals de viatges. El jutge va ordenar l'anàlisi de les joies per determinar la seva naturalesa, autenticitat i valor econòmic de reposició, també per saber el fabricant, el segell o la marca del joier i la data aproximada de fabricació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I les causes judicials al voltant del PSOE li passen factura electoral.
8: Això és el que recull l'últim baròmetre del CIS, que dona la pitjor estimació de vot pels socialistes des del juliol del 2025.
23: Segons el Centre d'Estudis, els de Pedro Sánchez guanyarien les eleccions, però ho farien amb un 31% dels vots. Són 5 punts menys que el maig i la dada més baixa des de l'estiu passat, quan va esclatar el cas Santos Cerdán. Entre això i el salt endavant del PP, els populars es quedarien a 4 punts al PSOE, una distància que en l'últim baròmetre superava els 11. Per sota, l'enquesta manté a Vox a la tercera posició, amb una lleugera reculada, i Sumar a la quarta. També recull que Esquerra baixa gairebé un punt i que Junts esgarrapa 2 dècimes. En paral·lel, Sánchez continua sent el preferit com a president i l'habitatge la màxima preocupació dels ciutadans. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí a 20 segons seran les 6 i 16. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
7: Bon dia.
1: La Conselleria de Salut ha expedientat, ha sancionat també diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. Ho detalla en aquest cas al periòdico. El departament considera que no van actuar a temps.
24: S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va acabar ingressant a l'UCI, però també als altres centres que l'havien visitat, el CAP Roger de Flors, Sant Pau i Sant Joan de Déu, que va activar el protocol per violència infantil. La Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu han presentat al·legacions. Tot plegat coincideix amb la declaració dels metges de l'Hospital Vall d'Hebron, que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Ahir van comparèixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de comparèixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó preventiva i la mare en llibertat.
1: I el govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu en què la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys.
25: La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes per als responsables de grans plantacions de marihuana amb penes que poden arribar als 9 anys.
26: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
27: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
26: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La llei catalana per a reduir les traves judicials a l'eutanàsia comença a tramitar-se al Congrés.
11: Només el PP i Vox han votat en contra de la norma que va sortir del Parlament de Catalunya i limitarà els recursos judicials de família
0: familiars o entitats ultraconservadores.
2: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat. La seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
3: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
4: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
5: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
2: PP i Vox consideren que així s'eliminen garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sánchez Viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys.
24: L'any passat els Mossos d'Esquadra van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica.
25: Els Mossos van registrar l'any passat més de 1.760 denúncies. Es tracta d'una xacra greu perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. El perfil de víctima és majoritàriament d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadón és psicòloga forense a Alzheimer Catalunya.
6: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
25: De fet, la meitat dels agressors són els fills. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts seran 6:45 del matí. S'acaba la selectivitat després de 3 dies d'exàmens. Les notes el 23 de juny.
25: No hi ha hagut incidències, segons el Departament d'Universitats, ni tampoc s'han trobat dispositius per copiar en els controls aleatoris que s'han fet aquests dies. Ahir els estudiants van fer l'examen de llengua catalana i literatura, entre d'altres. Els van fer analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar varietats dialectals del català i respondre a preguntes d'un text sobre microplàstics. De moment, s'han tret un pes de sobre.
9: Tothom juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
10: Tu què volies fer?
9: ADE.
10: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CL me l'esperava més complicada.
28: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que és assequible en el meu cas perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
1: I avui l'empresa SpaceX, del magnat Elon Musk, protagonitzarà el debut borsari més gran de la història, Jordi Canal.
29: És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars, tot i que només surt a borsa un 5% de les accions de la companyia, que barreja coets, satèl·lits o intel·ligència artificial. Això li dona un valor total d'1,75 bilions. Hi ha experts i analistes que consideren que la valoració és massa elevada perquè el gruix dels negocis de SpaceX són deficitaris, però compta amb la figura de Musk i dels seus projectes de viatges i transport espacial, de colonitzar Mart o d'instal·lar centres de dades a l'espai com atractius que han disparat la demanda d'accions. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
30: És una compra per conceptes, una compra no sotmesa a valoració i, per tant, qui estigui anant aquí està comprant el concepte Elon Musk.
1: Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio. I, finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà avui la proposta sobre els acomiadaments de la companyia.
0: El referèndum s'havia de votar ahir, però s'ha ajornat perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va baixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels inicials. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitat.
1: I l'empresa de videojocs Ubisoft planteja un ERO que afecti a 51 treballadors de Barcelona, el 28% de la plantilla.
24: Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fonts de dins de l'empresa expliquen que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve.
1: Ara són les 6:21, tres cançons, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
31: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: el Cabró Rock a Vic aquest cap de setmana. S'esperen 58.000 persones en l'edició, que serà la més multitudinària. Entre els artistes, La Gossa Sorda, Joan Dausà o Oques Gràcies, que faran el seu últim concert a casa, a Osona.
1: La segona.
0: Ariana Grande carrega contra la Casa Blanca per utilitzar un fragment de la seva cançó Bye, Adeu, en un vídeo TikTok. En la publicació es veu com agents d'immigració de l'ICE detenen diverses persones. Ella ha demanat que no s'utilitzi la seva música contra aquesta, ha dit, bàrbara i humana tonteria, mentre que la Casa Blanca diu que el que és inhumà és que immigrants il·legals matin americans innocents.
1: I la tercera.

0: Olivia Rodrigo publica avui el disc, és el tercer àlbum de l'artista, segons la crítica, el més madur fins ara. Algunes de les cançons ja les va avançar la setmana passada al Primavera Sound a Barcelona, on, recordem, va actuar per sorpresa.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Mèxic debuta amb victòria al Mundial a casa seva.
2: D'aquesta manera celebraven la victòria els aficionats mexicans, 2-0 davant Sud-àfrica, en una cerimònia inaugural discreta. No hi ha hagut caps d'estat dels tres països organitzadors. Shakira, l'actriu Salma Hayek i el grup Maná han posat color a la festa inicial. Hi ha hagut protestes a la rodalia de l'estadi Azteca per reclamar al govern mesures pels 133.000 mexicans desapareguts. Però l'ambient dins l'estadi ha estat festiu. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
3: És un estado emocional muy fuerte, ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte pases fáciles, habla de que les pesó un poquito la... No a todos, les pesó un poquito el escenario.
2: S'ha acabat fa uns instants, Corea del Sud 2, Txèquia 1, Canadà, Bòsnia a les 9 de la nit, Estats Units, Paraguai a les 3 de la matinada, són els partits de la jornada d'avui.
1: I el Barça, una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet.
2: Dominen 2-0 la semifinal davant el Tenerife, amb una nova victòria per 97-89, el Joventut juga a València a les 8, segon partit de la semifinal després de perdre el primer. El partit el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT, mentre que l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo.
1: Avui a partir de les 11 ens acompanyarà Joan Dausà, que avui estrena el tema Papi, posa-la al disc. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, si no trobeu en l'arribada del cap de setmana motiu suficient per encarar el divendres, us proposo com a motiu per llevar-vos celebrar un dia internacional. Ja sabeu que hi ha un dia internacional per cada cosa i avui, 12 de juny, resulta que és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Per iniciativa de l'Organització Internacional del Treball, s'assenyala aquesta data per denunciar l'explotació laboral que encara pateixen milions de nens arreu del món i exigir el seu dret a l'educació, a la salut i a una infància digna. I què podem fer per commemorar aquest dia des de la nostra petita i humil vida privilegiada? Doncs, per exemple, prenent la decisió ferma de no comprar mai més cap producte de cap empresa que tingui denúncies per treball infantil per no controlar correctament la seva cadena de subministre, que, per cert, són bastantes i bastant grans i bastant fàcils de trobar. Decathlon, Inditex o Nestlé, per exemple, són tres de les més citades per Amnistia Internacional.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: El meu amor dins el punt, floreix el maig fins a juny.
7: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
8: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajesalcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances.
12: En creure un món.
11: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
13: Bateria, escenògraf i il·luminador. Marc Salicru, l'home que ho fa tot a Catalunya.
14: Quin és el teu superpoder?
15: Sí, deu ser la meva pitjor desgràcia, que és aquesta mena de poder pensar en diverses coses a la vegada. Però això també és el que em matarà algun dia, segur.
16: L'altre barri, amb Blai Mercè.
10: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui cançons d'artistes que han caigut de l'escenari.
1: Sí, perquè avui que ens visita Joan Dausà, que recordem que va patir un accident quan es va llançar al públic durant un concert i ningú el va agafar, repassem alguns artistes a qui l'escenari els hi ha jugat una mala passada, com per exemple Joaquín Sabina. Va tenir una greu caiguda el 12 de febrer del 2020 al Within Center de Madrid. El músic es va precipitar al fossat des d'una alçada de gairebé 2 metres just el dia del seu 71è aniversari durant un concert conjunt amb Joan Manuel Serrat.
2: Me da igual, me encanta.
0: Amb
1: Vaquerizo
0: també va caure, no?
1: Home, va caure. De fet, jo crec que és una de les més recents. Evidentment, el cantant de Nancy's Rubias va caure de l'escenari, segur que recordeu les imatges, mentre actuava en una plataforma giratòria al Festival Hortelària, celebrat a Cáceres. L'accident va provocar que se suspengués el concert i Vaquerizo va estar recuperant-se durant moltes setmanes.

la megaestrella del pop Lady Gaga també va caure de l'escenari. De fet, no ho va fer sola. El 17 d'octubre, a Las Vegas, la cantant va fer pujar l'escenari un seguidor anomenat Jack. En un moment d'eufòria, el jove la va aixecar, va perdre l'equilibri i tots dos van caure de l'escenari cap al públic. Afortunadament, no hi va haver ferits greus. Lady Gaga va continuar el concert amb normalitat i es va prendre la situació amb humor.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El president dels Estats Units, Donald Trump, dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Assegura que ha arribat a un gran acord amb l'Iran i anticipa que es firmarà a Europa molt aviat.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Tardaran avisar, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
0: I els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump de suspendre l'atac de l'Iran.
3: Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma.
0: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor.
1: S'acceleren les expulsions d'immigrants i els redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
0: Justament des de les Canàries, el papa demana a la Unió Europea...
4: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
3: El Papa Lleó XIV avui serà a Tenerife, la darrera etapa del seu viatge a Espanya, i mantindrà una trobada amb migrants.
0: I nit tranquil·la a Belfast, després de 2 dies de violència racista instigada per l'extrema dreta.
1: La policia havia reforçat el seu desplegament sobre el terreny. Ryan Henderson, sotscap de policia.
5: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear el d'arull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
0: Ho analitzarem avui a l'Àgora amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, Quim Olivares, i també amb Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. I les joies confiscades a Zapatero durant l'escorcoll tenen un valor d'1,3 milions d'euros.
3: La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura, mentrestant els socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
0: La Conselleria de Salut ha expedientat i sancionat diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares.
1: Ho detalla aquest matí el periòdic. El departament considera que no van actuar a temps.
0: I el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana.
3: L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures.
0: SpaceX i Elon Musk debuta avui a la borsa amb una valoració rècord.
1: Vol recaptar 75.000 milions de dòlars, que és més del que valen totes les empreses de l'IBEX juntes, per continuar invertint en viatges a l'espai, connectivitat i intel·ligència artificial.
0: I el Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català.
3: Oques Grasses, La Gossa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones.
0: Ara repassem les portades de la premsa del dia d'avui. Avui, per primer cop en molts dies, amb molts més noms propis que no només el nom del Papa Lleó.
6: Sí, comparteix protagonisme amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants, i Talara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no es fa ressò en portada de la visita de Lleó XIV a les Canàries. El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico, un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo. Altres temes de portada: les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial el jutge que ha autoritzat l'UCO a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedient a l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat. I per acabar, el rei de les portades d'avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i El País, instantània de Shakira a l'Ara i El Mundo.
0: Avui a Guardiola de Berguedà es desperten amb 8 graus, al migdia arribaran els 27, i a Cabanes, a l'Alt Empordà, en tenen 20, amb màxima prevista de 33. I és que a partir d'avui ja tindrem una altra vegada les temperatures d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui ja passarem dels 30 graus a moltes comarques de l'interior, i es podria arribar als 33 a Ponent, a l'interior a l'Ebre i fins i tot a l'Empordà. Aquí a l'Empordà està bufant una tramuntana una mica reescalfada, i els 4 bancs de núvols baixos que hi ara mateix es desfaran ràpid. Per tant, tant avui com demà s'imposarà el sol a tot arreu. Diumenge, com a molt, hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu.
0: I després que es fes oficial el fitxatge de Mourinho com a entrenador del Real Madrid, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia, Catalunya. Torna José Mourinho i torna a la festa. Els culers estem d'enhorabona, perquè el nostre gran rival pateix una barcelonitis aguda que espanta. A falta d'un projecte esportiu engrescador, Florentino Pérez ha decidit que per sobreviure ha de fitxar tots els jugadors que interessin al Barça. Paral·lelament, el president del Madrid ha repescat un home que va expulsar del club fa només 10 anys i que té l'estrany mèrit d'haver aconseguit menys títols que la majoria dels seus antecessors. Torna Mourinho i, evidentment, els merengues es passaran el dia parlant dels àrbitres, cosa que només fan quan perden. Davant la calma racionalista del nostre Hansi Flick, Mourinho portarà l'espectacle, les llàgrimes i, com que segones parts mai foren bones, les derrotes.

0: I aquests dies repassem cançons del Mundial, avui amb aquest We Are The Champions, un clàssic en moltes celebracions d'èxits esportius. Robert Prats.
1: De fet, el We Are The Champions va esdevenir en un himne icònic arran del Mundial de Futbol del 1994 que es va disputar als Estats Units. A partir d'aquí es va convertir en un himne generacional just després de ser adoptat com la cançó del Mundial del 94, tot i que la cançó oficial era Glory Land de Dario Hall. El We Are The Champions era fins aleshores una cançó que Freddie Mercury havia fet el 1977 per recrear l'ambient als estadis de futbol i l'ha fet pensant en el Manchester United. Va ser la cançó de l'únic Mundial de Futbol que s'ha disputat fins ara als Estats Units. Va servir perquè el soccer masculí comencés a ser seguit pels Yankees. Al Mundial del 94, Brasil va acabar sent campió del món per quart cop després de guanyar Itàlia als penals. Roberto Baggio, amb un penal llançat als núvols, va ser una de les imatges d'aquell Mundial.

0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ui, doncs he de dir-te que hem tingut alguns problemes amb la Sílvia Solanes a l'hora de llegir la premsa digital. Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
2: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
1: No ho sé?
2: Sí, correcte.
1: A veure,
2: sí, sí.
1: On som, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. Ui, ara, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta. No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. Noi, és que, a veure, premsa digital. Ara. Qui se l'ha jugat?
2: Ara.
1: Ara sí?
2: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz...
1: T'estàs agafant el micro?
2: T'estic agafant el micro.
1: Posa't el teu, no et preocupis.
3: Però és que
1: ara el teu. Ah, ho has de veure.
2: És que si no, no ho veig.
1: Avui una premsa digital compartida amb les Solanes, que sempre és un plaer. Sí, I tant. La ràdio, això, té aquestes coses.
0: I avui on són festes?
1: Doncs mira, comença la festa major de la Marina a Barcelona. Home. A les 6 de la tarda hi haurà la tabalada amb els diables.
0: Sí.
1: I qui més? I saps què hi haurà, també?
0: No ho sé.
1: Una gaspatxada popular. Ah, a tu t'agrada el gaspatxo?
0: Jo avui aniré al pregó de Badia, del Vallès.
4: Ah, sí?
0: Sí.
4: Molt bé.
0: I a les 7... fan un pregó... És molt interessant el pregó d'avui, perquè hi ha un jutge del Constitucional i un jutge del Suprem que van néixer a Badia i fan el pregó junts.
1: Conjunt, eh?
0: Sí, sí.
1: Interessant. Ja ens explicaràs com va.
0: Senyor Macías i el senyor Moralo.
1: En tot cas, si voleu anar a la Festa Major de la Marina, a les 7 de la tarda hi haurà el pregó de Festa Major, en aquest cas a càrrec dels Diables del Port pels seus 30 anys de trajectòria, i a 8:15 de la tarda concert coral.
0: Jo hi ha Badia.
1: Però si voleu veure, serà tot a la plaça de la Marina, vale. I si voleu anar a Badia a veure el Ricard Ostrell, doncs escolta,
0: no, el
1: Ricard
0: Ostrell no, el senyor Moralo i el senyor Macías.
1: Potser també ets un bon am perquè vagin al pregó de Festa Major.
0: No, jo estaré allà entre la gent, donant suport, aplaudint, escoltant...
1: Vol venir a veure.
0: La història de dues persones que han vist créixer una zona, una ciutat ara ja com Badia.
1: Que té el seu també, pobres.
0: Bueno, ara, què vols dir, té el seu?
1: Home, que tenen els problemes amb la Miana, allà Badia, pobra, sí, que porta molts anys amb aquest problema.
0: És una ciutat que l'han aixecat als barris, hi ha una força veïnal brutal.
1: Això sí.
0: És un exemple. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
5: Doncs Rosalía, que ha reaparegut a Boston després de la cancel·lació dels concerts de Miami i Orlando per una emergència familiar. Ha sortit a l'escenari a donar les gràcies als fans per entendre-la, però que les persones estimades ha dit són les primeres. Ha afegit que quan passa alguna cosa inesperada i dolorosa pot ser difícil seguir endavant, però que creu de veritat que fer això, que prioritzar els éssers estimats, és el que realment val la pena.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Lluís Martínez. El seu gendre és brasiler i després de 7 mesos ha pogut obtenir un número d'identificació d'estranger, un NIE. Ara, per disposar de la targeta física, ha d'anar a una comissaria perquè quedi constància de les seves empremtes dactilars, però li està resultant impossible trobar alguna hora disponible. El Lluís assegura que no en troben enlloc i lamenta que aquest greuge se suma al fet d'haver estat més de mig any esperant per poder regularitzar la seva situació administrativa.
8: No hi ha hores, ni dates, ni res absolutament. Però això sí, el que sí que ens trobem arreu són contactes d'empreses que ens hem de pagar perquè tinguin hores de visita. Ells sí tenen hores de visita pagant, però a l'usuari de peu no.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui hem de començar destacant la baixada del preu del petroli després que ahir Donald Trump donés per acabada la guerra a l'Iran. Aquesta hora el barril de Brent, el cru de referència a Europa, se situa en 89 euros, 5 dòlars menys que abans que Trump aturés els atacs. El cost del West Texas Intermediate, el petroli extret dels Estats Units, baixa un 3%. A l'espera de la resposta de l'Iran, els mercats reaccionen amb optimisme. A l'Àsia, els parquets creixen amb força. A Seul, la borsa puja més d'un 8%, a Tòquio un 4% i a Hong Kong i Xangai, un 2%. Als Estats Units, ahir el Nasdaq i el Dow Jones van créixer un 3 i un 2%, respectivament. I a Europa, ahir les borses van tancar abans de l'anunci, però van fer-ho en verd. L'IBEX va guanyar un 0,80% i frega els 18.300 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
11: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Novetat de les últimes hores, els Estats Units asseguren que estan a punt de firmar un acord de pau amb l'Iran.
5: I per això diuen han suspès l'onada d'atacs que tenien prevista. Ara bé, les autoritats de Teheran asseguren que encara no han pactat cap text. De fet, Donald Trump, però, dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els pròxims dies.
3: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
5: I ha afegit que l'acord de pau amb l'Iran s'està treballant amb els països àrabs i musulmans i també n'és coneixedor Israel. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que l'acord inclou eliminar l'urani enriquit per l'Iran, limitar la producció de míssils balístics i el final del suport a grups armats a la regió de l'Orient Mitjà.
13: Avui han entrat en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea.
5: Es reforçarà el control de fronteres i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat també que els països que ho desitgin puguin construir a l'estranger centres de deportació. També s'endureixen les condicions per aconseguir l'estatus de refugiats. En aquest sentit, s'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil a persones, per exemple, de l'Índia, Colòmbia o el Marroc. La normativa preveu també repartir l'acollida entre tots els països comunitaris, però si un país no ho accepta, haurà de pagar 20.000 euros per persona que rebutgi, uns diners que aniran a ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants.
13: Justament hem sabut que per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de desplaçats al món.
5: Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, això és un 4% menys que el 2024, ho diu l'informe anual de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, que també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41 milions arreu del món, un descens que s'explica sobretot per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns en zones fins i tot de conflicte, com el Congo, Síria o l'Afganistan, perquè diuen el país on han anat a parar encara estaven pitjor.
13: I entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants.
5: Un procés que s'acaba el 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
5: Les entitats també aleguen que el sistema informàtic per fer els tràmits presenta molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques alenteixen el procés.
13: A tot plegat s'hi ha referit el Papa Lleó XIV en la seva parada a Gran Canària.
5: El Papa ha reclamat vies segures per afrontar la tragèdia migratòria des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa. Ha fet una crida contundent a la gestió que fan els governs d'aquesta crisi.
14: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
13: D'altra banda, ja se sap el valor de les joies trobades en una caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero.
5: Tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que ha fet la joieria ensonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de la joia s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol. Són un centenar de joies i es van localitzar al despatx des del Zapatero després de l'escorcoll de l'UDEF. La seva secretària en va atribuir l'origen a regals de viatge i també herències de la seva dona.
13: Més notícies, una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic alerten la FIFA dels perills que pot comportar per als futbolistes les altes temperatures amb què es jugaran alguns partits del Mundial, Montse Poblet.
15: Els protocols de la FIFA només contemplen fer pauses o suspendre els partits quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arribi a 32, perquè ens entenguem, termòmetres a 45 graus i una humitat de com a mínim el 20%. La investigadora de l'IS Global, Ivana Sivajanovic, és una de les expertes que ha firmat la carta enviada a la Federació Internacional de Futbol perquè ho reconsideri.
16: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
15: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Continuen sense trobar el menor que va desaparèixer ahir al vespre a Roses quan anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells.
5: El vehicle s'ha trobat aquest dijous a la tarda bolcat en una platja de Pals, al Baix Empordà, des que es va comunicar la desaparició. Es va activar un intens dispositiu de recerca.
13: Girona, Maria Rovira.
17: La moto aquàtica la va localitzar la policia local de Pals bolcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada a Roses. La recerca es va fer durant tot el dia en un intens dispositiu per terra, mar i aire. i es van anar ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, també van participar efectius de les policies locals, Mossos, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en un grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres cap a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació la porta ara la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I arxivada la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria l'any 2023.
2: El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat imprevisible.
13: Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
18: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els 3 geòlegs d'una trentena d'anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis. Des de Súria, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I cultural, pintor mallorquí Miquel Barceló exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys.
19: La mostra s'ha estrenat aquest dijous a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art, que reuneix una trentena de gravats amb motius molt variats, des de criatures mariners fins a paisatges africans i fins i tot un autorretrat per Barceló. El gravat és una taula de proves, diu.
20: Aquestes lletres ferits són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar o incontrolable. Però hi ha molts invents i molts experiments.
19: Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. L'Artur Ramon ho farà fins a l'octubre.
13: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Beret, ha estat detingut avui a Sevilla per una suposada agressió sexual.
19: El cantant va actuar dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona, on va interpretar el tema Lo Siento al costat d'un cor infantil. De moment no han transcendit detalls sobre els fets que afecten el cantant, que va començar la carrera musical publicant cançons en plataformes digitals el 2013.
13: I qui ha quedat en llibertat amb mesures cautelars és el productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra.
19: El productor responsable de BNC Produccions havia estat denunciat per 3 dones, una per violació i les altres dues per maltractament psicològic.

0: relat. O sigui, tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització. Tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que ens anem una creu.
1: I parlem de teatre, en concret del Jove Teatre Regina, referent dels espectacles per al públic infantil i juvenil des del 1988.
2: Sí, perquè baixa el teló després que la propietat de l'edifici del carrer Seneca de Barcelona hagi decidit vendre'l.
1: Marta Vives.
3: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Seneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i el país. Mariona Campos n'és la directora.
4: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc, però sense deturador, a la ciutat i a la societat.
3: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que s'havia interessat per comprar el teatre. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
5: Mèxic guanya 2-0 a Sud-àfrica, inauguració del Mundial de Futbol. El Barça només una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar el Tenerife, mentre que el Joventut juga avui a València. José Mourinho firma pel Madrid per les tres pròximes temporades.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
6: No acapararan portades ni massa línies en els mitjans perquè elles no són en els Estats Units disputant cap mundial. Però la selecció femenina afganesa de futbol torna a aixafar la gespa en partits internacionals. Des que els talibans van tornar al poder en Afganistan l'any 2021, les dones han tingut prohibit, entre moltes altres coses, fer esport. Per això moltes esportistes se van amagar i van fugir del seu país, vivint fora uns últims anys molt complicats. La federació afganesa no reconeix la seva selecció femenina de futbol, però des de l'exili i amb reconeixement de la FIFA, el combinat femení afganès s'ha establert en Auckland, Nova Zelanda, on ara disputa diversos partits. Són 23 futbolistes que volen seguir reconstruint la seva selecció i la normalitat de les seues vides. 23 dones, 23 heroïnes.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ulla com es desperta el país. Tenim 20 graus a la ciutat de Barcelona, 20 graus a Figueres, aquí l'Empordà està bufant una mica de tramuntana reescalfada, que contrasten amb els 11 graus que hi ha a Tornabous, a l'Urgell, o els 7 graus de Martinet, a la Cerdanya. Ara mateix tenim 4 núvols baixos al Camp de Tarragona, que aniran desfent-se. Avui s'imposarà el sol a tot arreu i ja pujarà la temperatura, fins a valors de 33-34 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre, i també podrien arribar unes xifres semblants en alguns llocs de l'Empordà, per culpa d'aquesta tramuntana. Demà continuarà pujant el termòmetre, màximes de 30-35 graus a pràcticament tota Catalunya, i diumenge continuarà fent més calor, però també hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu.
9: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones que hi treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
13: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
12: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
13: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
12: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
13: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
14: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia de una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
13: Lorena Ros, cineasta.
15: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
16: Solidaris.
17: Amb Mercè Folch.
13: Vides als marges.
17: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A dos quarts de nou obrirem l'aura analitzant...

0: els atacs racistes a famílies immigrants de Belfast. L'extrema dreta ha aprofitat l'apunyalament d'un home per part d'un refugiat sudanès per atiar el foc contra les comunitats estrangeres. En parlarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, Quim Olivares, i amb el catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, Sergi Pardós.
1: I també parlarem d'inseguretat a Barcelona després que el govern hagi reclamat una reforma del Codi Penal per endurir penes per tinença d'armes i grans plantacions de marihuana.
0: A un quart d'onze ens plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. En funció de què s'ha d'escollir, què cal estudiar? Dels diners, de les oportunitats laborals o de la passió?
1: I a les 11, entrevista Joan Dausà, que avui estrena el tema Papi, posa-la al disc.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: Ahir a temes pendents vam parlar amb un senyor canari que assegura que es diu Pedri i que és l'encarregat d'acompanyar el papa durant la seva visita a les Canàries.
4: Sí, vostè, com es diu?
5: Estamos acompañando papa. Pedri.
3: Pedri. Ah, vostè, vostè és Pedri?
5: Pedri, però no soy el jugador de Barça, el otro Pedri, yo soy el otro Pedri. Soy su tío, el tío de Pedri.
3: El tío de Pedri.
5: Pedri,
3: ja ho he entès. Ens han dit que vostè acompanyarà el papa durant la seva visita... Deixi parlar. Durant la seva visita per les Canàries, eh?
5: Sí.
3: I què faran? Què faran? Què visitarà?
5: Bueno, tenemos una visita de la cosa de lo más típico de la zona.
6: ¡Esto son los plátanos!
5: Hay una... Perdón, que me ha venido aquí un plátano.
3: Hay está arribando el papa ahora mateix, eh? Está arribando.
5: ¿Está llegando el papa? Está llegando papa.
3: Está llegando la base aérea de...
7: Está perdiendo.
3: De Gando. Está en el aeropuerto de Gando, ¿no? Què li regalarà? Què li regalarà? Perquè encara no li he fet cap regal.
5: Em va regalar una xancleta.
3: Una xancleta?
5: Una xancleta. Una bona xancleta, papa.
3: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Sardà.
8: És un bon dia per seguir-li la pista a la Màriam Barghouti, una periodista palestina que fa una feina imprescindible des de Cisjordània, però que aquest mes és a Barcelona fent una residència. Vaig ser a la primera xerrada que ha organitzat i m'encanta perquè va fer servir l'espai per donar veu a una altra història menys explicada que la seva. Ha convidat la periodista Zeynep Saleh, que cobreix el conflicte al Sudan. I entre altres coses van parlar, doncs, com a les eleccions occidentals sembla que es decideixi quines vides importen i quines no. I vaig pensar que la sororitat és més forta quan no té fronteres.
2: I el segon, la Maria Nicolau.
9: Sastres valents, ha arribat l'hora. Avui és un bon dia per començar a entrenar amb el drap. Jo ahir, dues d'un sol cop. No és pas la meva millor marca, però estem tot just al principi de la temporada. Ja hi haurà temps per batre rècords. No s'hi valen retalls de fil massa fi, dels de netejar vidres, perquè aquests no pesen i no agafen prou velocitat. Tampoc funcionen els que són gaire molsuts. Les mosques se les saben totes. Draps amunt i sense pietat. Hey, I'm pretty fly for a white guy.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja és divendres i el dia comença encara amb una mica de fresca, però sembla que tindrem un cap de setmana de sol i de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui al migdia la temperatura ja pujarà fins als 33 o 34 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya, i avui també a l'Empordà i zones pròximes es podria disparar força la temperatura per una tramuntana reescalfada que ja està bufant a aquesta hora. Demà dissabte farà sol i més calor, i diumenge continuarà pujant la temperatura. Diumenge, això sí, hi haurà alguna tempesta de tarda al Pirineu.
0: Tot això després d'un nou capítol en les eternes negociacions entre els Estats Units i l'Iran, i ara Donald Trump ja afirma que s'ha arribat a principi a un principi d'acord que es podria firmar demà o demà passat.
2: It'll be soon, maybe this weekend.
3: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
0: I quan li han preguntat per si el règim iranià l'avala, Trump ha respost que entenc que sí. El problema és que Teheran desmenteix que el pacte sigui un fet. Un portaveu d'exteriors sí que admet les negociacions, però nega cap acord. De fet, l'exèrcit nord-americà assegura que ha batut aquesta matinada dos drons iranians. El que sí que confien en l'acord són els mercats per això. Les borses asiàtiques pugen amb força aquest matí i el barril de Brent ha caigut per sota dels 89 dòlars. No estava tan baix des de principis del mes de març. A Belfast, Irlanda del Nord, després de dues nits d'aldarulls, aquesta matinada ha estat tranquil·la. Analitzarem la revolta dels subs d'extrema dreta contra la immigració d'aquesta setmana i ho farem avui amb l'assessor de migracions del govern britànic, Sergi Pardos, i amb el nostre enviat especial també a Belfast. I parlant d'immigrants...
4: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas...
0: Amb Alberto en farem balanç de les 5 coses que ens deixa la visita del Papa, que acaba avui el viatge oficial a Tenerife, amb aquesta crítica a la passivitat contra les morts al Mediterrani. Això és just avui que entra en vigor la nova regulació europea que endureix la política migratòria, incloent-hi la possibilitat de crear centres d'internament fora de les fronteres comunitàries. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, Corea del Sud ha guanyat 2-1 contra la República Txeca. Això després de la inauguració d'ahir al vespre. El partit inaugural, Mèxic va superar 2-0 a Sud-àfrica. Avui a les 9 del vespre, Canadà, Bòsnia. I a la propera matinada, Estats Units, Paraguai. Tot això avui que a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany. El sol ha sortit a les 6:12 i a la Fuliola l'Urgell es pondrà a les 9:31 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Tancat.
7: Donald Trump ha anunciat que ha suspès l'onada d'atacs contra l'Iran, una ofensiva que assegura que tenia prevista per aquesta nit. Tot plegat perquè el president nord-americà dona per fet l'acord que assegura que es podria signar aviat. El cas és que el règim dels ayatolars, però no ho ha confirmat.
0: Washington, Oriol Serra.
8: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
9: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
8: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Optimisme.
1: Els mercats, tot i que no és ni de bon tros, el primer cop que Trump anuncia un acord a l'Orient Mitjà, el preu del petroli ha arribat aquesta nit a nivells de l'inici de la guerra des del 5 de març, que no es pagava com ara per sota dels 89 dòlars.
10: També les borses asiàtiques a aquesta hora han arrencat amb guanys clars aquest divendres. De fet, Wall Street ahir ja va pujar amb força el tram final de la sessió després de les paraules del president nord-americà.
0: N'hi haurà més.
7: De pujades dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu, els experts creuen que la pujada d'ahir fins al 2,25% marca un canvi de tendència. Hi ha qui ho considera que no és la política monetària adequada. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
11: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: S'endureix.
6: Avui entren en vigor les noves polítiques migratòries de la Unió Europea. Se'n reforça el control fronterer, es recolliran moltes més dades dels extracomunitaris o s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. També s'obre la porta a que els països que ho vulguin puguin construir a l'estranger centres de deportació segons el model de Meloni Albània.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Estirada d'orelles.
10: Del Papa Lleó XIV, la gestió que es fa de la immigració des d'Europa. Ho ha dit des de les Canàries, una de les fronteres més tràgiques dels últims anys.
4: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforzar fronteres o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
7: El Pontífex va acabar la jornada d'ahir a Gran Canària amb una missa multitudinària davant de 50.000 persones. Avui va a Tenerife, on es trobarà precisament amb immigrants i entitats que els acullen. Al migdia, acte de comiat amb els Reis, i a primera hora de la tarda agafa un avió per tornar a Roma.
0: Nit tranquil·la.
6: A Belfast, després de dos dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'agressió amb arma blanca d'un refugiat sudanès.
0: Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
13: Han arribat reforços policials des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls aquí a Belfast. El centre de la ciutat era ahir a la nit pràcticament desèrtic. La policia ha detingut 16 persones i ha promès enxampar-ne més.
14: Si penseu crear aldarull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
13: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast. He recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques. Quim Olivares, des de Belfast, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sancionats.
10: La Conselleria de Salut ha expedientat i ha posat una multa de 6.000 euros a diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. El departament considera que no van actuar a temps. Ho explica avui el periòdico.
7: La multa és per l'Hospital Vall d'Hebron, que va acabar aplicant el protocol de maltractament infantil on el nadó va ingressar a l'UCI, però també els altres centres que l'havien visitat, el Cap Roger de Flors, Sant Pau i Sant Joan de Déu. El govern considera que, tot i les proves, hi va haver una discriminació positiva perquè la mare era infermera.
6: Els metges del Vall d'Hebron van compareixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de compareixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó provisional i la mare en llibertat.
0: Canvis legislatius.
10: És el que proposa el govern per combatre l'augment dels incidents amb armes de foc a Catalunya aquests últims mesos. Ho demana i proposa que s'endureixin les penes contra la tinença d'armes i el tràfic de marihuana.
15: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
16: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
15: Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En llibertat.
7: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Beret, després de ser detingut per una suposada agressió sexual. El cantant va actuar dimarts a l'estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona.
6: També ha quedat en llibertat amb mesures cautelars el productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir després de la denúncia de tres dones, una per violació i les altres dues per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual.
0: Multiplica per 26.
10: La taxació final de les joies que la policia va trobar a la caixa forta del despatx de l'expresident espanyol Zapatero és de 1,3 milions d'euros. En un inici el seu advocat havia parlat de com a màxim 50.000 euros. Ara la clau serà determinar l'origen de les joies, com i quan van arribar a mans de Zapatero i si van ser declarades correctament.
7: Fins ara l'entorn de Zapatero ha assegurat que formen part d'una herència de la dona i de regals de viatge. La legislació espanyola estableix que a partir de 120.000 euros, si no es declaren correctament, ja és delicte fiscal.
0: Han picat.
6: Les causes judicials al voltant del PSOE li passen factura electoral. L'últim 6 dona als socialistes la pitjor estimació de vot de l'últim any.
0: Ha de girar el Robert.
17: Segons el centre d'estudis, els de Pedro Sánchez guanyarien les eleccions, però ho farien amb un 31% dels vots. Són 5 punts menys que el maig i la dada més baixa des de l'estiu passat, quan va esclatar el cas Santos Cerdán. Entre això i el salt endavant del PP, els populars es quedarien a 4 punts al PSOE, una distància que en l'últim baròmetre superava els 11. Per sota, l'enquesta manté a Vox a la tercera posició, amb una lleugera reculada, i sumar a la quarta. També recull que Esquerra baixa gairebé un punt i que Junts esgarrapa dues dècimes. En paral·lel, Sánchez continua sent el preferit com a president i l'habitatge la màxima preocupació dels ciutadans. Àlex Gira, el Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Debut històric.
10: Avui, Elon Musk i la seva empresa SpaceX en borsa serà la sortida als mercats més gran de la història. Es posaran a la venda menys d'un 5% de les accions, però ho faran per 75.000 milions de dòlars. Els experts pensen, això sí, que és una valoració que està una mica inflada. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
18: Al final, la persona de referència aquí és Elon Musk, el visionari és Elon Musk. Jo el que et diria és que, sí, potser és una compra més de cor que de cap, però sobretot és una compra de la visió de l'Elon Musk. I les coses poden anar o molt bé o molt malament. Per això deia que el risc és molt gran.
0: 30 anys de presó.
7: A Corea del Sud, la justícia ha condemnat l'expresident Yoon Suk-yeol per haver ordenat el 2024 la llei marcial que retallava drets civils als ciutadans i donava poders extra als militars. Tot plegat per contrarrestar el partit opositor que tenia majoria al Parlament i que el president acusava d'estar al servei de Corea del Nord.
0: 0,006%.
6: Segueix el recompte i el frec a frec després de les eleccions presidencials de diumenge passat al Perú. S'han comptat ja més del 98% dels vots i la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, avantatge per 6 mil·lèsimes, Roberto Sánchez.
10: La diferència equival a 1.207 vots. Més enllà del que queda d'escrutini, també s'ha de revisar 1.600 actes que ja han estat impugnades.
0: Es tramita.
7: La llei catalana per reduir les traves judicials a l'eutanàsia comença a caminar al Congrés, només s'han oposat al PP i Vox.
0: Dani Sánchez, a Madrid.
19: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat. La seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
20: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
21: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
22: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
19: PP i Vox consideren que així s'eliminen garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sánchez Viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Votarà avui.
6: La plantilla de Nissan a Catalunya, la proposta sobre els acomiadaments de la companyia, el referèndum s'havia de votar ahir, però es va ajornar perquè els sindicats tinguessin més temps per resoldre dubtes. En última proposta, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels inicials.
0: Segueix la cerca.
10: Del menor que va desaparèixer abans d'ahir a Roses quan anava amb moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb la resta del grup. La moto es va trobar, de fet, ahir a la tarda, volcada en una platja de Pals, al Baix Empordà.
0: Gravats inèdits.
7: Del pintor mallorquí Miquel Barceló, que exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys. Es poden veure a la galeria barcelonina Artur Ramon Art.
23: El gravat té una part molt tècnica, no?, de control, però també hi ha una part molt maca d'improvisació i d'accident, no?, i és el que provoco, intento.
7: L'exposició es podrà veure fins a l'octubre.
0: Arrenca.
6: El Cabró Rock ha dit que aquest cap de setmana s'hi esperen 58.000 persones, l'edició més multitudinària, entre els artistes La Gossa Sorda, Joan Dausà o Oques Grasses, que faran el seu últim concert a casa, a Osona.
0: I primera baixada.
10: De les falles del Pirineu, que enceten avui temporada, amb la baixada a Durro, a la Vall d'Avui.
24: Bon dia, la jornada començarà a 2:15 de la nit amb la baixada dels falleires més petits, seguida dels grups intermedis i dels adults a les 11, amb una retransmissió de TV3 en directe. Carme Xalà, falleira i organitzadora.
25: La nostra principal novetat és comptar amb la presència del programa de TV3, Som Únics, de l'Espartac Peran, que vindran a gravar un programa especial i això ens suposa un impuls molt important.
24: Les falles continuaran les pròximes setmanes en diversos pobles del Pirineu, repartits en 63 poblacions de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra. Des de Durro, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat, inaugurat.
26: El Mundial de Futbol amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0, Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
27: Es un estado emocional muy fuerte.
1: muy fuerte. Ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte pases fáciles, habla de que les pesó un poquito la... No a todos, les pesó un poquito el escenario.
0: Inaugurat, a punt.
26: El Barça de classificar-se per a la final de la Lliga de Bàsquet. Nova victòria blaugrana davant el Tenerife 97-89. La Provítola, jugador blaugrana.
2: Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea.
26: Avui València, Joventut a les 8. Mourinho, oficialment entrenador del Madrid per 3 temporades.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és divendres 12 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Kaeli amb 2 quilos 940 grams a l'Hospital del Mar de Barcelona i l'Horace quan faltaven 3 minuts per les 12 del migdia a casa seva, al barri de l'Eixample de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passant 2:15, us informa Marc Jurado. Tenim 11 graus a Santa Maria d'Oló, 12 a la Granada i 15 a Cornellà. Carreteres, Clàudia Serra.
11: Sense incidències destacades, hi ha, això sí, punts amb lentitud habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona. Ronda de Dalt, densitat de Trinitat a Horta i litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
9: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, moltes de les parades al Trambesòs de Barcelona es quedaran aquest estiu sense servei.
27: Entre el 3 de juliol i el 13 de setembre es tallaran parcialment les línies T4, T5 i T6 per canviar el traçat del tramvia al sector de Glòries. Els treballs també preveuen el desdoblament d'un tram que ara funciona en via única.
28: Així no hi haurà circulació entre les parades de Verdaguer i el Maresme ni entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. En aquest últim tram, les parades de Glòries i Can Jaume Andreu seguiran sense funcionar fins a la primavera de l'any vinent.
9: Més notícies. Un estudi avalua que els creueristes representen el 2,5% del total del turisme diari a Barcelona.
27: I conclou que el turisme de creuers no explica la pressió turística de la ciutat.
9: Joan Garcia.
29: És un estudi fet per la Universitat de Girona per encàrrec del port i les empreses de creuers. Afegeix que els creueristes superen el 5% del total de visitants només 32 dies. Un dels autors del treball, Josep Maria Espinet, n'extreu aquesta conclusió.
30: Amb els números que hem obtingut de l'estudi, el turisme de creuers no és el culpable de la massificació turística.
29: El port ha presentat aquestes dades a l'Ajuntament de Barcelona després que l'alcalde Jaume Collboni digués que vol desincentivar els creuers d'escala apujant-los la taxa turística. Joan Garcia, Pomatí, de Catalunya Ràdio.
9: Al Berguedà, detingudes dues persones relacionades amb la mort de l'home trobat al pantà de la Baells.
28: Les detencions s'han produït aquesta setmana i aquest dijous les persones acusades han visitat el pis amb els Mossos i els jutges on vivien.
27: El cos el van trobar fa vora 2 mesos al pantà. Ho llegim al Regió 7.
9: I a Osona han denunciat un conductor novell per circular begut i a 196 km per hora a la C-17.
28: Concretament a Malla, el noi de 19 anys va donar una taxa de 0,66 mil·ligrams per litre d'aire expirat.
27: Això és 5 cops més del permès en els conductors novells.
9: I cultura. El jove Teatre Regina, referent dels espectadors per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre el Marta Vivas.
31: La companyia La Trepa ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i el país. Mariona Campos n'és la directora.
32: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc, però sense deturador, a la ciutat i a la societat.
31: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nules i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que s'havia interessat per comprar el teatre. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Són les 7:20. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
33: El dia en què guanyes la Lliga de Bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11, I t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona Triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui, per primer cop en molts dies, tenen molts més noms que no només el del Papa Lleó, comparteix protagonisme amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex Pro sí que és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants. I de l'Ara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu cap a la resta de diaris, menys El País, que no es fa ressò en portada de la visita de Lleó 14 a les Canàries. El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punts dels tipus d'interès per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico, un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo. Altres temes de portada, les joies del Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros. I encara en pàgina judicial, el jutge ha autoritzat Luco a rastrejar els comptes del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso, ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat. I per acabar, el rei de les portades d'avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic amb molt de color i de foc a La Vanguardia i El Mundo. Instantània de Shakira a l'Ara i El Mundo.
4: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
8: el 12 de novembre del 1928.
4: I el número de la sort, el...
8: 9.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, el periple de Zaire al Mundial del 74. Maiol Roger, bon dia.
12: Bon dia. La selecció de Zaire, l'actual República Democràtica del Congo, va ser la primera selecció subsahariana en participar en un Mundial de Futbol. Va ser a l'Alemanya del 74 i els anomenats Lleopards venien de proclamar-se campions d'Àfrica, però viatjaven sota una forta pressió del dictador del país, Mobutu Sese Seko, que havia invertit molts diners en el futbol per blanquejar el seu règim i no acceptava una altra cosa que bons resultats. Oh, no els hi va tocar un bon grup, eh? Escòcia, Jugoslàvia, Brasil... En el primer partit, contra Escòcia, van caure dignament per 2-0. Però el dictador els va anunciar que no pagaria als jugadors els diners que els havia promès. Després es van negar gairebé a jugar contra Jugoslàvia i van perdre 9-0, la segona golejada més gran de la història dels Mundials. I aquí Mobutu Sese Seko els va enviar un ultimàtum. Si perdien contra Brasil per més de 3 gols, no podrien tornar a casa o serien executats. Brasil venia de ser campiona mundial, havia de guanyar per passar a les eliminatòries i al minut 80... Brasil feia el 3-0, límit exacte marcat pel dictador. Els 10 minuts que restaven van ser una agonia pels jugadors de Zaire i sota la pressió de la pena de mort va arribar un moment icònic. En una falta a favor del Brasil molt a prop de la porteria africana, l'àrbitre xiula i un dels jugadors de Zaire surt disparat de la barrera i xuta la pilota fent esclatar de riure tot l'estadi.
13: Una acció muy curiosa, muy peculiar, esperando la selección brasileña a efectuar ese remate, ese saque de falta.
12: Una jugada que durant anys s'ha repetit fent-ne mofa, ja que es pensava que el jugador no en tenia ni idea de futbol. Anys després, els protagonistes van revelar que va ser un acte de desesperació deliberat per perdre temps i poder evitar un gol que els causaria la pena de mort. El resultat definitiu va ser 3-0 i els primers jugadors de la història subsaharians van poder tornar a casa sense honors, acabant en l'oblit, però salvant la vida gràcies a la jugada més surrealista de la història dels Mundials.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir dijous l'Enigmàrius feia... augmenta porositat i temperatura alhora. I la resposta era estufa. Estufar implica augmentar de volum, fer-se menys atapeït, més porós. I la funció d'una estufa és fer pujar la temperatura ambiental. Acabem la setmana amb un Enigmàrius columbòfil. Crear trames de coloms a Barcelona. De 7 lletres. Crear trames de coloms a Barcelona. 7 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara, quan falten 5 minuts per arribar al punt de 2:15 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la inauguració del Mundial de Futbol.
1: Jo crec que la cerimònia d'inauguració del Mundial de Futbol de nit va estar pensada i feta pels mateixos que van fer la del Bernabéu del Papa. En la retransmissió de Televisió Espanyola, per exemple, van escriure México amb jota i Sud-àfrica en lloc de Sud-àfrica. I els comentaristes donaven ganes de cremar la tele. Deberes que no puc entendre que en el segle XXI es puguen cometre tants errors audiovisuals en algo tan important i tan esperat com un Mundial de Futbol.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'arrencada del Mundial, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula El peor equipo del mundo.
11: Inspirada en fets reals i narrada com un conte còmic i entranyable, i seguim la història real de la selecció de Samoa Americana, l'equip que va patir la pitjor derrota de la història del Mundial el 2001 en un partit contra Austràlia en què van encaixar 31 gols. I la cosa no va anar millor, sembla. Molt interessant veure l'actor Michael Fassbender en la pell del seu entrenador. El peor equipo del mundo es pot veure a Disney Plus o de lloguer a Prime Video, entre d'altres.
6: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la seu, germaneta. Tu decideixes.
15: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
16: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
17: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
18: Avui dia pot ser però estiu, però hivern, però camp, però ciutat, però allò que vulguis.
19: I pot ser tot això sent professional.
18: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
20: Bon dia al Mundial.
21: Avui he somiat sobre el Mundial de Futbol que guanyaria una selecció que no ha guanyat mai.
22: Però venga, va, home, sisplau.
0: Ha! El Mundial de Futbol és el protagonista del dia perquè ahir se'n va disputar el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica amb victòria pels locals per 2-0 i aquesta matinada mateix hem pogut gaudir d'un apassionant Corea del Sud 2, República Txeca 1.
20: I aquest serà el Mundial més llarg de la història. Això vol dir que haurà de passar bons partits, hi haurà bons partits, però...
23: No.
20: N'hi haurà d'altres.
23: No tu ironia... En el teu comentari, però jo, francament, Ricard, no puc esperar més per veure el Canadà, Bòsnia i Herzegovina aquesta
0: nit. Ricard Torquemada, què tal? Bon dia.
23: Què tal? Bona nit. Jo me'n vaig a dormir ara perquè m'he llevat per veure el Corea del Sud, República Txeca.
0: Normal. Però tu mires aquesta mena de partits, de veritat?
23: Vols més per la teva nòmina?
0: Què?
23: Compta amb CaixaBank. Tu vigilia la teva nòmina a CaixaBank i guanya una Smart TV de Samsung o un ingrés net a compte de fins a 250 euros. La caixa.
0: Sí, bueno, si poguessis parar a fer això...
20: Sí, deia estem fent la TNT.
0: Si tu admires aquests partits de seleccions de tercer o quart nivell.
23: Evidentment que me'ls miro, Ricard, jo, i qualsevol amant del futbol, que té apuntats a la seva agenda
0: partits.
23: Per exemple,
0: partits com?
23: Jordània, Argèlia, Haití, Escòcia, Irak, Senegal...
0: Irak, Senegal m'interessa molt, sí.
23: Clar, Cap Verde, Aràbia Saudita...
0: Però escolta'm una cosa, tu què hi veus en aquests partits? Perquè moltes vegades els jugadors no els coneix ningú.
23: No.
0: Aquí no hi passarien de la tercera divisió.
23: No hi estic d'acord. Per exemple, aquesta mateixa matinada amb Corea del Sud ha debutat Kim Park-in, sí. Un defensa que troba espais lliures al terreny de joc i allà es queda fins al minut 90.
0: Parking,
23: no? Quin parking. Sí, també destacaria a Senegal Mamadou Webo, un jugador expert en despistar el rival, en deixar-li un recadet... Doncs
0: estarem atents a aquest jugador, sorpresa. Ricard, gràcies.
23: Sí. Vosaltres, la caixa!
0: Són 2:15. mercats es creuen més que mai l'anunci de Donald Trump d'un pacte amb l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. Tot i que el règim dels ayatolars ha negat cap acord tancat, el barril de Brent es paga per sota dels $89, un preu a què no s'arribava des del mes de març. L'altre gran tema del dia és la immigració.
2: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: El papa acaba avui el seu viatge a Tenerife, a Espanya, després d'aquestes crítiques a la passivitat d'Europa contra les morts al Mediterrani. Això el dia en què entra en vigor la nova legislació comunitària que endureix la policia migratòria, més controls d'entrada, més agilitat per les expulsions o la possibilitat de construir un centre d'internament d'estrangers en tercers països. En temps d'agora analitzarem la petició del govern per fer front a aquest augment dels incidents amb armes de foc també a Catalunya.
5: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
0: I el periódico avui explica que la conselleria de Salut ha multat amb 6.000 euros diversos centres sanitaris pel cas del nadó maltractat suposadament pels seus pares. La sanció és per l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va ingressar a la UCI, però també per altres centres on es va atendre el nadó, el Sant Pau, Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor. El govern considera que no van actuar a temps. I pel que fa als esports, Robert Prat?
14: Mèxic guanya 2-0 Sud-àfrica en la inauguració descafeinada del Mundial de Futbol. El Barça només una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar el Tenerife, i el Joventut juga avui a València. Mourinho firma pel Madrid per les tres pròximes temporades.
0: I pel que fa al temps, atenció, perquè avui tornen les temperatures ja d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui ja s'arribarà a valors per sobre els 30 graus a pràcticament tot l'interior, sobretot a Ponent, 33-34, i també a l'Empordà. Està bufant una tramuntana una mica càlida que ja ha fet pujar la temperatura per sobre els 20 graus, i avui al migdia podrien arribar en algunes zones de l'Empordà i zones pròximes al voltant dels 32 o 33. Compte aquesta hora encara fa una mica de fresca. A les valls del Pirineu tenim temperatures per sota dels 8 graus, en alguns casos, i a molts llocs de l'interior per sota dels 12. Demà dissabte la temperatura seguirà pujant, diumenge encara una miqueta més, a Ponent podria arribar fins als 36 o 37 graus, amb sol tot el cap de setmana, potser diumenge algun ruixat de tarda, alguna tempesta al Pirineu.
0: I mobilitat també a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia, doncs sí, amb els retards habituals. A l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, els trens circulen amb un retard de 10 minuts. També endarreriments d'un quart d'hora a l'R15 en els trens que van des de Reus cap a Barcelona, i de 5 minuts a l'R16 de Tortosa a Barcelona. I també hi ha demores en l'alta velocitat, en concret l'AV que ha sortit de Figueres a primera hora i que va cap a Madrid, circula amb un retard de 10 minuts a Ferrocarrils de la Generalitat. Puntualitat a totes les línies.
0: I com tenim les carreteres? Sense incidències, Clàudia Serra?
11: Sí, hi ha, això sí, lentitud, eh? Els punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada a la capital, Ronda de Dalt, densitat de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, sentit Llobregat, i a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aturades també a la P7, a Parets, en sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17.
0: Avui a l'agora del matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33. I aquesta reunió amb la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Mayol Roger, pel Foradada, bon dia.
24: Bon dia.
0: Avui opinions diverses als editorials sobre els tipus d'interès.
24: Sí, el País es fixa en els riscos d'una pujada de tipus després que el Banc Central Europeu el situés al 2,25%.
12: El diari alerta que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil a l'eurozona i propera a l'estancament a Alemanya.
24: El Mundo, en canvi, justifica aquesta decisió del BCE, que es pren per frenar la inflació.
12: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
24: Per la seva part, l'ABC també defensa l'aposta del Banc Central Europeu per apujar els tipus i remarca que ha estat una decisió difícil.
12: Reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
24: Mentrestant, La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó 14 sobre la immigració al port del Guineguín, a Gran Canària.
12: El diari del grup Godó destaca que el pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
24: I afegeix que el viatge del papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
12: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
24: Subratlla que el missatge del Papa té especial importància perquè es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, un pilar bàsic de la Unió Europea que ara està en perill amb l'auge de l'extrema dreta.
12: Canviant de tema, el periòdico dedica l'editorial a l'aposta europea per construir una estratègia autònoma de defensa.
24: I diu que per aconseguir-ho es necessiten plans tangibles, voluntat de cooperació de la indústria i un ambient institucional favorable.
20: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
1: Llegesc a La Vanguardia que els pediatres demanen més formació per abordar la diversitat de gènere que arriba a les consultes. Així podran donar una atenció més adequada basada en l'evidència científica i minvar el patiment del menor. A més de l'acompanyament, la primera fase pot consistir en un bloqueig puberal per aturar el desenvolupament i l'adolescent i l'equip mèdic guanyin temps a la presa de decisions i després ja s'inicien els tractaments hormonals. Segon dades de seguiment a Holanda, publicades per col·laboradors de la revista mèdica de Lancet, el 98% dels adolescents que comencen el tractament hormonal d'afirmació, el mantenen a l'edat adulta.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot. El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
25: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui se l'ha jugat?
27: Un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials per esquivar una alerta per risc alt d'incendi. L'Ajuntament de Fuentes de León va canviar l'hora després que l'AMT activés l'alerta a la mitjanit en punt. Ho veiem al diari Oponès, que recull que la decisió ha generat polèmica per part d'ecologistes en acció i de veïns que retreuen que així es podia evitar una multa, però no un incendi.
20: Què té èxit?
28: La segona cursa antiracista de Barcelona, que ja fa setmanes que ha esgotat els 1.500 dorsals que tenia. Ho llegim al web de BTV, detalla que aquest any el circuit passa per Montjuïc i Top Manta assegura que l'any que ve es marquen com a objectiu la zona de Plaça Catalunya. La cursa es fa demà i té com a objectiu no només ser una carrera, sinó que la gent sigui al carrer per denunciar els discursos d'odi.
20: La notícia que cridarà l'atenció als fans dels dinosaures.
27: Sí, s'ha subhastat a París. La primera bossa de mà feta amb pell de Tyrannosaurus Rex. Concretament s'ha elaborat amb el col·làgen del fèmur d'un dinosaure que van trobar a Montana, als Estats Units, ara fa 25 anys. Va sortir per un preu mínim de $500,000, però finalment no es va vendre perquè les ofertes eren, diuen des de la casa de subhastes, massa baixes. Ho veiem a Le Monde.
20: No només les cases de colònies posen el crit al cel.
28: L'Associació Professionals de Teatre per Tots els Públics alerta que la suspensió de sortides i activitats per part de les escoles fora de l'aula posa en risc l'accés dels infants a la cultura. Denuncien que ja hi ha 48 en funcions anul·lades i que la pèrdua total s'estima que superarà els 34.000 euros. Ho recull el digital Cria.cat.
20: Mor la princesa de Tailàndia.
27: De 47 anys i després de passar gairebé 4 anys en coma, així ho ha informat el Palau Reial i ho recull la premsa internacional. A la princesa Pha la van hospitalitzar el desembre del 2022 després d'una sobtada pèrdua de consciència per problemes de cor.
20: I per què és notícia Salou?
28: Pel rodatge de la pel·lícula biòpic de Beatles, llegim el diari Més, que ha paralitzat el municipi. S'hi han vist cotxes espectaculars, extras amb roba vintage, i això sí, molt secretisme. Centenars de curiosos es van aplegar a veure la gravació.
20: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia amb Marc Forat i Lara García.
3: Ulls posats a Irlanda del Nord, el Belfast Telegraph explica la tranquil·litat d'aquesta darrera nit després de diverses nits d'aldarulls anti-immigració a Belfast. Tot i això, una casa a la zona de Shore Road va ser objecte d'un incendi provocat que la policia considera relacionat amb les tensions recents. Les autoritats mantenen un ampli desplegament policial i continuen investigant una onada d'atacs contra habitatges associats a immigrants arran d'un apunyalament atribuït a un home sudanès. I als Estats Units, el New York Times analitza les paraules de Trump, que està a punt de signar amb Teheran, diu, al final de la guerra, i titula: els atacs entre els Estats Units i l'Iran podrien obrir una nova fase perillosa del conflicte.
11: La premsa econòmica es fixa avui en la sortida en borsa de SpaceX per 75.000 milions de dòlars. Expansión diu que l'operació no només representa una fita per la companyia aeroespacial, sinó també un examen per la gana dels inversors cap a les grans apostes vinculades a la intel·ligència artificial. Cinco Días es recrea en el fet que Elon Musk serà la primera persona del món bilionària. L'operació banyarà en or un home que ja és el més ric del món. Mai una persona havia amassat tant poder a la història, escriu el diari. Afegeix que, si gasta un milió de dòlars al dia, trigarà uns 2.740 anys en consumir el bilió. El Economista, en canvi, no dona per fet que la sortida en borsa de SpaceX serà la més gran de la història. Diu que el seu debut s'haurà de mesurar davant de la Saudi Aramco. Necessitarà pujar un mínim d'un 6% de la seva primera inversió borsària per superar els 1,87 bilions de dòlars que va aconseguir el gegant petrolier.
20: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
10: Arrenca el Mundial més llarg i polèmic, subratlla el diari Ara, amb restriccions d'entrada als Estats Units, protestes a Mèxic pels desapareguts al país. Els Estats Units fan equilibris, la majoria dels jugadors de la selecció de futbol són crítics amb Donald Trump. A la cerimònia inaugural, a l'Estadi Azteca de Mèxic, no hi ha assistit ni la presidenta del país. Una cerimònia que ha reivindicat els pobles originaris, amb el grup Maná com a protagonista. Joan Golobar reclama a la seva columna de l'avantguàrdia més futbol, menys negoci, critica passar de 32 a 48 seleccions, només per diners. El periòdico parla d'una cerimònia d'inauguració molt discreta i descafeinada, sense identitat i plena d'actuacions en playback. Mentre sonava la música a l'Azteca, la ciutat era plena de manifestants. L'Esport fa un visc al Mundial i el Mundo Deportivo parla del Mundial més gran de la història. El Marca diu que Bernardo Silva és a punt de fitxar pel Real Madrid.
20: I a la premsa del cor, les normes del casament de Taylor Swift. Elisenda Pineda.
15: Taylor Swift no permetrà als solters portar un acompanyant al seu casament. El casament de Taylor Swift, esclar. Això respon a un tema de privacitat. La cantant no es vol entaforar forasters a casa i a un tema pressupostari. Sorprèn descobrir que na Taylor no vol posar més coberts que els necessaris. Ella, que es podria pagar 300 casaments i un parell de comunions a Sant Miquel del Fai. Queda demostrat que Taylor Swift és més garrepa que el porter de Josep Lluís Núñez i que no se la salta un torero ni la conga de solters ensupits que acudiran a l'enllaç i hauran de seure a la taula dels nens.
20: I qui faig avui, Canalies?
16: Felicitem la cantant Rosalén.
20: Rosalén?
16: Quants en deu fer, Rosalén?
20: No, 38.
16: Una mica més.
20: 39.
16: Arriba als 40 anys.
20: 40, vaja.
16: També felicitem l'actor Mario Casas.
20: 42.
16: Doncs mira, igual que Rosalén, avui també celebra 40 anys. I acabem amb la cineasta Iciar Bollaín.
20: 65.
16: 59.
20: Anem per Santoral.
16: Avui és Sant Onofre. Explica que va passar 60 anys al desert alimentant-se només de dàtils i aigua, imitant l'exemple de solitud de Joan Baptista. Considerava que aquest estil de vida era el més perfecte. Hi ha una llegenda inversemblant que lliga la recerca del Sant Grial. El seu nom és dels pocs que ens han arribat en llengua copta, successora de la llengua de l'Egipte dels faraons. A Catalunya hi ha 78 persones que es diuen Onofre.
20: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 12 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
17: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
18: 12 de juny de 1976, concert històric dels Rolling Stones a Barcelona. El grup, creat el 1962, no havia tocat mai a l'Espanya franquista. Ara que Franco és mort, el jove promotor Gai Mercader els porta a la Monumental de Barcelona l'11 de juny del 76. 12.000 persones gairebé omplen la plaça de Toros. A fora hi ha incidents i càrregues amb els Grisos, la policia de l'època. Els Stones entren a l'escenari mentre sona un pas doble, El Gato Montés, i se'n van amb els acords de la Santa Santa Espina. Mick Jagger saluda el públic en català, bona nit Barcelona, i comença el concert amb Honky Tonk Women. És curiós llegir ara, 50 anys després, les crítiques molt irrespectuoses, molt, amb els Rolling Stones d'Albert Mallofré a La Vanguardia i de Jordi García Soler a l'Avui. Mallofré es queixa de les constants contorsions de Jagger. I García Soler acaba amb aquesta frase. És prou clar que els Rolling Stones ara ja són a les acaballes de la seva carrera artística. Era el 1976.
20: Avui és 12 de juny del 2026. És el 166è dia del calendari. Falten 9 dies per l'estiu, 12 per Sant Joan, 22 per la sortida del Tour de França a Barcelona. I així sona el dia d'avui.
17: Els sons del matí.
2: We just made a great settlement of the war, the rent, and we're going to be subject to finalization of documents. It should get done over the next few days.
5: Aquesta pujada de tipus i les que puguin venir pot tenir més efectes negatius en un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació.
7: Per mi és la més encertada en aquests moments.
9: Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, molt superior de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero.
14: No basta gestionar llegades, distribuir cifres, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
20: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Marc Jurado. Instigar.
3: Empenya a fer alguna cosa. S'empenyen els anys, passant els dies, però també es pot incitar algú a fer coses que d'entrada no faria. Qui està instigant els irlandesos del nord és l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. Després de dues nits de molta violència, aquesta ha estat tranquil·la.
20: Taxació.
3: Acció de taxar algú, especialment l'autoritat, fixar el preu de venda d'una mercaderia o l'import d'alguna cosa. Les darreres hores hem sabut que les joies trobades en una caixa forta al despatx de l'expresident Zapatero s'han taxat en 1.300.000 euros. Si ens hi fixem bé, és un valor 26 cops més alt del que va dir el seu entorn.
20: Fallaire.
3: Persona que amb una falla encesa a la mà pren part en certes festes, especialment les que es fan en alguns indrets del Pirineu pels vols de la Revetlla de Sant Joan. Precisament avui s'obre temporada amb la baixada de Durro a la vall d'avui. Els pròxims dies se'n faran en més de 60 pobles de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
20: I ara posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 6.000 euros.
19: És la multa amb què la Conselleria de Salut ha sancionat l'Hospital Vall d'Hebron per no haver actuat a temps en el cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. Vall d'Hebron és l'hospital on el nadó va acabar ingressat a l'UCI, però el departament també ha expedientat altres centres que havia visitat, com el CAP Roger de Flor, Sant Pau i Sant Joan de Déu.
20: 50%.
19: Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos d'Esquadra van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica.
20: 75.000 milions de dòlars.
19: És el que recaptarà SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, en la seva sortida en borsa avui. Serà el debut als mercats més gran de la història. Es posaran a la venda menys d'un 5% de les sancions. Els experts pensen que la valoració està inflada, però els inversors confien en Musk.
20: I veig tres imatges amb pal foradada. A la primera imatge veig el Papa Lleó 14 en un port. Està mirant el mar i al costat hi té un ram de flors i al fons unes embarcacions. Està amb les mans entrecreuades pregant.
21: Està al port del Guineguina, Gran Canària, un dels punts claus de l'arribada de pasteres que arriben a l'arxipèlag des de les costes occidentals africanes. El Papa acaba el viatge avui amb accent social, accent humanitari, defensant la immigració i criticant tots aquells qui amb les seves decisions permeten la tragèdia. Només en 5 mesos, en els 5 mesos que portem de 2026, més de 1.300 persones han mort intentant arribar a Espanya per mar.
20: A la segona imatge veig també el Papa, però és una imatge a l'estadi olímpic de dimarts passat. Està sobre el Papa mòbil, un dels membres de seguretat aixeca un nen que deu tenir 5 o 6 anys i que té la cara a un pam del pontífex. Tots dos se somriuen i s'agafen les mans.
21: És una escena que s'ha repetit tantíssimes vegades en els diversos banys de masses dels últims dies. La particularitat d'aquesta fotografia és que l'ha penjada a les xarxes l'Emilio Morenati, que és Premi Pulitzer, és cap de fotografia de Associated Press i ha fet una crida per fer-la viral amb l'objectiu de trobar els pares del petit i regalar-los la fotografia.
20: I la tercera imatge del dia ens arriba des de França i veiem un parell de pancartes. En una s'hi veu el dibuix d'una nena i diu el nom i l'edat. 11 anys. I en l'altra si llegeix alguna altra cosa. París, Isabel Galí, què diu la pancarta?
0: Doncs hi diu: disfuncionament o res contra lluitar. I és la crítica dels francesos contra un sistema judicial que no va saber protegir una nena d'11 anys de nom Liana d'un pederasta que és el principal sospitós de la seva mort. Ara se sap que una altra nena de 10 anys l'havia denunciat per múltiples violacions l'estiu passat, però que ni la gendarmeria ni la justícia van fer-hi res. El mateix president Macron ha hagut de rectificar i reconèixer que els mitjans dedicats a la justícia a França són insuficients. Hi ha 4 vegades menys fiscals que la mitjana europea.
17: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és: soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
17: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Ets una genocida del temps.
4: La millor hora del dia.
17: Real o fals? Amb Marc Amorós.
20: 10 minuts seran les 8 del matí. Atenció a aquest titular que circula. Clonen un mateix ratolí de més de 1.200 vegades durant 20 anys en un estudi per esbrinar els límits de la clonació. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia diu que els resultats d'aquest estudi s'han fet públics ara. La investigació ha durat 20 anys. L'objectiu era descobrir quantes vegades es podia clonar un mateix animal. Doncs bé, els investigadors han clonat, segons la notícia, el mateix en ratolí fins a la generació 58. Els animals clonats d'aquesta generació ja naixien, però no aconseguien sobreviure, diu l'estudi en les seves conclusions.

0: l'ecosistema emprenedor. El programa inclòs visites a startups, espais de networking i xerrades inspiradores per apropar els participants a la realitat del món empresarial i innovador.
1: La gestió de projectes, el màrqueting digital, l'anàlisi de dades o l'experiència de l'usuari són claus en el món empresarial. Per això, amb els graus de les àrees d'empresa i màrqueting de la Universitat CEU a Batoliva, avui et podràs certificar en aquestes competències. Demà dissenyaràs les estratègies empresarials. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que clonen un mateix ratolí de més de 1.200 vegades durant 20 anys en un estudi per esbrinar els límits de la clonació és una notícia real. L'estudi s'ha fet en una universitat del Japó, és tota una fita en el món de la biologia. La investigació ha mostrat que a mida que pujava el número de clonacions, les taxes de naixement anaven baixant i començaven a aparèixer alteracions genètiques cada cop més greus.
3: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
3: Ara són les 7:52. Repassem els titulars del dia 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Donald Trump dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Tot i que l'Iran avisa que no ha pactat cap text amb Washington, el president dels Estats Units anticipa que es firmarà a Europa molt aviat.
5: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
4: De moment, els mercats han reaccionat amb optimisme a la decisió de Trump de suspendre l'atac a l'Iran que tenien previst.
3: Entra en vigor el pacte europeu que endureix la política migratòria.
6: S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també els estats europeus podran construir a l'estranger centres de deportació.
3: I justament des de les Canàries el papa demanava a la Unió Europea moure fitxa.
7: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
4: El papa Lleó XIV avui serà a Tenerife, la darrera etapa del seu viatge a Espanya i mantindrà una trobada amb migrants.
3: I les joies confiscades a Zapatero tenen un valor d'1,3 milions d'euros.
6: Justament la causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
3: Salut sanciona diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares.
4: Ho detalla aquest matí el periòdic. El departament considera que no van actuar a temps.
3: I el govern proposa endurir fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 anys el cultiu de marihuana.
6: L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures.
3: SpaceX, Elon Musk, debuta avui a la borsa amb una valoració rècord.
4: Vol recaptar 75.000 milions de dòlars, que és més del que valen totes les empreses de l'IBEX juntes, per continuar invertint en viatges a l'espai, connectivitat i intel·ligència artificial.
3: I el Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català.
6: Poques gràcies, la Gussa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival, que aquest any espera gairebé 60.000 persones.
8: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
9: Bon dia. Pel que fa al temps, comencem el dia amb fresc encara a l'interior i temperatures molt més disparades a l'Empordà a causa d'una tramuntana escalfada que avui aquí pot fer pujar la temperatura fins als 32 o 33 graus. Aquí a l'Empordà i zones pròximes. Els quatre núvols que hi ha ara mateix al Camp de Tarragona es desfaran ràpid i tant avui com el cap de setmana farà sol i més calor. Com a molt diumenge a la tarda podríem tenir alguna tempesta al Pirineu.
8: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
3: I pel que fa al trànsit, que ara un carril tenim carril tallat que complica la circulació a l'AP7, Clàudia Serra.
10: Sí, per una avaria hi ha un carril tallat a l'AP7, al Papiol, sentit Girona, precaució en aquest punt. I a aquesta hora destaquem també lentitud a l'AP7 a Mollet, sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17, i a la C-33 a la Llagosta, sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17 i la C-59. De fet, avui s'espera més mobilitat del que és habitual en aquesta zona propera al circuit de Barcelona a Catalunya, a Montmeló, perquè arrenca el Gran Premi de Fórmula 1.
11: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
12: A 8:45 obrirem l'àgora analitzant els atacs racistes a famílies immigrants de Belfast amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Quim Olivares, i el membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, Sergi Pardos.
13: I també parlarem de la inseguretat a Barcelona.
12: A 11:15 ens plantejarem un nou dilema en funció de què s'ha d'escollir, què cal estudiar, dels diners, de les oportunitats laborals o de la passió.
13: I a les 11, entrevista a Joan Dausà.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard.

0: els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
2: Bon dia i bona hora, catalans!
1: Saps què ens ha passat avui, Manu, no?
3: Fortíssim, fortíssim.
1: Estàvem fent el programa.
3: Sí, estàvem fent el programa de ràdio.
1: S'ha acostat un home.
3: Sí.
1: Amb un objecte. L'ha deixat aquí darrere meu i ha marxat. I m'he girat i era una guineu.
3: Què?
2: Què vol dir?
1: Una guineu de plàstic, diguéssim.
3: Una guineu de plàstic,
1: però,
3: sí.
1: T'ho juro.
3: Però escolta'm,
1: però és una guineu preciosa, eh?
3: La tenim a la redacció.
1: I ara ja l'hem agafat i la farem servir de la... Serà la nostra moreneta.
3: Però escolta'm, jo et proposo un joc. Per què has penjat aquesta foto a l'Instagram?
1: Sí, sí.
3: Per què no li preguntem a la gent què vol dir aquest gest que et deixin una guineu aquí als estudis de la ràdio?
2: Volen ser el teu amic?
3: Quin significat deu tenir això?
1: És més astuta la guineu, no, també? És
3: un... Home, la guineu al Petit Príncep és un paper importantíssim.
1: De trobar els camins cap a la vida.

0: Ja no deixen guineus pels llocs, eh? Això és que sou bona gent.
1: Tu creus?
0: Sí. Ja t'ho dic, com això és una prova d'amor.
1: Ai, que xulo.
2: Doncs a mi m'ha agradat molt el gest, però hem d'interpretar-lo.
1: Doncs escolta'm, que la gent es connecta al teu Instagram, que jo què sé, que et segueixin i que comentin, tu.
2: Vale.
1: A veure què et diuen. Anem a provar, anem a jugar amb els oients aquest matí.
0: Però és de peluix?
1: No, és de plàstic. És de plàstic com aquests impresos en 3D, saps aquests geomètrics?
2: Sí.
1: Aquestes figures geomètriques?
0: Sí.
1: Que deu fer ben mig metre, aquest guineu que ens han deixat.
2: La guineu del 12 de juny.
1: Sí. A veure què és el que ens diu la gent. Però
2: ens canvia la vida a partir d'ara, ja veuràs tu.
1: Ai, escolta, a mi em va molt bé, jo no vull que em canviï.
2: Sí. Anem a marcar el telèfon del Jordi.
3: Jordi!
0: Sí que et va bé, Canelia, sí, ho vam saber.
2: Sí? Sí.
0: Que et va bé, eh?
4: No, és que jo tenia poques per tot, mano.
0: T'has entretingut, eh?
2: Hola, Jordi, què tal, com estàs?
5: Hola, bon dia.
2: Com va?
5: Què tal?
2: Bé?
5: Molt bé.
1: Perfecte, Jordi.
2: Com, demà què faràs, demà, Jordi?
5: Demà?
2: Sí.
1: Ui.
5: Doncs demà al dematí anar a esmorzar amb un germà, per exemple.
2: Però demà és el teu aniversari, no?
5: Sí.
2: Ah.
5: Sí.
2: Faràs alguna cosa especial o no?
5: No sé. No tinc res previst.
1: Jordi, que truquem al matí de Catalunya Ràdio, que et volen desitjar uns feliços 60 anys, que t'estimen molt tota la família.
5: Ja ho penso.
1: I et volen dedicar escopinya d'oques grasses.
2: Dale, mano.
6: Camino perquè sí, m'omple el camí, no espero que em porti enlloc.

0: Jordi Escopinya, que tinguis uns fantàstics 60 anys.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. Molt content per la sorpresa i ja dic, demà es vols amb mon germà, dirà les meves filles i a passar el dia amb els amics a passar-ho bé.
2: Que bé, Jordi, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu, mano.
0: Cap de setmana.
2: Bones Escopinyes. Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Un cop ja hem viscut l'emoció immensa que desperta el temple de la Sagrada Família, ara ve la pregunta. Qui serà l'encarregat d'acabar la Sagrada Família? Ara mateix el patronat de la Basílica estudia les propostes de tres creadors de primer nivell. Cristina Iglesias, Javier Marín i Miquel Barceló. I és una decisió que no hauria de fer-se esperar gaire més, perquè no es tracta simplement d'escollir un artista. Es tracta de decidir quin llegat deixarem a les generacions futures. Es tracta d'escriure l'últim gran capítol d'un temple que és patrimoni de la humanitat i símbol universal de Barcelona. I entre els tres noms que hi ha sobre la taula, la proposta de Miquel Barceló és la que planteja un diàleg més profund, més valent i més fidel a l'esperit que va inspirar Antoni Gaudí. Perquè Barceló no representa una còpia de Gaudí. Representa la seva continuïtat més autèntica. Comparteix amb ell la fascinació per la natura, el respecte per la matèria, la dimensió espiritual de l'art i una voluntat constant d'innovar. No seria, per tant, un relleu basat en la imitació. Seria un relleu basat en l'afinitat creativa. I això és precisament el que fa que la seva candidatura sigui tan poderosa. Gaudí no va ser mai un conservador, va ser un revolucionari. Va desafiar les normes establertes, va capgirar els llenguatges de la seva època i va imaginar el que ningú havia imaginat abans. Per això, si avui volem ser fidels al seu llegat, no hem de buscar qui l'imiti millor. Hem de buscar qui entengui millor l'ànima i l'amor d'Antoni Gaudí. I en aquest sentit, Barceló és una resposta evident. En un temps dominat per la uniformitat digital, aquella realitat deshumanitzada que denunciava aquests dies el Papa Lleó XIV, Barceló representa justament el contrari. Representa el geni. Representa l'instint, l'inesperat, la força irrepetible de la creació humana. Com deia Antoni Gaudí, primer l'amor, després la tècnica. I aquest principi continua sent vigent. La Sagrada Família va néixer per trencar convencions, per desafiar límits, per demostrar que la bellesa i la fe podien expressar-se d'una manera completament nova. Ara toca, doncs, tenir el coratge de fer el mateix. Perquè la qüestió no és qui podria reproduir millor Antoni Gaudí, perquè Gaudí, com dèiem, ja existeix. I estem davant d'una obra única, irrepetible. Les preguntes que ens hem de fer són unes altres. Ens hem de preguntar, per exemple, qui és capaç de mantenir viva una obra monumental i espiritual sense convertir-la en una peça de museu? Qui és capaç de dialogar amb la història sense quedar-hi empresonat? Miquel Barceló ja ha demostrat que ho sap fer. Ho va fer amb la catedral de Palma, allà on Gaudí havia deixat una intervenció històrica. Allà on Barceló va saber aportar una mirada contemporània, poderosa i profundament respectuosa, i va convertir la Capella del Santíssim en una obra admirada arreu del món. Per això la seva candidatura no és només una opció possible, sinó que és una opció lògica. I encara hi ha una raó més profunda. La Sagrada Família és una obra inacabada, perquè parla d'aquesta condició humana, no? De la continuïtat en el temps, de la suma de generacions. Cada època hi ha deixat la seva empremta. Cada generació hi aporta alguna cosa nova en aquesta Sagrada Família. Pretendre congelar-la en una reproducció literal de Gaudí seria, paradoxalment, allunyar-se del seu veritable missatge. Gaudí va heretar tradicions, però no les va copiar mai. Les va transformar i les va reinventar. Les va, de fet, projectar cap al futur. I això és exactament el que podria fer avui Miquel Barceló. Perquè a la Sagrada Família no li cal un altre Gaudí. Li cal algú que, com Gaudí, s'atreveixi a revolucionar-nos la mirada. Algú que dialogui amb la història sense por. Algú que assumeixi el risc de crear i que sigui tan profund que ho faci a través de la pròpia matèria. I d'artistes així, n'hi ha molt pocs. Tan pocs com el nostre geni, el nostre Miquel Barceló.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui, divendres 12 de juny, hem començat el dia amb unes temperatures contrastades. A l'Empordà tenim una tramuntana que bufa una mica reescalfada, ha fet pujar el termòmetre fins a 22 graus a Llançà. Aquí el termòmetre també podria pujar al migdia fins als 32 o 33. A l'Hospitalet de l'Infant en tenen 21, a Vacarisses 11, i contrasta també amb els 6 graus que hi ha a Viella. Ara mateix amb 4 núvols al Camp de Tarragona, que aniran desapareixent. Avui s'imposarà el sol, la temperatura s'anirà enfilant. Demà encara pujarà més el termòmetre, amb màximes de 30-35 graus a pràcticament tota Catalunya. I diumenge podríem arribar als 37 als llocs més càlids de Ponent. Podrien aparèixer alguns ruixats de tarda. Diumenge només al Pirineu.
0: Ara són les 8 i 5 i a les 11 entrevistarem avui a Joan Dausà. Avui abans de l'àgora del matí tindrem a Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal. nou gir al conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Ja va acabar la guerra amb l'Iran i s'han compromès a no tenir més armes nuclears, ha dit Donald Trump aquesta nit. Dona per fet l'acord, per tant, amb l'Iran, però mentrestant, a Teheran... Un portaveu assegura que hi ha negociacions, però que encara no s'ha arribat a l'acord. De moment, Donald Trump ha ordenat aturar els atacs a l'Iran i aquesta matinada només hi ha hagut un petit incident amb dos drons. Més detalls, corresponsal a Washington, Oriol Serra.
3: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: L'acord ha estat rebut amb optimisme als mercats pel foradada?
5: Sí, en alguns casos més optimisme que mai. Ahir Wall Street ja va rebotar amb força en el tram final de la sessió, just després de les paraules de Trump, i avui les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars i el preu del petroli cau considerablement. Ha baixat 6 dòlars des d'ahir. Ara mateix el barril de Brent se situa als 88 dòlars. És el preu més baix des del mes de març.
0: A l'hora del matí parlarem avui també amb la catedràtica d'Economia de la UB, Montse Guillem, de les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra que han portat el Banc Central Europeu ja a pujar els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Brussel·les, Bruno Fortea.
6: Amb els preus de l'energia disparats i amb una inflació general que ja supera el 3%, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, creu que no hi havia alternativa.
7: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
6: Però és conscient que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i afeblir una economia que tampoc va gaire sobrada. Per això, ahir Lagarde va preferir veure el got mig ple i aferrar-se a tots els pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: L'augment es notarà directament, com sabeu, en les hipoteques variables i els que hagin de firmar ara un crèdit hipotecari.
5: La mateixa Lagarde va advertir que la inflació continuarà pujant i els experts donen per fet que si la guerra continua hi haurà més augments. Robert Casajoana és de l'Institut Superior d'Empreses i Finances.
8: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada d'ugues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
5: L'objectiu és frenar la inflació provocada per la guerra, però tal i com advertia també Lagarde, pot refredar l'economia. Josep Soler, de l'Associació d'Assessors Financers.
9: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: Doncs la dificultat de l'accés a l'habitatge només calia afegir-hi també això. El món econòmic també pendent d'un altre flanc, per cert. Avui surt a la borsa SpaceX. És la sortida més gran a la borsa de la història. Jordi Canal.
10: És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars, tot i que només surt a borsa un 5% de les accions de la companyia, que barreja coets, satèl·lits o intel·ligència artificial. Això li dona un valor total d'1,75 bilions. Hi ha experts i analistes que consideren que la valoració és massa elevada perquè el gruix dels negocis de SpaceX són deficitaris. Però compta amb la figura de Musk i dels seus projectes de viatges i transport espacial, de colonitzar Mart o d'instal·lar centres de dades a l'espai com atractius que han disparat la demanda d'accions. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
11: És una compra per conceptes, una compra no sotmesa a valoració i, per tant, qui estigui anant aquí està comprant el concepte Elon Musk.
0: Jordi Canal, pel Matí de Catalunya Ràdio. Aquest és el principal tema del dia. L'altre és la situació a Belfast.

0: capital d'Irlanda del Nord viu una nit relativament tranquil·la després dels incidents que hi ha hagut els últims dies atiats per l'extrema dreta. Anem cap a Belfast, allà hi ha l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Quim Olivares, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hi ha hagut manifestacions d'aquest cas, però sense incidents.
1: Sí, efectivament, sense incidents. Ha sigut la primera nit des de dimarts que no la sang no ha arribat al riu, per entendre'ns. Potser el reforç policial entre 200 i 250 policies arribats d'Anglaterra, i vam veure les característiques furgonetes de la policia nord-irlandesa com passaven pel centre de Belfast, on els carrers estaven pràcticament deserts, no hi havia gent pel carrer, no hi circulaven cotxes, i té a veure que van tallar el transport públic a partir de 5:45 de la tarda per enviar el màxim de gent possible cap a casa, treure la gent dels carrers, i això va fer que ahir, per primer dia des de dimarts, que no hi haguessin incidents greus al centre de Belfast.
0: Les autoritats han titllat de les protestes de racistes. Hi ha l'extrema dreta darrere, per això, d'aquests incidents?
1: Sí, estaria al darrere, tot canalitzat a través de les xarxes socials, tot i que ahir Michelle O'Neill, que és la primera ministra nord-irlandesa, deia que tots els aldarulls que s'havien produït durant dos dies havien estat en zones unionistes, i deia que s'havien orquestrat per part de paramilitars i unionistes, però la policia diu que no té proves d'això. La policia sí que té proves, en canvi, com tu deies, que l'extrema dreta a través de les xarxes socials hauria atiat els ànims, hauria intentat portar la gent al carrer i mostrar-se violentament contra la policia després que un refugiat sudanès suposadament intentés degollar un ciutadà d'aquí de Belfast dilluns al vespre.
0: Gràcies, Quim. De seguida hi tornarem i ens ho ampliàs tot plegat. Tot plegat mentre Europa endureix també la seva política migratòria amb més controls a les fronteres i expulsions també més àgils. Tornem a Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs, perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I davant d'això, l'avís de Lleó 14 a les Canàries, el moll on arriben la majoria d'embarcacions de l'Àfrica, va dir això.
3: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: Un avís seriós dirigit a Europa, Pol.
4: Va ser la penúltima etapa del seu viatge a Espanya, que acabarà avui a Tenerife, on es reunirà amb el president Fernando Clavijo i on traslladarà també el seu suport a un centre de migrants del municipi de La Laguna. Des de Gran Canària va parlar de què hauria de canviar en la gestió de la immigració.
3: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
0: I mentrestant, les entitats socials espanyoles reclamen ampliar el procés de regularització extraordinària.
4: Recordem, s'acaba aquest 30 de juny i demanen 3 setmanes més. Creuen que la lentitud dels tràmits, els problemes de gestió o la bretxa digital fan que moltes persones, molts col·lectius vulnerables que se'n podrien beneficiar, n'acabin quedant fora. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de la taula del tercer sector.
5: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
0: A l'agro del matí analitzarem la gestió de la immigració a Europa i també els fets de Belfast amb l'assessor en immigració del govern britànic, Sergi Pardos. Abans, per això, afegim un primer comentari de l'escriptora i activista Hannah Serrouk.
6: Els incidents que estan succeint no podem donar-los una lectura només degut al discurs d'odi, sinó que també és l'evidència de que la gestió del multiculturalisme, l'administració que té que acollir els immigrants, està col·lapsada i ha fracassat. Cal fer un front a nivell social, cultural, polític i de seguretat per fer una societat més cohesionada.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
10: Catalunya Ràdio.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García, Robert Prat i Amanda Tafun. Bon dia.
12: Bon dia.
0: El govern prepara canvis legislatius davant l'augment dels tirotejos. Vol ampliar fins als 5 anys la tinença il·legal d'armes de foc. Més detalls, Miquel Jarque.
13: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
14: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que andan en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
13: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una de les altres mesures previstes és incrementar la pena dels responsables de grans plantacions de marihuana. Tot després del tiroteig de dimarts.
15: En què un home va acabar mort, l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, va confirmar ahir que la policia investiga la connexió del crim amb el narcotràfic.
16: Tant per la manera en què han estat causats com per les persones que hi podrien estar relacionades i que tots ells s'estan investigant, no descartem, i una de les principals hipòtesis de treball és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i la gran majoria d'elles contra de salut pública, de narcotràfic.
15: Ahir a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la directora de l'Escola de Seguretat Integral, Montserrat Iglesias, advertia que calien més mesures de pressió contra els narcotraficants.
17: Quan tregui aquell delinqüent en posaran un altre. Per tant, on haig d'anar? On els hi fa mal, que són els diners. Per tant, hem d'intentar treure'ls el patrimoni, treure'ls els facilitadors, fer més auditories econòmiques amb caràcter de judicials, i allà és on hem d'atacar.
0: I novetat també del cas del nadó maltractat pels seus pares. El Departament de Salut sanciona diferents centres de salut per no haver actuat a temps.
18: Ho explica El Periódico. La multa és per l'Hospital Vall d'Hebron, que va acabar aplicant el protocol de maltractament infantil i on el nadó va ingressar a l'UCI, però també els altres centres que l'havien visitat, el CAP Roger de Flor, Sant Pau i Sant Joan de Déu. El govern considera que, tot i les proves, hi va haver una discriminació positiva perquè la mare era infermera.
0: Tot plegat mentre continua la investigació judicial.
18: Ahir van declarar els metges de l'Hospital Vall d'Hebron que van dir que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Ahir van compareixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de compareixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó provisional i la mare en llibertat.
0: I sobre maltractaments, en aquest cas a la gent gran, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. Maria Costa.
19: Els Mossos van registrar l'any passat més de 1.760 denúncies. Es tracta d'una xacra greu perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. El perfil de víctima és majoritàriament d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadona és psicòloga forense Alzheimer Catalunya.
20: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
19: De fet, la meitat dels agressors són els fills. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el cantant Beret queda en llibertat després de ser acusat d'agressió sexual a una fan.
21: De moment no han transcendit més detalls sobre els fets, però el jutge li ha prohibit comunicar-se amb la denunciant i li ha retirat el passaport. Beret va actuar dimarts a l'estadi olímpic Lluís Companys a Barcelona.
0: 8:20 ha començat el Mundial de Futbol a l'estadi Azteca de Mèxic. Amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0.
22: Un Mundial que comença descafeinat amb una cerimònia apagada només amb el color de Shakira i el grup Maná, que escoltem. No hi ha hagut presència de la presidenta del país mexicà. S'ha jugat el partit inaugural enmig de les protestes a la rodalia del camp per les desaparicions al país.
23: En la inauguració del Mundial, aquí a uns escassos metres s'està realitzant el partit México-Sudàfrica. I afuera, después esto es lo que se vive, protestas.
22: Als Estats Units debuta avui la selecció anfitriona, plena de jugadors hispans, crítics amb Donald Trump.
0: I per cert, que una vintena d'experts en salut i canvi climàtic alerten dels perills de les altes temperatures durant el Mundial. Montse Poblet.
1: Els protocols de la FIFA només contemplen fer pauses o suspendre els partits quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arribi a 32, perquè ens entenguem, termòmetres a 45 graus i una humitat de com a mínim el 20%. La investigadora de l'IS Global, Ivana Sivajanovic, és una de les expertes que afirma la carta enviada a la Federació Internacional de Futbol perquè ho reconsideri.
2: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
1: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A dos quarts de nou analitzarem els primers partits amb Ricard Torquemada i després a l'Àgora farem balanç de la visita del Papa a Barcelona amb Alberto. Una visita que va acabar amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que 3 milions de persones ja han vist a través del 3CAT i van sentir a través de Catalunya Ràdio.
8: L'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada. Igor Cortadellas és el creador de l'espectacle.
12: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. Si tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que ens anem una creu.
0: I per cert, que ho dèiem a la portada, Miquel Barceló és un dels artistes finalistes per dissenyar la façana de la Glòria. Doncs bé, ara Barcelona exposa a la capital catalana per primera vegada des de 1990.
8: I ho fa amb uns gravats inèdits que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys. Es poden veure a la galeria barcelonina Artur Ramon Art.
24: El gravat té una part molt tècnica, no?, de control, però també hi ha una part molt maca d'improvisació i d'accident, no?, i és el que provoco, intento.
8: L'exposició es podrà veure fins al mes d'octubre.
0: 8:22 i a Madrid el taxador fixa en 1,3 milions el preu de les joies trobades en una caixa forta de l'expresident Zapatero. Anem cap allà, Tania Tàpia, bon dia.
25: Què tal, bon dia.
0: I és una xifra molt més elevada del que calculava l'advocat.
25: Sí, l'entorn de Zapatero parlava de 30.000, 50.000 euros, però la taxació encarregada pel jutge a una joieria en coordinació amb d'altres experts apunta ja a un valor preliminar de 1,3 milions d'euros d'aquestes joies que van trobar al despatx de l'expresident. Durant el registre, el 19 de maig, la seva secretària va dir als agents de la UCO que eren herències familiars de la seva dona i regals de viatges. Però el jutge vol esclarir l'origen, si estan declarades i quina és la procedència real de les joies per descartar doncs, que siguin contrapartides de la suposada xarxa de corrupció amb què l'impliquen.
0: Però això passa, a vegades, que tens una de joies que no sabies, que té un valor i llavors, hosti, si ho arribo a saber...
25: A mi no em passa.
0: No, ja. Sí, sí. Per cert, Tània, que també tenim novetats en la investigació a la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
25: Sí, perquè 6 mesos després el jutge ha permès a l'UCO accedir als comptes bancaris de González Amador a 16 entitats diferents. Demana tota la informació des de l'1 de gener del 2014 fins a l'actualitat. L'objectiu és veure si va tenir un increment patrimonial, és a dir, una entrada de diners sospitosa i que es pugui relacionar amb els negocis amb el grup Quirón. Des del PSOE, que és part personada, ho aplaudeixen així. Mar Espinar.
26: Quizás ahora podamos saber el origen del dinero con el que se pagó el ático donde vive la presidenta y de los turbios negocios que rodean a su pareja.
25: Aquesta és una casa oberta per corrupció en els negocis, al marge d'una altra que té oberta per frau fiscal. Entre d'altres, el jutge vol rastrejar els moviments bancaris per saber si González Amador va pagar una comissió encoberta al grup Quirón a través de la compra d'una societat pantalla.
0: Els escàndols de corrupció que ja es noten a les perspectives també electorals del PSOE.
21: El PSOE cau 5 punts en intenció de vot i el PP es quedaria a 4 punts dels socialistes segons l'últim sondeig del CIS. És l'única enquesta que encara pronostica una victòria socialista de Pedro Sánchez. Ell es manté com a president preferit amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijóo. Tampoc no canvia el rànquing de preocupacions principals de la ciutadania. L'habitatge continua sent el gran mal de cap de la majoria de gent, seguit de l'economia i la immigració.
0: I el Congrés passa endavant de la llei catalana per reduir les traves judicials a l'eutanàsia. Dani Santeaja.
27: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
28: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
29: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
30: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
27: PP i Vox consideren que així s'eliminin garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida ampliem els esports, però abans parlem de cultura perquè avui arrenca el Cabró Rock. Sí.
8: cap de setmana s'esperen 58.000 persones. Serà l'edició més multitudinària entre els artistes, doncs, La Gossa Sorda, Joan Dausà o Oques Gràcies, que faran el seu últim concert a casa Osona.
0: I avui també Joan Dausà estrena música nova.
3: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
8: Ho fa amb aquest tema que es diu Papi, posa-la al disc, una cançó que fa en col·laboració amb Mama Duixa, i per cert, que avui Joan Dausà serà aquí al Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11.
0: I també hem d'explicar que una veu mítica de la ràdio, Àngels Barceló, que va començar, per cert, aquí a Catalunya Ràdio, es va acomiadar ahir dels micròfons de la cadena SER.
4: Se acabó. Es el último hoy por hoy que hago. He acordado con la casa y con su complicidad que lo dejo aquí porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene. Entonces pasamos página, yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha.
0: Uy.
8: Ho va fer per sorpresa després de 7 anys al capdavant del programa matinal Hoy por Hoy i de 21 anys ja en la cadena. Fa només 3 setmanes es va saber que no venia el contracte amb la casa i que a partir del 31 d'agost al capdavant s'hi posaria Aymar Bretos, actual director de Hora 25 de la cadena SER.
5: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
5: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
9: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja hem parlat de la inauguració del Mundial de Futbol. De fet, de seguida tornarem a parlar perquè ens acompanyarà Ricard Torquemada, una cerimònia descafeinada amb protestes fora de l'estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic pels desapareguts del país i també amb l'absència de la presidenta del país.
22: Sí, sí, ha sorprès que no hagi assistit a l'estadi, un inici de Mundial amb contrastos. Mentre els manifestants protestaven a la rodalia de l'estadi, els selectes aficionats mexicans que sí que havien pogut pagar les caríssimes entrades celebraven haver pogut veure Mèxic guanyat 2-0 sota Àfrica. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
13: Es un estado emocional muy fuerte, ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte pases fáciles, habla de que, les pesó un poquito la, no a todos, les pesó un poquito el escenario.
22: En l'altre partit de la jornada, Corea del Sud 2, Txèquia 1, avui Canadà Bòsnia a partir de les 9 del vespre i Estats Units Paraguai a les 3 de la matinada.
0: El Barça, una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet.
22: Dominant 2-0 la semifinal davant el Tenerife, amb una nova victòria 97-89. Nicola Provitola, jugador blaugrana.
14: Ojalá podamos cerrar el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea.
22: El Joventut juga a València a les 8, el segon partit de la semifinal, després de perdre el primer. El partit el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
0: Madrid anuncia el fitxatge de Mourinho per les pròximes 3 temporades.
22: Fitxatge està, encara no treballarà fins al mes de juliol, però el Club Blanc ja ha anunciat oficialment el fitxatge. L'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo, va eliminar el Ferencváros als penals. El seu rival serà el Prorreco italià. I aquest matí, primers entrenaments al Gran Premi de Barcelona, Catalunya, de Fórmula 1.

0: Són 8:45.
1: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
2: Costellarro, va bé. Gràcies.
3: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
1: Costellarro, senyor?
4: Volkswagen.
0: I el matí arrenca pendent de... De com evolucionen els mercats de l'anunci de Donald Trump de la fi de la guerra amb l'Iran. D'aquí a mitja hora obren les borses també europees. Redacció, Ana García.
5: Sí, tot i que de moment l'Iran no ha confirmat cap acord i que no, i diu que no hi ha res per escrit, els mercats ja celebren la notícia. Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquest matí i el preu del petroli es desploma. Ha baixat $6 des de l'anunci de Trump i ara mateix el barril de Brent ja se situa en els $88, el preu més baix des del març.
0: I el món empresarial i econòmic té els ulls posats a la Seu d'Urgell, a la segona jornada de trobada empresarial del Pirineu, que arrenca d'aquí a poca estona. Aquest matí intervindrà l'ex-primer ministre italià, Matteo Renzi. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
6: Bon dia, sí, segona i última jornada avui d'aquesta 37a trobada amb gairebé un miler d'empresaris aquí a la Seu. Avui se centren els plans de futur de les empreses davant, justament, d'aquesta inestabilitat política. Geopolítica, mundial, vaja. En parlarà a les 10 el president Salvador Illa, també, i també, com dèiem, al migdia, Matteo Renzi, a més, entre d'altres, d'una ponència sobre boomers i joves o una taula amb directius de multinacionals, a més de molts espais de trobada entre uns empresaris, malgrat aquesta incertesa, optimistes, perquè segons el baròmetre de la trobada, la majoria preveuen que les seves empreses continuïn creixent.
0: I a Madrid, la setmana de la visita del Papa es tanca amb portes obertes al Congrés en un gest d'acostar les institucions als ciutadans. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. A partir de les 10 del matí s'obre la Porta dels Lleons, que s'obre molt poques vegades, per exemple, només quan venen els Reis, i ho farà per rebre centenars de ciutadans entre avui i demà. És una tradició de fa més de 3 dècades, però que enguany té una al·licient extra, i és que els ciutadans podran trepitjar espais on el Papa Lleó XIV va fer un discurs històric fa només 4 dies. És un dia també perquè els ciutadans es trobin, per sorpresa, alguns diputats que es deixen veure per l'hemicicle.
0: I d'aquí a poc més de 2 hores es presenta la temporada 26-27 del Teatre Lliure de Barcelona, que coincideix amb els 50 anys d'aquesta institució. Redacció, Marta Viana.
8: Serà el seu director, Julio Manrique, qui explicarà totes les novetats. Per ara se sap que s'obrirà amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos, que s'inaugurarà conjuntament amb el Festival Grec, que també fa 50 anys. Fins ara s'han pogut treure abonaments a cegues de 10 funcions per una temporada que es descobrirà avui.
0: I ara cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia. Doncs avui, com de costum, hi ha diversos retards a Rodalies i regionals. Destaca la demora de 40 minuts del regional de l'R11 que ha sortit de Barcelona i va cap a Portbou. La resta de trens de l'R11 tenen un retard mitjà d'uns 10 minuts. També destaquem un endarreriment de 3/4 d'hora en el tren que va de Manresa a Lleida i també 3/4 d'hora de retard en el que va de Salou a Tarragona. A Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies i també normalitat al metro de Barcelona.
0: I les carreteres com estan, Clàudia Serra?
10: Doncs tenim un punt força complicat, que és la Ronda de Dalt, és la que concentra més problemes perquè hi ha hagut un accident a Esplugues, hi ha 2 carrils tallats sentit Llobregat i cua des de Sant Gervasi.
0: Això pel que fa als punts vermells, pel que fa als punts taronges?
10: Es manté lentitud a la P7, al Papiol, en sentit Girona, on fa una estona també hi ha hagut un accident, i a Mollet, també sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17.
0: De seguida parlarem de l'estrena del Mundial amb Ricard Torquemada, però què més tindrem avui aquí al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solana, redacció.
11: Doncs parlarem d'immigració, de la seguretat a Barcelona i de com està l'economia a Europa. Amb l'Alberto acabarem de repassar la visita del Papa i com cada divendres el dilema. Avui sobre si per triar els estudis han de pesar més els somnis o els diners que pugui donar la feina. A les 11, Joan Dausà, i per acabar, recomanacions de cap de setmana.
0: De seguida l'Àgora, amb Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
12: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, tornen les temperatures estiuenques. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia, sí. A més, per un període llarg de temps, com a mínim 10 dies, segurament temperatures per sobre del que és habitual, bastant per sobre. Demà comença a disparar-se el termòmetre. Avui ja déu-n'hi-do com poden pujar els termòmetres, sobretot a la zona de l'Empordà, on tenim una tramuntana càlida que pot fer que pugin fins als 32 o 33 de màxima. També a Ponent es podrien arribar als 33 o 34. Dia de sol també demà. Demà ja s'arribarà als 35 o 36 a Ponent. Diumenge encara una mica més, i diumenge sí que podríem tenir algun ruixat de tarda al Pirineu.
14: Sense
4: sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
14: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia: augmenta porositat i temperatura alhora. La resposta era: estufa. Avui divendres acabem amb un Enigmàrius columbòfil. Crear trames de coloms a Barcelona. De 7 lletres. Crear trames de coloms a Barcelona. 7 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
17: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ja ha començat el Mundial, ahir ho explicàvem a l'antena de Catalunya Ràdio, i ho seguirà en aquesta emissora Ricard Torquemada. Ricard, bon dia.
18: Bon dia, Ricard.
0: Com ha començat això?
18: Doncs tímid. El Mundial ha començat amb timidesa, amb molta por amb els equips que han jugat i sense gaires sorpreses, perquè Mèxic com a anfitriona va guanyar a Sud-àfrica i Corea del Sud ha guanyat a la República Txeca, per tant, encara cap, diríem, cap cop futbolístic.
0: Era un estadi especial, no?, l'estadi Azteca, on tenim Pelé i Maradona a la retina, diguéssim, a la memòria, per allò dividir el futbol, però és veritat que tampoc va ser un partit que va despertar gaires passions.
18: Home, el més destacat, tres expulsions, que estem parlant d'una entrada arbitral polèmica, veurem si es baixa el llistó d'exigència sobre la duresa, perquè hi va haver un parell que van ser com a mínim polèmiques, dues expulsions sud-africanes, una mexicana, i l'anfitrió que guanya el primer partit. Avui debuten els dos anfitrions restants, aquesta nit Canadà-Bòsnia a Toronto, i a les 3 de la matinada Estats Units-Paraguai a Los Angeles.
0: Va encantar el Canta y no llores o va sonar?
18: Jo no el vaig sentir.
0: Va sentir.
18: No vaig sentir.
0: Bé, són aquelles cançons que després et tornen a la contra, saps? I per això. Per apuntar-ho.
18: No, encara no. Ja heu dit que també la cerimònia inaugural, bé, jo de criteri musical en tinc poc, però diria que va ser una cosa que no va impressionar el món.
0: No. Bueno, veurem, seguirem. Ja sí que he vist que per això tots els partits que venen són molt de matinada, eh? Vull dir que aquí, clar, els horaris...
18: És que hi haurà un horari, diríem, prime time europeu, que és aquest del vespre, 9 o 10 de la nit.
0: Sí, sí.
18: Després n'hi ha alguns dies, només hi ha alguns dies a les 6 de les 7 de la tarda, per exemple l'estrena d'Espanya dilluns és a les 6 de la tarda contra Cap Verd, però després hi ha molta matinada, sí, 3 del matí, 4 del matí, clar, hi ha tants fusos horaris diferents als Estats Units, a Mèxic, a Canadà, que no té una regularitat els horaris, o sigui, no és fàcil de seguir, has d'anar, diríem, que tenint controlat el menú dia a dia.
0: Sí, sobretot perquè molta gent, però moltíssima gent d'empreses han fet molt les quinyeles del Mundial, i crec que és una cosa extensa ja a tot arreu, encara que no t'interessi, vull dir que molta gent segurament anirà consultant cada dia els resultats per veure com avança la
18: travessa. Mira, una cosa que em va cridar l'atenció, Ricard, ahir, que haurem de seguir, és que quan fan la pausa de refresc, aquesta que està instaurada, entenc que estarà instaurada per altres temperatures a Nord-Amèrica, s'aprofitava per introduir un anunci televisiu, cosa que fins ara no passava, aquí a la Lliga de Futbol o a la Champions, quan hi ha una pausa de refresc, doncs es manté la realització sobre el terreny de joc. Ahir ja va colar el primer anunci i fa la sensació que anirà per aquí. Això és molt cultura nord-americana.
0: Ricard Torquemada, una abraçada, gràcies.
18: A tu, Ricard, adeu.
19: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
20: A Endesa, sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
21: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un air fryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
23: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 quilòmetres d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
24: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
25: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
26: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
25: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
27: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
25: De la mà dels que hi treballen.
28: Soc part d'una cosa immensa.
25: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Pluto!
30: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
31: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
32: Avui a l'aura del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente i amb l'empresari exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'agora?
32: Hi ha hagut ovació per la Sara Llobet perquè s'han recordat dels quatre cafès i mira que cadascun té la seva particularitat, però ja a final de temporada ja s'ha recordat dels cafès que volen els nostres agoristes i això ens ha portat a que la Mila ens expliqués batalletes de quan feia de cambrera al poble.
0: Ah, sí, feies de cambrera?
33: És que
0: és bona cambrera o aquells que la segona cosa ja no se'n recorda.
33: Ara s'hi explicava que el sistema que hi havia abans és que tenies uns sous de misèria, però hi havia moltes propines. Llavors, si eres fora cambrera, tenies moltes propines.
0: Cambrera és un tema, eh?
33: Aquest és un tema. Però estic parlant de la prehistòria.
0: Perquè hi ha molt bons cambrers, però n'hi ha de que són... Els dius, un cafè amb llet i un entrepà. Dius, un moment, vaig a buscar la llibreta. Dius, no cal que una llibreta, és un cafè amb llet i un entrepà. Però bueno, també viuen les condicions a vegades que fa que hi hagi molt estrès al voltant.
34: És un dels grans exemples quan es parla de que s'ha d'augmentar els sous i a l'hora de poder pujar preus, etcètera, etcètera. Sí. És un dels grans exemples, no? Si vols un bon servei, has de pagar bons sous, etcètera.
33: Bueno, i a mig país, de la meva edat, van treballar d'això per pagar-se els estudis, vull dir que és el meu cas.
35: I darrerament s'ha prestigiat molt, o s'està intentant prestigiar molt, el tema dels bons cambrers, del bon servei, en els restaurants, eh? Parlo, jo crec que és una de les parts que el client més aprecia i que moltes vegades estan una mica, gairebé sempre, pitjor pagats que altres sectors de del mateix restaurant, diria.
0: Un apunt de qualitat, Ferran?
34: Jo no he fet de cambrer.
0: Vam obrir l'àgora avui anant cap a Belfast, cap a Irlanda del Nord. Perquè avui a la nit ha estat tranquil·la, però després de dos dies d'aldarulls que ens han deixat sons com aquests. Això que sentim són persones que estan colpejant portes i finestres de cases de famílies d'immigrants, a més d'intentar també cremar els habitatges. Tot plegat després que un refugiat sudanès intentés matar un home en ple carrer i que l'extrema dreta ho hagi aprofitat per atiar, en aquest cas, la violència. Quim Olivares és el nostre enviat especial a Belfast. Quim, què tal? Bon dia.
36: Hola, bon dia a tothom.
0: Explica'ns què t'has trobat a la ciutat en aquestes últimes hores i amb què has pogut parlar.
36: A veure, m'he trobat una ciutat molt desèrtica, la veritat. Belfast no és que tingui la fama de ciutat molt animada, però hi quan hi quan vam arribar a mitja tarda, és que els carrers estaven buits, no hi havia gent, no hi havia cotxes pel carrer. Vam preguntar si això era normal i ens van dir que no, perquè de fet les autoritats van tallar el trànsit ahir públic, el transport públic, perdó, trens i també autobusos, per intentar que la gent anés cap a casa aviat i evitar que, circulessin gent o massa gent pels carrers. Aquí al centre la veritat és que els aldarulls no han arribat cap dia, però sí a les afores. Vam veure passar les típiques furgonetes de la policia nord-irlandesa, que és Land Rovers blancs, i la situació ahir doncs, es va controlar, no hi va haver aldarulls ni res de tot això. Clar, la gent amb qui hem pogut parlar ens han explicat que estan horroritzats per la violència, primer, per la violència d'aquest intent de degullament que deies de dilluns, i segon, per les imatges de violència contra els immigrants, contra gent que porta aquí molts anys visquent, que els hi han cremat les cases, hi ha una trentena de persones sense casa, i per tant la gent troba que estava bé queixar-se per la situació, segons ells, de descontrol d'entrada d'immigrants estrangers, però hi havia un pas, o era un pas excessiu, començar a cremar cases d'immigrants que contribueixen, lògicament, al benestar d'aquesta societat.
0: Vale. Qui són aquestes persones que estan protagonitzant els atacs?
36: A veure, és difícil precisar-ho. Són joves i no tan joves, perquè ahir vam veure les fotografies de dues persones que la policia busca i eren persones de 30 anys, que jo crec que ja no són joves. Aquí els consideren, amb els pocs nord-irlandesos que he parlat, parlen de thugs, que és una paraula que en anglès podria haver dit delinqüents o brètols. Qui hi ha al darrere d'aquests joves o no tan joves? Doncs alguns creuen que hi ha el descontentament per la falta d'oportunitats. Veuen els immigrants com les persones que els han tret aquestes oportunitats. L'extrema dreta hi té un paper bàsic, evidentment, ja ho has dit tu abans. Han atiat a través de les xarxes socials el fet de sortir al carrer, de protestar violentament, i culpabilitza el govern laborista per no haver tingut prou madura per evitar l'entrada. També hi ha un tema de qüestió política interna, per entendre'ns. La primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, que és republicana, ahir va explicar que la majoria d'incidents s'havien produït en zones unionistes i que, per tant, alguns paramilitars unionistes estarien al darrere d'aquesta violència. La policia això diu que no en té proves i la policia insisteix que ha estat l'extrema dreta que a través de les xarxes socials doncs, ha incentivat a que la gent surti al carrer i bueno, de manera violenta, no?
0: I hi ha por entre aquestes persones estrangeres que viuen a Belfast?
36: Sí, mira, ahir vaig parlar amb un noi que porta aquí 15 anys, no es va deixar gravar, però sí que ens va explicar una mica la seva història. Porta 15 anys visquent aquí a Belfast, va venir del sud de Somàlia, té fills que van a l'escola, i ens va explicar, amb sentit de l'humor, que no anava a alguns dels barris d'aquí de Belfast perquè allà cacen a la gent de color com jo. Diu, si vas tu, referint-se a mi, com ets blanc, no tindràs cap problema, però jo, com que sóc fosc, i va utilitzar aquesta paraula, sóc dark, aniran a per mi. Jo no tinc por perquè m'ho prenc bé, vaig viure a Somàlia i vaig viure la violència d'aquell país i m'ho prenc bé, però sí que tinc amics que tenen por de passejar-se per aquests llocs. Sí que és veritat que Belfast és una ciutat molt particular on hi ha zones molt delimitades per sectors unionistes i zones molt delimitades pel sector republicà, i la gent no tendeix a anar a barris on no són de la seva pròpia sintonia política, per entendre'ns. Però sí que és veritat que esclar, aquesta discriminació i aquestes amenaces contra gent nascuda fora són noves en aquest territori, tot i que els dos últims estius hi ha hagut aldarulls sempre orquestrats per l'extrema dreta i contra això, contra la immigració.
0: I la resposta dels governs, quina és?
36: A veure, d'una banda, reforç policial. Ja ho he explicat abans, 200-250 policies vinguts d'Anglaterra que s'estan en una base militar que hi ha a les afores de Belfast. Això hauria de servir per apaivagar els ànims. I després, el govern nord-irlandès, compartit per republicans i unionistes, els primers dies va parlar amb una sola veu, va dir que aquests eren els que sortien al carrer de forma violenta, se'ls havia de fer callar, no era la solució al problema. Després, hi ha hagut diferències entre el que han dit els republicans i els unionistes, però sí que és veritat que a nivell polític hi ha hagut una certa cohesió per dir que la violència no havia de tornar als carrers d'Irlanda del Nord, en un lloc que segur que sabran els nostres oients, plagat de violència en els Troubles, els conegut com a violència sectària entre republicans i unionistes. Aquí sembla que ningú té ganes, o almenys la gran majoria de la població, no té ganes de tornar a aquella època de barricades als carrers, de còctels Molotov i de coses més gruixudes.
0: No marxis, Quim, que ara ho comentarem també amb Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, és també catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i també a l'Àgora. Amb Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Un minut.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies.
3: Per què, mama?
1: perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
2: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
3: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
4: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
5: I el premi és per en Denis Dumas.
6: Moltes gràcies.
7: Guardonat per la crítica, però ignorat pel seu pare.
6: Cap paraula, cap missatge.
7: És també director d'orquestra, com el fill.
8: M'han ofert el càrrec, Scala de Milà.
7: El conflicte està servit.
6: Tenim un problema, estimat Denis. La meva secretària es va equivocar i va trucar el teu pare en lloc de trucar-te tu. És broma?
7: Maestros, i és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
31: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Amb Quim Olivares, l'enviat especial de Catalunya Ràdio Belfast, també a l'Àgora, amb Ferran Espada, Milà Osper d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, de seguida Sergi Pardos, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow. Però abans, una ronda ràpida dels agonistes sobre el que està passant. Creieu que és significatiu en els temps que corren, Arturo?

0: amb la que a partir de la mort d'aquell nano del Nova que va haver-hi fa uns dies, després aquest altre incident que no va arribar a ser a tenir conseqüències, ha esclatat una violència inusitada en qüestió de dies, o sigui, brutal.
1: A veure, jo crec que la xenofòbia més radical és un fenomen global. No donarem lliçons des d'aquí quan...
0: Tenim Torre Pacheco, eh?
2: Però estem cremant cases, eh?
1: Vull dir, sí, però vull dir, no donarem... Perquè és que no sabem què pot passar aquí d'aquí un any o d'aquí dos anys. Vull dir,
2: de fet, una cosa porta l'altra, no?
1: Per tant, no donarem lliçons. Ara sí que jo crec que a Irlanda del Nord qualsevol que ho conegui mínimament sap que hi ha un element diferencial. Evidentment, estem parlant sempre d'un tema econòmic, de situacions d'empobriment que generen una reacció social amb xenofòbia. A Irlanda del Nord té unes altres bases. Té les bases de que aquest empobriment passa perquè una part de la societat nord-irlandesa o del nord d'Irlanda s'ha empobrit per la pèrdua de privilegis. Vull dir, ja cremaven cases. És que a mi em fa molta gràcia.
3: Sí.
1: A Belfast, a Londonderry, ja es cremaven cases. No d'immigrants, dels irlandesos catòlics que volien fer fora. Vull dir, són els mateixos. No ens enganyem. Sí. Mirem el mapa dels aldarulls. És evident que els catòlics no estan exempts de la possibilitat de que això passi. Tenen un bon antídot, que en dues paraules es diu Sinn Féin, i que ara és la primera força de l'illa. Ara, no ens enganyem. Això és la mateixa gentussa lleialista que ja provocava el que provocava terror en la població catòlica, cremant les cases, perseguint, matant, etcètera, etcètera, quan no hi havia immigrants. Eren els seus, suposadament immigrants, quan evidentment els catòlics irlandesos estaven a casa seva i a la seva illa. Jo crec que això és important. I, de fet, una de les grans acusacions que arriba... Bueno, això és que jo fa... L'última vegada que vaig estar... Només cal anar per Falls Road i saps perfectament la diferència que hi ha entre uns barris catòlics que els acords de pau s'han viscut com una oportunitat i que s'ha anat normalitzant moltíssim la qüestió, i vés-te'n anar a Shankin Road i és que... A mi em fa gràcia que la policia digui que no té proves de que els paramilitars lleialistes estan darrere d'aquests disturbis, que no vol dir que tots els que hi participin ho siguin, eh? Però em fa molta gràcia quan tu vas i veus davant dels pubs la gent dels voluntaris protestants armats, davant dels pubs, i no han sigut capaços, des dels acords de pau, de desmuntar unes organitzacions armades que, bàsicament, s'han dedicat tots aquests anys al narcotràfic.
2: Però bé, la ronda, Jordi.
4: Jo coincideixo bastant amb el que diu el Ferran. Potser no arribaria tan avall amb les conclusions, perquè m'interessa molt el que pugui dir l'enviat especial o l'expert, però la meva tesi, jo també hi vaig estar fa un parell d'anys una altra vegada a veure com ho teníem tot plegat, i em va sorprendre. La meva tesi és que si no fos a Belfast, probablement la reacció seria una altra. Perquè realment, després de molts anys dels acords de Divendres Sant, si tu fas un tomb per la ciutat, encara respires violència. És més, en una ciutat bastant deprimida econòmicament, de la violència passada, alguns n'han fet el modus vivendi per un determinat turisme de la violència. És a dir, hi ha rutes marcades en les quals et porten a veure encara on hi ha unes sabatetes d'un nen que va ser assassinat, o un mural que protegeixen on el que hi ha és un tio amb una metralladora dient que allà et protegeix, etcètera, etcètera. I per tant sí que hi ha un substrat d'una violència continguda que probablement, ara que no és un tema entre republicans i britànics, potser es manifestarà cap a l'immigrant, no?
0: Sí, però de totes maneres jo crec que la clau de tot està en el discurs que està creixent, que és el discurs de l'odi, perquè també hem tingut episodis de cremar centres de refugiats a Alemanya.
4: Totalment,
0: i allí no tenen aquesta tradició.
4: Una facilitat global.
2: Però el context, diguéssim, és aquest.
0: Un altre context
2: que és l'internacional. Bueno,
0: allà on prengui el foc, prendrà les característiques de la llenya que hi hagi en cada territori.
4: Un lloc on és més seca. Saps el que vull dir?
0: Aquesta llenya és més seca.
1: Sí, sí, sí. Quan jo parlo de la pèrdua de privilegis de determinats sectors nord-irlandesos, vull dir que hi havia gent que tenia llocs de treball ben pagats per l'exclusió de la resta de la població.
0: Sí.
1: I tot això s'ha perdut. Vull dir, en aquests barris...
0: Això el que fa és incrementar el malestar.
1: Clar, evidentment. I evidentment, com que els acords de pau, el fet de que ara la primera ministra sigui una primera ministra del Sinn Féin, etcètera, etcètera, no permet tornar a l'atac als catòlics, doncs l'atac s'ha parlat per un altre cantó.

0: Són les 8:56. Sergi Pardos, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, com esteu?
0: Catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. Quina és l'explicació perquè hagin portat aquests atacs contra persones immigrants, Sergi?
1: Sí, a veure, molt en la línia del que dèieu, no? Jo crec que els estudis sobre violència racial ens diuen que normalment, per observar aquest tipus d'episodis violents tan seriosos, no?, contra immigrants, necessites dues coses. La primera, com es comentava, és una situació, diguem-ne, de conflicte latent, no? I normalment, en concret, d'erosió econòmica. Sense excepció, gairebé, episodis que hem vist així en el passat, en altres països, fins i tot al Regne Unit, doncs els protagonitzen, sobretot, homes joves, o joves entre cometes, més o menys, barris o en zones geogràfiques molt deprivades econòmicament, no? Amb atur, zones postindustrials en declivi, etc. No? Hi ha una pila d'estudis que arriben a la mateixa conclusió. Això s'ha estudiat al Regne Unit, malauradament no és la primera vegada que una cosa així ha passat. S'ha estudiat a l'est d'Alemanya, on va haver-hi episodis d'aquest estil, amb la transició més enllà del comunisme, als Estats Units, per suposat, amb atacs a la comunitat afroamericana, etc. No? El que passa és que la desigualtat econòmica i aquesta desafecció política, social, diguem-ne, per si sola, és necessària però no és suficient. Llavors necessites una segona cosa, una espurna, diguem-ne, que enceta el conflicte de debò, que normalment és una mobilització política. I com dèieu també, en aquest cas, el rol de l'extrema dreta, en particular un tipus d'extrema dreta una mica més virulent que s'està utilitzant, diguem-ne, de les xarxes socials de manera molt perillosa, que ha mobilitzat aquest tema, no?
0: Quan parlem d'extrema dreta, en aquest cas, de quin tipus d'extrema dreta estem parlant?
1: A veure, normalment parlem de dos grans tipus d'extrema dreta, no? La primera, que és de la que normalment parlem, és la de tipus populista o de dreta radical, que se'n diu, no? I és normalment, entre cometes, una mica més moderada. És la que normalment es vesteix de partit polític, es presenta a les eleccions, són els partits polítics, diguem-ne, amb unes agendes molt antiimmigratòries dels que normalment parlem i que en els últims anys han anat guanyant moltes eleccions, etc. No? Llavors hi ha un segon tipus d'extrema dreta, menys institucionalitzada, més violenta, que hereta de manera més clara la tradició feixista, protofeixista, de gent amb els caps rapats, totes aquestes històries, més explícitament antidemocràtica, per dir-ho així, diguem-ne que en les darreres dècades estava molt més marginalitzada, però que ara, de manera sorprenent i potser, diguem-ne, una mica preocupant, està adquirint molta més prominència, no? Llavors estan liderades per figures com, per exemple, Tommy Robinson, en el context del Regne Unit, no? I llavors, doncs, aquest segon tipus, una mica menys institucionalitzat i més violent, per dir-ho així, d'extrema dreta, cada cop està tenint més presència, no? En part, perquè es beneficia d'altaveus de persones com Elon Musk, que es dedica a aplaudir i animar aquests episodis, no? En part perquè han trobat la manera de mobilitzar aquest tema de manera molt efectiva, sobretot el tema de la seguretat física, no? Quan hi ha un crim comès per un immigrant, presumptament, no? Tot i que es publiquin estadístiques que demostrin que la immigració i la criminalitat no estan associades, però, diguem-ne, quan hi ha un cas prominent d'aquest tipus, això mobilitza molt, i també, en part, per la normalització de determinats discursos per part d'espais polítics tradicionals, no? Per tot plegat, l'extrema dreta, diguem-ne, de caire més violent, cada cop està tenint una visibilitat més clara, no?
0: Aquí l'Arturo apuntava, no?, el paper de les xarxes. Hem vist, per exemple, suports de Elon Musk, no?, de Tommy Robinson, per exemple, també, no? És a dir, aquí hi ha aliats i altaveus molt més potents que fa que tot això també, doncs, tingui un ressò diferent al que estàvem acostumats.
1: Exacte, no? I el problema és que aquest ressò i aquesta prominència cada cop fa que la diferència entre aquestes dues extremes dretes de les que parlàvem, no?, cada cop s'està diluint més, no? I tenim altres casos on això es veu molt clar, no? El fenomen Trump és un bon exemple, per exemple. El primer Trump que vam veure, no?, el de 2016, quadrava bastant amb el full de ruta populista, de dir, home, una mica estrany, una mica sorprenent, una mica radical, però bé, és una persona que s'ha presentat en unes eleccions, que considera, diguem-ne, que el món s'ha dividit entre els nosaltres i els ells i que té una agenda molt antiimmigratòria. Era el full de ruta, diguem-ne, populista que hem vist a Europa i que seguim veient, no? Però llavors, quan va perdre les eleccions del 2020, ni més ni menys que va promoure una revolta per aturar l'alternança democràtica. Aquesta és una línia vermellíssima, inimaginable, pròpia ja de l'extrema dreta una mica més violenta, que ja no accepta la democràcia com a marc de la regla del joc, no? I, per exemple, el partit de Meloni, no?, primera ministra italiana, aquest ja no ve de la tradició populista, ve sociològicament del feixisme. Vox, sense anar més lluny, ara hi ha estudis que demostren que el tret ideològic més marcat comparat amb altres partits de dreta en el sistema polític espanyol és la simpatia respecte a l'herència del franquisme o el llegat del franquisme. Per tant, doncs, ara estem veient que, diguem-ne, votar aquests partits ja no és una qüestió fins i tot de si vols una política més o menys dura contra immigració, no? Ara el tema va de democràcia liberal, no? I això ja no va tant d'immigració, sinó que va de democràcia. En el moment en què arriben al poder aquests partits, tenen tendència a creuar la frontera, a concentrar el poder i a desmantellar el sistema típic de les democràcies liberals que protegeixen minories, no? I això, potser, en alguns votants els hi pot semblar atractiu a curt termini, perquè dius, a veure si sacsegem el sistema i que ens treguin d'aquestes mil crisis que tenim, però demà o demà passat això es pot girar en la teva contra, no?

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 3, bon dia. Continua la trobada amb president del Pirineu a la Seu, en què aquest dijous el cap de govern d'Andorra, Xavi Espota, defensa la diversificació econòmica i la col·laboració transfronterera a Andorra i al Pirineu. El cap de govern ha reivindicat l'aposta per la innovació i l'obertura al Principat, incloent projectes com el Tram Valira i la Zona Econòmica Especial a Organyà. A les primeres ponències també s'ha parlat de l'incert context actual a escala global. 4 de cada 5 assistents a la trobada empresarial preveuen augmentar la facturació enguany un 65%, creant llocs de feina els mesos vinents, i un 55% confien d'incrementar els beneficis. El 62% dels enquestats, d'altra banda, defensen que la presència d'immigrants estigui condicionada a tenir contracte de feina, i un 35% més volen que es limiti de manera més estricta. L'Ajuntament de la Seu ha aprovat el seu pla econòmic i financer. La mesura tècnica per complir la reactivació de regles fiscals estatals ha tirat endavant amb el vot favorable de l'equip de govern Compromís i de Junts i la CUP, mentre que Esquerra s'absté.

0: La residència assistida de la Fundació Sant Hospital torna a les instal·lacions del Passeig Joan Bordiu. Mentre estudia a terme la reforma integral de la tercera planta del centre mèdic, l'activitat assistencial s'ha desenvolupat al Seminari Diocesà d'Urgell. L'espai s'ha modernitzat i adaptat a les necessitats actuals. La cooperativa Pirenaica apropa la seva activitat als escolars de la Seu amb representacions i jocs cooperatius. La iniciativa s'ha fet amb la col·laboració de l'Escola de Teatre i s'ha marcat en un projecte de promoció del producte de proximitat i el sector primari. Marc Segarra torna a ser el cap de llista del PSC a la CISERC. La formació socialista també ha ratificat ja Joaquim Cuartero com a número 1 de la candidatura de Salàs de Pallars. I precisament a l'Àsia d'altres poblacions del Pirineu ja estan a punt per iniciar el calendari de la Festa de les Falles. Serà en conjunt del 12 de juny al 26 de juliol amb la participació d'una vintena de pobles catalans que celebren aquesta festa mil·lenària. La policia d'Andorra ha detingut el responsable d'una empresa de transports en el marc d'una comissió rogatòria internacional contra el tràfic de drogues. En l'escorcoll al domicili del detingut, que es va fer aquest dimarts a Escaldes, en Gordany, es van confiscar dispositius electrònics, rellotges de gamma alta, una targeta vinculada a un compte de criptomonedes i prop de 5.000 euros en efectiu. I també en relació amb el tràfic de drogues, s'ha condemnat a 4 anys de presó 3 homes per traficar amb MDMA, haixix i cocaïna a la Vall d'Aran. Un acord de conformitat ha permès rebaixar-los la pena, que implica igualment l'ingrés a presó. I els esports, la Unió Excursionista Urgellenca celebra la 25a edició de les seves 15 hores de camí. La ruta de dos dies es farà el 27 i 28 de juny i aquest any anirà des de Traent fins a Sant Llorenç de Morunys, fent parada a Tuixent. Les inscripcions per participar-hi es poden fer fins al dia 20. I el temps amb un sol que ara sí s'imposa i que farà que tornin a pujar les temperatures després d'uns dies amb un ambient força agradable. Avui ja es pot tornar a arribar als 30 graus a la Seu i a d'altres poblacions del Pirineu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha defensat el creixement i la diversificació econòmica del Principat al llarg dels darrers anys, tot i reconèixer que això ha tingut contrapartides com un fort augment demogràfic i del preu de l'habitatge, que ha obert el debat sobre els límits del país i del seu entorn. I pel que fa justament a la relació amb zones limítrofs com l'Alt Urgell, Espot ha reivindicat la potenciació d'aquests intercanvis transfronterers amb projectes com el tren tramvia per connectar la Seu i Andorra o bé la creació d'una zona econòmica especial pel futur polígon Vilansats d'Organyà. El dirigent d'Andorra era l'encarregat d'oferir la primera ponència de la 37a trobada empresarial al Pirineu, que se celebra fins avui al Palau Municipal d'Esports de la Seu. L'obertura la va fer la nova presidenta de l'esdeveniment, Montse Pujol, que agraïa un cop més la col·laboració de l'Ajuntament de la Seu per fer possible l'esdeveniment i també la feina de totes les persones que hi estan implicades o que l'han precedit. Pujol incidia en el tema central d'enguany, la incertesa per l'actual context geopolític amb molts canvis a nivell global, alguns impulsats per la intel·ligència artificial i creu que cal preguntar-se com s'hi ha de reaccionar i com cal trobar el camí per seguir generant activitat.
2: La pregunta és tan senzilla com rellevant, perquè és evident que el mapa està canviant. Canvien les relacions comercials, canvien els equilibris geopolítics, canvia la manera de produir, la manera de treballar, la manera de competir. La intel·ligència artificial està accelerant molt d'aquests canvis a una velocitat extraordinària. Però la pregunta important no és què està passant al món. La pregunta és què farem nosaltres davant d'aquests canvis. Com millorarem la productivitat? Com atraurem i desenvoluparem talent? Com incorporarem la tecnologia a les nostres empreses? Com continuarem sent competitius? I com seguirem creixent en un entorn cada vegada més exigent? Per ajudar-nos a entendre millor aquest món, aquest moment, durant aquests dos dies comptarem amb ponents de primer nivell i experts. Persones procedents d'àmbits molt diferents que ens aportaran coneixement, experiència i noves perspectives. No perquè ningú tingui una recepta màgica, malauradament no la tenim, ni perquè algú ens hagi de dir el que hem de fer. sinó perquè escoltar persones que afronten reptes diferents ens ajuda a veure coses que potser des del nostre dia a dia no veiem.
0: A nivell intern, la nova presidenta ha agraït l'alta participació. Enguany són uns 900 inscrits i també l'augment de sinergies. Aquest any, per exemple, han establert noves col·laboracions amb l'associació que agrupa les empresaris, dones empresaris de Lleida i també amb empreses de les comarques del Berguedà i de l'Anoia.
2: Tenim gent amb ganes de tirar endavant projectes. Tenim un territori que ha demostrat moltes vegades que és capaç de generar projectes extraordinaris, algun dels quals tindrem l'oportunitat de conèixer durant aquestes jornades. Potser no sempre estem al centre dels grans debats, però això no ens ha impedit construir empreses competitives. Una cosa he après al llarg dels anys és que la dimensió d'un territori no determina la seva capacitat de fer coses importants. I aquesta trobada n'és un bon exemple. Aquest any hem volgut continuar fent evolucionar la trobada, per això iniciem una nova línia que ens agradaria consolidar en els propers anys. Convidem per primera vegada a participar activament associacions i col·lectius empresarials que comparteixen amb nosaltres una manera d'entendre l'empresa i d'entendre el territori. La primera entitat que convidem aquest any és l'App Lleida, que la seva presidenta, sentada entre nosaltres, és l'Associació Professional d'Empresaris de Lleida, a qui volem donar una benvinguda molt especial. Per allà la tinc, no te trobava. I també hem volgut obrir la trobada a empresàries i empresaris del Berguedà i de l'Anoia. Territoris que comparteixen amb nosaltres una manera molt semblant d'entendre l'empresa. Empreses arrelades al territori i compromeses amb el seu entorn.
0: Tot seguit, l'alcalde del Seu Joan Barré va donar la benvinguda als participants a la ciutat i els va convidar a descobrir tant el potencial econòmic de la Seu com el seu atractiu turístic. I sobre el tema d'enguany va assenyalar que l'administració no ha de triar el camí per l'empresa, però sí que ha de ser un facilitador i per això han de treballar per reduir la burocràcia sempre que sigui possible.
3: Evidentment és un honor immens donar-vos la benvinguda a la inauguració d'aquesta 37a edició, ja que la Seu sempre ha estat una terra de pas, una cruïlla de camins, d'acollida i d'intercanvi. Som una ciutat que sempre ha tingut una ànima oberta al món i avui doncs, ens sentim profundament orgullosos de tornar a rebre-vos en aquest Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell per compartir aquests espais de reflexió, de debat i també doncs, de relació. Espero sincerament que a banda del treball intens que ens espera aquests dies 11 i 12 de juny tingueu també un moment per recórrer els nostres carrers medievals, els nostres porxos, a la nostra part del Segre i també que pugueu sentir aquest caliu de la nostra ciutat pirinenca. Sigueu tots i totes molt benvinguts.
0: Barrera també reivindica la importància de consolidar una economia transfronterera del Pirineu i d'impulsar-hi la digitalització mitjançant la col·laboració público-privada.
3: El lema d'enguany que ens convoca és punyent i d'una actualitat indiscutible. El nou mapa mundial, quin camí prenem? De fet, quan ho va presentar la presidenta, vaig fer la broma de que depèn de com s'aixequi algun líder mundial. I, per tant, doncs, no és una simple pregunta retòrica, sinó que és una interpel·lació que ens convida a analitzar els grans canvis geopolítics de mercat i també les tendències globals. I davant d'aquesta pregunta, que a vegades no té respostes clares, hem de pensar quin camí prenem. I les administracions públiques, i de manera molt especial també la local, tenim la responsabilitat d'ajudar-vos a trobar i aplanar les millors respostes. Què podem fer, doncs, des dels ajuntaments, institucions públiques, en aquest context de reconfiguració internacional d'incertesa? Doncs la resposta hauria de ser clara. L'administració no ha de triar el camí per l'empresa, però sí de que ha de ser el millor aliat de viatge. Hem de ser el facilitador, el motor i també l'escut. En primer lloc, des del municipalisme tenim l'obligació de simplificar i facilitar.
0: Finalment, el Vallès Urgellenc sobrelleva que el Pirineu no és la perifèria, sinó que pot ser un centre de debat descentralitzat amb esdeveniments com aquest.
3: En segon lloc, des del govern local ens pertoca vertebrar el territori i garantir un entorn competitiu. Aquest nou ordre econòmic requereix que reforcem el Pirineu, deixeu-me parlar del nostre territori, com un eix vertebrador transfronterer. Això es tradueix en polítiques locals clares, des de l'impuls de la digitalització per trencar tot aïllament geogràfic fins a la creació de condicions habitacionals i de serveis que permetin retenir i atraure el talent. Des de l'Ajuntament de la Seu defensem fermament que el camí de l'èxit passi ineludiblement per la col·laboració també público-privada, sumant els esforços de l'empresariat amb el compromís de les institucions per generar un impacte positiu i sostenible a les nostres comarques. Des de la seva primera edició, aquesta trobada ha demostrat que el Pirineu no és la perifèria, sinó un centre de debat descentralitzat de primer nivell.
0: I pel que fa a la primera ponència de la trobada, el cap de govern d'Andorra va començar parlant del context internacional complex i polaritzat i va defensar el multilateralisme pel que sempre ha apostat Andorra. Xavier Espot, per explicar la situació actual a nivell local, es va remuntar al 2010 en un moment de crisi en què, per exemple, Andorra va perdre un 10% de la població que tenia llavors i en què, per primer cop, Andorra va registrar xifres importants d'atur. En aquest sentit, recorda que llavors no hi havia un problema d'habitatge, sinó tot el contrari, perquè hi havia població que marxava i van concloure que calia reactivar el país mitjançant l'obertura econòmica.
4: Que el problema de l'habitatge que ara tenim a Andorra i arreu, en aquell moment no el teníem, bàsicament, doncs perquè com que la població marxava, doncs els pisos estaven buits i molts propietaris el que van haver de fer, doncs, és abaixar els lloguers, no? En aquell context, jo crec que es pren a Andorra una decisió plenament encertada, que és dir, Andorra no pot continuar vivint dels seus sectors econòmics tradicionals, no pot continuar vivint del marge i al marge, i per tant Andorra no només s'ha d'homologar internacionalment, sinó que ha d'obrir la seva economia. I l'ha d'obrir perquè és l'única manera, doncs, de poder diversificar aquesta economia i de poder créixer econòmicament. Doncs bé, la decisió d'acometre aquesta obertura econòmica l'any 2012 és la que ha permès, i això ho hem de reivindicar, que Andorra, en lloc de conèixer una dècada de recessió, hagi conegut una dècada d'expansió econòmica, amb el, diguem, el batxe, si em permeten, doncs, el barbarisme del Covid, no? Però això, al final, ha estat una bona decisió.
0: Sobre el malestar d'una part de la ciutat pel preu de l'habitatge, es pot defensar que les causes són multifactorials, tant aquí com arreu, i creu que és simplista pretendre culpar-ne només l'expansió econòmica, perquè amb una anàlisi tan bàsica serà difícil trobar-hi solucions. En aquest sentit, sobre allà que també tenen molt a veure el fort creixement demogràfic dels darrers anys, Andorra va per primer cop als 90.000 habitants, o el canvi d'estructures familiars, perquè ara en molts habitatges hi viuen menys persones que abans. En tot cas, ha volgut defensar les mesures que han impulsat, com per exemple que dels 700 milions d'euros de pressupost actual del govern d'Andorra, uns 140 milions estan dedicats a habitatge, una proporció molt més alta que la d'altres països propers. I també ha tornat a defensar la diversificació de l'economia.
4: L'obertura econòmica, per se, ha estat una bona cosa. Però és veritat que ara, quan fem balanç, no, d'aquesta dècada o d'aquests 15 anys des de l'obertura econòmica, ens adonem, doncs, que tot i que és cert que ha permès la creació de nous sectors d'activitat a Andorra, no ha deixat també de redundar en aquells sectors que ja estaven molt madurs o que ja estaven molt desenvolupats, o sectors en el comerç, en el turisme, en la construcció, que són força devoradors, no només de recursos naturals, sinó que també són molt demandants de mà d'obra, no? Per tant, l'obertura econòmica ha estat una bona decisió, calia fer-la. Ha creat nous sectors d'activitat, molts més del que la gent es pensa.
5: Diversificació.
4: Però també és veritat que potser no ha acabat de culminar aquest procés de diversificació econòmica que tots anhelàvem i esperàvem.
5: Què li ha quedat pendent, per tant?
4: Doncs, bàsicament, i jo crec que li ha quedat pendent realment donar la volta una mica a l'economia i realment deixar de ser menys dependent d'aquests sectors econòmics, del comerç, del turisme, de la construcció, del sector financer, que són bons sectors econòmics, són els que han estat a l'origen i els que continuen generant prosperitat a Andorra.
0: Pel que fa justament al creixement demogràfic i a la immigració, si bé es pot descartar d'aplicar mesures com la de Suïssa, que planeja aquests dies posar un límit legal al seu nombre d'habitants, però reconeix que cal atacar els mals del creixement econòmic perquè no es pot créixer de manera il·limitada en població. En aquesta línia ha situat les noves limitacions a la inversió estrangera en immobles i els pisos turístics o l'aposta per nous sectors del valor afegit que no requereixin de tanta mà d'obra. Sobre la coordinació amb l'entorn més immediat, ha reivindicat que Andorra se sent un pol econòmic pel Pirineu i que la cooperació entre territoris beneficia tothom.
4: El Pirineu necessita Andorra i Andorra necessita el Pirineu. I del que es tracta, doncs, és que siguem capaços no només de posar de relleu els beneficis mutus que n'extraiem d'això. A vegades tenim tendència a banda i banda de la frontera de veure veure quins mals en genera un territori o l'altre, i fins i tot per part dels responsables polítics, no? I crec que això és un error. Crec que hem de posar molt més el focus en la realitat, que és que el Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular, ho hem d'harmonitzar, i crec, doncs, que ho estem fent a banda i banda de la frontera. Andorra, per exemple, té un diàleg transfronterer del qual celebrem 10 anys aquest any, doncs, amb Occitània, doncs, que ha permès realment acometre un pla de treball concret, específic, en múltiples matèries que realment han beneficiat amb dos territoris. I de l'altre costat, igual, jo ara a finals de mes en veurem el president Illa, i tenim també trobades anuals, ell d'Andorra, jo vaig a Catalunya, doncs, on també hem estat capaços de crear un pla de treball definit.
0: Finalment, Xavier Espot també s'ha referit un cop més a l'acord d'associació amb la Unió Europea per advertir que, després de 10 anys de llargues negociacions, s'ha tancat un document que ja hauria de ser el definitiu i que serà difícil de tornar-lo a negociar si finalment no ratifica. Les darreres passes que resten són l'aprovació del Consell Europeu i la unanimitat dels estats de la Unió Europea, i per part andorrana l'aprovació en referèndum. I tot i l'actual incertesa, la majoria d'assistents a la trobada empresarial del Pirineu confien de millorar enguany els resultats de la seva companyia i de crear llocs de feina. Així es desprèn del baròmetre de la trobada. L'enquesta Economies l'organització ha preparat mitjançant les respostes que reben a l'aplicació de mòbil de l'establiment, i que són dels moments més esperats perquè permet copsar cada any l'estat d'ànim del món econòmic i les seves perspectives. Pel que fa a la facturació, un 82% dels assistents, més de 4 de cada 5, han respost que preveuen augmentar la facturació al tancament d'aquest 2026 en comparació amb el 2025, i només un 13% auguren que no la podran augmentar. El 5% restant no ho sap o no ha contestat a la pregunta. En canvi, pel que fa als beneficis, l'optimisme actual és més moderat. Tot just un 55% es mostra convençut que els augmentarà. De la resta, el 35% confia que es mantindran més o menys igual que l'any passat, i el 10% restant no ho sap o bé tindran menys beneficis. Paral·lelament, pel que fa a la generació d'ocupació, el 65% preveuen crear nous llocs de feina els 6 mesos vinents, el 28% no ho contemplen i el 5% no ho saben. El baròmetre també ha preguntat per la immigració. En aquest punt, gairebé 2 de cada 3 empresaris, el 62%, han defensat que l'arribada i presència d'estrangers ha d'estar condicionada al fet que disposin d'un contracte de feina com a condició indispensable. De la resta, el 35% són partidaris de lleis més estrictes per limitar els fluxos migratoris, i només un 3% defensen que no s'hi posi límits i que es mantingui la política oberta actual. Finalment, també s'ha tractat l'actual context geopolític, tot demanant amb qui la Unió Europea ha de potenciar més aliances geoestratègiques, i en aquest sentit el 45% dels enquestats es mostren partidaris del multilateralisme, de no prioritzar cap de les grans potències actuals, Estats Units o la Xina. El 27% proposa prioritzar la Xina i només un 20% es decanta pels Estats Units. Precisament la publicació d'aquesta última resposta va precedir la taula sobre l'actual situació geopolítica al món, que va comptar amb la intervenció del president del CIDOP i exalt representant de la Unió Europea per Afers Exteriors, Josep Borrell, i l'economista Isidre Sala. En la seva intervenció, Borrell va assegurar que personalment ha passat molts anys defensant un món basat en regles, i lamenta que actualment aquestes regles cada cop es compleixen menys. Per això afirma és partir de la força per fer-les complir. Sobre l'economia d'Espanya i d'Europa, Borrell ha alertat que s'hi ha prioritzat inversions en sectors com l'hoteleria i les segones residències, però no la indústria, i que això ha comportat una pèrdua de pes en àmbits tecnològics estratègics com la indústria dels microxips, dominada principalment per la Xina i Taiwan. Tot i reconèixer els avenços en energies renovables, especialment a Espanya, ha defensat que no es pot prescindir del petroli perquè és la base d'elements com l'asfalt, els fertilitzants, el ferro, el ciment o els plàstics. I sobre l'evolució mundial actual, Josep Borrell assegura que es confirma un ascens imparable de la Xina, i que coincideix amb el retorn de la guerra a Europa, la retirada dels Estats Units com a garant de la seguretat europea i el retard tecnològic d'un continent que ha perdut el tren de la innovació. Tot un context que afirma acaba afectant d'una manera o altra les empreses. I encara en l'àmbit econòmic comentem que avui també als següents informatius parlem de l'aprovació que ha fet aquesta setmana l'Ajuntament del Seu del seu pla econòmic i financer. Es tracta d'una mesura que han definit com a bàsicament tècnica per complir amb la reactivació de les regles fiscals estatals. Ha tirat endavant amb el vot favorable de l'equip de govern, Compromís i de Junts i la CUP, mentre que Esquerra Republicana es va abstenir. I aquesta setmana també hi ha hagut ple del Consell Comarcal del Torcell. En destaquem que s'han adherit a la petició perquè la Unió Europea mantingui els ajuts al món rural i al Prema Líder. El ple també acorda l'actualització dels preus del menjador escolar pel curs vinent i s'ha desestimat una moció de candidatura de Progrés que demanava l'enregistrament de les sessions d'òrgans col·legiats pels municipis petits. En parlem, com dèiem, en següents informatius. Ho podeu trobar ja al nostre web radioseu.cat. I avui també destaquem que, a tot plegat, la Fundació Sant Hospital de la Seu ja ha culminat aquesta setmana el trasllat de la seva residència assistida per a gent gran des de les instal·lacions del Seminari Diocesà d'Urgell fins a la seu de l'equipament hospitalari, al passeig Joan Verdiu. A partir d'ara, els residents doncs, seran atesos en uns espais completament renovats i adaptats a les necessitats actuals. Aquest retorn posa fi a una etapa iniciada el març de 2020, quan, en el context de la pandèmia de Covid, es va decidir traslladar provisionalment la residència al seminari per garantir la màxima protecció i seguretat dels padrins que fan servir el servei. Durant aquests anys l'activitat s'ha desenvolupat en aquest equipament mentre es duia a terme la reforma integral de la tercera planta de l'hospital. Les obres han permès transformar els espais residencials i convertir-los en un lloc més càlid, confortable i funcional, tenint en compte el model d'atenció que promou la Fundació Sant Hospital centrat en la persona. La modernització integral i la seva adequació als estàndards adients està possible gràcies al suport financer de la Diputació de Lleida, els fons europeus Next Generation i de recursos propis de l'hospital. El trasllat dels usuaris s'havia planificat per garantir en tot moment la seva seguretat i benestar i a l'hora de fer aquest trasllat la Fundació ha volgut expressar l'agraïment al Bisbat d'Urgell per haver-los acollit durant tots aquests anys des de la pandèmia, també l'esforç que han fet els professionals del centre i la col·laboració dels residents i de les seves famílies per la confiança, la comprensió i la capacitat d'adaptació que han mostrat. La cooperativa Pirenaica ha impulsat aquesta setmana diverses activitats a les escoles de la Seu, l'objectiu de donar a conèixer la seva tasca entre els alumnes del municipi. La iniciativa es feia amb la col·laboració de l'Escola de Teatre de la Seu i és que ha inclòs una representació teatral seguida d'un joc sobre les cooperatives adreçat als alumnes de cicle mitjà i superior de primària. Les seccions volien donar visibilitat als oficis vinculats al sector agrari i apropar aquest món als més joves. S'ha divulgat material per donar-ho a conèixer i s'han fet 6 sessions amb alumnes de les escoles Pau Claris, Albert Vives i La Salle. Es vol reivindicar així el paper de les cooperatives a la comarca i la seva funció com a espais de suport per agricultors, ramaders i consumidors. A més, s'ha aprofitat per recordar que la botiga de Pirenaica està oberta tant als professionals agraris com al conjunt de la ciutadania. En l'àmbit educatiu, com dèiem ahir, alumnes de 6 de primària del Torcell han participat a una nova activitat, la trobada Connecta Natura, que té com a objectiu principal que l'alumnat que acaba ara la primària estableixi nous llaços d'amistat just quan estan a punt de fer el salt a l'institut. N'ha parlat d'aquesta activitat Sandra Meia, directora del Centre de Recursos Pedagògics.
6: Doncs aquesta activitat és la primera vegada que la fem a l'Alt Torcell i l'objectiu principal és que tots els alumnes de 6 puguin haver vist o haver compartit un matí a la natura i fent activitats i tallers relacionats amb la natura en el nostre entorn, però l'objectiu principal i el més important és que s'hagin pogut connectar entre ells, d'aquí el nom Connecta Natura, però l'important és connectar entre ells i posar-se cara abans de passar a l'institut, a les aules de l'institut. L'organitzem des del Centre de Recursos Pedagògics amb el Camp d'Aprenentatge de Tuixén i tenim la col·laboració del Parc Natural Cadí-Moixeró a través de Pedratur. I fem diferents tallers relacionats amb descoberta de roques, descoberta de plantes remeieres que tenim a la nostra zona o descoberta de diferents rastres d'animals que podem trobar per la zona.
0: Meia fa un balanç positiu d'aquesta primera experiència.
6: Mira, d'alumnes, uns 130 alumnes, i d'escoles tenim tots els alumnes de 6è, des de la Zer Narieda, Zer Urgellet, escoles d'aquí de la Seu, i Rosa Campà, també. Una miqueta de tot, és, de tot el, tota la comarca. I el retorn, de moment, és positiu. Els alumnes interactuen entre ells, que això és el que més ens interessava, perquè de vegades han de prendre decisions comunes dins del taller i han de parlar amb aquest alumne que no es coneixien. I els professors també ens diuen que de moment molt bé aquesta iniciativa, però...
0: També han explicat l'experiència dos dels alumnes que han participat, d'Anna Sofia Gordonya i Aleix Pujantell.
7: I avui hem fet un taller de plantes remeieres, un taller de pedres i un taller d'animals i rastres que deixen pel bosc. Bé, perquè així l'any que ve els que tenen vergonya ja es coneixen una mica més.
8: Al principi hem fet una activitat de com amb les pedres havíem de reconèixer quina era cada una. Després hem esmorzat i hem fet una activitat d'adivinar animals per les seves petjades i coses així. I ara al final hem fet una activitat de que havies d'adivinar quines plantes eren, com lavanda, romaní... I després ens hem fet uns saquets amb aquestes plantes.
0: Aquest alumne Aleix també ha explicat que suposa per ells el canvi de passar de l'escola a l'institut.
8: Tinc ganes d'anar a l'institut, però a la vegada no de deixar l'escola. Amb la majoria d'amics no hi coincideixo, però amb bastants amics sí. I pues, més o menys ja tindré amistats i en faré de noves.
0: L'alumnat ha dut a terme una dinàmica de grup destinada a conèixer. Marc Segarra repetirà com a cap de llista del PSC a la CICERC a les eleccions municipals de l'any vinent. Així ho ha confirmat el Consell de Federació del PSC a Lleida, el Pirineu i l'Aran, que també ha anunciat que Joaquim Cuarteros al cap de llista se l'has de Pallars. La validació d'aquestes dues llistes s'ha fet després que hagin estat aprovats prèviament a les respectives assemblees d'agrupació, en la que és la primera fase del procés d'elecció de candidats. El termini de ratificació s'allargarà fins al febrer vinent. A les darreres eleccions municipals, el 2023, Marc Segarra, sota la marca Compromís per a la CICERC candidatura de Progrés, va sumar el 42% dels vots i va obtenir així 3 regidors, mentre que Junts per a la CICERC va guanyar aquests comicis municipals amb quasi el 56% de suport i 4 regidors. I aquests dies ja comença el calendari de la baixada de Falles al Pirineu. S'estrena aquest divendres amb la baixada d'Urro, que és tradicionalment la primera de l'any al Pirineu català i que, a més, aquest any serà retransmesa per TV3. Fins al 26 de juliol, una vintena de poblacions pirinenques celebren aquesta festa mil·lenària. Entre elles, els darrers anys s'ha incorporat a l'AS. Ha estat després que el 2021 l'historiador Carles Gascon va descobrir a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell un escrit de l'any 1543 en què ja es documentava aquesta baixada, que d'aquesta manera s'ha convertit en la baixada documentada més antiga del Pirineu. En aquesta població ja s'han fet 2 tallers aquests darrers dies per elaborar les falles que baixaran la nit de Sant Joan des de l'ermita de les Peces. També preparen les falles a d'altres poblacions que han mantingut la tradició durant més anys, com és el cas d'Isil. Mireia Mandico explica que ja fa mesos que han preparat la fusta.
9: Cap al maig, més o menys, tampoc diem la data exacta que tallem les falles, anem al bosc, tallem pins, les pelem, les esclem i ja aquell mateix dia les pugem aquí perquè es comencin a secar, uns 2 mesos abans, més o menys. Les falles pesen entre 20, 40 quilos, algunes potser pesen una mica més, les falles que tumben, que les tenim aquí, pesen bastant més. Sí, és el camí, no hi ha camí, tothom diu baixem pel camí, no, és que el camí no existeix, baixem muntanya avall intentant fer una mica de serp de foc, però així tampoc fem serp de foc, sinó que tenim uns punts marcats on més o menys hem d'anar perquè és penya, i llavors sí que fem 2 baixades i ens entrecreuem amb les falles que tomben.
0: En el cas d'Isil, enguany compten amb 60 falleres.
9: Ara aquest any ha fet 10 anys de la declaració de la UNESCO. Vam decidir com ens vam reunir, vam decidir si augmentàvem, si no, i es va decidir que baixen 60 falles des del faro, des de dalt. Sí que els nens potser han augmentat una mica més, tot i que aquest any també ho hem regulat, i la nostra idea és seguir baixant 60 falles sempre. No les hem deixat de fer mai, no vam parar pel Covid. Els vells del poble ens diuen que per la guerra tampoc van deixar de fer falles. Inclús un any van fer falles amb els pals de telèfon que tenien, perquè els dies abans van dir no pot ser que no baixem les falles.
0: I també expliquen com preparen les falles a un dels altres pobles amb més tradició, a l'Inns, en parla Vicenç Lladós.
10: Sí, nosaltres fem una baixada popular, que és la baixada de Sant Quirc, que baixem unes 200 o 250 falles. Aquestes falles estan encarades a tots els públics, des de petits fins a grans, fins a persones que no tenen una mobilitat doncs, molt bona per fer un gran excés, no? I baixem del Botanal, que és el lloc tradicional d'on baixaven els nostres avantpassats, i baixem amb una falla més gran. La falla més gran per diversos motius. Un diferencial és, per exemple, perquè té més foc, perquè tingui més durabilitat i perquè puguis arribar al foc encès, no? La gent que ve a l'Inns aquell dia es troba un dia molt especial, com la gent que va a la Patum, com la gent que va a Santa Tecla, com la gent que va a la Plec del Cargol. Vull dir, es respira un aire festiu totalment diferent de qualsevol altre acte, no? Es troba una jornada de falles, veuen en vivo i en directo com la gent fan les falles, no? Veuen com la gent marxen, tot l'esforç que fan al pujar, i després l'espectacle del foc. Veuen molt foc, que és la raó de tot plegat.
0: A l'Alta Ribagorça, com dèiem, les falles comencen aquest divendres a Durro i continuaran amb les de Senet el 20 de juny, el Pont de Suert, Boí, Casós i Vilaller, que es fan la nit de Sant Joan, Barruer del 4 de juliol, Erill la Vall l'11 de juliol, Taüll el dia 17 de juliol, el Pla de l'Ermita el dia 24 i Espa el 25 de juliol. Pel que fa al Pallars, les primeres seran les de Sort aquest dissabte i després vindran les de Llavorsí, València, Daneu, Alòs o la Guingueta, entre altres. La policia d'Andorra comunica la detenció del responsable d'una empresa de transports de 37 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública després que ha estat vinculat a una xarxa de tràfic de drogues. En l'escorcoll al domicili del detingut, que s'ha fet aquest dimarts a Escaldes en Gordany, es va confiscar dispositius electrònics, rellotges de gamma alta, una targeta vinculada a un compte de criptomonedes i prop de 5.000 euros en efectiu. Dimarts es va aturar a la zona de... El desembre passat es va aturar a la zona de Bordeus, una camió provinent d'Espanya que transporta 1.300 quilos de cocaïna. I a partir d'aquesta important detenció es va descobrir que el responsable de l'empresa de transports seria qui organitzava la distribució de la droga i que ho feia des d'Andorra, on residia. Els estupefaents es transportaven des de la península cap a altres països europeus sense passar, però, per Andorra. I encara en relació amb aquesta qüestió, destaquem també que tres homes han estat condemnats a 4 anys de presó per traficar amb MDMA, així cocaïna a la Vall d'Aran. Han arribat finalment un acord de conformitat que permet rebaixar-los la pena, tot i que no evita l'ingrés a presó, i aplicar-los als atenuants de drogadicció i dilacions indegudes en el judici. S'hi inclou a la condemna una multa de 154.000 euros per cadascun dels condemnats.
11: Pirineu. Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
12: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Titulars de la premsa que també es fa ressò de la trobada d'empresaris del Pirineu. El Segre posa l'accent en la taula que es va fer un any més ahir sobre empreses familiars de la demarcació de Lleida. Hi van participar Carles Camí, Patrícia Romero i Tomàs Cosiner i Dolors Puyol. I Diari d'Andorra parla de les declaracions de Xavier Espot, que avala l'obertura econòmica i prioritza crear riquesa a administrar la pobresa. També es fan ressò de la descoberta d'uns 4.000 falsos autònoms a Andorra que vulnerarien la llei d'inversió estrangera. I sobre la trobada empresarial, el periòdic explica que es pot admetre que veu difícil d'entendre el bloqueig de l'acord amb la Unió Europea per part d'alguns estats ara mateix i confia de desencarrellar-lo en les pròximes setmanes. La mañana es fa ressò d'una nova macrobatuda policial a Lleida, concretament a l'eix comercial, que ha acabat amb 125 persones identificades que sumaven en conjunt gairebé 900 antecedents. S'ha arrestat un multireincident per un robatori en força dins un vehicle i un altre per un furt violent. I res a desplegar que les sanitats de Catalunya i França reforcen la cooperació mitjançant una trobada a Puigcerdà. A l'agenda dels actes més immediats destaquem que avui la llibreria El Refugi celebra el seu 5è aniversari. Ho farà amb una taula rodona sobre drets culturals a 6:45 de la tarda i després el 8 concert de la formació Les Salvatges. I també destaquem que comença ja el Festival de Senderisme Camino Pirineus. Avui aquest matí hi ha una sortida amb la participació del Club Social Picot i a 6:45 de la tarda una caminada pel despoblat de Sau Banyà. Continua el curset per aprendre-se a ballar sardanes els divendres d'aquest mes de juny a les 8 del vespre a la Biblioteca Sant Agustí. No cal inscripció prèvia. Teniu aquests i més temes al web radiosau.cat/agenda, on també hi destaquem el lliurament demà al matí dels Premis Jole Sanell, impulsats per la Biblioteca Sant Agustí i Ràdio Sau. Començarà a 12:45 amb l'hora del conte i a 12:00 es farà el lliurament de premis.

0: Els esports d'aquí.
1: I de l'agenda en aquesta casa esportiva, avui destaquem que la Unió Escurgenista Urgellenca organitza una nova edició, la 25a, ja de les seves 15 hores de camí. Serà al final d'aquest mes, el 27 i 28 de juny, i aquest any han escollit un recorregut que anirà de Dren a Sant Llorenç de Morunys passant per Tuixén. El primer dia, dissabte 27, sortiren a les 3 de la tarda des de l'estació d'autobús de la Seu per arribar fins a Dren. Allà agafaran el GR7 passant per Fórnols i després allotjant-se al Verd Can Cortina de Tuixén, 14 quilòmetres amb un desnivell de 470 metres. I diumenge al matí sortiran des de Tuixén, tornant a agafar el GR7 en direcció al Coll de Port, passaran per davant de les Fonts del Cardener i arribaran al càmping de Sant Llorenç de Morunys, on hi haurà el dinar de final de ruta. Ja s'ha obert les inscripcions, es poden fer amb un formulari a internet fins al 20 de juny.
0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I un temps que ara sí s'encamina cap a unes temperatures de ple estiu, com les que de fet ja havíem tingut a final de maig. Aquests dies hem tingut un ambient francament força agradable, però sembla que ara sí tornarà a imposar-se la calor i el sol. Avui ja es pot tornar a arribar fins als 30 graus a la Seu, s'arribarà als 31 a Sort o 33 a Tremp, mentre que Puigcerdà es quedaran en 27, creixement d'algunes nuvolades aquesta tarda, però sense conseqüències, i sembla que, segons informa Meteocat, aquesta serà la tònica ja per uns quants dies més, per tot el començament d'estiu. El mateix per demà dissabte, ambient pràcticament calcat al d'avui, 30 graus al migdia, sol i alguns núvols insignificants a la tarda, i el mateix per diumenge, tot i que diumenge sí que poden arribar alguns ruixats que ajudarien a refrescar l'ambient. Fins aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Tornem amb més notícies a les 10 en xarxa i a les 11 amb el temps amb Néstor Gómez. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
2: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
1: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar el batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
2: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
1: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i n'ha parlat avui a la xarxa.
1: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que a l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
0: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'ha mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire, amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril queda tallat per en aquest cas una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
2: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 11:03. El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, defensa el creixement i la diversificació econòmica del Principat al llarg dels darrers anys, tot i reconèixer que això ha tingut contrapartides com ara un fort augment demogràfic i del preu de l'habitatge que ha obert el debat sobre els límits del país i del seu entorn. I pel que fa justament a la relació amb zones limítrofs com la l'Urgell, Espot ha reivindicat la potenciació d'aquests intercanvis transfronterers amb projectes com el tren tramvia per connectar la Seu i Andorra o bé la creació d'una zona econòmica especial al futur polígon Vilansats d'Organyà. El dirigent andorrà ha protagonitzat la ponència d'obertura de la 37a trobada empresarial Pirineu que se celebra al llarg d'aquest dijous i divendres al Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell. Tot i l'actual incertesa global, la majoria d'assistents a la trobada empresarial Pirineu confien de millorar enguany els resultats de la seva companyia i de crear llocs de feina. Així es desprèn del baròmetre de la trobada, l'enquesta que un any més l'organització ha preparat mitjançant les respostes que donen els inscrits mateixos mitjançant l'aplicació de mòbil de l'esdeveniment. Aquest és un dels moments més esperats de la cimera perquè permet copsar cada any l'estat d'ànim del món econòmic i les seves perspectives. Pel que fa a la facturació, un 82% dels assistents, més de 4 de cada 5, han respost que preveuen augmentar la facturació al tancament d'aquest 2026 en comparació amb el 2025 i només un 13% auguren que no la podran augmentar. El 5% mentrestant no sap o no ha contestat a la pregunta. En canvi, pel que fa als beneficis, l'optimisme actual és més moderat. Tot just un 55% es mostra convençut que els augmentarà. De la resta, el 35% confia que els mantindran més o menys d'igual que l'any passat, mentre que el 10% restant no sap o bé tindran menys beneficis. Paral·lelament, quan a la generació d'ocupació, el 65% preveuen crear nous llocs de feina els 6 mesos vinents, el 28% no ho contemplen i el 5% no ho saben. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns el seu Pla Econòmic i Financer 2026-2027. La mesura ve motivada pel fet que aquest any passat el govern espanyol ha tornat a activar un conjunt de regles fiscals d'obligat compliment per a les administracions locals que havien quedat suspeses des de la pandèmia de Covid. El document ha rebut els vots favorables de l'equip de govern, Compromís, Junts i la CUP, mentre que Esquerra s'ha abstingut. El ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha aprovat per unanimitat una moció amb què s'adhereix a una declaració impulsada per diverses administracions catalanes per demanar a la Unió Europea que mantingui les línies de suport al món agrari i rural, incloent-hi els ajuts líder. El manifest, portat a plenari per l'equip de govern Junts, ha rebut el suport dels grups de la candidatura de Progrés, Esquerra i la CUP. La Biblioteca Sant Agustí serà l'escenari aquest dissabte, dia 13 de juny, del lliurament dels guardons del Premi Joles Senell. L'acte tindrà lloc al pati de l'equipament i es complementarà amb una proposta adreçada al públic familiar. El programa començarà a 11:45 amb la sessió de contes Quina molèstia d'insectes, a càrrec de la companyia L'Estoló. La història explica com en una clariana del bosc es troben una colla d'animalets que escolten atents el teixó Dante, que llegeix sobre dolços menjars. A les 12 hores es faran públics els guardons, els guanyadors del concurs de contes infantils organitzat per la Biblioteca Sant Agustí i Ràdio Seu. A l'acte hi assistirà l'alcalde de la Seu i regidor de Cultura de l'Ajuntament Urgellenc, Joan Barrera, el regidor de Participació Ciutadana, Jordi Mas Ortega, la directora del Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Urgell, Sandra Meia, i representants de les empreses patrocinadores del concurs Fustes Grau i Grau, Microseu, Fundació Mutual de l'Alpineu. La Seu d'Urgell se sumarà aquest dissabte, dia 13 de juny, a la celebració del Dia Mundial de Teixir en Públic amb una trobada oberta al passeig de Joan Brudieu de les 10 del matí a la 1 del migdia. La jornada, promoguda per l'associació Punt i Seguim, forma part d'una iniciativa internacional que promou la pràctica del punt, el ganxet i altres tècniques tèxtils en espais públics. La cooperativa Pirenaica ha impulsat aquesta setmana passada diverses activitats a les escoles de la Seu amb l'objectiu de donar a conèixer la seva tasca entre els alumnes del municipi. La iniciativa ha sigut a terme amb la col·laboració de l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell i s'ha emmarcat en un projecte de promoció del producte de proximitat i del sector primari del territori. La proposta ha consistit en una representació teatral seguida d'un joc cooperatiu adreçat als alumnes dels cicles mitjà i superior de primària. Les accions han tingut com a finalitat explicar el seu funcionament, donar visibilitat als oficis vinculats al sector agrari i apropar la realitat de Pirenaica als més joves.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I pel que fa a la situació general del temps, fins a migdia s'imposarà l'ambient assolellat. Si bé fins a primera hora del matí hi haurà alguns intervals de núvols baixos al nord del litoral i prelitoral sud, i al sud també del prelitoral central. A partir de llavors hi haurà alguns núvols d'evolució al prelitoral i a punts del Pirineu i Prepirineu que localment deixaran el cel mig ennuvolat. No s'espera precipitació. La temperatura serà entre lleugerament i moderadament més alta. Visibilitat excel·lent, tot i que empitjorarà a l'extrem nord del vessant nord del Pirineu durant la tarda. Repassem les temperatures a aquesta hora. A través del mapa d'estacions automàtiques, la temperatura a l'estació de Bellestar és de 18,2 graus, 21,2 a Organyà, 22,2 a Oliana, també 21,8 a Tremp, 21,3 a la Pobla Segur, 18,3 al Pont de Suert, 21,5 a Sort, 17,9 a Vielha. Temperatures també força altes a aquesta hora als cims del Pirineu. La temperatura al Salòria, a 2.500 metres, és de 10,7 graus. 10,9 es pot, també a 2.500 metres. 10,8 a la Bonaigua, a 2.200 metres. 10,3 a Cert Escant, a 2.400 metres. La temperatura més fresca registrada per estacions automàtiques és al Lac Redon, a 2.200 metres. La temperatura a aquesta hora és de 9,8 graus.

I abans d'acomiadar-nos, explicar-vos, avançar-vos quina serà l'entrevista amb la qual la convidem aquesta setmana. Avui, divendres, dia 12, conversem amb Albert Vinceiro, finalista de la 5a edició dels Premis de la Millor Invenció Protegida mitjançant Drets de Propietat Industrial. L'Urgellenc ha dissenyat un equip de protecció solar per a vehicles que opta a la categoria de model d'utilitat. Serà el protagonista avui, a l'entrevista del dia, avui divendres, dia 12.

0: entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia. L'urgellenc Albert Vinceiro ha estat seleccionat com a finalista de la cinquena edició dels Premis a les millors invencions protegides mitjançant drets de propietat industrial convocats per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. En parlem avui a l'entrevista del dia. Benvingut, Albert.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Tot plegat se sabrà aquest pròxim dilluns.
2: Correcte, dilluns a les 6:30 de la tarda.
1: És el primer cop que presentes amb aquests premis. Sí. Què n'esperes?
2: Bueno, espero, no, òbviament, guanyar és molt pretensiós, no? Però bueno, espero conèixer gent del mateix àmbit i bueno, en un futur pues, que l'invent funcionés de manera efectiva seria un gran quesi.
1: Parlem de l'invent. Has dissenyat un equip de protecció solar per a vehicles que opta a la categoria de model d'utilitat.
2: Correcte. Sí, és un sistema que basa la seva tecnologia amb el PDLC, que és un vidre intel·ligent, i el que fa és que protegeix del sol per zones, és a dir, no amb una cortina sencera, el parasol d'un vehicle, d'un autocar, d'un turisme, del que sigui, sinó que ho fa per seccions, i la novetat més rellevant seria que és de manera automàtica, és a dir, té uns sensors que detecten per on està entrant la llum solar i llavors protegeixen la zona que tu necessites només, i de manera automàtica així no tens que moure les mans del volant, per dir-ho així.
1: Val a dir que la convocatòria ha comptat amb la participació de més de 120 sol·licituds de patents i models d'utilitat nacionals concedits durant l'any 2024, per tant, una selecció molt, molt reduïda que, com explicàvem, es dona a conèixer aquest pròxim dilluns dia 15 de juny en un acte de lliurament de premis a l'Escola d'Organització Industrial de Madrid. Bé, tot el que té a veure amb transports, vosaltres a casa ho coneixeu molt, suposo que tot ve una mica d'això, no? Des necessitats.
2: Correcte, ho portem a la sang i moltes hores a darrere el volant donem per pensar molt i, bueno... És el que m'ha portat aquí, diguéssim.
1: A casa aquí diuen, suposo que contents, no?, de que hagis imaginat aquest sistema i de tant de bo es pugui portar a la pràctica.
2: Correcte, sí, a casa, bueno, sempre he sigut inventor en tots els àmbits, a casa sempre m'han dit que sempre pensava en moltes coses, no?, però sí, contents perquè veuen que és un producte que realment pot funcionar, sí.
1: Ens expliques que és un sistema de protecció, però realment què és el que caldria perquè s'arribés a comercialitzar, més enllà de que guanyis o no el premi? No sé si és una idea, un objectiu que tens.
2: No, més que guanyar el premi, realment és això, no? La meva realització personal, diguéssim, em sentiria molt orgullós que això funcionés. I què caldria? Doncs en primer lloc, homologar-ho pels vehicles, ja que col·locar una làmina al vidre davanter d'un vehicle doncs és una cosa complicada que s'ha d'estudiar molt. I bueno, estem en això, no?, en fase d'homologació i de que ens ho aprovin. I llavors, després d'això, pues, suposo que comercialitzar-ho perquè el sistema funcione.
1: T'ha fet falta col·laborar amb algun industrial o has hagut de contactar amb altres persones que puguin acabar de dirigir?
2: Correcte. Pel tema del software, pues, evidentment, jo, els meus coneixements són més d'autocars que d'una altra cosa, no? Però pel tema del software sí que he necessitat una empresa que m'ho ha dissenyat. Llavors ha sigut com una mica composar tots els elements, no? La làmina d'un industrial, el software d'un altre i muntar-ho tot, posar-ho allà a funcionar.
1: Heu fet ja, doncs, en aquest cas, un testeig del dispositiu?
2: Sí, correcte. La gràcia de tenir vehicles a casa és aquest, no? Que hem pogut fer proves amb vehicles de diferents mides i diferents característiques i, bueno, amb èxit, de moment.
1: És a dir, els companys, no sé si són diferents persones que l'han provat, bé, suposo que t'acaben de motivar perquè ho posis en pràctica.
2: Correcte, sí, la idea ha sigut aquesta, no? Posar els companys, poder amb qui em tinc més afinitat i proposar-los a que em donessin els seus feedbacks i les seves crítiques, no?, per veure on podem millorar. Sí, sí.
1: Bé, l'assaig-error ja ha de ser, no?, perquè abans de que tot plegat surti, doncs, comercialitzat, no?, doncs cal fer-hi, doncs, tota aquesta feina, no?, de testatge. Què imagines? És a dir, preveus que d'aquí un temps, si es pot homologar, s'arribi a comercialitzar? No sé en quins moments, a quin calendari us trobeu.
2: Doncs sí, aviam, poder per automòbils, turismes, diguéssim, poder ser una mica més llunyà. Però sí que la indústria de l'autocar, per exemple, és una indústria que no es desenvolupen gaires novetats, per dir-ho així, i crec que cada cosa que surt, si funciona i va bé, pot ser ben acceptada. Llavors, crec que en el món de l'autocar pot ser que es pugui veure aviat, si homologuen i si tot va bé, sí.
1: Això beneficiaria a milers de conductors que estan conduint autocars, camions i demés.
2: Bé, no sols conductors, també clients, és a dir, efectivament és un sistema de protecció pel conductor, però, no sé, alguna vegada tots hem anat darrere del conductor d'un autocar i quan baixa la cortina per parar el sol, clar, baixa tota la cortina. Llavors, el client que va darrere perd la visió frontal. Aquest sistema el que fa és que protegeix només la secció que interessa al conductor, per tant, el resto del vidre queda en visió i el client té una experiència de viatge molt més confortable.
1: Heu fet també un testatge del que podria suposar la inversió al final per poder-ho comercialitzar?
2: Bé, és difícil, és a dir, sí que hem demanat diversos pressupostos per el tema d'homologar i demés, però és que sempre hi ha coses que no preveiem, llavors és difícil. No hem fet un estudi exacte del que costarà, estem anant sobre la marxa una mica.
1: Parlàvem, doncs, de que aquest invent es dona a conèixer aquests premis a millors invencions protegides mitjançant drets de propietat industrial. Entenc que tot plegat passa precisament per això, no? L'homologació passa per anar avançant en aquests passos, no? A través de les diferents entitats.
2: Correcte, sí. Poder el primer pas era protegir-ho, ja que, sempre, si és una idea innovadora, sempre ho vols com protegir una mica perquè no t'ho copiïn, no? Però sí, òbviament, ara es tracta d'homologar-ho. Hi ha països on ja podria funcionar, és a dir, a Sud-amèrica, a Àsia, no tenen cap restricció sobre el vidre davant d'un vehicle, però, aquí sí, són una mica més exigents i és això el que volem, no? Que sigui una cosa que funcioni a tot arreu.
1: Et preguntava pel calendari. Teniu una data, una anyada?
2: No, és difícil. És que és difícil, perquè mai saps, no?, com sortirà l'estudi de laboratori i demés. No, és difícil posar una data. Però, tenim l'ambició de que funcioni, però, sense pressa, a poc a poc i bona lletra, no?
1: Mm-hmm, certament. Val a dir que entre els models d'utilitat, a més del dispositiu d'Albert Vincero, figura un sistema de detecció propera d'obstacles per a persones amb problemes de visió, una composició per a la purificació d'aigües, un dispositiu anemòtric sense parts mòbils, un detector per a la mesura no invasiva de la funció d'entrada arterial, una broca amb canals de refrigeració i evacuació de viruta, un mitjó per al tractament de la marxa d'adducció, per tant, invents de tota tipologia, no? Sí que en el marc d'aquesta categoria, no?, de models d'utilitat. No sé si fa cofoi, no?, el fet de compartir aquests premis amb molta gent que està fent recerca i que molt sovint ve d'universitats.
2: Correcte. Sí, és una cosa que em fa sentir molt orgullós, la veritat, perquè si bé l'objectiu no és guanyar el premi, si es guanya, òbviament, benvingut serà, no?, però hosti, estar al costat de gent que està tan preparada i que té tants estudis i demés, doncs, jolín, és una cosa que em fa sentir molt orgullós, sí.
1: Mm-hmm. Parlem de què casa, doncs, lògicament, us dediqueu al transport, teniu una flota força gran. Uh-huh. Explica'ns una mica cap a on dirigeixes directament a aquest invent que estàs, doncs, acabant de polir o d'acabar de realitzar.
2: Òbviament, la meva família m'ha ajudat moltíssim i les proves han sigut molt fàcils de fer, ja que a casa tens tot el material que necessites, no? Ja et dic, l'objectiu, primer de tot, és que funcioni, i després, òbviament, seran els primers, si és una cosa que funcioni i que va bé, seran els primers busos que gaudiran del sistema, òbviament. però sí, ja, com et dic, per mi l'objectiu és que funcioni, i després ja veurem les pretensions, ja es veuran.
1: Perfecte, doncs estem atents. En tot cas, ens fixem amb la flota de casa per saber, doncs, si tot plegat avançar. Esperem que abans també podem donar a conèixer, doncs, aquí a Ràdio Seu. Val a dir que també pel que fa a la categoria de patents, les candidatures seleccionades inclouen un pèptid del tractament de malalties cardíaques, una carena per a pala modular, un dispositiu ortoelectrònic per determinar simultàniament la retardància absoluta i l'angle de gir d'un retardador òptic, un procediment i un dispositiu de càlcul de paràmetres d'impressió 3D. Per tant, doncs, com veieu, els premis a les millors invencions protegides mitjançant drets de propietat industrial, doncs, acullen molts i molts invents. Recordar que tot plegat s'acaba acabarà de resoldre aquest dilluns, dia 15 de juny, en un acte previst a l'Escola d'Organització Industrial de Madrid. I seràs? Estàs convidat i seràs?
2: Sí, correcte. I seré amb els meus pares, que els hi fa també il·lusió venir. I sí, bueno, veurem a veure què passa.
1: Estan més contents els pares que tu mateix, potser?
2: pot ser. La meva mare amb una mica de por, perquè diu, hosti, a quin món t'estàs posant? Dic, no, jolín, al final és bueno, conèixer gent d'aquest àmbit, no, diguéssim. Mm.
1: Dius que ja ets inventor, que ja has fet alguna altra invenció?
2: Correcte, sí, no és la primera cosa que intento poder patentar o de més, sí que és la primera que patento, però és veritat que he fet proves amb altres coses, no? Vull dir, sí, no és la primera, no ha arribat a la primera vegada, la vençuda, no.
1: I segurament no serà l'última tampoc.
2: Bueno, depèn, clar, suposo que la inspiració ve quan ve, no? Però sí, bueno, el meu objectiu, òbviament, és jo tinc una feina, un treball que fer, però, bueno, sempre pots pensar en algo i veure si ho pots solucionar i ho pots portar endavant, sí.
1: Sovint la inspiració ve de la necessitat, no, Albert?
2: Bueno, si sóc sincer, la meva inspiració ve molt de... A mi m'agrada molt conduir i ho porto a la sang, al final. I la meva inspiració ve d'això, no? De tantes hores darrere l'autocar sempre estàs pensant, no? No sóc de ràdio o de música o del que sigui, sóc de més de pensar, no? I a vegades, pues, ve i dius, jolín, t'obsessiones amb una idea. Després, sempre intento deixar-la refredar, perquè a vegades les primeres idees que et venen no són les millors. Llavors, ho refredes una mica i si d'aquí una setmana et segueix semblant una bona idea, doncs per què no?
1: Certament aquesta és una molt bona idea, per tant esperem que aquest equip de protecció solar per a vehicles doncs continuï avançant i aviat doncs es pugui comercialitzar i el puguin disfrutar, se'n puguin beneficiar només conductors, sinó també els usuaris, no?, de qualsevol tipus de transport. Perquè dius que comenceu amb busos, és la idea, i després es pot aplicar en altres vehicles.
2: Sí, correcte. Té aplicacions en un àmbit molt gran, no? És a dir, pots fer servir amb un camió també, amb un turisme, amb un vaixell, per què no? Bueno, es veurà segons les necessitats del mercat, sí.
1: Perfecte. Doncs en farem el seguiment. Albert, felicitats d'entrada per ser un dels finalistes d'aquesta 5a edició dels Premis a la millor invenció protegida mitjançant drets de propietat industrial. Dilluns, si et sembla, ens tornem a comunicar.
2: Genial, sí.
1: I sigui com sigui, que continuï el camí doncs, perquè esdevingui una realitat. Gràcies, fins aviat.
2: Genial, moltíssimes gràcies.
1: Molta sort.
2: Que vagi bé.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Xavier Espot defensa la diversificació econòmica i la col·laboració transfronterera a Andorra i al Pirineu. A l'inici de la trobada empresarial, el cap de govern ha reivindicat l'aposta per la innovació i l'obertura al Principat, incloent projectes com el Tramvalira i una zona econòmica especial a Organyà. A les primeres ponències també s'ha parlat de l'incert context actual a l'escala global. Quatre de cada cinc assistents a la trobada empresarial preveuen augmentar la facturació enguany. Un 65% crearan llocs de feina els mesos vinents i un 55% confien en incrementar els beneficis. El 62% dels enquestats defensen que la presència d'immigrants estigui condicionada a tenir contracte de feina i un 35% volen que es limiti de manera més estricta. L'Ajuntament de la Seu aprova el Pla Econòmic i Financer, la mesura tècnica per complir amb la reactivació de regles fiscals estatals, tira endavant amb el vot favorable de l'equip de govern Compromís i de Junts i la CUP, mentre que Esquerra s'absté. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell s'adhereix a la petició perquè la Unió Europea mantingui els ajuts al món rural i el programa LIDER. El ple també ha acordat l'actualització dels preus del menjador escolar per al curs vinent, desestimada una moció de candidatura de Progrés que demanava l'enregistrament de les sessions d'òrgans col·legiats dels municipis petits. La Biblioteca Sant Agustí acollirà l'acte de lliurament del Premi Jules Senell. L'entrega de guardons està prevista aquest dissabte, dia 13, a les 12 del migdia, al pati de l'equipament cultural. Prèviament s'organitza la sessió de contes Quina molèstia d'insectes, a càrrec de la companyia L'Estoló. La Seu d'Urgell se suma un any més al Dia Mundial de Teixint Públic. La trobada oberta a tothom es farà aquest dissabte, dia 13, al passeig de Joan Brudieu a partir de les 10 del matí. El col·lectiu Punt i Seguim anima tothom a compartir la pràctica del punt, el ganxet i altres tècniques tèxtils. Pirenaica apropa la seva activitat als escolars de la Seu amb representacions i jocs cooperatius. La iniciativa s'ha dut a terme amb la col·laboració de l'Escola Teatre i s'ha emmarcat en un projecte de promoció del producte de proximitat i del sector primari del territori. Marc Segarra tornarà a ser el cap de llista del PSC a l'Asi Cerc. La formació socialista també ha ratificat Joaquim Cuartero López com a número 1 de la candidatura a Salàs de Pallars. El termini de ratificació de llistes per a les eleccions municipals s'allargarà fins al febrer de l'any vinent. Tot preparat al Pirineu per donar el tret de sortida al calendari de la Festa de les Falles. Del 12 de juny al 26 de juliol, una vintena de pobles, entre els quals hi ha l'As, celebraran aquesta festa mil·lenària. Ja han començat els tallers per la confecció del material. La policia d'Andorra deté el responsable d'una empresa de transports en el marc d'una comissió rogatòria internacional contra el tràfic de drogues. En l'Escorcoll, al domicili del detingut, que es va efectuar dimarts a Escaldes-Engordany, es van confiscar dispositius electrònics, rellotges de gamma alta, una targeta vinculada a un compte de criptomonedes i prop de 5.000 euros en efectiu. Condemnats a 4 anys de presó, 3 homes per traficar amb MDMA, haixix i cocaïna a la Vall d'Aran. Un acord de conformitat permet rebaixar-los la pena i aplicar-los els atenuants de drogadicció i dilacions indegudes. Entitats culturals denuncien que l'Ajuntament de Puigcerdà no els ajuda enmig del conflicte pel Cerdanya Film Festival. Els responsables del certamen audiovisual estudien traslladar-lo a un altre municipi si no disposen del Casino Ceretà en les dates demandades. El consistori reafirma el seu compromís amb la cultura i assegura que ha ofert alternatives a l'organització. La Unió Excursionista Urgellenca celebra la 25a edició de les 15 hores de camí. La ruta de dos dies, que tindrà lloc el 27 i 28 de juny, començarà a Draén i seguirà cap a Tuixén i Sant Llorenç de Morunys. Les inscripcions per participar-hi es poden fer fins al dia 20.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

esperat des del dilluns. Si era cert que estaven junts, mai no ho havien parlat. Passaven els diumenges en algun racó d'un pàrquing, tots dos llavis contra llavis, sense més explicacions.

Viure millor i no morir en l'intent. El segon divendres de cada mes a Ràdio Seu. Soc en Ramon Alsina, creador del mètode de Playteràpia, mentor emocional i sistèmic, i et donaré totes les claus pel teu benestar emocional, des d'un enfocament sistèmic e integrador, per millorar la teva qualitat de vida i la dels teus sers estimats. Escolta Viure millor i no morir en l'intent al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.

0: Molt bon dia, benvinguts al programa Viure Millor i No Morir en l'Intent amb el terapeuta sistèmic Ramon Alsina. Darrer programa de la cinquena temporada aquest segon divendres del mes 12 de juny. Benvingut, Ramon.
1: Gràcies, Pep.
0: Cinc temporades, déu-n'hi-do. Ens expliques que ràpid passa el temps, és gairebé inassumible, no?
1: Sí, la veritat és que, sí, quan estàvem parlant abans, cinc temporades, cinc anys, o sigui, molt ràpid.
0: Vale, dir que tu estàs, diria que igual de presumit, d'interessant...
1: Estava pensant que tu has tornat més jove, eh?
0: Ah, sí.
1: Sí, t'estava veient, dic, aquest tio ha fet algo, eh?
0: I ara que ens plantem a l'estiu encara més, no? Sembla que estem tots una mica més vitals, no?
1: Sí, la veritat és que, l'estiu tot a coca viu.
0: Certament. Bé, avui parlem de projectes i parlem d'emprenedors.
1: Sí.
0: Podríem parlar de tu mateix, doncs?
1: Podríem parlar de mi mateix, podríem parlar de moltíssimes persones. Parlarem avui de lo que és l'emprenedoria, l'empresari, el treball, l'àmbit laboral, podríem dir, i com ens afecta també el sistema d'origen. Mm. Sí, moltes vegades en el món empresarial es parla de lideratge, estratègia, innovació, productivitat, ventes, finances, clients, i el que no es té en compte és que, al igual que en molts altres àmbits de la vida, perquè hi hagi èxit, també hi ha d'haver un ordre dintre del nostre sistema d'origen. O sigui, el sistema laboral és com una ampliació d'allò que ve dels nostres orígens, d'aquelles relacions que tenim amb el pare, amb la mare, amb els avis, i com estem col·locats amb respecte en aquest sistema, no? O sigui, que els emprenedors, les empreses, no funcionen únicament a través de processos racionals, sinó que també hi ha lleialtats, hi ha dinàmiques invisibles que tenen a veure amb la pertinença, amb els vincles, amb la història, del lloc que ocupem dintre del nostre sistema. I també té a veure moltes vegades amb creences o limitacions que ens han transmès de forma oral o de forma inconscient als pares, als avis. Llavors, crec que és important tenir en compte això, perquè de vegades el que passa és que podem veure empreses que tenen bons productes però que no acaben de créixer, o emprenedors que aconsegueixen ingressos, és a dir, moure líquid, i de cop i volta que el líquid desapareix molt, molt ràpid, fins al punt que fins i tot es poden arribar a endeutar. O líders que són brillants que acaben apartats dels seus equips. També pot ser que hi hagi emprenedors, treballadors, que treballin intensament i no acabin de rebre el reconeixement. No sé si ho podem veure així, no?
0: Sí, certament. De fet, bé, entenc que molta gent que està escoltant segurament se sent una mica identificada en això que estàs explicant. Per tant, és important també doncs, valorar i ser conscients també del lloc que ocupem en aquest sistema laboral.
1: Sí, bàsicament perquè darrere aquestes dinàmiques, podríem dir aquestes anomalies, que dius, hòstia, estic fent bé les coses i no acabo de créixer, doncs en el fons hi ha dinàmiques relacionades amb la història personal i familiar de la persona amb la que estem treballant. Perquè entenguem, la primera empresa amb la que nosaltres ens relacionem és la família. La família. Allà hi ha d'haver com un ordre amb els rols de cadascú, amb el pare, amb la mare, amb els cuidadors, amb els progenitors, doncs que cadascú faci el que li pertoqui. De fet, la mare ens porta a l'èxit, perquè l'èxit, la mare és la vida. Llavors ens porta a l'èxit, ens porta als diners, a l'abundància, a la prosperitat, a les relacions personals, a l'alimentació, al cos físic. I el pare el que ens connecta és amb l'èxit social, amb l'èxit laboral, amb els emprenedors, amb la força també d'obrir-nos al món, amb el lideratge, amb la claretat, amb els límits. Què passa? Que moltes vegades, com que tenim conflictes interns amb aquests dos sers, doncs no acabem d'integrar-los. I també, a més de que hi ha els conflictes de no prendre el pare i la mare tal com són, que a vegades posem sí, però, doncs aquest però ens treu força, o no respectem l'autoritat que ve a través d'ells. Recordem que quan nosaltres arribem al sistema, quan som nens, l'autoritat són els pares. Al moment que els pares no prenen aquesta autoritat i nosaltres ens fiquem per sobre, doncs apareix el desordre. Doncs a part d'això, també hi ha creences que venen a través del sistema. Per exemple, allò típic de els rics, si ets ric és que ets una mala persona, o els rics són egoistes, o els diners costen molt de guanyar, sí? O, per exemple, en aquesta família ningú ha tingut sort amb els negocis. Una altra creença pot ser és millor ser un treballador a compte aliè que arriscar-se. O una altra n'has a dir?
0: Sí, jo en tinc una també, que s'ha dit molt a casa, i és: amb la família no hi facis negocis, perdràs un soci i un parent.
1: Ah, que interessant, no? Com has de fer negocis amb la família? Claro, claro, claro, claro. Sí, sí, sí, és molt interessant totes aquestes creences, no?
0: Certament.
1: O no destaquis massa. O sigui, fins i tot en la nostra cultura catalana és que no es noti, no?, que triomfem.
0: Sí, passa de puntetes,
1: passa
0: no?
1: Passa de puntetes, no? Doncs tot això, fixa't que, d'alguna manera, quan algú vol crear un projecte o una empresa o vol crear alguna cosa que sigui un objectiu, doncs apareix tot això, apareixen les lleialtats, apareixen les creences. I en aquestes lleialtats ens porta a repetir una sèrie de patrons. Llavors, si tu vens d'un sistema familiar en què els pares han tingut unes carences econòmiques o laborals, internament, per una lleialtat al sistema, hi ha com una força que t'impedeix superar-los. Llavors et quedes allà bloquejat, com no puguen fer més que ells. Recordem que hi ha tres maneres d'actuar respecte a les lleialtats i a les creences del sistema. La primera seria des del nen, l'actitud interna del nen. El nen repeteix el patró. En aquest cas, si tu no superes els pares, és que igual estàs actuant des del nen. I una altra que seria l'actitud adolescent. L'actitud adolescent, els meus pares van fallar, doncs jo ho faré molt millor que ells. I la tercera actitud és la de l'adult, és respectar el destí dels nostres i, d'alguna manera, obrir-nos a que sigui el nostre destí diferent. Llavors, si tu vens d'un sistema familiar amb què no han tingut sort, amb què han fet negocis amb els familiars i els han anat malament perquè han perdut els diners i han perdut la família, doncs tu pots respectar això i dir, ho deixo amb vosaltres, això és el vostre tema, i jo m'obro a que la vida em vagi millor, que els projectes avancin. M'estic explicant, Pep?
0: Sí, sí, no anclar-nos doncs, en el passat, no? En aquest cas, dels nostres parents.
1: Sí, però recordem que tot això és inconscient. Fins que no ho fem conscient, no podem canviar-ho. Llavors tu pots dir, no, jo no tinc cap problema amb això, però inconscientment sí que estàs tenint aquesta mirada. Jo quan treballo amb ninos, moltes vegades es veu, no?, col·loquen la figura de la persona i sense adonar-se, en lloc de mirar cap al següent pas, curiosament la figura mira cap a on hi ha el conflicte, cap al passat. Vale? Llavors, quan nosaltres veiem històries com, per exemple, emprenedores que venen d'una família humil on els seus pares van treballar durament per poder sobreviure, i de cop i volta aquesta emprenedora busca o té una empresa amb un gran potencial i comença a generar ingressos, i quan està a punt de trencar el que es diu allò, el sostre de vidre, de cristall, o de travessar un límit, doncs de cop i volta comet algun error, o es descuida un document, o rebutja una oportunitat, o inverteix impulsivament, que fa que mai trenqui aquesta barrera. I això, en el fons, és una lleialtat que està dient, si jo tinc més èxit que els meus, els estic deixant enrere. I el curiós és que en aquesta vida, perquè el que ha passat anteriorment tingui sentit, hem d'anar sempre a millor. La intenció és anar a millor. O sigui, perquè l'esforç dels nostres, dels nostres pares, dels nostres avis, besavis, tingui el seu sentit, és com trencar aquestes barreres, trencar aquestes lleialtats. O imagina't també algú que un avi ha perdut l'empresa, el patrimoni, per lo que sigui. Hi ha històries, quan jo estic en sessió, hi ha històries, i fins i tot de jugar-se la casa o l'empresa amb una timba, m'explico o no? Doncs clar, t'ho he imaginat que allò va fallar, doncs pot ser que el descendent doncs estigui identificat amb aquesta persona que va fracassar i que el que fa és que no avanci. I és allò que parlàvem, que de cop i volta els diners estan a les mans i desapareixen. Doncs això és una intrincació amb algun avantpassat. Et ressona algú o et ve alguna imatge o no?
0: Bueno, imagino doncs, el fet que expliques, no, i és gairebé de pel·lícula, no? Això de perdre-ho tot en la timba.
1: No, de pel·lícula, però si escoltes les històries de les persones...
0: Sí, sí, certament, també
1: sí,
0: són.
1: A vegades el que passa és que tu veus ficció i dius no pot ser, i quan escoltes històries de lo que ha passat als sistemes familiars et pot sorprendre, eh? Del que, o sigui, de la força que té el sistema fins i tot en situacions molt complicades. Històries recambolesques. Doncs això, d'alguna manera, també ens afecta a nosaltres. O inclús quan hi ha un tema amb els diners. Els diners és com una energia que sí, però no. Moltes vegades estem en una relació amor-odi amb els diners. I saps d'on ve moltes vegades? De com vivien els pares la relació amb els diners. T'ho imagina't que un dels dos pues, era derrotxador i l'altre ho guardava. Doncs internament el fill, el descendent, està en conflicte. Llavors pot ser que per una banda desitgi els diners, però per l'altra banda també els estigui rebutjant. El que parlem abans, els diners porten a que siguis una mala persona, el que és milionari, a saber el que ha fet. Llavors, d'alguna manera, aquest rebuig cap al diner, que el diner, perquè entenguem, no és més que una energia. És un intercanvi entre el donar i el rebre. Hi ha un servei, i a canvi del servei, tu reps algo. Sí, però hi ha moltes persones que no ho poden veure. I té a veure també molt amb el sistema capitalista, que en el fons tots els sistemes tenen les seves pros i els seus contres. Però els diners, en el fons, és un intercanvi. I en aquest intercanvi, si anem en els emprenedors o algú que tingui un negoci, moltes vegades aquesta relació amb els diners els porta a que no valorin la feina. Hi ha gent que treballa per sota del seu valor. Llavors diu, és que em paguen poc, bueno, és que puja el preu, és que no em pagaran, potser és que no t'estàs valorant. Al final pensa que tot això és un procés intern. N'has de dir alguna
0: cosa? Bé, al final són moltes reflexions particulars que igual tampoc no pertoca, però és veritat que jo entenc que molts dels nostres oients s'estan sentint identificats, mm-hmm. Ho explicàvem abans, no? Perquè és el sistema laboral i segurament molts pensen en els seus avantpassats, no? I són conscients també d'això mateix, no? De com han gestionat els diners i de si han estat o no treballadors i de tot això, al final, també, que ens porta fins aquí, no? Fins al dia d'avui.
1: Sí, doncs això, doncs tenint en compte de que bàsicament veure com estem col·locats dintre el sistema i uh-huh. aquesta projecció, inclús en els àmbits laboral, quan algú té conflictes amb companys de feina, podríem veure com està col·locat amb respecte als seus germans. Perquè pot ser que el que s'estigui mostrant a la feina tingui que veure amb algo que no està resolt entre la germandat. I si té a veure amb els superiors, doncs això, què passa amb el pare o la mare, que és el que no està resolent. És com una mica mirar què s'està reflexant allò en el nostre dia a dia. Igual que parlem amb l'àmbit laboral o emprenedor, doncs recordem que també amb l'àmbit social, amb les agrupacions, amb els companys, amb les amistats. Llavors, bàsicament és com mirem el futur, què és el que pensem respecte al que estem oferint, què és el que hem pres, també és molt important prendre tots els recursos. Moltes vegades les persones, quan fan una emprenedoria, no posen al servei tots els recursos. I quan parlem de recursos és tots els estudis i totes les feines anteriors. O sigui, moltes vegades per tenir una empresa has passat per ser treballador. Si tu no valores aquella època en què s'ha estat treballador o no valores el lloc de feina on t'han donat, quan tu creïs algo, segurament tindràs dificultats. Una miqueta seria això la reflexió per avui per tancar aquesta cinquena temporada. Què et sembla?
0: Em sembla molt bé. Crec que dona peu també que molta gent també faci aquesta reflexió perquè, lògicament, és un sistema que afecta a tots o a la majoria. Així doncs, com sempre, interessant, Ramon.
1: Moltes gràcies.
0: I tu ets un emprenedor?
1: Soc un emprenedor.
0: Tens molts projectes oberts. Alguns s'obren, alguns es tanquen, alguns...
1: Sí, sempre s'obren i es tanquen, eh? Sempre s'obren i es tanquen. De fet, els empresaris obren i tanquen molts projectes. Crec que se'ls ha donat temps... I com gestionar. Jo tinc cada vegada més projectes oberts i a vegades em costa sostenir-los i de vegades he de dir aquest el renuncio amb ell, que és dolorós, bàsicament, perquè un projecte és com un fill, bàsicament. Jo, quan, per exemple, quan estava abans al celler, quan estava en el bar, doncs vaig haver de tancar aquell negoci sabent que era el meu fill, i gràcies a que vaig tancar, doncs ara estic emprenent en un altre àmbit de la vida i em va força bé, gràcies a Déu.
0: Ens plantem el dia 12 de juny, amb un peu, doncs, ja en aquests mesos caniculars, mesos de viatges,
1: sí,
0: d'altres projectes, potser sí, més lúdics.
1: Sí.
0: Tens alguna proposta?
1: Bueno, jo ara el 29 de juny marxem amb la família en aquest viatge que fem anual, 8 persones, i ens anem a Indonèsia, anem 16 dies, més o menys, i quan tornem, arribem el dia 16 de juliol, i el dia 20 me'n vaig a Amèrica, me'n vaig a Colòmbia i a Mèxic a donar formació, me'n vaig un mes a donar 4 tallers de formació, o sigui que sí, quan torni estaré a Barcelona i em plantaré aquí el setembre, aviam com estic després d'aquest viatge d'estiu, d'aquest estiu tan intens. Sí, sí, són projectes que estan allà.
0: Home, estaràs com a mínim més morenet, això segur.
1: Ui, no et pensis, eh? No, no, perquè estic pencant, o sigui, vaig a pencar.
0: Ei, llàstima.
1: Llàstima, llàstima, llàstima.
0: Home, alguna estona de turisme, sí, no?
1: Sí,
0: entre
1: però
0: tantes...
1: no soc massa de
0: formacions.
1: Espero que sí, espero que sí.
0: Segurament tornaràs més savi.
1: Espero que sí.
0: Doncs ho explicaré, si et sembla. Ens retrobem sí, l'any que ve.
1: Si la vida ho permet.
0: La temporada sí, que ve, no l'any que ve, sinó doncs, la pròxima temporada, que serà sisena, si tot va bé. Que disfrutis molt d'aquests mesos, d'aquests viatges amb la família, d'aprenentatges, de formacions. Estem encantats que formis part de la graella de Ràdio Seu, el programa Viure Millor i No Morir l'Intent, el poder recuperar la carta, com tots els continguts a la vostra web a radioseu.cat. Ramon, una abraçada molt gran.
1: Una abraçada per tu i per tothom. Moltíssimes gràcies.
2: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Salvador Illa confirma l'aposta del govern per l'Hospital Comarcal i la residència de la Seu d'Urgell. De la inversió territorialitzada dels pressupostos al Pirineu, el president de la Generalitat també n'ha destacat avui, en una intervenció a la Seu, l'extensió de la fibra òptica, les millores a l'eix de Comiols o la C-16. Ha estat a la trobada empresarial al Pirineu, que finalitza avui i en què ha reivindicat el potencial de Catalunya per avançar en el complex context actual a escala global, sobre el qual ha reivindicat un reforç de la unitat europea.
1: Titulars.
0: N'escoltem algunes de les diverses valoracions que ha fet en aquest informatiu, que té aquests els altres temes. I pel que fa justament a polítiques del govern, avui mateix s'ha anunciat que s'obre la convocatòria d'ajuts per impulsar el comerç de proximitat dels municipis rurals. Les subvencions es poden sol·licitar fins al 13 de juliol i estan adreçades tant a establiments comercials promoguts per ens locals com a projectes d'iniciativa privada. Quatre de cada cinc assistents a la trobada empresarial que s'ha fet fins avui a la Seu preveuen augmentar la facturació enguany. El 65% crearan llocs de feina els mesos vinents i un 55% confien d'incrementar els beneficis. El 62% dels enquestats, d'altra banda, defensen que la presència d'immigrants estigui condicionada a que tinguin contracte de feina i un 35% volen que es limiti de manera més estricta. I a tot plegat aquesta setmana, l'Ajuntament de la Seu ha aprovat el seu pla econòmic i financer. La mesura tècnica per complir amb la reactivació de regles fiscals estatals tira endavant amb el vot favorable de l'equip de govern Compromís i de Junts i la CUP, mentre que Esquerra Republicana s'ha abstingut. Del darrer ple també destacarem que aquest grup, Esquerra Republicana, ha preguntat pel futur de l'esdeveniment llegendària i per l'ús del català a l'Ajuntament. I demà dissabte la Biblioteca Sant Agustí acollirà l'acte de lliurament del Premi Joles Sanell, impulsat per la Biblioteca i per Ràdio Seu. El lliurament de guardons serà a les 12 del migdia al pati de la Biblioteca. L'equipament organitza prèviament, mitja hora abans, la sessió de contes Quina molèstia d'insectes amb la companyia de l'Estoló. També aquest dissabte la Seu s'afegeix al Dia Mundial de Teixir en Públic. Al llarg del matí, el passeig Joan Brodieu, el col·lectiu Punt i Seguim, anima tothom a compartir la pràctica del punt, el ganxet i d'altres tècniques tèxtils. Avui també comentarem que ja està a punt l'inici de la Festa de les Falles arreu del Pirineu. Comença avui mateix amb la de Durro i s'està preparant per la vigília de Sant Joan la de l'As. Ja han començat ja fa dies els tallers per la confecció del material. La policia d'Andorra ha detingut el responsable d'una empresa de transports en el marc d'una comissió rogatòria internacional contra el tràfic de drogues. En l'escorcoll al domicili del detingut, a Escaldes en Gordany, es va confiscar dispositius electrònics, rellotges de gamma alta, una targeta vinculada en compte de criptomonedes i prop de 5.000 euros en efectiu. I la policia d'Andorra també ha comunicat la detenció de dues persones amb 30 rotlles i una bobina de cable elèctric. El material, valorat en uns 3.000 euros, hauria estat robat de diferents obres de construcció per extreure'n el coure i vendre'l.

0: I els esports avui destaquem que el Mundial de Trial GP torna a Sant Julià de Lòria amb un supertest al nucli urbà i amb Toni Bou i Gabriel Marcelli com a representants dels pilots residents a Andorra. La competició es disputa des d'avui fins diumenge i es reuneix prop de 80 pilots, els millors del món, entre les categories Trial GP, GP Women, Trial 2 i Trial 3. I el temps amb una estabilitat que es va imposant i que farà que hi hagi més estones de sol i temperatures més altes al migdia, arribant ja un altre cop fins als 30 graus.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: La Generalitat de Catalunya inclou partides pels projectes de l'Hospital Comarcal del Turgell i la futura residència de gent gran de la Seu als pressupostos 2026, que es preveu que s'aprovin ben aviat al Parlament. Són dues de les inversions territorialitzades de l'Alt Pirineu i Aran que el president del govern català, Salvador Illa, ha volgut destacar la ponència que ha ofert a la segona i última jornada de la 37a trobada empresarial al Pirineu, en què ha analitzat el context actual tant a Catalunya com al món i ha parlat de com s'ha d'afrontar aquesta situació a nivell econòmic, polític i social. Sobre l'Hospital del Turgell, cal recordar que aquesta setmana passada, justament, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ja va confirmar al Parlament que el govern es compromet a licitar la redacció del projecte constructiu abans no s'acabi aquest any. Ho va dir en resposta a una pregunta que havia formulat el diputat urgellenc de Junts, Jordi Fàbrega. I pel que fa a la residència, l'Ajuntament de la Seu ha avançat aquesta setmana mateix que d'aquí pocs dies té previst celebrar un ple extraordinari per aprovar la sessió del projecte al Departament de Drets Socials de cara a fer-ne possible la construcció. El projecte de pressupostos s'aprova per l'Alt Pirineu i Aran, com ja s'ha dit aquests darrers dies, una inversió territorialitzada xifrada en 63,1 milions d'euros i, a banda dels dos projectes esmentats a la Seu de l'àmbit mèdic i sociosanitari, Illa n'ha destacat la previsió de seguir avançant en el desplegament de la xarxa de fibra òptica, també en infraestructures, ha esmentat la previsió de noves millores a l'eix pirinenc, en A260 i a l'eix de Comiols, en aquest cas per modernitzar la connexió del Pallars amb Barcelona i la Catalunya interior, a més del pla de desdoblament de la C16 entre Berga i Cercs i la creació en una segona fase d'un carril reversible entre Cercs i Bagà. Sobre la línia de tren de Puigcerdà, l'R3 ha dit que cal fer-hi realitat el desdoblament fins a Vic perquè funcioni més fluidesa. Igualment, ha recordat que el govern continua amb el desplegament de delegacions territorials dels seus diferents departaments, que han inclòs recentment la creació del primer centre de l'IRTA al Pirineu, a la Seu. Encara en clau local, ha confirmat que el govern prepara la posada en marxa d'un pla de pobles vinculat al pla de barris, en el qual hi està inclòs l'Ajuntament de la Seu, i en el cas del Pla de Pobles vol servir per afavorir l'activitat i la fixació de població en municipis de menys de 5.000 habitants, com són quasi tots els del Pirineu, en la línia del nou Estatut de Pobles Rurals.
3: Quines? A nivell d'infraestructures, ja ho he dit, Nacional 260, Tovells de Comiós, en posarem en marxa també polítiques, ho he dit abans, poguent de col·laboració público-privada, de concessions per poguer anticipar aquestes inversions, algunes d'elles que porten. Estem desplegant delegacions territorials, n'hem fet una a la Seu d'Urgell, com no havíem fet abans. Estem desplegant millores, desplegarem millores en àmbit sanitari, com el nou hospital de Urgell, la residència aquí a la Seu, tot el desplegament de la fibra òptica, i llavors tot un altre capítol d'ajudes importants, molt importants per aquest territori, que són el Pla de Pobles, 400 milions d'euros. A banda del Pla de Barris, fem un capítol específic de 400 milions d'euros per municipis de menys de 5.000 habitants. Tot l'ajustament normatiu que hi haurà en l'àmbit d'urbanisme i en l'àmbit de l'Estatut de Municipis Rurals per donar facilitats als municipis, majoritàriament els d'aquest territori són així, de dimensions més petites, tota la convocatòria de secretaris interventors, tots els les eines i mecanismes de suport a aquests municipis per poder desplegar les seves polítiques. No? Per tant, hi ha un increment, si no estic mal fixat, al voltant d'un 50% dels recursos en matèria d'inversions que es dediquen al territori del Pirineu.
0: De cara als petits municipis, també es manté les accions impulsades per facilitar que es cobreixin les moltes vacants que ara mateix en secretaris interventors i, encara pel que fa al Pirineu, ha fet referència a la col·laboració transfronterera existent amb Andorra. Se li ha preguntat per la futura zona econòmica especial al polígon Vilansats d'Organyà i ha dit que estan oberts a impulsar-ho amb el govern d'Andorra, però sempre prioritzant els interessos de Catalunya. Pel que fa a la pregunta de si tindria una condició fiscal especial a aquesta zona industrial, Illa, en tot cas, ha apel·lat a la col·laboració transfronterera.
3: crec que és una evidència, vostès coneixen perfectament la realitat d'Andorra i del Pirineu, crec que és una evidència que si col·laborem anem millor. Crec que no hi ha un altre camí. Tot no ho oblidem, perquè a vegades s'oblida, en el marc d'aquesta Europa que hem d'enfortir. I geogràficament tots formem part d'aquesta Europa. En el marc d'aquesta Europa que hem d'enfortir, doncs no tindria sentit que no ens ajudéssim mútuament i que no col·laboréssim mútuament. Com es pot, diguem-ne, concretar? Doncs en eines administratives que ens permetin dissenyar polítiques que ens beneficiïn a tots. No només a uns, que ens beneficiïn a tots. En matèria demogràfica, en matèria d'habitatge, en matèria econòmica, en matèria, tot el mateix, en matèria de comunicació.
4: Previ. I l'última acció de projecte industrial per l'aeroport Lleida-Alguaire.
0: Són alguns dels punts que els quals esmentava el president de la Generalitat en aquesta intervenció que ha fet a la trobada empresarial, en què a nivell més global ha expressat la satisfacció per la previsió que el Parlament aprovi d'aquí pocs dies els pressupostos de la Generalitat, els primers que tiraran endavant des del 2023, i espera que serveixin per millorar la cohesió social i per donar resposta a algunes de les principals preocupacions que hi ha actualment per part de la societat.
3: Té amb una persona de 35 anys que està guanyant-se la vida bé i que no pot, doncs, alguna resposta havíem de donar des de les institucions. Cohesió social, i efectivament la cohesió social avui és sobretot polítiques d'habitatge. No només, però sobretot polítiques d'habitatge. Aquí jo defenso un enfoc reformista. He sentit abans el professor Guillem López dient no inflem més el globo, una cosa molt plàstica. Crec que el que hem de fer és tenir el coratge de reformar algunes polítiques de les que tenim, per mantenir-les i millorar-les, reformar-les. No es tracta a vegades de més, sinó de millor. I aquí hem de posar-hi també, aprofitant les noves tecnologies, tot l'esforç del món. I finalment, esperança. Esperança. Perquè és veritat que amb els canvis que hi ha al món, amb la situació que estem veient a l'Iran, amb el que estem veient a Ucraïna, amb el que estem veient, en fi, com van les coses, doncs és molt fàcil dir, bueno, que no hi ha res a fer, veure els riscos i només... Si ens fixem només en els riscos, doncs és difícil no tenir un sentiment d'angoixa, fins i tot de por, que et porta al replegament, al tancament i a aquella història de qualsevol temps passat va ser millor. Quan jo era jove, abans, bueno, escolti'm, també hi ha oportunitats, i moltes, i moltes.
0: Pel que fa al difícil context actual al qual es feia referència ara, ella ha parlat d'una triple amenaça actualment per a la Unió Europea, la militar per part de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina, i per això reivindica que es reforci l'estabilitat i la unitat europea.
3: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris, i per no deixar ningú enrere en aquesta decisió, tenim presents els nostres valors, hi ha quatre requisits. No puc fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
0: Són alguns dels temes que ha tractat Salvador Illa en aquesta intervenció, com dèiem, que ha fet a l'última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, que un any més ha impulsat el baròmetre de la trobada, l'enquesta que un any més l'organització prepara mitjançant les respostes que ofereixen els assistents a través de l'aplicació mòbil de l'esdeveniment. Tot i l'actual incertesa global, la majoria d'assistents confien a millorar enguany els resultats de la seva companyia. Per exemple, pel que fa a la facturació, un 82% dels assistents, és a dir, més de 4 de cada 5, han respost que preveuen augmentar la facturació el tancament d'aquest 2026 en comparació amb el 2025, i només un 13% auguren que no la podran augmentar. El 5% restant no ho sap o no ha contestat a la pregunta. En canvi, pel que fa als beneficis, l'optimisme ja és més moderat. Tot just un 55% es mostra convençut que els augmentarà. El 35% confia que es mantindran més o menys igual que l'any passat, i el 10% restant no ho sap o bé augura que tindran menys beneficis. Paral·lelament, pel que fa a generació d'ocupació, el 65% preveuen crear nous llocs de feina els 6 mesos vinents, el 28% no ho contemplen i el 5% no ho saben. El baròmetre també ha preguntat per la immigració, i en aquest punt, gairebé 2 de cada 3 empresaris, el 62%, han defensat que l'arribada i presència d'estrangers estigui condicionada al fet que disposin d'un contracte de feina. I de la resta, el 35% són partidaris de lleis més estrictes per limitar els fluxos migratoris. Només un 3% ha defensat que no s'hi posi límits i que es mantingui una política oberta. Finalment, també s'ha tractat l'actual context geopolític, demanant amb qui la Unió Europea ha de potenciar més aliances geoestratègiques, i en aquest sentit el 45% dels enquestats es mostren partidaris de no prioritzar cap de les grans potències econòmiques actuals, Estats Units i la Xina, mentre que el 27% proposa prioritzar la Xina i només el 20% es decanta pels Estats Units.
2: Les notícies de la Seu.
0: Parlàvem fa un moment de les polítiques actuals del govern i ara n'hi afegim una altra perquè avui mateix s'ha obert el termini per presentar sol·licituds als ajuts en el marc del programa Arrel, que és de suport al comerç i als serveis de proximitat als municipis rurals. Ha estat impulsat pel Departament d'Empresa i Treball a través de la Direcció General de Comerç i s'adreça especialment a municipis com els del Pirineu. Per això també hi participa la Secretaria de Govern Local i Relacions amb l'Aran. El programa Arrel es caracteritza per una aproximació integral que vol combinar dos àmbits d'actuació complementaris, el suport econòmic a través d'aquesta línia d'ajuts i l'assessorament tècnic als ens locals i emprenedors. El primer eix és el suport a establiments promoguts per ens locals per cobrir fins al 80% del cost amb un màxim de 18.000 euros per projecte, el suport al funcionament i consolidació amb ajuts destinats a gestors d'establiments promoguts per ens locals per cobrir fins al 50% del cost amb un màxim de 5.000 euros per projecte, el suport a establiments d'iniciativa privada és el tercer, ajuts destinats a persones físiques o jurídiques del sector privat que mantenen oberts establiments en aquests municipis petits. En aquest cas també es cobreix fins al 50% del cost i un màxim de 5.000 euros. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 13 de juliol. I no deixem encara l'àmbit econòmic perquè l'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquesta setmana el seu Pla Econòmic i Financer 2026-2027. La mesura ve motivada pel fet que aquest any passat el govern espanyol ha tornat a activar un conjunt de regles fiscals d'obligat compliment per les administracions locals que havien quedat suspeses des de la pandèmia de Covid. El document ha rebut els vots favorables de l'equip de govern, Compromís, Junts i la CUP. Esquerra es va abstenir. Durant el ple, la tinent d'alcalde de Finances, Gemma Tó, va explicar que en el tancament del pressupost 2025 s'hi ha detectat l'incompliment de dues d'aquestes regles, les de despesa i sostre de pressupost, i ha volgut sobrellar en tot cas que en el context actual aprovar aquest pla financer no és motiu d'alarma, com ho era la dècada passada, perquè ara mateix l'Ajuntament disposa d'una solvència estructural demostrada amb un estalvinet del 15% i uns pagaments a proveïdors que estan dins els termes previstos. S'hi referia també l'alcalde Joan Barrera.
5: S'ha de fer aquest PEF, aquest pla econòmic financer, per l'incompliment de regles fiscals que van entrar en vigor l'any passat després de més de 5 anys de no estar en vigor, primer per la pandèmia i després per la guerra d'Ucraïna. Nosaltres hem trencat dues regles de fiscals, la regla de la despesa i el sostre del pressupost, per la inversió que s'està fent. Aquesta inversió que s'acumula aquest any perquè al final doncs, la inexecució per tota la burocràcia que té un ajuntament al darrere, doncs això impossibilita d'alguna manera poder fer aquestes inversions. Aquest any 2026 hi haurà molta despesa i en aquest sentit doncs, és el que ha fet incomplir.
0: Des de Junts, el seu portador Jordi Fàbregas mostrava d'acord amb l'aprovació per responsabilitat i perquè defensa que cal evitar un endeutament excessiu. En aquest sentit, Fàbregas recorda que des de la seva formació ja havien demanat contenció en la despesa i creu que aquest incompliment s'ha degut sobretot a algunes inversions perquè, pel que fa a despeses corrents, aquestes solen quedar cobertes ja amb els ingressos corrents.
6: Primera part, el pla econòmic financer. S'ha aprovat un pla econòmic financer doncs, que, òbviament, doncs, ha fet els serveis d'intervenció doncs, de l'Ajuntament degut a que hem incomplert doncs, la regla de la despesa. Per tant, el que podríem dir és que hem estirat més el braç que la màniga i hem fet masses inversions i, per tant, hem hagut de demanar doncs, massa préstec. És un pla econòmic financer degut, bàsicament, a això, que, bàsicament, el que marca és que, com que nosaltres ja anem dient de sempre, et diu que no és un problema d'ingressos i despeses corrents, per tant, amb tots els ingressos que recapta l'Ajuntament pot pagar totes les despeses, per tant, això traduït és molt fàcil, no calia augmentar impostos, amb els ingressos de l'Ajuntament, per tant, amb els impostos es paguen totes les despeses, per tant, tampoc caldrà incrementar impostos l'any vinent, que era una, com sabeu, de les condicions que va posar Junts per la Seu per signar o per donar suport amb aquests pressupostos. No? Per tant, això ens ho demostra el pla econòmic o financer, que no feia falta pujar impostos, però per altra part que s'ha estirat més el braç que la màniga i per tant ens hem endeutat massa. I a l'endeutar-nos massa hem hagut de fer aquest pla econòmic financer.
0: Fàbregas matisa que no estan d'acord amb les regles establertes des de Madrid perquè no ajuden a tirar endavant, però que en tot cas cal evitar que el deute s'incrementi, tenint en compte també la inclusió ara al pla de barris.
6: Nosaltres hem votat a favor del pla econòmic financer perquè evidentment necessitem aquest pla econòmic financer per fer front a les inversions que l'Ajuntament ha de fer front. Recordem que ara doncs, ens vindran aquests 12 milions del pla de barris, de fet ens en vindran 8,7, la resta, quasi bé 4, els ha de posar l'Ajuntament, per tant ens haurem d'endeutar, però amb un deute que ha de beneficiar tot el centre històric, per tant això ho hem de fer. No? Però Però si has de fer això, evidentment has de fer l'edifici d'INEF, has de fer les obres de calpensament, has de fer tota una sèrie de projectes que són importants, el que no podem fer és malgastar els diners doncs, amb altres temes. I per tant és important que intentem amortitzar el màxim de préstec possible, i aquesta era una altra de les condicions de Junts per la Seu de cara a aquest pacte de pressupostos. No pujar impostos i mirar de minimitzar el deute. El pla econòmic financer que avui hem aprovat doncs ens diu exactament que això que nosaltres dèiem és realment així, no? Per tant, primer punt, l'aprovació del pla econòmic financer.
0: Des d'Esquerra, Marín Lamolla justificava l'abstenció perquè tot i puntualitza que el document presentat és molt tècnic i que hi estan d'acord, des del seu grup hi havien aportat algunes propostes en la negociació del pressupost que no van ser acceptades i per això s'han abstingut.
7: Ens hem abstingut perquè, de fet, nosaltres, tot i que el document presentat és un document molt tècnic i estem d'acord, nosaltres ja portàvem com una proposta per l'aprovació del pressupost que aquest pla econòmic financer es realitzés amb una mirada més llarga, amb una mirada futur, i no només limitar-nos en aquest període 26-27, sinó en un període més llarg de temps, justament per ajustar aquestes despeses i aquests ingressos de l'Ajuntament i fer aquest pla econòmic financer amb una mirada més llarga. Ens hem abstingut justament perquè no es va acceptar la nostra proposta en el seu moment en l'aprovació de pressupostos i per això ens hem abstingut.
0: I la portaveu de la Comunitat Núria Valls va recordar que les normes vigents són les que va imposar l'Estat el 2012 en un moment de crisi, amb Cristóbal Montoro com a ministre d'Hisenda. En tot cas, Valls apunta que, a diferència del que va passar amb la crisi de la dècada passada, on aquestes mesures van afectar molt els ajuntaments, aquest cop no s'hi contemplen mesures tan dràstiques i creu que, a més, el document tècnic està ben justificat.
8: S'ha hagut de realitzar perquè s'han incomplert unes normes pressupostàries, que són unes normes que va fixar el ministre Montoro l'any 2012, que ho va fer en un context de crisi, però que al final no, al llarg dels anys és com que han anat a fiscalitzar molt més a totes les actuacions dels municipis i també a limitar-ne algunes. Llavors, en aquest sentit, l'Ajuntament de la Seu aquest any, com justificava l'interventor en el seu informe, ha hagut d'elaborar el pla financer de manera puntual, sobretot per dues casuístiques, perquè s'han allargat l'execució de diferents inversions i perquè els pressupostos de l'Estat doncs, s'han anat prorrogant als anys 2024 i 2025 i això no ha ajudat. Llavors, tot i haver de realitzar aquest document, no? I que sí que és veritat que fique l'Ajuntament, no? En una situació no d'alerta, però sí de compte, sí que és veritat, no? Doncs que ara mateix sí que estem parlant de que hi ha una situació financera estable i que com deia, no? Doncs és una cosa puntual que en principi no s'hauria d'allargar en el temps i hi hem volgut donar suport perquè al final doncs era aprovar un informe merament tècnic.
0: Al final del debat, l'alcalde Joan Barré va agrair el fet que el pla tiri endavant i les apreciacions dels grups i afegia que l'han donat a conèixer pocs dies abans perquè abans de tirar-lo endavant havien necessitat de concretar algunes inversions importants. De fet, el Vall ha assenyalat que enguany s'acumulen diverses inversions en alguns casos perquè no s'han executat l'any anterior a causa de la burocràcia i ha volgut sobrellar que ara mateix l'Ajuntament gaudeix d'una bona salut econòmica.
5: De totes maneres, aquest PEF sí que posa de relleu diverses coses. Un és la bona salut econòmica de l'Ajuntament, en el sentit de que té un ratio d'endeutament doncs, que aquest any serà un 68 com a previsió per cent, vull dir que és mostra una salut bona. Després, la capacitat de retorns dels préstecs i, en definitiva, doncs, d'aquesta capacitat de pagar amb ingressos a les despeses corrents. A partir d'aquí, aquest pla econòmic financer el que fa és doncs, dir que és un puntual i no conjuntural, que és només per aquest any i que, per tant, no calen mesures correctores donat això que explicava que hi ha una bona salut econòmica de l'Ajuntament.
0: Al mateix apartat de finances, el ple s'ha donat compte dels darrers informes trimestrals de morositat. Entre altres dades, Gemato ha explicat que els períodes de pagament a proveïdors estan aproximadament uns 13 dies pel que fa a l'Ajuntament i la societat IULS, menys de 10 dies en el cas de Turisme Seu i 24 per part del Segre. Es va aprovar també una modificació de crèdit que ascendeix a més d'un milió d'euros i de la qual s'ha destacat partides per a les actuals obres de l'edifici llegat per Juanito de Calpensament, una aportació del Pla de Barris i la partida per la celebració de la segona trobada de llengua i cultura catalana al Pirineu, a més del projecte tècnic del Teatre Auditori, reparacions de maquinària, el Premi Insomni o tallers de l'Espai Armengol i ja les primeres contractacions pel Món Màgic.
5: Hi ha una part d'aquest pressupost que li diem bé que és aquest pressupost que no es pot aprovar de primeres, però que es va incorporar en Roma de Tesoreria, que doncs, hi havia temes importants. Hi havia un tema de pagament de més de 600.000 euros per l'INEF, també una previsió de més de 100.000 euros pel pensament, per l'edifici del pensament, que això es finançarà amb préstec. Després hi havia 30.000 euros per fer aquesta mostra, aquesta fira de llengua i cultura catalana, aquesta trobada, i després hi havia altres despeses com per projectes i altres despeses importants per la festa intergeneracional, Montmagí de les Muntanyes o la propera festa major que se celebrarà aviat. Per tant, aquest punt també s'ha aprovat i és important per anar doncs, tirant endavant aquest pressupost que vam aprovar.
0: En aquest punt Junts hi va votar a favor i va destacar les partides per INEF Pirineus i l'edifici d'habitatges per a joves, a més de la trobada Llengua i Cultura Catalanes, i Esquerra hi va votar en contra perquè tot i estar d'acord amb alguns dels punts en rebutja d'altres com els projectes tècnics. Marian Lamollà.
7: Tot aquí hi havia algunes partides que hi estàvem d'acord, doncs ens hem votat en contra perquè bàsicament perquè no hem tingut totes les dades en el seu moment, les dades detallades d'aquestes modificacions de modificació de crèdit. Hi havia una partida que no estava realment explicada fins aquest moments abans del ple, no ens han explicat de què anava aquesta partida, i per tant ens hem votat en contra en aquesta modificació de crèdit.
0: I la CUP es va abstenir perquè creu que la modificació podria ser millor. El punt va tirar endavant amb 11 vots favorables, 3 en contra i una abstenció.
8: Perquè sí que és veritat que hi havia determinats conceptes amb els que estàvem d'acord, no? Com 120.000 euros per cal pensament, una partida també petita per un parc infantil, per exemple, però per altra banda també hi havia una partida que era força elevada de 65.000 euros per la qual no se'ns van donar explicacions, no? Era una partida que era per estudis i treballs tècnics, però vam demanar, no?, quins estudis i quins treballs tècnics, i sí que se'ns va parlar del projecte executiu del Teatre Auditori, però no se'ns van donar explicacions d'altres projectes, tot i reclamar-ho en diferents ocasions, no? Llavors per això ens hem volgut abstenir.
0: D'altra banda, al final del ple, Esquerra Republicana va presentar dues interpel·lacions referents a l'esdeveniment llegendària i a l'ús del català. En la primera, la regidora Núria Tomàs expressava la seva preocupació per l'evolució del llegendària, creat el 2021, recorda com a proposta cultural al voltant del món literari i els contes per fomentar la literatura en català i vinguda a la de Sant Jordi. Tomàs recorda que el 2024 l'equip de govern ja va decidir traslladar-lo al juny amb l'argument de donar-li més entitat, però llavors se'l va fusionar amb la trobada intercultural i aquest any l'ha unit amb la Fira Medieval.
9: Enguany es decideix recuperar la Fira Medieval a la nostra ciutat i altre cop llegendària queda relegada a, ja no diré a un segon pla, sinó a un tercer pla, a dins d'un gran esdeveniment com és el de la Fira Medieval. I només cal veure el cartell on el programa promocional llegendària queda relegada a unes lletres petites a sota de tot, que sembla ja preparat perquè la mateixa gravetat l'any que ve el faci caure del programa i desaparèixer. No? Llavors, hem passat d'activitats al voltant del món literari de contes infantils que ocupaven tot el carrer Canonges, ocupaven també Pati Palau, o sigui, carrer Canonges i Rodalies, a passar només relegat fora de lo que era la Fira Medieval, només a Pati Palau, i, per cert, amb un sol de justícia que crec que es podia haver previst. No és una cosa nova que faci sola al Pati Palau. Llavors, ens dona la sensació que llegendària sempre ha fet nosa. I no sabem per què. És probable que sigui perquè era una aposta de l'antic equip de govern, només portava 3 anys, i que sempre ha volgut anar acompanyat doncs, o de la sentit de la trobada intercultural, ara dins de la gran Fira Medieval.
0: En nom de l'equip de govern, Joan Marreda es va mostrar totalment en desacord amb aquesta anàlisi i, començant pel paper de les llibreries, va indicar que quan van assumir l'equip de govern el llegendari estava a punt de desaparèixer perquè aquests establiments no estaven gens d'acord en fer-ho abans de Sant Jordi. També va recordar que el 2025 no es va coincidir amb cap altre esdeveniment i que, tot i que enguany s'ha unit amb la Fira Medieval, alhora s'han ampliat molt el pressupost per potenciar-hi la cultura, la lectura i la poesia, i que tenen intenció de donar-li continuïtat.
5: Si vam canviar de dates perquè Llegendari estava a punt de morir,
10: Les llibreries no estaven gens d'acord en fer-ho abans de Sant Jordi, gens d'acord, era un format molt més petit del que es feia fins quan nosaltres vam arribar. Dir que tampoc diu la veritat quan comenta que ha coincidit cada any amb un altre esdeveniment. En 2024 va coincidir amb la Fira Intercultural, l'any passat no va coincidir amb res, amb cap fira, amb res, i aquest any sí que ha coincidit amb la Fira Medieval. Dir que nosaltres el que vam apostar des del primer moment, ampliant-li moltíssim el pressupost, és per fer un esdeveniment cultural on es posés la cultura, la literatura, els llibres, la poesia, doncs, de relleu, i també el nostre centre històric. Per tant, no puc estar més en desacord en aquest sentit, en què nosaltres ens destorbi, tot al contrari, vam apostar, vam augmentar el pressupost, aquest pressupost que vostè sempre comenten que és excessiu, i per tant, doncs, en aquest sentit, res més lluny de la realitat.
0: Tot seguit també per Esquerra Republicana, Francesc Viaplana va demanar que l'Ajuntament sigui més curós a l'hora de garantir la presència del català en les activitats en què el consistori està implicat o hi col·labora.
11: És veritat que des de l'Ajuntament, doncs, es donen a terme iniciatives en favor del català, la trobada per la cultura i la llengua catalana. Avui mateix a Junta de Govern hem tingut un exemple de com corregir un rètol que no complia normativa i que estava en castellà, però creiem que, bueno, som exigents, i per tant, per exemple, a l'hora de realitzar esdeveniments, i s'ha comentat el cas de l'espectacle d'Aurre Pinyaires, on els que ho feien, doncs, ho feien en llengua castellana, o també hi havia un parell de bufons que feien el seu espectacle a la plaça de Pati Palau, també en castellà. Creiem que s'hauria d'intentar sempre que sigui possible, i és possible, vull dir, si es fa amb temps, a vegades no, perquè els que parlen en català, doncs, ja estan contractats i et trobes això, però el que demanem és que es treballi amb el màxim d'antelació possible per intentar que tot el que organitza, doncs, l'Ajuntament, la llengua vehicular sigui el català.
0: Joan Marré va respondre que sempre procuren que sigui així, que treballaran per seguir potenciant el català.
10: Simplement anotar que aquesta empresa que utilitza barbarismes, que m'imagino que va ser per on va, estava contractat pel seu equip de govern, nosaltres vam prorrogar. Per tant, certament és un exemple, però nosaltres procurem sempre, sempre no s'aconsegueix, de fet, bueno, és un fet, no?, que hi havia coses en castellà, i per tant, que sempre es pot fer més i millor, no?, i treballarem així per potenciar tot el que puguem al català a casa nostra, com que és com ha de ser.
0: I encara en l'àmbit polític, afegim que aquesta setmana també hi ha hagut ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, i que entre altres punts s'han adherit a la petició perquè la Unió Europea mantingui els ajuts al món rural i al programa Líder. En escoltant les valoracions als següents informatius, ho podeu trobar ja al nostre web radioseu.cat.
12: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis, i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
13: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: I ara parlem en part també d'aquesta casa, perquè la Biblioteca Sant Agustí serà escenari aquest dissabte, al migdia, del lliurament dels guardons del Premi Jole Sanell, impulsats des de fa anys per la Biblioteca i Ràdio Seu. L'acte es farà al pati de l'equipament i es complementarà amb una proposta pel públic familiar. Ja es començarà a 11:45 amb la sessió de contes Quina molèstia d'insectes, amb la companyia L'Estoló, una història que explica com en una clariana del bosc es troben una colla d'animalets que escolten atents el teixó Dante, que llegeix sobre dolços menjars. Arran d'aquest fet i de tot el que succeeix, aprenen sobre la gran tasca dels petits polinitzadors i de les bestioles que netegen, per exemple, les femtes del terra del bosc, fent que la vida en aquest entorn segueixi funcionant. Serà a 12:00 PM quan es farà el lliurament de premis, es coneixerà els guanyadors en un acte organitzat per la Biblioteca i Ràdio Seu, i que s'hi preveu la presència de l'alcalde de la Seu i també regidor de Cultura, Joan Barrera, el regidor de Participació Ciutadana, Jordi Mas Ortega, la directora del Centre de Recursos Pedagògics d'Alt Urgell, Sandra Meia, i representants de les empreses patrocinadores patrocinadors del concurs, que són Fustes Grau i Grau, Microseu i Fundació Mútua de l'Alt Pirineu. I també aquest dissabte al matí, la Seu s'afegeix al Dia Mundial de Teixir en Públic. Entre les 10 del matí i l'una migdia, al passeig Joan Bordiu, el col·lectiu Punt i Seguim anima tothom a compartir la pràctica del punt, el ganxet i d'altres tècniques tèxtils. I afegim, ja de cara més endavant, a l'agost, que la Fira Carcolze aquest any canviarà d'escenari. A partir d'aquest any es farà Arsega. La data prevista és el 15 d'agost. El certamen canvia d'ubicació després de 6 edicions al poble que li dona nom, Castellnou de Carcolze. L'organització ha anunciat l'inici d'una nova etapa, doncs, amb el trasllat de la fira a aquest altre municipi del Berguedà, però mantenint el format que ha caracteritzat l'esdeveniment, que en aquests 6 anys ha augmentat el nombre de visitants, consolidant-se com a fira de formatges d'estiu. I a nivell local hi afegim també que el jove Albert Vinceiro ha estat seleccionat com a finalista de la 5a edició dels Premis a la millor intervenció protegida amb drets de propietat industrial. AES, que ha dissenyat un equip de protecció solar per vehicles que opta a la categoria del model d'utilitat i que assegura ja es pot començar a aplicar als autobusos. Espera fer-ho també en el futur pels cotxes. Els guanyadors es donaran a conèixer dilluns vinent a Madrid. Vinceiro n'ha parlat avui en una entrevista a Ràdio Seu, que ja podeu trobar a Ràdio La Carta, i en recuperem algunes valoracions força interessants als següents informatius.
14: Pirineu.
0: I avui comença amb la baixada de Durro a la temporada de falles del Pirineu. Ja està tot a punt a les diferents poblacions per posar en marxa aquesta tradició, recordem, actualment reconegut com a patrimoni de la humanitat, i a la qual els darrers anys s'ha incorporat també a l'AS. Va ser el 2021 quan l'historiador Carles Gascon va descobrir l'arxiu comarcal de la Torzella, un escrit del 1543, que fa que ara la baixada de l'AS sigui la baixada documentada més antiga del Pirineu. D'altres poblacions que han mantingut la tradició al llarg dels darrers segles, està tot a punt, és el cas d'Isil. Mireia Mandico explica que, de fet, ja fa uns mesos que preparen la fusta.
15: Cap al maig, més o menys, tampoc diem la data exacta que tallem les falles, anem al bosc, tallem pins, les pelem, les esclem, i ja aquell mateix dia les pugem aquí perquè es comencin a secar, uns dos mesos abans, més o menys. Les falles pesen entre 20, 40 quilos, algunes potser pesen una mica més. Les falles que tumben, que les tenim aquí, pesen bastant més. Sí, és el camí, no hi ha camí. Tothom diu, baixem pel camí, no, és que el camí no existeix. Baixem muntanya avall, intentant fer una mica de serp de foc, però així tampoc fem serp de foc, sinó que tenim uns punts marcats on més o menys hem d'anar perquè és penya. I llavors sí que fem dues baixades i ens entrecreuem amb les falles que tomben.
0: En el cas d'Isil, actualment hi participen una 60 de fallaires.
15: Ara aquest any ha fet 10 anys de la declaració de la UNESCO. Vam decidir com ens vam reunir, vam decidir si augmentàvem, si no, i es va decidir que es baixen 60 falles des del faro, des de dalt. Sí que els nens potser han augmentat una mica més, tot i que aquest any també ho hem regulat. I la nostra idea és seguir baixant 60 falles sempre. No les hem deixat de fer mai, no vam parar pel Covid. Els vells del poble ens diuen que per la guerra tampoc van deixar de fer falles. Inclús un any van fer falles amb els pals de telèfon que tenien, perquè els dies abans van dir no pot ser que no baixem les falles.
0: També expliquen com preparen la baixada a un altre dels pobles amb més tradició, a Lins. Ho explica Vicenç Lladós.
16: Sí, nosaltres fem una baixada popular, que és la baixada de Sant Quir, que baixem unes 200 o 250 falles. Aquestes falles estan encarades a tots els públics, des de petits fins a grans, fins a persones que no tenen una mobilitat doncs, molt bona per fer un gran excés, no? I baixem del Botanal, que és el lloc tradicional d'on baixaven els nostres avantpassats, i baixem amb una falla més gran. La falla més gran per diversos motius. Un diferencial és, per exemple, perquè té més foc, perquè tingui més durabilitat i perquè puguis arribar al foc encès, no? La gent que ve a Lins aquell dia es troba un dia molt especial, com la gent que va a la Patum, com la gent que va a Santa Tecla, com la gent que baixa a la Plec del Cargol. Vull dir, es respira un aire festiu totalment diferent de qualsevol altre acte, no? Es troba una jornada de falles, veuen en vivo i en directo com la gent fan les falles, no? Veuen com la gent marxen, tot l'esforç que fan al pujar, i després l'espectacle del foc. Veuen molt foc, que és és la raó de tot plegat.
0: Recordem que en el cas de l'ES, la baixada es fa la vigília de la nit de Sant Joan. I en successos avui expliquem que la policia d'Andorra ha detingut el responsable d'una empresa de transports, que és resident al Principat, en el marc d'una comissió rogatòria internacional contra el tràfic de drogues. I és que en l'Escorcoll, al domicili del detingut, que s'ha fet aquest dimarts a Escaldes de Sant Gordany, es va confiscar dispositius electrònics en rellotges de gamma alta, una targeta vinculada a un compte de criptomonedes i prop de 5.000 euros en efectiu. La investigació havia començat arran d'una important operació a Bordeus, a França, on a l'agost de l'any passat es va detectar un camió provinent d'Espanya que transportava fins a 1.300 quilos de cocaïna. A partir d'allà es va detectar que el responsable d'organitzar la distribució de la droga residia a Andorra, tot i que el gènere no passava pel Principat. I encara en successos també, la policia d'Andorra ha comunicat avui mateix la detenció de dues persones que portaven 30 rotlles i una bobina de cable elèctric que presumptament havien robat per després vendre'n el coure. El material està valorat en uns 3.000 euros. Els detinguts són dos joves de 21 i 24 anys que han estat localitzats a Sant Julià de Lòria.
2: Els esports d'aquí.
0: I els esports, avui parlem precisament de Sant Julià de Lòria perquè esdevé un any més la capital del trial a nivell mundial durant un cap de setmana, i és que acull la 27a edició del trial GP d'Andorra. És la segona cita del Campionat del Món d'enguany. Es pot veure aquest divendres, dissabte i diumenge. Inclou les categories trial GP, trial GP Women, trial 2 i trial 3. Un any més, el gran protagonista es preveu que sigui Toni Bou, que, atenció, ja va a camí del que seria el seu 40è títol consecutiu de campió del món, una fita inèdita en l'esport professional. Una de les principals novetats és el retorn del Supertest Section, una zona de velocitat que es disputa aquest vespre a la plaça de la Germandat i que determinarà l'ordre de sortida de la competició. Es disputa, doncs, des d'aquest divendres i fins a diumenge, el millor trial del món, un cop més a Sant Julià de Lòria.
2: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: I pel que fa al temps, el cap de setmana es presenta marcat per l'augment de la temperatura i més hores de sol fins diumenge. D'augment, aquesta nit vinent, les mínimes encara seran relativament fresques, entre 8 i 10 graus, se n'espera 9 de mínima a la Seu, però es va imposant el sol, ja ho ha fet avui, i això farà que pugi força la temperatura. Demà a la Seu ja es pot arribar a una màxima de 32 graus, al mateix a Sort i al Punt de Suert, i a Tremp ja poden assolir els 35. Ara sí, ja valors de ple estiu. A Puigcerdà es quedaran en 28. Ambient totalment assolellat al llarg del dia, com a molt alguns núvols insignificants al Pirineu, i diumenge sí que el dia ja començarà amb un cel mig ennuvolat, i a la tarda es poden escapar ruixats preferentment a tot el que és el vessant nord, nord de la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Andorra, també aquí al nord del Turgell i la Cerdanya, i arribant fins a punts de l'Alta Cerdanya i el Ripollès. Seran ruixats dispersos, però que poden aparèixer en qualsevol punt i que ajudaran, d'altra banda, a refrescar una mica l'ambient. I és que diumenge al migdia es torna a esperar una màxima de 33 graus i diumenge també pujaran les mínimes, que cop es mouran entre els 12 i els 14 graus. Tanquem aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos i bon cap de setmana.

0: Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom. T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
1: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis a WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
0: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
1: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: per contraband i per delicte fiscal per les joies trobades a la seva caixa forta. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Nou problema judicial per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge de Plus Ultra l'ha imputat avui per les joies trobades a la seva caixa forta i que estan valorades oficialment en 1,3 milions d'euros, Joan Bota.
2: En no acreditar-ne l'origen, segons la primera versió, eren joies familiars i considerant-ne el valor molt superior als 30 o 50 mil euros que va dir inicialment el seu portaveu, que per cert avui ha demanat perdó, el jutge del cas Plus Ultra ha obert peça separada per aquest cas. La setmana que ve Zapatero haurà de declarar tant per aquesta joies com per la causa principal de suposat tràfic d'influències.
0: Més detalls des de Madrid, Tània Tàpia.
3: El jutge Calama actua molt ràpid, hores després de tenir la taxació dels experts, veu indicis per obrir una altra investigació a banda perquè no li consta l'origen de les joies, que pagués els impostos que toquen i a més apunta la possibilitat d'una importació clandestina. Per tot plegat, creu que pot haver comès un delicte fiscal i un altre de contraband. El convida a portar la documentació que cregui per desfer aquests indicis dimecres quan li prendrà declaració.
0: Atenció també a aquest titular d'avui. L'expresident valencià Carlos Mazón estava informat al matí del dia de la Dana de les conseqüències potencials que podien tenir els aiguats. València, Alba Barbosa.
4: Els seus consellers el van anar actualitzant de la situació des de primera hora del matí a través del xat de WhatsApp del Consell. Mazón va rebre, abans de les 12 del migdia, dades de l'estat de les carreteres i de la suspensió de classes. L'expresident valencià hi escriu a primera hora per demanar al seu equip que donessin informació detallada del temporal i no hi torna a intervenir en tota la jornada. La jutge de Catarroja ja ha incorporat aquest xat a la causa.
0: Al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que fiscals i sindicats de Mossos d'Esquadra demanen endurir les lleis per tinença d'armes per l'auge de tirotejos a Catalunya.
2: El govern també ho reclama després dels 6 morts atrets al carrer aquest 2026, una xifra que gairebé iguala ja els 7 que hi va haver en tot l'any passat.
0: Això el dia en què entra en vigor a la Unió Europea un enduriment de la política migratòria que permet construir centres de deportació en tercers països.
2: Es generalitza així un model impulsat inicialment per l'extrema dreta a Itàlia. Les organitzacions de drets humans s'hi oposen frontalment.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
5: Denuncien que les noves lleis deterioren els drets fonamentals i deshumanitzen els migrants, però les autoritats europees defensen que salvaran vides perquè dissuadiran, per exemple, les travessies en pastera. Justament avui hem sabut que en el que portem d'any les arribades de migrants irregulars a la Unió Europea han caigut un 40%.
0: I tot plegat mentre continuem pendents de si hi ha o no acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Donald Trump diu que sí des d'ahir a la nit, però el règim dels ayatolars adverteix que encara no hi ha res tancat. Els mercats, en tot cas, ho donen per bo i el preu del petroli baixa avui per sota dels 90 dòlars al barril de Brent.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que els menors catalans accedeixen al seu primer telèfon mòbil als 11 anys.
2: A més, el 93% dels adolescents tenen com a mínim una xarxa social, ho diu un informe d'UNICEF que s'afegeix als advertiments sobre les conseqüències de l'ús prematur i abusiu de les pantalles.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
0: Amb el Mundial de Futbol ja en marxa.
6: Després de la jornada inaugural d'ahir a Mèxic, avui toca inaugurar les altres dues seus d'aquest Mundial, Estats Units i Canadà. Del Mundial anirem al Real Madrid, on sembla que està molt a prop de firmar Bernardo Silva. El Girona ha anunciat el primer fitxatge, el davanter ucraïnès Alexander Pishur. Ja vol a les 8, la penya intentarà igualar la segona semifinal de la Lliga CB de bàsquet.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs aquesta hora comencen a anar força carregades ja les dues rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. D'entrada a la capital hi ha aturades a la C58, C33 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma i també hi ha lentitud a l'entorn del circuit de Montmeló, a la C17 a Parets en sentit Vic, la P7 a Mollet en sentit Girona i la C35 en tots dos sentits de la marxa de Parets a Granollers.
0: I ens falta el temps.
8: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
9: Bon dia.
0: Hem tingut uns dies de pausa per la calorada, diguem-ne, però ja es comença a notar i això anirà més, no, la calor?
9: Sí, sí, està pujant. De fet, respecte a ahir, hi ha llocs on la temperatura ja és 7 o 8 graus més alta en aquests moments a la Conca de Barberà i al sud de la Segarra, i estem arribant als 32 graus al Dover, a Roquetes, a Vinebre, a Sort, també també 32, o 31 graus a la Bisbal d'Empordà i a Tremp. Aquesta tarda arribaríem als 34, les més altes a Ponent, també demà a Lleida cap als 35, i diumenge segueix amunt. Per tant, ja arribaríem als 36 o 37 ben bé. Això pel que fa a l'interior, bona part de Catalunya, lluny del mar, entre els 30 i els 34 els propers dies, i sembla que la costa puntualment pot baixar una mica la temperatura amb algun núvol baix demà a la tarda i diumenge, fins a algun banc de boira diumenge cap al Cap de Creus i al Delta de l'Ebre, o núvols baixos, i la novetat seria que diumenge a la tarda hi pot haver algun ruixadet al Pirineu Prepirineu, quatre trons i molt poca pluja, que potser dilluns s'incrementen aquests ruixats al Pirineu.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El jutge del Clas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1.300.000 euros. Com ho argumenta tot plegat el jutge a Madrid? Tania Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. El jutge diu que davant d'una taxació tan elevada d'uns béns de luxe pels quals no s'ha justificat l'origen, cal obrir una investigació a banda. No ha trobat, diu Calama, cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria i que el valor de les joies supera amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser un delicte fiscal. A més, veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre en les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc, en aquest cas, els tributs que marca la llei. El jutge defensa que aquests fets tenen prou entitat, són autònoms, no tenen res a veure, diu, amb el cas Plus Ultra, i per això cal una investigació al marge. Malgrat tot, l'interrogarà sobre tot plegat, Plus Ultra i les joies, dimecres vinent, i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calama actua molt ràpid, 24 hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que apunten que el valor actual de les joies seria, a dia d'avui, de més de 1,3 milions d'euros, i no entre 30.000 i 50.000 euros que reconeixia inicialment el seu entorn, que parlava de regals i herències familiars. Avui el seu portaveu, Luis Arroyo, ha demanat perdó per induir, diu, a un error amb aquest càlcul.
0: Però és que en aquest informe de la taxació de les joies, Tània, també hi ha nous detalls sobre aquestes joies.
3: Sí, perquè trobem detalls d'una valoració d'una 80 de peces. Més del 90% del valor de la taxació se l'endú una col·lecció molt vistosa de 12 peces de collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però també hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgica a la penicilina, collarets amb perles falses o un rellotge valorat només en 50 euros. Algunes joies, per valor d'11.000 euros, estaven guardades en una bossa amb la inscripció de presidència del govern.
0: El jutge Calama, doncs, que ha tirat pel dret sense esperar les explicacions de Zapatero. Ara el més rellevant és si l'expresident espanyol pot acreditar o no l'origen d'aquestes joies. Vaja, si, com va dir a l'inici, van ser regals i herències de la seva dona. I també si va tributar els impostos corresponents. Seguim a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
10: Bon dia, Òscar.
0: Heu parlat amb experts fiscals. I què diuen que haurà de demostrar Zapatero perquè pugui esquivar aquests delictes?
10: Doncs Zapatero haurà de portar documents per provar la data i l'origen de les joies, com factures de compra, certificats d'autenticitat o fotografies familiars amb els collarets o arracades per provar que venen d'herència. Si les van heretar, haurien d'haver pagat els impostos de successió i donacions corresponents, diu Maria José Tarancón, advocada fiscalista del despatx Consulting i Gestió Integral.
11: Ja sigui herència o sigui donació, estem parlant que si no s'ha liquidat l'impost, podríem parlar de delicte fiscal per la quantitat de l'import de la joia.
10: Si van ser regals a Zapatero com a president del govern, ho hauria d'haver cedit a l'Estat si ho va rebre quan ja havia deixat el càrrec, ho hauria d'haver tributat. En tots els casos, regals o herència, la clau serà la data, determinar que quan va rebre les joies i quan va pagar els impostos, si és que ho va fer. José María Mollinedo, del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
12: El expresidente o su mujer pueden justificar que poseían esos bienes, ese conjunto de joyería, pongan interioridad a 5 años desde que finalizó el plazo de declaración del impuesto que le corresponda. En ese caso estaría prescrito tanto administrativamente como penalmente.
10: Els experts també adverteixen que l'or s'ha revaloritzat molt en els últims anys i el valor d'avui de les joies, recordem, 1,3 milions d'euros, pot ser molt més alt del valor que tenien quan la família Zapatero les va rebre.
0: Més coses, passant 10 minuts de les dues, l'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació ja al matí del dia de la Dana i per part del seu equip de govern de les conseqüències que estaven provocant els aiguats a València. Els consellers van actualitzar en un xat de WhatsApp la situació de les carreteres, la suspensió de les classes i l'alerta vermella que ja estava activada. L'expresident valencià en aquest grup de xat només intervé a primera hora i es desconnecta durant la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
4: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, tenia en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres que li envia el conseller d'Infraestructures. També l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada en aquesta causa, actualitza la situació de la Dana i els rescats que abans de les 12 del matí ja s'estaven fent a una residència de gent gran de Carlet, on també reporta inundacions. I per part d'Educació, qui era llavors conseller, comparteix en aquest mateix grup l'afectació de la pluja als centres educatius. A les 10 del matí, a la província de València, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Són documents en PDF, també en Word, que els membres del govern comparteixen aquest grup de WhatsApp que ja està en mans de la jutge de Catarroja i que ha entregat la vicepresidenta del govern, Susana Camarero, que aquesta setmana ha declarat com a testimoni.
0: I com dèiem, en aquest xat també hi és Carlos Mazón, però només intervé el grup a primera hora.
4: Sí, és el primer que hi escriu a 8:15 del matí per demanar-li a Prades, consellera responsable de l'emergència, que li actualitzessin dades de la Dana. També s'adreça específicament al conseller d'Educació perquè estigués al cas del tancament de col·legis. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Volia Carlos Mazón informar en detall de la situació perquè això, segons escriu al xat, dona imatge de control i calma la gent. Aquest xat va estar actiu fins gairebé la mitjanit del dia de la Dana, però Mazón no hi va tornar a intervenir en aquest grup.
0: Més coses, arribem aquí a Catalunya. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra donen suport a la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes relacionades amb la tinença il·legal d'armes i amb el cultiu de marihuana. El govern vol ampliar dels 2 fins als 5 anys la pena per tinença il·legal d'armes de foc. I pels grans cultius i tràfic de marihuana, que les penes passin de la franja d'1 a 3 anys actual a una altra d'entre 6 i 9 anys, Miquel Jarque.
13: L'associació de fiscals, majoritària en aquest sector de la judicatura, en declaracions d'aquesta emissora, veu de bon ull l'increment de penes. Cristina Dexeus n'és la presidenta.
14: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Y evidentemente, si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, pues es más será normal que los delincuentes apercibidos de ello, y generalmente esos son delincuentes ya que tienen un cierto bagaje o que forman parte de un grupo, vengan a fincarse aquí.
13: Pel que fa als sindicats majoritaris, FEPOL i està a favor, USPAC també, però creu que s'arriba tard. Sentim els seus portaveus, Imma Viudes i Albert Palacios.
15: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor de tenir més recursos, més protecció.
16: Tot enduriment és bo, però van molt tard. Són declaracions de cara a la galeria perquè són de difícil aplicació a l'hora de com estan els centres penitenciaris.
13: Pel que fa a les associacions de jutges, Jutges per la Democràcia, minoritària, considera que les penes ja són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
17: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser troben aquestes persones que venen d'altres països és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
13: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere amb penes altes que poden arribar a superar els 10 anys però sense una tendència clara a la baixa.
0: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. La Unió Europea celebra l'enduriment de la política migratòria que avui entra en vigor. Un pacte molt polèmic, sobretot perquè permet accelerar les expulsions i s'introdueix el concepte de països segurs per rebutjar algunes peticions d'asil. La nova normativa també contempla que es puguin construir centres de deportació en tercers països, com ja va començar a fer Itàlia amb el model Meloni. El nou reglament arriba després d'una dècada de bloqueig polític en la qüestió migratòria. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
18: Hola, bon dia. Durant aquesta dècada de negociacions, Europa s'ha allunyat de les polítiques d'acollida impulsades per Angela Merkel i el discurs antiimmigració ha anat guanyant posicions als parlaments i al carrer. Les noves lleis que avui entren en vigor endureixen l'accés a l'estatus de refugiat i el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ha remarcat que l'objectiu és, sobretot, accelerar els retorns de migrants irregulars.
19: Es tracta de reduir les arribades il·legals i combatre les màfies per garantir que protegim qui realment ho necessita.
18: Ha tret pit de les dades que hem conegut avui, que en el que portem d'any, les arribades de migrants irregulars a la Unió Europea han caigut un 40%. Creu que el missatge de les noves lleis ja està calant.
19: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
18: Per això no entén les crítiques de les ONG contra els centres de deportació a l'estranger, que són opcionals per als països que ho vulguin. Alemanya, Àustria, els Països Baixos, Dinamarca i Grècia ja negocien per obrir-ne plegats i aniran a parar els migrants que un cop arribin a la frontera exterior de la Unió Europea s'estipuli que no tinguin dret a quedar-se dins del club comunitari.
0: Bé, doncs les organitzacions de drets humans denuncien aquest pla migratori d'Europa. El consideren un pacte del control de fronteres amb un enfocament restrictiu i punitiu. L'ONG Oxfam Intermón, per exemple, és una de les entitats que han mostrat la seva preocupació. Sonia Díaz és responsable de migracions de l'entitat en declaracions a 3CAT Info.
20: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
0: I precisament sobre el problema o la problemàtica de les migracions, el Papa ha assegurat que aquestes migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Lleó XIV ho ha dit a la recta final del seu viatge a les Canàries. Avui a Tenerife, en un centre d'acollida de migrants, el pontífex ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
21: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
0: Lleó XIV marxa aquesta tarda cap a Roma després d'una setmana en què ha passat per Madrid, per Catalunya i ara les Canàries. Més coses. Belfast continua fortament vigilada per un ampli desplegament policial per evitar que es reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta després d'un intent d'assassinat comès per un refugiat sudanès. De moment, la situació està més controlada, segons la policia, després de dues nits d'atacs i d'incendis a cases particulars, a mobiliari urbà o autobusos. Organitzacions antiracistes han convocat diverses mobilitzacions durant el cap de setmana a la capital d'Irlanda del Nord. Enviat especial a Belfast. Quim Olivares, bon dia.
22: Hola, bon dia. La comunitat migrant d'algunes àrees de Belfast viu atemorida. Els darrers dies, algunes empreses han pagat el transport a casa als treballadors migrants perquè hi tornessin o hi poguessin tornar sense por. Hem parlat amb el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast. Ens ha explicat que la seva comunitat també es va horroritzar per l'intent de degullament d'un home a mans, suposadament d'un refugiat sudanès, però les protestes haguessin hagut de ser pacífiques. Sentim-lo.
23: Crec que quan passa una cosa així, haurien d'involucrar les minories ètniques en la protesta, no només la gent local, si són protestes pacífiques. I crec que la gran majoria de la gent d'Irlanda del Nord són molt bona gent.
22: Ara bé, algunes de les persones nascudes fora del país han viscut amb angoixa i por aquesta setmana quan han vist l'hostilitat i directament la violència racista que ha deixat una trentena de persones sense casa, especialment en aquest carrer on ens trobem ara, l'Hendrick Street, a l'est de Belfast, una zona unionista pro-britànica. Aquí, la matinada de dimecres, homes emmascarats van cremar i vandalitzar alguns dels habitatges on vivien famílies nascudes fora d'Irlanda del Nord, però residents aquí des de feia anys. La policia els va protegir i van perdre la casa, però almenys van salvar la vida.
0: L'Iran L'Iran diu que encara no hi ha cap decisió definitiva sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, tot i que Donald Trump ha anunciat que la signatura és imminent. L'agència Bloomberg diu que les dues parts estan molt a prop i que podrien ratificar l'acord a Ginebra aprofitant la cimera del G7 que ha de començar dilluns que ve, Vicent Mifsud.
1: Sí, aquestes informacions de Bloomberg apunten a apuntalaria en les declaracions de Trump que va anunciar ahir a la nit la suspensió d'una nova onada d'atacs sobre l'Iran per accelerar l'acord i va dir que podria signar-se a Europa.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Segons les agències iranianes, l'esborrany negociat amb els Estats Units ha de ser validat encara per les altes autoritats del país persa. Segons aquesta font, el text inclouria l'obertura de l'estret d'Hormuz, un compromís d'aixecament de sancions a Teheran també, i a més obriria la porta a negociar el programa nuclear iranià, però no el de míssils balístics, com havia assegurat Israel. De moment, no s'ha fet públic si fa extensiu l'alto el foc al Líban, on l'aviació israeliana ha continuat atacant en les últimes hores ciutats del sud del país. La possibilitat d'un acord a l'Iran ha provocat una forta caiguda del preu del petroli. El barril de Brent se situa al voltant de $86 i les borses també cotitzen a l'alça. L'Espanyol ha marcat un nou rècord i ha superat per primera vegada els 18.700 punts.
0: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
24: Continuem parlant de solidaritat. Sabies que un petit gest pot canviar moltes vides? Quan decideixes que el teu testament és un canal més de solidaritat, deixes un llegat que canvia la vida de persones vulnerables. Si inclous la Creu Roja al teu testament solidari, fas que la feina d'aquesta organització continuï acompanyant persones grans en situació de soledat, famílies vulnerables i infància en dificultats. El teu testament es pot convertir en ajuda, dignitat i esperança per qui ho té més difícil. Fer-ho és senzill i és a les teves mans decidir quin record vols deixar. Descobreix com a www.aftestamentosolidario.org. Fes que el teu testament també serveixi per cuidar. El testament solidari fa per mi.
25: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
26: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:45. El 90% dels adolescents catalans estan registrats en com a mínim una xarxa social. Això diu un informe d'Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per UNICEF i que s'ha presentat avui al Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Quines altres dades podem destacar d'aquest informe, Toni Fortesa?
27: Doncs que 4 de cada 10 nens de 5è i 6è de primària ja tenen telèfon mòbil propi i que l'edat mitjana d'accés al mòbil se situa als 11 anys. Antonio Rial és director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta de com aquesta realitat afecta el desenvolupament dels infants i joves.
28: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
27: Rial apunta que els infants tenen dret a l'accés a la tecnologia i a tots els seus beneficis, i que llavors és l'administració qui ja té el deure de vigilar i protegir aquests infants i joves, perquè l'estudi revela que quasi el 10% dels joves podrien tenir una relació problemàtica amb les xarxes, que s'associa a més ansietat, a ciberassetjament i a violència digital. El Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya és una de les entitats que han col·laborat en l'elaboració d'aquest estudi. La Carina Gibert, que n'és la degana, apunta la necessitat d'estudiar el fenomen per poder incidir en l'esfera pública.
3: Estem davant d'una problemàtica que no tenim ben controlada, i aleshores és important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats. Insistir que aquest estudi no només genera dades, sinó que construeix una infraestructura de confiança per recolzar el desenvolupament de política pública.
27: L'informe també revela que quasi l'11% dels joves han rebut pressions per enviar fotos o vídeos de continguts eròtic o sexual, i que el consum de pornografia comença de mitjana als 11 anys i mig.
0: L'amnistia per Carles Puigdemont i la resta de líders del procés queda aparcada fins al curs que ve. El retard de la justícia europea altera els plans del Tribunal Constitucional i allunya la sentència fins a la tardor, com a molt aviat. L'advocat de Puigdemont reclama al Tribunal Constitucional que resolgui sense esperar Europa i que comenci per aixecar l'ordre de detenció que hi ha contra Carles Puigdemont. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal, bon dia? Si ja ningú s'atreveix a posar data a l'amnistia, el Constitucional espera Europa, el Tribunal de Justícia Europeu no té la sentència agendada pel juliol i el Suprem no farà cap moviment fins que tots dos tribunals es pronunciïn. Dos anys després d'aprovar l'amnistia, el més calent és a l'Aigüera, i l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, acusa el Constitucional de quedar-se de braços plegats, diu, per interessos polítics, i demana que replantegin aixecar l'ordre de detenció.
7: Técnicamente no existe ninguna razón por la cual no pueden estar resueltas. No la existe. Y por lo tanto, cuando algo se escapa del ámbito en el que yo me muevo, que es el ámbito de lo jurídico, solo puedo pensar que es en el teórico. Lógico. El polític.
4: Però sense tenir resolució d'Europa, el Constitucional no anticiparà cap moviment. Al setembre o l'octubre, en el millor dels casos, començarien a estudiar l'amnistia, i això allunya encara més el retorn de Puigdemont a Catalunya.
7: Yo creo que en estos momentos ya lo que vale es esperar y ver qué pasa con el TJUE, y a partir del TJUE es que también el Tribunal Supremo podría cambiar su criterio. Es decir, aquí no tenemos por qué pensar que todo es el Tribunal Constitucional.
4: Perquè el Suprem és qui té l'última paraula, ara per ara, però el bloqueig és total mentre la legislatura de Pedro Sánchez penja d'un fil.
0: Doncs precisament avui, davant dels empresaris del Pirineu, a la Seu d'Urgell, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a reclamar que s'apliqui del tot l'amnistia pels líders independentistes.
8: Jo he defensat des del primer dia de la meva presidència l'aplicació àgil i efectiva de l'amnistia, i crec que és una... Ho he fet sempre mostrant respecte pel poder judicial, però demanant també el poder judicial que respecti les decisions del poder legislatiu.
0: Més coses. El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà el 27 de juny a Barcelona per enfortir-se i per ser la palanca que permeti l'arribada d'Alberto Núñez Feijó a la Moncloa. Els populars catalans volen ser decisius per propiciar un canvi polític al govern espanyol, Marta Corbalán.
9: Feijó es juga a Catalunya bona part del seu futur polític, i per això el PP català vol guanyar influència amb el principal objectiu de millorar els resultats a les pròximes eleccions generals. María de los Llanos de Luna és la presidenta del comitè d'organització del congrés, que aportarà el lema Volem més.
10: Catalunya serà decisiva para el cambio político que España necesita. Cada diputado que se gane, cada concejal, cada voto de más van a permitir acercar cada vez más a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
9: L'altre objectiu del Congrés és enfortir el partit per poder-se presentar a Catalunya com la força alternativa als socialistes i al nacionalisme. Ho ha explicat el portaveu parlamentari Juan Fernández en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3cat.info.
11: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
9: Precisament Juan Fernández es perfila com el nou secretari general del Partit Popular de Catalunya, en substitució de Santi Rodríguez, que no aspira a revalidar el càrrec. Tot i que la decisió encara no està presa, l'actual portaveu al Parlament té l'aval de Feijóo, i també es porta bé amb Alejandro Fernández, que serà reelegit president del partit el 27 de juny, després d'aconseguir pacificar la seva relació amb la direcció estatal del PP.
0: La febre compradora precedeix el debut bursari de l'empresa SpaceX, la companyia de coets, satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk. És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars que la convertirà en la sortida a borsa més gran de tota la història. Les accions de la companyia començaran a cotitzar en $135 per títol i les previsions apunten que pujaran de manera immediata, Jordi Canal.
12: Sí, la demanda supera de tros l'oferta i això que molts experts i analistes no les tenen totes amb la valoració de la companyia. Amb aquest preu de sortida de $135 per acció aquesta tarda, el valor total de SpaceX seria $1.75 billion, una xifra molt elevada comparada amb la seva facturació i, a més, tenint en compte que és una empresa en pèrdues. Xavier Brun, professor de l'UPF Barcelona School of Management i expert en inversió, la defineix com una gran startup.
13: Una startup és una companyia que al final té una idea, uns quants clients al principi i amb molt potencial a futur. Llavors els inversors diuen, ostres, doncs potser el creixement és tan gran i prefereixo invertir-hi ara. SpaceX és això, però amb hormones. No té pràcticament benefici, tots són pèrdues, però espera un futur brillant, almenys és el que diu Elon Musk.
12: La figura de Musk funciona com a atractiu més enllà dels números. Ell i les seves idees de viatges interplanetaris, d'instal·lar colònies a Mart o a la Lluna i centres tradades a l'espai, tot i que pot ser que no s'arribin a fer realitat mai aquests projectes. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
14: Al final, la persona de referència aquí és l'Elon Musk, el visionari és l'Elon Musk. I, per tant, l'inversor que vegi aquí, el que estarà fent és lligar una mica el seu resultat amb aquesta capacitat d'un visionari. I les coses poden anar o molt bé o molt malament. Per això deia que el risc és molt gran.
12: L'operació convertirà Musk en la primera persona amb una fortuna de més $1 billion, és a dir, 1 milió de milions que hi ha al món.
0: I encara en la pàgina econòmica, els combustibles continuen empenyent la inflació. El mes de maig va ser del 3,1% a Catalunya, una dècima més que la dada de l'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
12: Els carburants es van encarir prop d'un 16% respecte al maig de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble, centra les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria llavors en més del 4%. De moment, aquestes rebaixes es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir al maig va ser la llum i el gas, que també tenia llavors beneficis fiscals, però que els ha perdut a partir d'aquest juny.
0: Els sindicats educatius, contraris als acords signats fins ara amb el govern, criden a participar en la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona i avisen de noves mobilitzacions al curs vinent. Demanen arribar al 6% d'inversió i una reforma de la llei educativa de Catalunya, la LEC, que 18 anys després creuen que ha quedat obsoleta. A Barcelona, Sara Canyete.
15: A l'espera de refer quines són les prioritats en les seves demandes i amb quines accions continuaran les mobilitzacions, els sindicats educatius, que no han firmat cap acord amb el govern, avisen que el curs que ve les mobilitzacions continuaran i que les peticions en les millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons, la reforma del sistema educatiu. Diuen que per això cal una reforma de la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que 18 anys després de la seva aprovació ha quedat obsoleta. David Caño és el portaveu d'USTEC.
16: Ja fa massa anys que van aprovant una llei que arribarien al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan l'USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta llei d'educació.
15: Els sindicats diuen que sense les assemblees de centre que aquest curs han mobilitzat a milers de mestres i professors no haurien aconseguit les manifestacions massives que s'han vist i és per això que esperaran fins al 20 de juny, quan se celebra l'Assemblea de Docents de Catalunya per definir les seves accions de cara al curs que ve. La manifestació de diumenge començarà a les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça de Catalunya.
0: Una cosa més abans de la publicitat. La família de la mare del nadó maltractat, que va acabar hospitalitzat al Vall d'Hebron el mes de març, assegura que el pare del nen hi tenia un tracte brusc, però no pas violent. Els familiars, que avui han declarat a la Ciutat de la Justícia, han relatat l'angoixa de la mare des que va tenir el fill. Recordem que el pare és a la presó des del mes de març. Ciutat de la Justícia, Montse Poblet.
17: Bon dia. Els avis, la tieta i el cosí matern del nadó han coincidit davant del jutge qualificant de brusc el tracte que el pare donava al nen, però asseguren que no el tenen per un home violent i que no s'expliquen què hi pot haver al darrere de les lesions. També han coincidit en subratllar la preocupació de la mare per la salut del nadó. Enviava fotos a familiars i amics i consultava el seu cosí, metge a Vall d'Hebron, per mirar d'aclarir què estava passant. La família considera normal que la parella fes un periple per diferents hospitals abans d'anar a Vall d'Hebron, on la mare treballa d'infermera. Ho atribueixen a la mala experiència que va tenir en el part i a qüestions d'intimitat. Tots els testimonis han corroborat que els únics cuidadors del nadó eren el pare i la mare. En les 6 setmanes de vida del nen, la família el va veure poc i els dies abans de l'ingrés a la Vall d'Hebron ja no els van visitar perquè els van demanar que els deixessin sols. El nen plorava molt i volien estar tranquils. Ara és el torn de la família paterna. Estan citats els avis i també els tiets.
0: Passant 4 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
1: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
5: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
2: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
18: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
19: Catalunya Ràdio.
1: Som
19: 3CAT. Som 3CAT.
0: Passen 5 minuts a 2 quarts.
20: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
0: Torna Steven Spielberg. Avui arriba als cinemes El dia de la revelació, la seva aportació a la falera mundial per saber si en algun moment hi ha hagut contacte amb alguna presència extraterrestre. És la novetat a la cartellera més destacada d'aquesta setmana, Marc Garriga.
21: A El dia de la revelació, Spielberg fa un compendi de les seves anteriors pel·lícules sobre extraterrestres, Encontres en la tercera fase, ET i La guerra dels mons, i suma referències d'altres films seus. El resultat és una entretingudíssima pel·lícula d'intriga i persecucions, molt clàssica, però també molt eficient, cobra el debat sobre què passaria si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. També s'estrena Un talento único, amb un altre clàssic, Dustin Hoffman. Només fa de secundari, però s'apodera de la pel·lícula. Un thriller policíac, inofensiu, amb apunts de drama romàntic, gens embafador, amb uns personatges encantadors. El protagonista és un jove amb un trastorn auditiu que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes. També s'estrena l'emocionant pionera Solo querían jugar, sobre les dificultats que va haver de superar la primera selecció espanyola de futbol femení als anys 70, la noruega Solo Mamma, una cinta valenta i incòmoda sobre la maternitat en solitari, i una de les millors pel·lícules d'arts marcials dels últims anys, The Furious.
0: I ara, una mort. Ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani, Montse Mas.
22: Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser el Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Amb motiu de la mostra, que ell mateix va venir a supervisar, ja va expressar el que ha acabat complint, la voluntat de treballar incansablement fins al final de la seva vida.
23: Veig la meva obra com una peça contínua de la meva vida. Sigui quin sigui el moment en què em trobi, sempre hi ha alguna cosa en marxa. No crec que l'obra d'un artista estigui acabada fins que ell es desplomi.
22: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art, molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres, on s'havia instal·lat de nou.
0: Hem parlat de cinema, de pintura, ara teatre. Perquè el Teatre Lliure celebra els seus 50 anys amb una programació que apel·la als llegats, als vincles i a la comunitat. Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Humà, el Conde de Torrefiel o Pol Guasch són alguns dels noms protagonistes, Marta Vives.
29: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, el primer trimestre de la temporada, per reivindicar-ne el llegat.
22: Julio Manrique, director del llibre.
3: Hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
22: Entre alguns dels noms d'aquesta celebració n'hi ha d'abans, com els fundadors Lluís Omar, Montse Alcañiz, Imma Colomer o Josep Pons, que dialoguen amb nous, com Marcos Morau, Clara Aguilar o Miquel Masfiol. Entre els noms que formen part de la història del teatre, absències, però, destacades, com les del fundador Lluís Pasqual. Manrique així ho ha justificat.
3: Amb el Lluís Pasqual vam explorar la possibilitat que fos present a l'aniversari, amb una direcció, i aquesta possibilitat finalment no va prosperar.
22: La temporada 26-27 està formada per una trentena de produccions. Entre elles, l'òpera de Tres Rals, un drama romàntic de Lucía Carballal, David Selves dirigirà un Enric IV antisistema, el llibre de Pol Guasch, Relíquia, saltarà a l'escenari i es programarà de nou la monumental L'herència, de Matthew López, sobre llegats i memòria. Les entrades per aquesta nova temporada es posaran a la venda d'aquí una setmana.
0: I ara marxem de festa. Les falles del Pirineu encenten avui la temporada amb la baixada de Durro, a la Vall de Boí. La festa, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, donarà el tret de sortida a setmanes de celebracions de la màgia i el foc arreu dels Pirineus. Durro, Pau Rovira.
4: La jornada començarà a 11:45 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits, un quart d'hora més tard. Serà el torn dels grups intermedis i a les 11 en punt, els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc. La celebració manté viva una tradició central vinculada al foc i a la muntanya i cada any reuneix centenars de participants i visitants aquí a la Vall de Boí. Carme Xalà, falleira i organitzadora.
6: Fa un parell de setmanes ja vam plantar el faro. És una acció que implica tota la participació del poble, demostrant un any més tot aquest caràcter col·lectiu que tenim de festa. Com sempre, la incorporació de nous farallaires, tant dels més petits com dels més grans.
4: Les principals novetats d'enguany, la retransmissió per TV3 de tots els actes de les falles i la presentació dels Camins de Foc, una ruta turística de les falles durant tot l'any. Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
0: I encara una cosa més. Perquè avui arrenca a Vic el Cabró Rock més multitudinari, amb tots els ulls posats a l'actuació aquesta nit d'Oques Grasses, aquests que sentim. Serà l'últim concert que el grup osonenc fa a casa abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. També actuaran La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga o Figa Flaues. Entre avui i demà passaran pel Cabró Rock 58.000 persones, una xifra mai vista. Un festival de música en català descentralitzat i pensat per un públic que abraça diferents generacions d'una mateixa família.
19: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb el Mundial i el fitxatge de Bernardo Silva pel Madrid.
7: Sí, perquè ha passat de tenir un acord amb el Barça a estar molt a prop de fitxar pel Club Blanc.

0: passi el que passi amb Bernardo Silva, ho sabrà ja des del Mundial, perquè ha començat la Copa del Món, a inauguració de la primera seu d'aquest Mundial a Mèxic, amb la cerimònia d'inauguració i el partit Mèxic 2, Sud-Àfrica 0, i a la matinada també s'ha jugat el Corea del Sud 2, República Txeca 1. Enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà, primera jornada d'aquest Mundial sense gaires sorpreses.
1: Doncs sí, efectivament, perquè, per exemple, l'anfitriona Mèxic va complir els pronòstics, però compte, perquè va trencar amb una estadística que el perseguia de feia temps. Havia jugat 7 partits inaugurals i no n'havia guanyat cap. La vuitena va ser la bona. Quiñones i Raúl Jiménez van situar el 2-0 davant d'una dèbil Sud-Àfrica que va acabar amb 9 homes. De fet, al temps afegit, Mèxic també es va quedar amb un home menys, en total 3 expulsions amb aquesta última de César Montes. Aquest partit inaugurava la seu de Mèxic a l'Azteca, davant la bogeria local, davant de més de 80.000 persones, que a més també van veure l'actuació, per exemple, de Shakira amb la cançó del Mundial, i també a Mèxic, però a Guadalajara es va jugar l'altre partit d'aquest grup A. Aquí es van veure alguns seients buits. El preu de les entrades és una de les crítiques d'aquest Mundial. Corea-Txèquia amb victòria pels asiàtics per 2-1, amb remuntada inclosa.
0: Doncs ara sentim aquesta cançó de Shakira, que la sentirem molts dies, que ara em feia referència a la Sònia, que va inaugurar el Mundial ahir a l'estadi Azteca, i avui s'inauguren les altres dues seus d'aquest Mundial, als Estats Units i al Canadà, Sònia.
1: Sí, a les 9, hora catalana, a Toronto, Canadà-Bòsnia. Els canadencs repeteixen participació després que ja van ser a Qatar, mai han passat de la primera fase, de fet buscant la primera victòria en el seu tercer Mundial. Pel que fa als bosnis, que van eliminar Itàlia a la repesca, es troben davant el seu segon Mundial, després de ser a Brasil 2014, on no van passar de la primera fase. L'estrella dels bosnis és el seu golejador, Zeko. I també avui, a les 3 de la matinada, a Los Angeles, es jugarà l'Estats Units-Paraguai. Els nord-americans tornen a ser anfitrions 32 anys després, liderats pel davanter del Milan, Pulisic, però també per McKinney de la Juve. I també hi és Gio Reyna, fill de Claudio Reyna, que era membre d'aquella selecció del 94. A la banqueta nord-americana, l'exjugador i tècnic de l'Espanyol, Mauricio Pochettino, que ho té tot a punt.
2: Creo que estamos bien en todas las fases. Por ejemplo, en la táctica, en la física, en la mental, en la emocional también. La emocional juega un papel fundamental en un torneo como este, así que creo que estamos bien en todas las áreas.
1: Al davant, una Paraguai que torna a la Copa del Món després de 3 absències, no hi era des del 2010, quan va arribar fins als quarts de final, una selecció que destaca pel seu rigor defensiu.
0: Dels aspectes importants d'un Mundial sempre serà la gespa dels estadis on s'han de jugar els partits. Doncs bé, la gespa de l'estadi Azteca de Mèxic, on ahir es va inaugurar aquesta competició, és una empresa catalana, l'Olotina Royal Verd, que ha aconseguit recuperar la malmesa gespa d'un estadi mític Montserratia.
3: El llegendari estadi Azteca va ser seu de les finals dels Mundials del 1970 i del 86, i ara acull el seu tercer Mundial. Té capacitat per a 83.000 espectadors i fa uns 3 anys es trobava en molt mal estat. Curiosament, va ser un madridista Fernando Hierro, quan era director esportiu del Chivas mexicà, qui va recomanar Royal Verd com a empresa ideal per recuperar la gespa. Hierro coneixia l'empresa del seu pas per la Federació Espanyola de Futbol. Per Jordi Morera, director internacional de Royal Verd, arribar a l'estadi inaugural d'un Mundial és tota una fita.
4: Doncs suposa molta il·lusió, molta dedicació, innovació darrere, i al final treballem per això, perquè estan competicions internacionals i que ens puguin veure el nostre treball quanta més gent millor. Tenir l'experiència en competicions mundialistes com Brasil i Qatar, però estar en un estadi tan referent i únic com l'estadi Azteca és un orgull, i això ens consolida també com referents internacionals.
3: L'empresa Royal Verd va engegar fa 23 anys i treballa en prop del 40% dels estadis de la Lliga de Futbol Espanyola, amb la Federació Espanyola de Futbol i molts clubs arreu del món. A banda del partit inaugural, l'estadi Azteca acollirà l'Uzbekistan, Colòmbia, el Mèxic, República Txeca de la fase de grups i un partit de 16ens de final del Mundial.
0: Les altes temperatures que es jugaran alguns partits d'aquest Mundial ha fet que hi hagi pauses d'hidratació als partits. Malgrat això, una vintena d'experts internacionals en salut creuen que pot afectar el joc i el rendiment i també fins i tot la salut dels futbolistes. Ho ha manifestat en una carta enviada a la FIFA, Marta García.
5: On qüestionen que només se contemple un parell d'aixes pauses en els partits o suspendre'ls quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arriba a 32, un valor per sobre de 45 graus que només se considera segur per activitats molt lleugeres, com per exemple estar assegut en una oficina, que no és el cas. La investigadora de l'IES Global, Ivana Givavanovic, és una de les expertes que firmen aquesta carta.
6: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
5: I encara una petició més que fa el cardiòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Jordi Banyeres, respecte a les competicions que, com el Mundial, se fan en estiu.
7: El canvi climàtic està aquí, no? La temperatura global ha augmentat, sentit comú, redissenyar els calendaris, no? i els horaris. Potser hi ha d'haver-hi una parada d'un moment o que els jugadors surtin del camp un segon, no donant un, no? I que es puguin hidratar.
0: Doncs ara parlarem d'un nom propi, que és en aquest Mundial, concretament a la selecció portuguesa, Bernardo Silva. Perquè la confirmació del fitxatge de José Mourinho com a nou entrenador del Madrid sembla que afectarà el mercat de fitxatges del Barça. Si res no es trenca, Bernardo Silva, que sonava per sumar-se al vestidor blaugrana, després va sonar per l'Atlètic de Madrid, doncs sembla que acabarà al Real Madrid, Marcos García.
8: Bernardo Silva té un acord pràcticament enllestit per jugar al Real Madrid. Bernardo és una petició específica de José Mourinho i fonts properes al jugador ja donen per fet que ha triat el Madrid per sobre de l'Atlètic de Madrid i del Barça. El Madrid havia parlat amb el representant de Bernardo fa ja un parell de mesos. Aleshores, no havia considerat el seu fitxatge, però amb l'entrada de Mourinho en escena la cosa ha canviat. Bernardo es comprometrà per dues temporades amb una altra d'opcional, si no hi ha cap canvi. No tenim les xifres, però pel que ens diuen, la fitxa que posa el Madrid sobre la taula de Bernardo és molt superior a la que tenia de proposta de Matalassés i Culés. El Madrid vol tancar fins i tot el fitxatge de Bernardo Silva abans del dia 17, que és l'estrena de Portugal al Mundial. El que ja és oficial és que José Mourinho firma amb el Madrid 3 temporades fins al 30 de juny de l'any 2029. Encara no el presenten i la previsió del Madrid és fer-ho al juliol. No hi ha data encara, però sí que el Madrid diu que Mou s'incorpora el 13 de juliol, data d'inici de la pretemporada blanca a Valdebebas. Amb Mourinho i amb Bernardo Silva arribaran també Dumfries i Konaté, encara no anunciats, però que seran blancs fins l'any 2030.
0: I a les semifinals de la CB de bàsquet, avui la penya disputa el segon partit, mentre que el Barça va tornar a guanyar ahir, 97-89, davant el Tenerife, i per tant, Ernest Macià, el Barça està a una victòria de classificar-se per la final.
9: És així, si aquest dissabte el Barça guanyés a la pista del Tenerife, perquè ara la sèrie es desplaça ja a les Illes Canàries, el Barça seria el primer finalista, havent sigut cinquè de la Lliga CB i amb tot el que hem passat aquesta temporada amb un canvi d'entrenador. Ahir el Barça no va fer, en general, un gran partit, jugant com a equip. És a més clar que els jugadors titulars d'edat avançada doncs van patir una miqueta més, sobretot davant de jugadors com Patty Mills, que va fer 36 punts, l'estrella del Tenerife, que ha guanyat un anell NBA, es va veure el Barça patir, però tot i que els tinerfenys van empatar l'últim quart, el Barça va acabar guanyant 97-89, i en un moment concret del partit, molt importants els tres triples de Nicola Provitola.
10: Ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
9: I avui és el torn al Joventut aquest vespre després del partit històric 118-117 en pròrroga que es va saldar amb derrota dels catalans. Avui viurem un segon embat. L'objectiu del Joventut és tornar a Badalona amb l'empat a un i que Badalona sigui jutge d'aquesta sèrie. Aquest és, si més no, l'ideal. Escoltem a Guillem Vives.
11: Sí, hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
0: I encara en bàsquet, l'alè danès Gustav Knudsen no continuarà la temporada que ve al Manresa. L'Uni Girona fitxa la pivot turca Tilbe Señorek per la pròxima temporada i el Cadí la seu incorpora a la base navarresa Paula Suárez. Fem una pausa i parlem de la Fórmula 1.
12: Catalunya migdia. Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
13: Però tu en saps d'anar amb moto?
12: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
13: I què?
12: Que em vaig trencar una cama.
13: Apa!
12: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
15: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
16: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
18: I després a ca la meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
19: Molt bé.
18: Arribarem a tot?
19: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
22: Quina ratxa! Quants maig portes?
21: 150.
22: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
23: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
24: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
23: Tu creus? Jo pensava que era normal.
24: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
25: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
26: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Bet Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
27: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
0: 6 minuts i seran les 3 de la tarda. Diumenge es disputa el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, el 7è de la temporada, i avui ja s'han fet els primers entrenaments. Oriol Rodríguez.
29: I ho farà ple com un ou en aquesta cursa que serà diumenge. El circuit ha anunciat fa una estona que ja no queda ni una entrada lliure, per tant, hi haurà més de 125.000 espectadors en aquest Gran Premi de diumenge. S'ha fet la primera sessió d'entrenaments lliures, farcida de pilots joves, de rookies, a causa de l'obligatorietat dels equips de cedir algunes places. Això vol dir que Antonelli, per exemple, no hi era, però el millor temps està per Oscar Piastri, el pilot de McLaren, a la segona posició al Ferrari. El millor temps, volíem dir, està per Russell per davant d'Oscar Piastri. El pilot de Ferrari, Charles Leclerc, a la tercera posició, amb Max Verstappen a la quarta posició. Per tant, quatre equips diferents a les quatre primeres posicions. Com deia Antonelli, no hi ha estat a la primera

0: És a dir, aquí no es pot arribar millor.
1: Sí, sí, sense dubte, però això no compta massa, no? Una altra vegada han arribat pitjor i van a competir també, no? Però el somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
0: Et faré la pregunta que em fa la gent a mi quan parlem de molt. Què? Aquest any el Barça la guanyarà?
1: Jo no tinc la varita màgica, no tinc una bola de cristal, però el Barça estem aquí, que és el nostre somni cada any, i anem a competir sempre.
0: De tots els Barces d'Ortega que hem tingut fins avui, aquest és l'equip que et sents més teu?
1: Pot ser. Jo crec que he fet una amalgama ahí de jugadors veterans que porten molts anys al club i una jornada jove que jugadors que van estar i que van tornar, i crec que hem fet una grandíssima combinació. Jo me sento molt, molt còmodo amb l'equip.
0: Què ha canviat en el Carlos del juny del 2021 fins avui?
1: Estic molt més integrat al club, a l'equip, sento tota la confiança de la directiva i...
0: Un entrenador sempre té un grau de patiment molt elevat i de disfrutar-ho poc. Almenys, diguem-ne, s'ha equilibrat una mica més això?
1: La temporada ha sigut magnífica. Avui, possiblement l'últim entrenament de la temporada, vaig dir a l'equip que passi el que passi, jo crec que hem fet una temporada fantàstica. Jo, si puc somiar com volia que anés una temporada, jo signaria com aquesta. I ara hem de posar tot i competir i veure què fem.
0: Enhorabona pel que s'ha fet fins aquí i ara a intentar disfrutar-ho i segur competir. Moltes gràcies, Carlos.
1: A tu. Gràcies.
2: I demà l'Atlètic Barceloneta jugarà una nova final de la Champions a Waterpolo després de 12 anys de bitubac.
3: L'Atlètic Barceloneta va deixar tombat a la lona l'actual bicampió europeu, el Ferencváros hongarès. En un intercanvi de cops constant, els mariners van mantenir la guàrdia alta defensivament i van guanyar els punts dels penals, després de dominar de 3 al descans fins al 9-9 final, amb actuació estel·lar del porter Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sòlids en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
3: Els mariners s'oposaran al Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos grec. Avui a les 7, final de consolació catalana íntegrament entre el Mataró i el Sant Andreu a la competició femenina.
2: Comença avui a disputar la final de l'Hockey Lliga contra el Liceu Gallec. Feia 22 anys que no jugaven la final a Udalserra.
5: Doncs sí, l'última va ser el 2004 davant el Barça i fa gairebé 30 anys que l'equip de la noia no guanya un títol. L'última victòria va ser el 1997. Ara en tornen a tenir l'oportunitat. Per això, el tècnic Marc Muntaner reconeix que a la capital de la noia es torna a respirar hoquei patins.
6: De fa un o dos anyets la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant, i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
5: El primer partit de la final entre Liceu i Igualada jugarà aquest vespre un quart de nou. La final és el millor o un màxim de 5 partits.
2: I tenim encara temps per dir una cosa més, sobretot per parlar d'un fitxatge, Odal.
5: Sí, el Girona ha fet el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Es tracta de l'ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur. Firma per 5 temporades i atenció perquè és un jugador molt alt. 2 metres, 4 centímetres.
2: Estem parlant de futbol, eh?
5: De futbol.
2: D'un-n'hi-do. Doncs el primer fitxatge que ha fet el Girona per la pròxima temporada. Deixem aquí el repàs de la informació esportiva, les 7 més esports al tot costa, seguim el...

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

Tots dos saluden, es besen i ell diu:

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia, allà per el llunyà 2015, i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que els estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Prestes Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres, per parlar del Preste Joan, normalment diem Preste Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. Ara, en el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII. No? Des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, com tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Frederic Imperatoris, no? De la Gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, que, si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Preste Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers ja estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de credo nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no?, o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no?, sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no?, que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. O sigui, tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: exèrcit. Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un FIP o algun joc d'aquests de gestió de torns, no?, que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia, i et vas xatant, vas investigant molt, i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no?, aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no?, i serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la Cancelleria Romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però, bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als germànics. No, mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'Imperi Germànic, no?, que se'n fotien de l'emperador bizantí i que, en el fons, eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè, com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Mm-hmm. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, leofènics, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà, tot el
1: que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient.
0: Tot cap allà. I a veure, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, sí, el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu, tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-lo.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda, no? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiòpia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica.
0: Sí.
1: Apareix
0: al
1: que és l'imperi de Bizínia, que és Etiòpia, i apareix allà. No? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues
1: en algun lloc ha d'estar. No? I l'últim lloc que queda, no?, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: Mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests.
0: 18 minuts
1: de Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: Ah, l'Adrià s'està venint arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem
0: brutal
1: de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: D'efectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets
1: molt
0: i...
1: Bé, però no li donis idees. Bueno, abans del separador deixaré una dada.
0: Deixa una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que, oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Gelius Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no?, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
0: Ah.
1: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra del famós i mai suficientment bé imitat cant difònic mongol, no? Com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no? Però no sé
1: per
0: què.
1: Però ho has fet en concret?
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale. En fi. Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliu Tashi, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no?, que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no?, el moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no?, aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no?, on acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà, les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no?, especialment el que seran, hi haurà diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no?, o bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, estan molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donaran origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a l'Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pots dir els nostres, perquè la tria també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta
1: més. No, ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no?, els que estan lluitant tant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks... De tots aquests, si pensem, no?, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms. Els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: un meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Yurchen, el Xiongnu, els Huns, aquests pobles que bueno, són, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. No? El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi, o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Catxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nasturians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nasturians, vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nasturians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'imperi romà, no? Entre altres coses perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nasturians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antiromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? De les tensions entre l'imperi romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides, no? És també una lluita ideològica, i els nasturians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és una de les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nasturià, i això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nasturianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nasturianisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nasturians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és un asturià... Bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nasturians s'instal·len a Xina. No, fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nasturià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, aquests nasturians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen...
0: Cap
1: a l'est, no? El 635, emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nasturianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys, aquestes comunitats nasturianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina que fa que els budistes, els maniqueus i també els nasturians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nasturialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nasturians, que els seus... No ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma. Van ser exposats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia. No, i van anar per tota l'Àsia central, no, veurejant tot el sud-est asiàtic. Per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nasturianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nasturians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola, són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem a ajuntar. No? Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels Manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria sí, de Xina seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liudashi.
0: I qui era Ye Liudashi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liudashi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del prestatge.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liudashi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liudashi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa. No? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang, o xa, que signifiquen rei, no? Quan di, wang, xa, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu capdillatge és un capdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un capdillatge tribal. Els Jan, els Khan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liudashi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, cada
1: sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, i Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no soc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127 s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els civells grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen,
0: no, els Orohai.
1: No venen de...
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Atsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Humusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però, en tot cas, reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que, no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sí, com sigui, l'any 1137, no? Uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. no conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara ho veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui. Sí,
0: va, perfecte. No, ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? O una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no?, on s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no?, que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no?, la major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no?, que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no?, a les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no?, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no?, amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, Això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: En fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt bé, fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Xavier Espot defensa la diversificació econòmica i la col·laboració transfronterera Andorra i el Pirineu. A l'inici de la trobada empresarial, el cap de govern ha reivindicat l'aposta per la innovació i l'obertura al Principat, incloent projectes com el Tramvalira i una zona econòmica especial a Organyà. A les primeres ponències també s'ha parlat de l'incert context actual a l'escala global. Quatre de cada cinc assistents a la trobada empresarial preveuen augmentar la facturació enguany. Un 65% crearan llocs de feina els mesos vinents i un 55% confien en incrementar els beneficis. El 62% dels enquestats defensen que la presència d'immigrants estigui condicionada a tenir contracte de feina i un 35% volen que es limiti de manera més estricta. L'Ajuntament de la Seu aprova el Pla Econòmic i Financer, la mesura tècnica per complir amb la reactivació de regles fiscals estatals, tira endavant amb el vot favorable de l'equip de govern Compromís i de Junts i la CUP, mentre que Esquerra s'absté. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell s'adhereix a la petició perquè la Unió Europea mantingui els ajuts al món rural i el programa Líder. El ple també ha acordat l'actualització dels preus del menjador escolar per al curs vinent, desestimada una moció de candidatura de Progrés que demanava l'enregistrament de les sessions d'òrgans col·legiats dels municipis petits. La Biblioteca Sant Agustí acollirà l'acte de lliurament del Premi Joles Senell. L'entrega de guardons estava prevista

0: prevista aquest dissabte, dia 13, a les 12 del migdia, al pati de l'equipament cultural. Prèviament s'organitza la sessió de contes Quina molèstia d'insectes, a càrrec de la companyia L'Estoló. La Seu d'Urgell se suma un any més al Dia Mundial de Teixint Públic. La trobada oberta a tothom es farà aquest dissabte, dia 13, al passeig de Joan Brudieu a partir de les 10 del matí. El col·lectiu Punt i Seguim anima a tothom a compartir la pràctica del punt, el ganxet i altres tècniques tèxtils. Pirenaica apropa la seva activitat als escolars de la Seu amb representacions i jocs cooperatius. La iniciativa s'ha dut a terme amb la col·laboració de l'Escola Teatre i s'ha emmarcat en un projecte de promoció del producte de proximitat i del sector primari del territori. Marc Segarra tornarà a ser el cap de llista del PSC a l'Asi Cerc. La formació socialista també ha ratificat Joaquim Cuartero López com a número 1 de la candidatura a Salàs de Pallars. El termini de ratificació de llistes per a les eleccions municipals s'allargarà fins al febrer de l'any vinent. Tot preparat al Pirineu per donar el tret de sortida al calendari de la Festa de les Falles. Del 12 de juny al 26 de juliol, una vintena de pobles, entre els quals hi ha l'As, celebraran aquesta festa mil·lenària. Ja han començat els tallers per la confecció del material. La policia d'Andorra deté el responsable d'una empresa de transports en el marc d'una comissió rogatòria internacional contra el tràfic de drogues. En l'Escorcoll, al domicili del detingut, que es va efectuar dimarts a Escaldes en Gordany, es van confiscar dispositius electrònics, rellotges de gamma alta, una targeta vinculada a un compte de criptomonedes i prop de 5.000 euros en efectiu. Condemnats a 4 anys de presó, 3 homes per traficar amb MDMA, haixix i cocaïna a la Vall d'Aran. Un acord de conformitat permet rebaixar-los la pena i aplicar-los els atenuants de drogadicció i dilacions indegudes. Entitats culturals denuncien que l'Ajuntament de Puigcerdà no els ajuda enmig del conflicte pel Cerdanya Film Festival. Els responsables del certamen audiovisual estudien traslladar-lo a un altre municipi si no disposen del Casino Ceretà en les dates demandades. El consistori reafirma el seu compromís amb la cultura i assegura que ha ofert alternatives a l'organització. La Unió Excursionista Urgellenca celebra la 25a edició de les 15 hores de camí. La ruta de dos dies, que tindrà lloc el 27 i 28 de juny, començarà a Draén i seguirà cap a Tuixent i Sant Llorenç de Morunys. Les inscripcions per participar es poden fer fins al dia 20.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Al teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973-353-555.
2: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: dando vuelta.
1: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
2: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
1: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
2: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de ràdio a la carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
1: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: amb València Penya. Ràdio Seu.
1: Infopodcast La Seu d'Urgell. Posa't al dia.
2: Molt bon dia, divendres, dia 12 de juny. Encetem l'Infopodcast destacant que, tot i l'actual incertesa global, la majoria d'assistents a la trobada empresarial al Pirineu que acull la Seu d'Urgell aquesta setmana confien de millorar enguany els resultats de la seva companyia i de crear llocs de feina. Així es desprèn del baròmetre de la trobada, l'enquesta que un any més l'organització ha preparat mitjançant les respostes que donen els inscrits. Pel que fa a la facturació, un 82% dels assistents, més de 4 de cada 5, han respost que preveuen augmentar la facturació al tancament de aquest 2026 en comparació amb el 2025 i només un 13% auguren que no la podran augmentar. El 5% restant no ho sap o no ha contestat a la pregunta. En canvi, pel que fa als beneficis, l'optimisme actual és més moderat. Tot just un 55% es mostra convençut que els augmentarà. De la resta, el 35% confia que es mantindran més o menys igual que l'any passat.
3: Posa't al dia amb Ràdio Seu.
2: I també en l'apartat informatiu, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns el seu pla econòmic i financer 2026-2027. La mesura ve motivada pel fet que aquest any passat el govern espanyol ha tornat a activar un conjunt de regles fiscals d'obligat compliment per les administracions locals que havien quedat suspeses des de la pandèmia de Covid. El document ha rebut els vots favorables de l'equip de govern, Compromís, Junts i la CUP, mentre que Esquerra s'ha abstingut.
3: Posa't al dia amb Ràdio Seu.
2: I també pel que fa a l'actualitat informativa. El ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha aprovat per unanimitat una moció amb què s'adhereix a una declaració impulsada per diverses administracions catalanes per demanar a la Unió Europea que mantingui les línies de suport al món agrari i rural, incloent-hi els ajuts líder. El manifest, portat a plenari per l'equip de govern Junts, ha rebut el suport dels grups de candidatura de Progrés, Esquerra i la CUP.
3: L'agenda del cap de setmana.
2: I pel que fa a l'agenda, com cada cap de setmana, un bon grapat de propostes, entre les quals dissabte, dia 13, 23a edició de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell a la sala d'actes del Seminari Diocesà. Celebració del Dia Mundial de Teixir en Públic al passeig Joan Brudiau de la Seu d'Urgell. Estamariu, a l'espai Joan Planes, taller de bioconstrucció a càrrec de Lluís Asilla, de Niu d'Arquitectura. Encara, al cap de setmana, dissabte, dia 13, destaquem l'entrega de guardons del Premi Joles Senell al pati de la Biblioteca Sant Agustí, una proposta que organitza la Biblioteca Sant Agustí i Ràdio Seu. I diumenge destaquem, entre d'altres, la tercera edició de la mostra intercultural al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell a partir de l'11 del matí i l'ascensió al Coscollet al mirador La Serra d'Ovens en el marc de la 6a edició del festival Camina Pirineus. Més informació de l'agenda a www.radioseu.cat/agenda.

Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie, en una setmana més carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera. I ho fem des d'aquest dilluns a Disney Plus, i arriba Alice i Steve.
3: I wish I was in love.
4: You deserve to be loved.
5: Anybody would be lucky to have you.
2: Parlem d'una comèdia que segueix una dona destrossada quan el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. La protagonista farà el possible per acabar amb la relació, però per desgràcia d'ella, l'amic està més que preparat per l'atac.
6: Siento que te vayas con ese tema pendiente.
7: Hoy os hablo del caso del acosador de Ripton y del hombre que no consiguió pillarle.
2: Des d'aquest dimarts a Filmin hi trobem El juego del asesino.
8: Soy Patrick, me he mudado a la casa del frente. Es un desperdicio que estés jubilado. Necesitas un nuevo reto.
2: Atormentat pel cas que mai va resoldre, un detectiu retirat és arrossegat de nou a un joc mortal quan ressorgeixen els indicis d'un assetjador sàdic, difuminant la línia entre la culpa, la veritat i l'obsessió.
9: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Tienes miedo de que nos encontremos con Charlie y Sam?
2: Des d'aquest dimecres a Amazon s'hi estrena Todos Nuestros Años.
10: ¿Charlie te invitó?
11: Ella tenía que venir.
12: Tú fue como una madre para mí.
13: Que Percy esté aquí es malo para mí. No sé cómo será volver a verla.
2: És una adaptació de les novel·les romàntiques juvenils de Carly Fortune.
14: Te has perdido mucho. Quiero asegurarme de que has venido por las razones correctas.
2: La trama explica una història narrada durant 6 anys i una setmana del típic poble costaner on neix l'amor entre els dos protagonistes.
15: Escucha. Si quieres ganar el caso, haz lo que te digo.
2: Dijous a Netflix hi trobem Les dos cares de la ley.
16: El hijo de un juez se ha cargado al de un policía.
17: Yo no he matado a nadie. ¿Quieres que te diga todas las que has hecho?
2: Inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
18: Si fuera el negocio, Rubio. No hubo nada que no sea legal.
19: Un empresario ejemplar.
2: També des d'aquest dijous hi arriba a Movistar Plus la tercera i última temporada de L'Immortal.
20: ¿Quiere volver al negocio?
18: Me quiero volver a mi puta casa tranquilo, rubia.
20: Entonces, déjame hacer las cosas a mi manera.
19: Lo importante es asegurar la cara.
2: Posa punt i final aquest thriller escrit per David Moreno, Diego Sotelo i Raúl López. Mascle en acció, drama familiar i thriller psicològic.
21: No quisiera tener que buscar en Madrid un socio que defienda mejor mis intereses.
2: En aquesta darrera entrega, l'acció es concentra en tan sols 5 dies i es desenvolupen diverses trames que s'entrellacen fins a confluir en una única història. Encara aquest dijous a HBO Max hi trobem Tráfico Aéreo. El fill de la protagonista és empresonat per un assassinat que ell nega haver comès. Una banda li fa xantatge perquè es dediqui al contraban. A la protagonista no li quedarà altre remei que entrar en un món de corrupció i violència per salvar la vida del seu fill.
22: Esto podría ser lo azul que necesito para completar mi traje de boda.
23: Pero si todavía no tienes ni el vestido.
24: Genial, hombre. Todo lo demás son detalles.
2: Tornem a Netflix també aquest dijous i arriba la cinquena temporada de Magnolias.
25: Vuestro amor y apoyo me ayuda a compensar el dolor de estar lejos de todos mis seres queridos.
2: Torna aquest drama que segueix la vida d'un grup d'amigues mentre naveguen per la selva de les relacions, la família i les seves carreres laborals a Carolina del Sud.
26: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
2: La darrera proposta de dijous ens porta a Sky Showtime amb Lawyer Ligas.
27: Hai passato tu l'audio alla stampa.
28: Ho tirato su un bel casino,
2: La sèrie segueix a un advocat brillant i reconegut pel seu estil irònic i controvertit que s'enfronta a un sobtat declivi de la seva carrera per culpa d'un escàndol que l'obliga a abandonar el prestigiós bufet del que era soci. Divendres, Amazon Prime torna amb la temporada 4 a Tasco.
29: A todos os hubiese encantado haber ganado el Gran Prix.
0: ¿A qué temperatura se lava esto?
1: No sabes. ¿Cómo se fríe un huevo? No sabes.
3: Lo mío es el imán.
2: Entre les noves trames hi haurà matrimonis a punt del col·lapse, convidats de camí a una boda, concursants de televisió derrotats, emergències mèdiques, cites romàntiques que es torcen o fins i tot un papa mòbil enviat al Vaticà en una surrealista missió protagonitzada per Pepe Villuela i David Lorente. HBO s'hi estrena també aquest divendres Orgullo. La sèrie explica la història d'un jove gay imprudent que viu amb l'il·lusió que el món està als seus peus i de que res pot pertorbar la seva llibertat. Quan una inesperada tragèdia familiar esmicola la seva realitat, el seu món comença a esfondrar-se.
4: Te debo todo lo que he logrado llegar a ser. Por mi amada esposa. Y por mi hermosa familia.
2: A Netflix també divendres s'estrena El polígamo.
4: Me gusta mucho mimar a mis mujeres.
5: Me encanta. Te lo diré una sola vez. Vas a dejar a esa...
2: La protagonista és molt popular a les xarxes i sembla l'exemple ideal de felicitat matrimonial, tot plegat fins que les infidelitats del seu marit desencadenen una gran crisi.
6: Asimílalo. Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie, en aquesta ocasió fent una ullada crítica a la cinquena temporada d'una de les sèries insígnia d'Apple TV, Per a tota la humanitat.
7: Hay que ser autosuficientes, dejar de depender de los envíos de provisiones desde la Tierra, tener el control de nuestro destino.
2: Estem davant d'una de les més grans apostes de ciència-ficció, junt amb Silo, de la plataforma. Fins ara ha tingut un desenvolupament satisfactori, malgrat les crítiques a la seva quarta entrega.
6: Se cambia cuando hay personas decididas que lo hacen posible.
7: Tenemos que tomar cartas en el asunto.
2: Ara, però, ens trobem davant d'una cinquena temporada que s'allunya dels orígens de la sèrie i ens transporta més cap a un drama social que cap a una trama de ciència-ficció espacial.
10: No podeu perdre vostra humanitat.
7: Luchamos por nuestra humanidad.
2: Aquest canvi d'enfocament ha estat rebut de forma molt desigual per la crítica. L'emocionant carrera espacial de les primeres entregues ha donat pas a un tens drama sociopolític centrat en la vida dels colons i la lluita de classes a Marte, utilitzant el planeta vermell com un reflex dels problemes contemporanis.
28: La missió és encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar.
29: El mayor descubrimiento de la historia.
30: Tenemos que aprovecharlo.
2: D'aquesta cinquena temporada se'n critica l'excessiu ús del melodrama amb un ritme desigual i en format de colabrot. Abandonar l'exploració espacial, al marge que de la missió a Titan, és sens dubte un exercici arriscat, i en especial aquí no ha complert les expectatives dels fans.
31: Ya va siendo hora de recuperar el control en Marte.
7: No queda tiempo. Van a destruir cualquier esperanza de un mañana.
2: Tampoc ajuda el fet inevitable del relleu generacional dels personatges principals de la sèrie. Els nous protagonistes necessiten molt més per arribar a l'alçada dels seus predecessors.
6: Bueno, la cosa va en serio.
2: Seria injust qualificar una de les millors sèries de ciència-ficció en plataformes ara mateix per aquesta cinquena entrega, però no podem deixar de banda aquest regust amar que ens deixa a l'espera que es recondueixi en una futura sisena temporada, si es confirma.
31: Sin aliados, sin ayuda, sin su planeta de origen, vamos a ver cuánto pueden sobrevivir.
2: En definitiva, hem passat d'una magnífica epopeia espacial a un drama de supervivència obrera, amb l'afegit de thriller policial, això sí, a l'espai. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment del primer capítol amb una de les trames que desencadenaran el fil argumental d'aquesta cinquena entrega.
32: El cuerpo muestra signos compatibles con una despresurización rápida y la exposición a la superficie. La epidermis presenta una deshidratación provocada por el vacío y una hinchazón severa causada por la presión interna.
33: A ver, ¿qué tenemos aquí?
34: Parece que otro polizón se ha suicidado, sheriff.
35: John Taemin pidió asilo desde Corea del Norte.
34: ¿Y esto?
35: Servicios sociales les hacen fotos y solicitan ayuda.
33: Gracias, Boyd. Mándame una copia de la autopsia cuando ya hayas terminado.
35: Señor, estaba pensando en el lugar donde se ha encontrado el cuerpo y se me escapa un poco. En la Tierra, si alguien corre 12 segundos, puede llegar a unos 90 metros. Aquí lo multiplicamos por 3 por la gravedad. Pero el señor Yun ha corrido casi 400 metros desde el rover. Hay algo que no cuadra.
34: Ahora es matemática.
0: ¿Le habéis mirado el tímpano?
32: No, he realizado un examen post-mortem estándar.
0: Están intactos.
34: ¿Y?
0: Si la causa de la muerte es una rápida descompresión, tendría los tímpanos perforados, pero no lo están. Lo que significa que murió en un entorno presurizado.
34: ¿Puede explicarlo para que lo entendamos?
35: Que alguien lo sacó al exterior una vez muerto.
33: ¿Entonces se trata de un homicidio?
0: Eso parece.
34: Joder.
33: Bueno, doctor, necesitaremos una autopsia completa. Análisis de ADN, toma de muestras, lo pasaremos por el sistema. Hasta que no sepamos más, esto no sale de aquí. ¿Entendido?
34: Señor.
32: Claro.
3: Nos llega que el cuerpo de la víctima fue descubierto en la superficie de Marte sin el traje espacial.
8: La base, con 5.000 personas, ha tenido momentos puntuales de violencia desde que existe, incluido el anárquico motín ocurrido hace casi 10 años.
9: Pido a todos los residentes del Valle de la Felicidad que mantengan la calma, ya que el cuerpo de paz sigue investigando este crimen.
11: Era el gobernador de Marte, Lenia Bolívaro, instando a los residentes del Valle de la Felicidad a mantener la calma mientras los cuerpos de paz continúan investigando el crimen.
2: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
12: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
13: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
2: Oye, ¿tú qué has hecho todo esto año?
3: Trabajar por ahí de temporero.
2: Yo es que nunca me he ido de aquí.
3: Ya, es muy fuerte eso.
1: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
4: L'embassador s'ha enterat de l'auditoria. Intenta aconseguir que solament echen el 10%, però tu no tienes que ayudar.
5: Disculpe.
6: Sí, senyora.
5: El váter pierde agua, les daré $100 más.
7: ¿Qué dice?
6: Que si le arreglamos el váter.
7: Somos afinadores, arreglamos pianos.
5: 200.
7: 500 y hablamos.
1: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
8: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
9: ¿Qué has robado?
8: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
1: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat és revelada a 7.000 milions de persones.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Salvador Illa confirma l'aposta del govern per l'Hospital Comarcal i la residència de la Seu d'Urgell. De la inversió territorialitzada dels pressupostos del Pirineu, el president de la Generalitat també n'ha destacat avui, en una intervenció a la Seu, l'extensió de la fibra òptica, les millores a l'eix de Comiols o la C-16. Ha estat a la trobada empresarial al Pirineu, que finalitza avui i en què ha reivindicat el potencial de Catalunya per avançar en el complex context actual a escala global, sobre el qual ha reivindicat un reforç de la unitat europea.
1: Titulars.
0: N'escoltem algunes de les diverses valoracions que ha fet en aquest informatiu, que té aquests altres temes. I pel que fa justament a polítiques del govern, avui mateix ha anunciat que s'obre la convocatòria d'ajuts per impulsar el comerç de proximitat dels municipis rurals. Les subvencions es poden sol·licitar fins al 13 de juliol i estan adreçades tant a establiments comercials promoguts per ens locals com a projectes d'iniciativa privada. Quatre de cada cinc assistents a la trobada empresarial que s'ha fet fins avui a la Seu preveuen augmentar la facturació enguany. El 65% crearan llocs de feina els mesos vinents i un 55% confien d'incrementar els beneficis. El 62% dels enquestats, d'altra banda, defensen que la presència d'immigrants estigui condicionada a que tinguin contracte de feina i un 35% volen que es limiti de manera més estricta. I a tot plegat aquesta setmana, l'Ajuntament de la Seu ha aprovat el seu pla econòmic i financer. La mesura tècnica per complir amb la reactivació de regles fiscals estatals tira endavant amb el vot favorable de l'equip de govern Compromís i de Junts i la CUP, mentre que Esquerra Republicana s'ha abstingut. Del darrer ple també destacarem que aquest grup, Esquerra Republicana, ha preguntat pel futur de l'esdeveniment llegendària i per l'ús del català a l'Ajuntament. I demà dissabte la Biblioteca Sant Agustí acollirà l'acte de lliurament del Premi Jole Sanell, impulsat per la Biblioteca i per Ràdio Seu. El lliurament de guardons serà a les 12 del migdia al pati de la Biblioteca. L'equipament organitza prèviament, mitja hora abans, la sessió de contes Quina molèstia d'insectes amb la companyia L'Estoló. També aquest dissabte la Seu s'afegeix al Dia Mundial de Teixir en Públic. Al llarg del matí, el passeig Joan Brodieu, el col·lectiu Punt i Seguim, anima tothom a compartir la pràctica del punt, el ganxet i d'altres tècniques tèxtils. Avui també comentarem que ja està a punt l'inici de la Festa de les Falles arreu del Pirineu. Comença avui mateix amb la de Durro i s'està preparant per la vigília de Sant Joan la de l'As. Ja han començat ja fa dies els tallers per la confecció del material. La policia d'Andorra ha detingut

del responsable d'una empresa de transports en el marc d'una comissió rogatòria internacional contra el tràfic de drogues. En l'escorcoll al domicili del detingut, a Escaldes en Gordany, es va confiscar dispositius electrònics, rellotges de gamma alta, una targeta vinculada en compte de criptomonedes i prop de 5.000 euros en efectiu. I la policia andorrana també ha comunicat la detenció de dues persones amb 30 rotlles i una bobina de cable elèctric. El material valorat en uns 3.000 euros hauria estat robat de diferents obres de construcció per extreure'n el coure i vendre'l.

0: I els esports avui destaquem que el Mundial de Trial GP torna a Sant Julià de Lòria amb un supertest al nucli urbà i amb Toni Bou i Gabriel Marcelli com a representants dels pilots residents a Andorra. La competició es disputa des d'avui fins diumenge i reuneix prop de 80 pilots, els millors del món, entre les categories Trial GP, GP Women, Trial 2 i Trial 3. I el temps amb una estabilitat que es va imposant i que farà que hi hagi més estones de sol i temperatures més altes al migdia, arribant ja un altre cop fins als 30 graus.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
2: La notícia del dia.
0: La Generalitat de Catalunya inclou partides pels projectes de l'Hospital Comarcal del Urgell i la futura residència de gent gran de La Seu als pressupostos 2026, que es preveu que s'aprovin ben aviat al Parlament. Són dues de les inversions territorialitzades de l'Alt Pirineu i Aran que el president del govern català, Salvador Illa, ha volgut destacar la ponència que ha ofert la segona i última jornada de la 37a trobada empresarial al Pirineu, en què ha analitzat el context actual tant a Catalunya com al món i ha parlat de com s'ha d'afrontar aquesta situació a nivell econòmic, polític i social. Sobre l'Hospital del Urgell, que recordar que aquesta setmana passada justament el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ja va confirmar al Parlament que el govern es compromet a licitar la redacció del projecte constructiu abans no s'acabi aquest any. Ho va dir en resposta a una pregunta que havia formulat el diputat urgellenc de Junts, Jordi Fàbrega. I pel que fa a la residència, l'Ajuntament de La Seu ha avançat aquesta setmana mateix que d'aquí a pocs dies té previst celebrar un ple extraordinari per aprovar la cessió del projecte al Departament de Drets Socials de cara a fer-ne possible la construcció. El projecte de pressupostos s'aprova per al Pirineu i Aran, com ja s'ha dit aquests darrers dies, una inversió territorialitzada xifrada en 63,1 milions d'euros i, a banda dels dos projectes esmentats a La Seu de l'àmbit mèdic i sociosanitari, Illa n'ha destacat la previsió de seguir avançant en el desplegament de la xarxa de fibra òptica, també en infraestructures, ha esmentat la previsió de noves millores a l'eix pirinenc en A260 i a l'eix de Comiols, en aquest cas per modernitzar la connexió del Pallars amb Barcelona i la Catalunya interior, a més del pla de desdoblament de la C16 entre Berga i Cercs i la creació en una segona fase d'un carril reversible entre Cercs i Bagà. Sobre la línia de tren de Puigcerdà, l'R3 ha dit que cal fer-hi realitat el desdoblament fins a Vic perquè funcioni amb més fluidesa. Igualment, ha recordat que el govern continua amb el desplegament de delegacions territorials dels seus diferents departaments, que han inclòs recentment la creació del primer centre de l'IRTA al Pirineu, a La Seu. Encara en clau local, ha confirmat que el govern prepara la posada en marxa d'un pla de pobles vinculat al pla de barris, en el qual hi està inclòs l'Ajuntament de La Seu, i en el cas del Pla de Pobles vol servir per afavorir l'activitat i la fixació de població en municipis de menys de 5.000 habitants, com són quasi tots els del Pirineu, en la línia del nou Estatut de Pobles Rurals.
3: Quines? A nivell d'infraestructures, ja ho he dit, Nacional 260, tot veig de Comiós, posarem en marxa també polítiques, ho he dit abans, poguent de col·laboració público-privada, de concessions per poder anticipar aquestes inversions, algunes d'elles que porten. Estem desplegant delegacions territorials, n'hem fet una a la Seu d'Urgell, com l'havíem fet abans. Estem desplegant millores, desplegarem millores en àmbit sanitari, com el nou hospital de la Urgell, la residència aquí a la Seu, tot el desplegament de la fibra òptica, i llavors tot un altre capítol d'ajudes importants, molt importants per aquest territori, que són el Pla de Pobles, 400 milions d'euros. A banda del pla de barris, fem un capítol específic, 400 milions d'euros, per municipis de menys de 5.000 habitants. Tot l'ajustament normatiu que hi haurà en l'àmbit d'urbanisme i en l'àmbit de l'Estatut de Municipis Rurals per donar facilitats als municipis, majoritàriament els d'aquest territori són així, de dimensions més petites, tota la convocatòria de secretaris i interventors, tots els les eines i mecanismes de suport a aquests municipis per poder desplegar les seves polítiques. Per tant, hi ha un increment, si no estic mal fixat, al voltant d'un 50% dels recursos en matèria d'inversions que es dediquen al territori del Pirineu.
0: De cara als petits municipis, també es manté les accions impulsades per facilitar que es cobreixin les moltes vacants que hi ara mateix en secretaris interventors i, encara pel que fa al Pirineu, ha fet referència a la col·laboració transfronterera existent amb Andorra. Se li ha preguntat per la futura zona econòmica especial al polígon Vilansats d'Organyà i ha dit que estan oberts a impulsar-ho amb el govern d'Andorra, però sempre prioritzant els interessos de Catalunya. Pel que fa a la pregunta de si tindria una condició fiscal especial aquesta zona industrial, Illa, en tot cas, ha apel·lat a la col·laboració transfronterera.
3: Crec que que és una evidència, vostès coneixen perfectament la realitat d'Andorra i del Pirineu, crec que és una evidència que si col·laborem anem millor. Crec que no hi ha un altre camí. Tot no ho oblidem, perquè a vegades s'oblida, en el marc d'aquesta Europa que hem d'enfortir. I geogràficament tots som, formem part d'aquesta Europa. En el marc d'aquesta Europa que hem d'enfortir, doncs no tindria sentit que no ens ajudéssim mútuament i que no col·laboréssim mútuament. Com es pot, concretar? Doncs en eines administratives que ens permetin dissenyar polítiques que ens beneficiïn a tots. No només a uns, que ens beneficiïn a tots. En matèria demogràfica, en matèria d'habitatge, en matèria econòmica, en matèria, totes matèries, en matèria de comunicació.
4: Previ. I l'última, acció de projecte industrial per l'aeroport Lleida-Alguaire.
0: Són alguns dels punts que els quals esmentava el president de la Generalitat en aquesta intervenció que ha fet a la trobada empresarial, en què a nivell més global ha expressat la satisfacció per la previsió que el Parlament aprovi d'aquí pocs dies els pressupostos de la Generalitat, els primers que tiraran endavant des del 2023, i espera que serveixin per millorar la cohesió social i per donar resposta a algunes de les principals preocupacions que hi ha actualment per part de la societat.
3: Té amb una persona de 35 anys que està guanyant-se la vida bé i que no, doncs, alguna resposta havíem de donar des de les institucions. Cohesió social, i efectivament la cohesió social avui és sobretot polítiques d'habitatge. No només, però sobretot polítiques d'habitatge. Aquí jo defenso un enfoc reformista. He sentit abans el professor Guillem López dient no en fem més el globo, una persona molt plàstica. Crec que el que hem de fer és el coratge de reformar algunes polítiques de les que tenim, per mantenir-les i millorar-les, reformar-les. No es tracta a vegades de més, sinó de millor. I aquí hem de posar-hi també, aprofitant les noves tecnologies, tot l'esforç del món. No? I finalment, esperança. Esperança. Perquè és veritat que amb els canvis que hi ha al món, amb la situació que estem veient a l'Iran, amb el que estem veient a Ucraïna, amb el que estem veient, en fi, com van les coses, doncs és molt fàcil dir, bueno, que no hi ha res a fer, veure els riscos i només... Si ens fixem només en els riscos, doncs és difícil no tenir un sentiment d'angoixa, fins i tot de por, que et porta al replegament, al tancament i a aquella història de qualsevol temps passat va ser millor. Quan jo era jove, abans, bueno, escolti'm, també hi ha oportunitats, i moltes, i moltes.
0: Pel que fa al difícil context actual al qual es feia referència ara, ella ha parlat d'una triple amenaça actualment per a la Unió Europea, la militar per part de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina, i per això reivindica que se'n reforci l'estabilitat i la unitat europea.
3: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú enrere en aquesta decisió tenim presents els nostres valors, hi ha quatre requisits per poder fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
0: Són alguns dels temes que ha tractat Salvador Illa en aquesta intervenció, com dèiem, que ha fet a l'última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, que un any més ha impulsat el baròmetre de la trobada, l'enquesta que un any més l'organització prepara mitjançant les respostes que ofereixen els assistents a través de l'aplicació mòbil de l'esdeveniment. Tot i l'actual incertesa global, la majoria d'assistents confien a millorar enguany els resultats de la seva companyia i, per exemple, pel que fa a la facturació, un 82% dels assistents, és a dir, més de 4 de cada 5, han respost que preveuen augmentar la facturació al tancament d'aquest 2026 en comparació amb el 2025 i només un 13% auguren que no la podran augmentar. El 5% restant no ho sap o no ha contestat a la pregunta. En canvi, pel que fa als beneficis, l'optimisme ja és més moderat. Tot just un 55% es mostra convençut que els augmentarà. El 35% confia que es mantindran més o menys igual que l'any passat i el 10% restant no ho sap o bé augura que tindran menys beneficis. Paral·lelament, pel que fa a generació d'ocupació, el 65% preveuen crear nous llocs de feina els 6 mesos vinents, el 28% no ho contemplen i el 5% no ho saben. El baròmetre també ha preguntat per la immigració i en aquest punt gairebé 2 de cada 3 empresaris, el 62%, han defensat que l'arribada i presència d'estrangers estigui condicionada al fet que disposin d'un contracte de feina. I de la resta, el 35% són partidaris de lleis més estrictes per limitar els fluxos migratoris. Només un 3% ha defensat que no s'hi posi límits i que es mantingui una política oberta. Finalment, també s'ha tractat l'actual context geopolític, demanant amb qui la Unió Europea ha de potenciar més aliances geoestratègiques, i en aquest sentit el 45% dels enquestats es mostren partidaris de no prioritzar cap de les grans potències econòmiques actuals, Estats Units i la Xina, mentre que el 27% proposa prioritzar la Xina i només el 20% es decanta pels Estats Units.
2: Les notícies de la Seu.
0: Parlàvem fa un moment de les polítiques actuals del govern i ara n'hi afegim una altra, perquè avui mateix s'ha obert el termini per presentar sol·licituds als ajuts en el marc del programa Arrel, que és de suport al comerç i als serveis de proximitat als municipis rurals. Ha estat impulsat pel Departament d'Empresa i Treball a través de la Direcció General de Comerç i s'adreça especialment a municipis com els del Pirineu. Per això també hi participa la Secretaria de Govern Local i Relacions amb l'Aran. El programa Arrel es caracteritza per una aproximació integral que vol combinar dos àmbits d'actuació complementaris: el suport econòmic a través d'aquesta línia d'ajuts i l'assessorament tècnic als ens locals i emprenedors. El primer eix és el suport a establiments promoguts per ens locals per cobrir fins al 80% del cost, amb un màxim de 18.000 euros per projecte; el suport al funcionament i consolidació, amb ajuts destinats a gestors d'establiments promoguts per ens locals per cobrir fins al 50% del cost, amb un màxim de 5.000 euros per projecte; el suport a establiments d'iniciativa privada és el tercer, ajuts destinats a persones físiques o jurídiques del sector privat que mantenen oberts establiments en aquests municipis petits. En aquest cas també es cobreix fins al 50% del cost i un màxim de 5.000 euros. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 13 de juliol. I no deixem encara l'àmbit econòmic, perquè l'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquesta setmana el seu Pla Econòmic i Financer 2026-2027. La mesura ve motivada pel fet que aquest any passat el govern espanyol ha tornat a activar un conjunt de regles fiscals d'obligat compliment per les administracions locals que havien quedat suspeses des de la pandèmia de Covid. El document ha rebut els vots favorables de l'equip de govern, Compromís, Junts i la CUP. Esquerra es va abstenir. Durant el ple, la tinent d'alcalde de Finances, Gemma Tó, va explicar que en el tancament del pressupost 2025 s'hi ha detectat l'incompliment de dues d'aquestes regles, les de despesa i sostre de pressupost, i ha volgut sobrellar en tot cas que en el context actual aprovar aquest pla financer no és motiu d'alarma, com ho era la dècada passada, perquè ara mateix l'Ajuntament disposa d'una solvència estructural demostrada, amb un estalvinet del 15% i uns pagaments a proveïdors que estan dins els termes previstos. S'hi referia també l'alcalde Joan Barrera.
5: S'ha de fer aquest PEF, aquest pla econòmic financer, per l'incompliment de regles fiscals que van entrar en vigor l'any passat després de més de 5 anys de no estar en vigor, primer per la pandèmia i després per la guerra d'Ucraïna. Nosaltres hem trencat dues regles fiscals, la regla de la despesa i el sostre del pressupost, per la inversió que s'està fent. Aquesta inversió que s'acumula aquest any, perquè al final doncs, la inexecució, per tota la burocràcia que té un ajuntament al darrere, doncs, això impossibilita d'alguna manera poder fer aquestes inversions. Aquest any 2026 hi haurà molta despesa, i en aquest sentit doncs, és el que ha fet incomplir.
0: Des de Junts, el seu portaveu Jordi Fàbregas es mostrava d'acord amb l'aprovació per responsabilitat i perquè defensa que cal evitar un endeutament excessiu. En aquest sentit, Fàbregas recorda que des de la seva formació ja havien demanat contenció en la despesa i creu que aquest incompliment s'ha degut sobretot a algunes inversions, perquè pel que fa a despeses corrents, aquestes solen quedar cobertes ja amb els ingressos corrents.
6: Primera part, el pla econòmic financer. S'ha aprovat un pla econòmic financer doncs, que, òbviament, doncs, ha fet els serveis d'intervenció doncs, de l'Ajuntament, degut a que hem incomplert doncs, la regla de la despesa. Per tant, el que podríem dir és que hem estirat més el braç que la màniga i hem fet masses inversions i, per tant, hem hagut de demanar doncs, massa préstec. És un pla econòmic financer degut, bàsicament, a això, que, bàsicament, el que marca és que, com que nosaltres ja anem dient de sempre, et diu que no és un problema d'ingressos i despeses corrents, per tant, amb tots els ingressos que recapta l'Ajuntament pot pagar totes les despeses. Per tant, això traduït és molt fàcil, no calia augmentar impostos. Amb els ingressos de l'Ajuntament, per tant, amb els impostos es paguen totes les despeses, per tant, tampoc caldrà incrementar impostos l'any vinent, que era una, com sabeu, de les condicions que va posar Junts per la Seu per signar o per donar suport amb aquests pressupostos. Per tant, això ens ho demostra el pla econòmico-financer, que no feia falta pujar impostos, però per altra part que s'ha estirat més el braç que la màniga i, per tant, ens hem endeutat massa. I a l'endeutar-nos massa hem hagut de fer aquest pla econòmic-financer.
0: Fabre veu a matisa que no estan d'acord amb les regles establertes des de Madrid perquè no ajuden a tirar endavant, però que en tot cas cal evitar que el deute s'incrementi, tenint en compte també la inclusió ara al pla de barris.
6: Nosaltres hem votat a favor del pla econòmic financer perquè evidentment necessitem aquest pla econòmic financer per fer front a les inversions que l'Ajuntament ha de fer front. Recordem que ara doncs, ens vindran aquests 12 milions del pla de barris, de fet ens en vindran 8,7, la resta, quasi bé 4, els ha de posar l'Ajuntament, per tant ens haurem d'endeutar, però amb un deute que ha de beneficiar tot el centre històric, per tant això ho hem de fer, no? Però... Però si has de fer això, evidentment has de fer l'edifici d'INEF, has de fer les obres de calpensament, has de fer tota una sèrie de projectes que són importants, el que no podem fer és malgastar els diners doncs, en altres temes. I per tant és important que intentem amortitzar el màxim de préstec possible, i aquesta era una altra de les condicions de Junts per la Seu de cara a aquest pacte de pressupostos. No pujar impostos i mirar de minimitzar el deute. El pla econòmic financer que avui hem aprovat doncs, ens diu exactament que això que nosaltres dèiem és realment així. No? Per tant, primer punt, l'aprovació del pla econòmic financer.
0: Des d'Esquerra, Marín Lamolla justificava l'abstenció perquè tot i puntualitza que el document presentat és molt tècnic i que hi estan d'acord. Des del seu grup hi havien aportat algunes propostes en la negociació del pressupost que no van ser acceptades i per això s'han abstingut.
7: Ens hem abstingut perquè, de fet, nosaltres, tot i que el document presentat és un document molt tècnic i estem d'acord, nosaltres ja portàvem com una proposta per l'aprovació del pressupost que aquest pla econòmic financer es realitzés amb una mirada més llarga, amb una mirada futur, i no només limitar-nos en aquest període 26-27, sinó en un període més llarg de temps, justament per ajustar aquestes despeses i aquests ingressos de l'Ajuntament i fer aquest pla econòmic financer amb una mirada més llarga. Ens hem abstingut justament perquè no es va acceptar la nostra proposta en el seu moment en l'aprovació de pressupostos i per això ens hem abstingut.
0: I la portaveu de la Comunitat Núria Valls va recordar que les normes vigents són les que va imposar l'Estat el 2012 en un moment de crisi, amb Cristóbal Montoro com a ministre d'Hisenda. En tot cas, Valls apunta que, a diferència del que va passar amb la crisi de la dècada passada, on aquestes mesures van afectar molt els ajuntaments, aquest cop no s'hi contemplen mesures tan dràstiques i creu que, a més, el document tècnic està ben justificat.
8: S'ha hagut de realitzar perquè s'han incomplert unes normes pressupostàries, que són unes normes que va fixar el ministre Montoro l'any 2012, que ho va fer en un context de crisi, però que al final no, al llarg dels anys és com que han anat a fiscalitzar molt més a totes les actuacions dels municipis i també a limitar-ne algunes. Llavors, en aquest sentit, l'Ajuntament de la Seu aquest any, com justificava l'interventor en el seu informe, ha hagut d'elaborar el pla financer de manera puntual, sobretot per dues casuístiques, perquè s'han allargat l'execució de diferents inversions i perquè els pressupostos de l'Estat doncs, s'han anat prorrogant als anys 2024 i 2025 i això no ha ajudat. Llavors, tot i haver de realitzar aquest document, no? I que sí que és veritat que fica l'Ajuntament, no? En una situació no d'alerta, però sí de compte, sí que és veritat, no? Doncs que ara mateix sí que estem parlant de que hi ha una situació financera estable i que com deia, no? Doncs és una cosa puntual que en principi no s'hauria d'allargar en el temps i hi hem volgut donar suport perquè al final doncs era aprovar un informe merament tècnic.
0: Al final del debat, l'alcalde Joan Barré va agrair el fet que el pla tiri endavant i les apreciacions dels grups i afegia que l'han donat a conèixer pocs dies abans perquè abans de tirar-lo endavant havia necessitat de concretar algunes inversions importants. De fet, el Vall ha assenyalat que enguany s'acumulen diverses inversions en uns casos perquè no s'han executat l'any anterior a causa de la burocràcia i ha volgut sobrellar que ara mateix l'Ajuntament gaudeix d'una bona salut econòmica.
5: De totes maneres, aquest PEF sí que posa de relleu diverses coses. Un és la bona salut econòmica de l'Ajuntament, en el sentit de que té un ratio d'endeutament doncs, que aquest any serà un 68 com a previsió per cent, que és mostra una salut bona. Després, la capacitat de retorns dels préstecs i, en definitiva, doncs, d'aquesta capacitat de pagar amb ingressos a les despeses corrents. A partir d'aquí, aquest pla econòmic financer el que fa és doncs, dir que és un puntual i no conjuntural, que és només per aquest any i que, per tant, no calen mesures correctores donat això que explicava que hi ha una bona salut econòmica de l'Ajuntament.
0: Al mateix apartat de finances, el ple s'ha donat compte dels darrers informes trimestrals de morositat. Entre altres dades, Gemato ha explicat que els períodes de pagament a proveïdors estan aproximadament uns 13 dies pel que fa a l'Ajuntament i la societat IULS, menys de 10 dies en el cas de Turisme Seu i 24 per part del Segre. Es va aprovar també una modificació de crèdit que ascendeix a més d'1 milió d'euros i de la qual s'ha destacat partides per a les actuals obres de l'edifici llegat per Juanito de Calpensament, una aportació del Pla de Barris i la partida per la celebració de la segona trobada de llengua i cultura catalana al Pirineu, a més del projecte tècnic del Teatre Auditori, reparacions de maquinària, el Premi Insomni o tallers de l'Espai Armengol i ja les primeres contractacions pel Món Màgic.
5: Hi ha una part d'aquest pressupost que li diem bé, que és aquest pressupost que no es pot aprovar de primeres, però que es va incorporar amb romanent tesoreria.
9: que doncs, hi havia temes importants, hi havia un tema de pagament de més de 600.000 euros per l'INEF, també una previsió de més de 100.000 euros pel pensament, per l'edifici del pensament, que això es finançarà amb préstec. Després hi havia 30.000 euros per fer aquesta mostra, aquesta fira de llengua i cultura catalana, aquesta trobada, i després hi havia altres despeses com per projectes i altres despeses importants per la festa intergeneracional, Mont Màgic de les Muntanyes o la propera festa major que se celebrarà aviat. Per tant, aquest punt també s'ha aprovat i és important per anar doncs, tirant endavant aquest pressupost que vam aprovar.
0: En aquest punt Junts hi va votar a favor i va destacar les partides per INEF Pirineus i l'edifici d'habitatges per a joves, a més de la trobada llengua i cultura catalanes, i Esquerra hi va votar en contra perquè tot i estar d'acord amb alguns dels punts en rebutja d'altres com els projectes tècnics. Marian Lamollà.
7: Tot aquí hi havia algunes partides que hi estàvem d'acord, doncs ens hem votat en contra perquè bàsicament perquè no hem tingut totes les dades en el seu moment, les dades detallades d'aquestes modificacions de modificació de crèdit. Hi havia una partida que no estava realment explicada fins aquest moments abans del ple, no ens han explicat de què anava aquesta partida, i per tant ens hem votat en contra en aquesta modificació de crèdit.
0: I la CUP es va abstenir perquè creu que la modificació podria ser millor. El punt va tirar endavant amb 11 vots favorables, 3 en contra i una abstenció.
8: Perquè sí que és veritat que hi havia determinats conceptes amb els que estàvem d'acord, no? Com 120.000 euros per cal pensament, una partida també petita per un parc infantil, per exemple, però per altra banda també hi havia una partida que era força elevada de 65.000 euros per la qual no se'ns van donar explicacions. No? Era una partida que era per estudis i treballs tècnics, però vam demanar, no?, quins estudis i quins treballs tècnics, i sí que es va parlar del projecte executiu del Teatre Auditori, però no se'ns van donar explicacions d'altres projectes, tot i reclamar-ho en diferents ocasions. No? Llavors, per això ens hem volgut abstenir.
0: D'altra banda, al final del ple, Esquerra Republicana va presentar dues interpel·lacions referents a l'esdeveniment llegendària i a l'ús del català. En la primera, la regidora Núria Tomàs expressava la seva preocupació per l'evolució del llegendària, creat el 2021, recorda, com a proposta cultural al voltant del món literari i els contes per fomentar la literatura en català i vinculada a Sant Jordi. Tomàs recorda que el 2024 l'equip de govern ja va decidir traslladar-lo al juny amb l'argument de donar-li més entitat, però llavors se'l va fusionar amb la trobada intercultural i aquest any l'ha unit amb la Fira Medieval.
10: Enguany es decideix recuperar la Fira Medieval a la nostra ciutat i altre cop llegendària queda relegada a, ja no diré a un segon pla, sinó a un tercer pla, a dins d'un gran esdeveniment com és el de la Fira Medieval. I només cal veure el cartell on el programa promocional llegendària queda relegada a unes lletres petites a sota de tot, que sembla ja preparat perquè la mateixa gravetat l'any que ve el faci caure del programa i desapareixi. No? Llavors, hem passat d'activitats al voltant del món literari de contes infantils que ocupaven tot el carrer Canonges, ocupaven també Pati Palau, o sigui, carrer Canonges i Rodalies, a passar només relegat fora de lo que era la Fira Medieval, només a Pati Palau, i, per cert, amb un sol de justícia que crec que es podia haver previst. No és una cosa nova que faci sola al Pati Palau. Llavors, ens dona la sensació que llegendària sempre ha fet nosa. I no sabem per què. És probable que sigui perquè era una aposta de l'antic equip de govern, només portava 3 anys, i que sempre ha volgut anar acompanyat doncs, o de la, sentit de la trobada intercultural, ara dins de la gran Fira Medieval.
0: En nom de l'equip de govern, Joan Barreda es va mostrar totalment en desacord amb aquesta anàlisi i, començant pel paper de les llibreries, va indicar que, quan van assumir l'equip de govern, el llegendari estava a punt de desaparèixer perquè aquests establiments no estaven gens d'acord en fer-ho abans de Sant Jordi. També va recordar que el 2025 no es va coincidir amb cap altre esdeveniment i que, tot i que enguany s'ha unit amb la Fira Medieval, alhora s'han ampliat molt el pressupost per potenciar-hi la cultura, la lectura i la poesia, i que tenen intenció de donar-li continuïtat.
11: Si vam canviar de data és perquè el llegendari estava a punt de morir. Les llibreries no estaven gens d'acord en fer-ho abans de Sant Jordi, gens d'acord. Era un format molt més petit del que es feia fins que nosaltres vam arribar. Dir que tampoc diu la veritat quan comenta que ha coincidit cada any amb un altre esdeveniment. L'any 2024 va coincidir amb la Fira Intercultural. L'any passat no va coincidir amb res, amb cap fira, amb res, i aquest any sí que ha coincidit amb la Fira Medieval. Dir que nosaltres el que vam apostar des del primer moment, ampliant-li moltíssim el pressupost, és per fer un esdeveniment cultural on es posés la cultura, la literatura, els llibres, la poesia, doncs, de relleu, i també el nostre centre històric. Per tant, no puc estar més en desacord en aquest sentit, en què nosaltres ens destorbi, tot el contrari, vam apostar, vam augmentar el pressupost, aquest pressupost que vostè sempre comenten que és excessiu, i per tant, doncs, en aquest sentit, res més lluny de la realitat.
0: Tot seguit també per Esquerra Republicana, Francesc Viaplana va demanar que l'Ajuntament sigui més curós a l'hora de garantir la presència del català en les activitats en què el consistori està implicat o hi col·labora.
12: És veritat que des de l'Ajuntament, doncs, es donen a terme iniciatives en favor del català, la trobada per la cultura i la llengua catalana. Avui mateix a Junta de Govern hem tingut un exemple de com corregir un rètol que, doncs, que no complia normativa i que estava en castellà, però creiem que, bueno, som exigents, i per tant, per exemple, a l'hora de realitzar esdeveniments, i s'ha comentat el cas de l'espectacle d'Aurre Pinyaires, on els que ho feien, doncs, ho feien en llengua castellana, o també hi havia un parell de bufons que feien el seu espectacle a la plaça de Pati Palau, també en castellà. Creiem que s'hauria d'intentar sempre que sigui possible, i és possible, vull dir, si es fa amb temps, a vegades no, perquè els que parlen en català, doncs, ja estan contractats i et trobes això, però el que demanem és que es treballi amb el màxim d'antelació possible per intentar que tot el que organitza, doncs, l'Ajuntament, la llengua vehicular sigui el català.
0: Joan Marrer va respondre que sempre procuren que sigui així, que treballaran per seguir potenciant el català.
11: Simplement anotar que aquesta empresa que utilitza barbarismes, que m'imagino que va ser per on va, estava contractat pel seu equip de govern, nosaltres vam prorrogar. Per tant, certament és un exemple, però nosaltres procurem sempre, sempre no s'aconsegueix, de fet, bueno, és un fet, no?, que hi havia coses en castellà, i per tant, que sempre es pot fer més i millor, no?, i treballarem així per potenciar tot el que puguem al català a casa nostra, com que és com ha de ser.
0: I encara en l'àmbit polític, afegim que aquesta setmana també hi ha hagut ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, i que entre altres punts s'han adherit a la petició perquè la Unió Europea mantingui els ajuts al món rural i al programa Líder. En escoltant les valoracions als següents informatius, ho podeu trobar ja al nostre web radioseu.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis, i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
13: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: I ara parlem en part també d'aquesta casa, perquè la Biblioteca Sant Agustí serà escenari aquest dissabte, al migdia, del lliurament dels guardons del Premi Jole Sanell, impulsats des de fa anys per la Biblioteca i Ràdio Seu. L'acte es farà al pati de l'equipament i es complementarà amb una proposta pel públic familiar. Ja es començarà a 11:45 amb la sessió de contes Quina molèstia d'insectes, amb la companyia L'Estoló, una història que explica com en una clariana del bosc es troben una colla d'animalets que escolten atents el teixó Dante, que llegeix sobre dolços menjars. Arran d'aquest fet i de tot el que succeeix, aprenen sobre la gran tasca dels petits polinitzadors i de les bestioles que netegen, per exemple, les femtes del terra del bosc, fent que la vida en aquest entorn segueixi funcionant. Serà a 12:00 PM quan es farà el lliurament de premis, es coneixerà els guanyadors en un acte organitzat per la Biblioteca i Ràdio Seu, i que s'hi preveu la presència de l'alcalde de la Seu i també el regidor de Cultura, Joan Barrera, el regidor de Participació Ciutadana, Jordi Mas Ortega, la directora del Centre de Recursos Pedagògics del Urgell, Sandra Meia, i representants de les empreses patrocinades del concurs, que són Fustes Grau i Grau, Microseu i Fundació Mútua de l'Alt Pirineu. I també aquest dissabte al matí, la Seu s'afegeix al Dia Mundial de Teixir en Públic. Entre les 10 del matí i l'1 migdia, al passeig Joan Bordiu, el col·lectiu Punt i Seguim anima tothom a compartir la pràctica del punt, el ganxet i d'altres tècniques tèxtils. I afegim, ja de cara més endavant, a l'agost, que la Fira Caracolza aquest any canviarà d'escenari. A partir d'aquest any es farà Arsega. La data prevista previstes el 15 d'agost. El certamen canvia d'ubicació després de 6 edicions al poble que li dona nom, Castellnou de Carcolze. L'organització ha anunciat l'inici d'una nova etapa, doncs, amb el trasllat de la fira a aquest altre municipi del Berguedà, però mantenint el format que ha caracteritzat l'esdeveniment, que en aquests 6 anys ha augmentat el nombre de visitants, consolidant-se com a fira de formatges d'estiu. I a nivell local hi afegim també que el jove Albert Vinceiro ha estat seleccionat com a finalista de la 5a edició dels Premis a la millor intervenció protegida amb drets de propietat industrial. És que ha dissenyat un equip de protecció solar per vehicles que opta a la categoria del model d'utilitat i que assegura ja es pot començar a aplicar als autobusos. Espera fer-ho també en el futur pels cotxes. Els guanyadors es donaran a conèixer dilluns vinent a Madrid. Vinceiro n'ha parlat avui en una entrevista a Ràdio Seu, que ja podeu trobar a Ràdio La Carta, i en recuperem algunes valoracions força interessants als següents informatius.
14: Pirineu.
0: I avui comença amb la baixada de Durro a la temporada de falles del Pirineu. Ja està tot a punt a les diferents poblacions per posar en marxa aquesta tradició, recordem, actualment reconeguda com a patrimoni de la humanitat, i a la qual els darrers anys s'ha incorporat també a l'AS. Va ser el 2021 quan l'historiador Carles Gascon va descobrir l'arxiu comarcal de l'Alt Urgell, un escrit del 1543, que fa que ara la baixada de la sigui la baixada documentada més antiga del Pirineu. D'altres poblacions que han mantingut la tradició al llarg dels darrers segles, està tot a punt, és el cas d'Isil. Mireia Mandico explica que, de fet, ja fa uns mesos que preparen la fusta.
15: Cap al maig, més o menys, tampoc diem la data exacta que tallem les falles, anem al bosc, tallem pins, les pelem, les esclem, i ja aquell mateix dia les pugem aquí perquè es comencin a secar, uns dos mesos abans, més o menys. Les falles pesen entre 20... 40 quilos, algunes potser pesen una mica més. Les falles que tumben, que les tenim aquí, pesen bastant més. Sí, és el camí, no hi ha camí. Tothom diu, baixem pel camí, no, és que el camí no existeix. Baixem muntanya avall, intentant fer una mica de serp de foc, però així tampoc fem serp de foc, sinó que tenim uns punts marcats on més o menys hem d'anar perquè és penya, i llavors sí que fem dues baixades i ens entrecreuem amb les falles que tumben.
0: En el cas d'Isil, actualment hi participen una 60 de fallaires.
15: Ara aquest any ha fet 10 anys de la declaració de la UNESCO. Vam decidir com ens vam reunir, vam decidir si augmentàvem, si no, i es va decidir que baixen 60 falles des del Faro, des de Gal. Sí que els nens potser han augmentat una mica més, tot i que aquest any també ho hem regulat. I la nostra idea és seguir baixant 60 falles sempre. No les hem deixat de fer mai, no vam parar pel Covid. Els vells del poble ens diuen que per la guerra tampoc van deixar de fer falles. Inclús un any van fer falles amb els pals de telèfon que tenien, perquè els dies abans van dir no pot ser que no baixem les falles.
0: També expliquen com preparen la baixada a un altre dels pobles amb més tradició, a Lins. Ho explica Vicenç Lladós.
16: Sí, nosaltres fem una baixada popular, que és la baixada de Sant Quir, que baixem unes 200 o 250 falles. Aquestes falles estan encalades a tots els públics, des de petits fins a grans, fins a persones que no tenen una mobilitat doncs, molt bona per fer un gran excés, no? I baixem del Botanal, que és el lloc tradicional d'on baixaven els nostres avantpassats, i baixem amb una falla més gran. Una falla més gran per diversos motius. Un diferencial és, per exemple, perquè té més foc, perquè tingui més durabilitat i perquè puguis arribar al foc encès, no? La gent que ve a Lins aquell dia es troba un dia molt especial, com la gent que va a la Patum, com la gent que va a Santa Tecla, com la gent que baixa a la Plec del Cargol. Vull dir, es respira un aire festiu totalment diferent de qualsevol altre acte, no? Es troba una jornada de falles, veuen en vivo i en directo com la gent fan les falles, no? Veuen com la gent marxen, tot l'esforç que fan al pujar, i després l'espectacle del foc. Veuen molt foc, que és la raó de tot plegat.
0: Recordem que en el cas de l'AS, la baixada es fa la vigília de la nit de Sant Joan. I en successos avui expliquem que la policia d'Andorra ha detingut el responsable d'una empresa de transports que és resident al Principat en el marc d'una comissió regulatòria internacional contra el tràfic de drogues. I és que en l'escorcoll al domicili del detingut, que s'ha fet aquest dimarts a Escaldes en Gordany, es va confiscar dispositius electrònics en rellotges de gamma alta, una targeta vinculada a un compte de criptomonedes i prop de 5.000 euros en efectiu. La investigació havia començat arran d'una important operació avió a Bordeus, a França, on a l'agost de l'any passat es va detectar un camió provinent d'Espanya que transportava fins a 1.300 quilos de cocaïna. A partir d'allà es va detectar que el responsable d'organitzar la distribució de la droga residia a Andorra, tot i que el gènere no passava pel Principat. I encara en successos també, la policia d'Andorra ha comunicat avui mateix la detenció de dues persones que portaven 30 rotlles i una bobina de cable elèctric que presumptament havien robat per després vendre'n el coure. El material està valorat en uns 3.000 euros. Els detinguts són dos joves de 21 i 24 anys que han estat localitzats a Sant Julià de Lòria.
2: Els esports d'aquí.
0: I els esports, avui parlem precisament de Sant Julià de Lòria perquè esdevé un any més la capital del trial a nivell mundial durant un cap de setmana, i és que acull la 27a edició del trial GP d'Andorra. És la segona cita del Campionat del Món d'enguany. Es pot veure aquest divendres, dissabte i diumenge. Inclou les categories trial GP, trial GP Women, trial 2 i trial 3. Un any més, el gran protagonista es preveu que sigui Toni Bou, que, atenció, ja va a camí del que seria el seu 40è títol consecutiu de campió del món, una fita inèdita en l'esport professional. Una de les principals novetats és el retorn del Supertest Section, una zona de velocitat que es disputa aquest vespre a la plaça de la Germandat i que determinarà l'ordre de sortida de la competició. Es disputa, doncs, des d'aquest divendres i fins a diumenge, el millor trial del món, un cop més a Sant Julià de Lòria.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

entendre que al final potser tampoc volien ser. Omplint-se el cos de mentides, amagant-se les ferides, que el temps els fa l'autoestima quan els diu a crits el que mai podran ser. Renegant de la natura, amb els llavis fets a mida perquè es vegi bé el somriure del seu to condescendent. Quan consolen pobres dones massa pobres per ser tan precioses com elles creuen ser. Les dones macabres que es destrossen els turmells i els dits dels peus amb sabates, dues talles més petites, dues talles més cruels. I que ofeguen l'olor dolça del seu cos, fumigant-lo amb perfums forts, convertint-lo en un munyó, un olor de flors. Preparant-se per la guerra amb algun novi hortera per pagar el que encara queda per polir. Parts d'elles mateixes que un cop mortes i enterrades ni els cucs sabran com digerir.

colla perquè no sembli una broma quan la tingui entre els seus pits. I veient-me criticar-les, aquestes dones macabres, em pregunto si no tindré més a veure amb elles del que m'agradaria pensar. Com si a les cançons que faig tot el que dic fossin veritats i no veiés que són implants per suportar més ser qui m'ha tocat.

Ràdio Seu t'apropa una mica més a la música clàssica. Relaxa't amb la música i els autors que han fet gran la música clàssica. Escolta les reflexions del docent i compositor Enric Riu. Aprèn a gaudir dels clàssics des del Galliner, al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.

Molt ben tornats sigueu, estimats radioients, amb tots vosaltres, l'Enric Riu, des de Ràdio Seu. Avui amb un programa dedicat a Rachmaninoff, una obra que ja fa temps que volia programar. Són les seves danses simfòniques, opus 45. No és una obra desconeguda, però tampoc és la més interpretada d'aquest compositor romàntic d'origen rus. És molt lluïda, és una obra que realment tu passes molt bé, dura gairebé 3/4 d'hora, no hi arriba, però que passa volant, perquè té aquesta gràcia, té aquest discurs, té aquesta agilitat, tot i que també té el patos, no li traguem ferro a l'assumpte tampoc, però de Rachmaninoff, vull dir, té el toc, és inconfusiblement ell, i no té piano, també només per això ja és interessant, però té aquell tractament de l'orquestra i de l'harmonia, jo sempre destaco això, l'harmonia de Rachmaninoff, tan característic i tan ric, perquè realment són dos aspectes que la música de Rachmaninoff són molt riques, l'orquestració i els colors harmònics, sobretot els colors harmònics. En fi, no podem parlar-ne massa més, era una obra que us puc dir, són 3 moviments, un non allegro que està en do menor, un andante con moto, tempo di valse, que està en sol menor, i després un tercer temps, lento assai, allegro vivace, que està en re major, que clar, això ho fa espetegar al final, no? Ho fa ben lluït. I és una obra que és tardana, d'acord? És el seu opus 45, però és de l'any 1940. Es va publicar el 41 i es va estrenar també a principis de gener del 41 a Filadèlfia. Ell ja feia anys que vivia als Estats Units i en allà estava desenvolupant-ho tot. Gràcies a estar als Estats Units, Rachmaninoff va poder seguir una mica amb la seva carrera internacional, perquè si hagués continuat en territori rus, previsiblement no li hauria anat tan bé, i aquí ho deixem. En fi, us la presento. La versió, bé, bonica, aviam, la tenim amb la Ràdio Philharmonische Orchestra del Concertgebouw d'Amsterdam, i es va gravar a la Grosse Saal d'aquí, del Concertgebouw, el 18 de desembre de 2011. I sona així, prepareu-vos per disfrutar.

0: Doncs bé, aquestes eren les danses simfòniques Opus 45 de Sergei Rachmaninoff, amb versió de la Ràdio Filarmònica Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam. I que bé, era l'obra que ens ocupava el programa d'avui. Suficient, no? Heu disfrutat? Segur que sí. Jo molt. Jo és que aquesta obra no em canso d'escoltar-la. En fi, la setmana vinent ens retrobem amb més. Fins aleshores, a passar la calor com pugueu i ens retrobem el divendres vinent. Adéu-siau, amics.
1: Ràdio Seu t'apropa una mica més a la música clàssica. Relaxa't amb la música i els autors que han fet gran la música clàssica. Escolta les reflexions del docent i compositor Enric Riu. Aprèn a gaudir dels clàssics des del Galliner, al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.

0: és tot costa. President, què li ha semblat això de Bernardo Silva?
1: Que n'aprenguin!
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
3: Bona nit, us informa Manel Elias. El primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, anuncia que les dues parts han arribat a un acord per al memoràndum d'entesa i que ja s'està treballant en els pròxims passos a seguir. El missatge de Shehbaz Sharif a la xarxa X arriba després que el ministre d'Exteriors de l'Iran digués també en una piulada X que mai s'havia estat tan a prop d'un acord. Un missatge que ha arribat a repiular el president dels Estats Units, Donald Trump, des del compte de la seva xarxa Social Truth. Més notícies, Txell Garriga.
4: La Unió Europea reprendrà dilluns les negociacions formals per l'adhesió d'Ucraïna i Moldàvia després que els 27 hagin donat avui llum verda a l'obertura del primer bloc de converses. Aquest primer grup de temes de negociació se centrarà en els valors i principis fonamentals que els dos països han de respectar per poder unir-se algun dia a la Unió Europea. Malgrat tot, les negociacions encara poden allargar-se anys i al final del procés la seva adhesió l'hauran d'aprovar per unanimitat els 27. Ucraïna vol sol·licitar la seva adhesió a la Unió Europea al febrer del 2022 arran de la seva invasió russa i les negociacions formals es van iniciar formalment al juny del 2024. El procés havia quedat bloquejat pel veto d'Hongria a mans de l'ultranacionalista Viktor Orbán i aquest bloqueig s'hauria aixecat amb l'elecció del seu principal oponent, Peter Magyar.
3: I Brussel·les manté les 3 hores com a retard mínim perquè els passatgers puguin reclamar compensacions. És un dels acords pactats en la reforma dels drets dels passatgers que fa més d'una dècada que es negocia. A més, les indemnitzacions continuaran sent les actuals, que varien entre els 250 i els 600 euros en funció de la distància del vol. Dilluns s'ha d'aprovar l'acord a l'Eurocambra i podria entrar en vigor al cap d'un any. L'advocat expert en dret aeronàutic, Dan Miró, diu que la situació canvia poc, però que cal saber en quins casos s'aplicarà la norma.
5: Norma en aquestes condicions, que es mantenen les distàncies i les quanties, no hem avançat, però no hem retrocedit. El que s'haurà de veure és la lletra petita, que és la clau de volta de tot aquest assumpte, que és quines seran les causes de força major.
4: El papa Lleó XIV està tornant a aquesta hora a Roma amb l'avió privat de la Casa Reial Espanyola després que l'avió que l'havia de portar amb la delegació vaticana hagi tingut un problema tècnic minuts abans de sortir. El pontífex ja era dalt a l'avió i a l'aeroport de Tenerife quan el comandant ha informat de la incidència.
6: Buenas tardes, de nuevo les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas.
4: Lleó XIV ha baixat de l'avió acompanyat del rei Felip i alguns dels cardenals que l'acompanyaven en aquest viatge oficial que avui s'acaba. En un primer moment, Iberia havia anunciat que el vol es retardava mitja hora mentre que els tècnics intentaven reparar la incidència, però finalment s'ha optat per desembarcar tot l'avió i la companyia informa que s'ha enviat des de Madrid un altre aparell perquè la delegació que acompanya el papa pugui volar avui mateix cap a Roma. Mentrestant, el monarca s'espera a Tenerife fins que tingui un altre aparell per poder tornar a Madrid.
3: I ara els esports amb Roger Bosà.
7: A la Lliga CB de bàsquet en joc des de les 8 al segon partit de la penya a les semifinals del play-off pel títol contra el València. El descans perd de 13, 56 a 43. El primer partit el van guanyar els valencians en una eliminatòria el millor de 5. Aquest partit el podeu seguir al Tot Gira, a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui es disputa la segona jornada del Mundial de Futbol. Ara a les 9 ha començat el Canadà-Bòsnia a Toronto. El minut 2, empat a 0. Aquesta matinada a les 3, Estats Units Paraguai a Los Angeles. Avui ha passat pel tot costa el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, que avança que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts, si cal, dilluns que ve, en el primer partit contra Cap Verd. I el Sant Andreu s'ha endut el partit pel bronze a la Champions femenina de waterpolo. Ha guanyat 9-11 contra el Mataró. Demà a la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta jugarà la final contra el Prorreco.
2: Fins aquí les notícies.
8: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
9: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
10: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.

0: Olímpics.
1: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
2: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
1: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
3: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
1: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
2: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
3: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
1: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: La foscor i tota la llum la retraten.

0: És pintora, escriptora, va néixer a Vila-real, València, però ja fa molts anys que la tenim per Barcelona. Tot el que pinta i escriu té un regust autobiogràfic, però li hem d'estar eternament agraïdes perquè despullant-se ella ha explicat la història de moltes de nosaltres. Parla d'abús, de violència contra les dones, de les pèrdues que ella ha viscut en primera pell. Podria haver-se quedat paralitzada, però no ha parat de moure's com una anguila, però aquesta no se'ns escapa.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Paula Bonet, com estàs?
2: Molt contenta d'estar així amb tu.
0: Benvinguda a les dones i els dies. El que dèiem, que amb tot el que has viscut, podries haver-te quedat paralitzada, és a dir, inquieta.
2: Això és el que esperen que fem, no? Com som fortes. Sí, sí, però... però crec que no seria just. I a més tinc la sort, tinc el privilegi de tenir la pintura i de tenir l'escriptura, que pense que són ferramentes molt valuoses, no només per a denunciar, sinó també per a sanar. I això sí que és una cosa que sé que ningú em treurà mai. Encara que t'intenten treure la veu, la pintura acabarà parlant des d'un altre lloc i l'escriptura, evidentment.
0: T'he llegit amb el llibre de l'Anguila, justament, que vas treure fa uns anys, que des de l'ataca és com comences a entendre les coses, o alguna cosa així, deies, ara ho estic dient de memòria, però és a dir, que fins que no dibuixes, a vegades no entens el que et passa, i suposo que amb l'escriptura també passa una mica això, que escriure i pintar et serveixen per entendre't i per entendre el que et passa.
2: Sí, per a mi, pintar i escriure és no deixar de fer preguntes una darrere l'altra, no? Amb el temps he entès que la pintura és estar pintant i l'escriptura és estar escrivint, no? I que no puc pretendre mai que trobar quelcom definitiu, no? Vaig a intentar explicar-me millor. Habitualment, quan ens formem en bellesats o quan ens iniciem en el món de la pintura, pensem que pintar és fer-se amb una sèrie de ferramentes, no? Cultivar unes habilitats, fer servir la repetició, no? Per a interioritzar-les i per a poder tenir-les a l'abast sempre que les necessitem, i després pensar en una imatge i amb aquestes habilitats resoldre-la. Jo amb l'Anguila vaig entendre que pintar no era aconseguir resoldre una imatge prèvia, sinó que pintar era justament, m'ha agradat molt quan has començat a parlar, no? Que parlaves de llum i de foscor, trobar aquestes esquerdes a la foscor on es va filtrar la llum, no? Perquè no ens queda una altra, hem de ser capaces d'il·luminar algunes parts fosques que malauradament encara estan en llocs terribles, però que jo sóc optimista i penso que a poc a poc, perquè tot això s'ha de fer molt a poc, sí que anem desvelant, sí que anem descobrint territoris que no són el que semblen.
0: Tu, que ets una dona guapa, ho ets, eh? No, falses modèsties no, eh? Tu, que ets una dona guapa, ensenyes la lletjor del món, del que has viscut. És a dir, hi ha aquests clarobscurs, molt de Velázquez, en el sentit de... a mi potser des de fora veieu bellesa, però dintre em passen moltes coses. Hi ha moltes textures dintre de la Paula Bonet.
2: Avui, i dintre tothom.
0: Sí, sí, sí, evidentment.
2: Aquest també és un problema del context, que tendim a definir-ho tot d'una manera o d'una altra, no? I que ens oblidem de tota la gamma de grisos que hi ha i que són importantíssims també de transitar. Ara podria respondre molt poèticament i quedar-me molt a gust, no? De dir, no, també hi ha bellesa en allò terrible, no? Marlene Dumas, crec que diu alguna cosa així, com que sí que si no es veu la bellesa d'això terrible és com si no haguessis viscut, no? O la Louise Bourgeois, no? He baixat a l'infern, no? I deixeu-me dir-vos que ha estat meravellós. No faré servir aquestes metàfores perquè durant molt temps estava molt d'acord amb aquesta frase de la Louise Bourgeois, però ja no estic d'acord. Pense que el més preciós de tornar de l'infern és que ja no estàs allà. I justament aquests dies que estic pensant molt en la idea de bellesa, no? Que és una idea tan complexa, pensava que trist que certs individus o certes institucions o certes maneres de fer s'apropiïn de la bellesa i la facin servir des d'aquest lloc tan terrible, no? Aquí és on crec que està el problema, no? Quan s'utilitza la bellesa per a portar-nos a aquest lloc tan, tan fosc del que estàs parlant.
0: Doncs escolta, estem amb Paula Bonet, és divendres, això és Les Dones i els Dies, passa un quart d'hora de les 9 de la nit i ja sabeu que és divendres i li demanem a les convidades que ens enviïn una llista de cançons. I m'encanta que després de començar i parlar de foscor i parlar d'aquest món que ens fa mal, comencem amb aquesta cançó de Violeta Parra. Gràcies a...

0: M'encanta aquest cant d'esperança que ens proposa la Paula Bonet triant aquesta cançó. M'agrada molt que hagis triat aquesta cançó. On te porta? Em sembla que et porta a un temps a Xile, però explica'ns
1: sí,
0: tu.
1: Sí, em porta a Xile. Hem de buscar la bellesa, Montse.
0: Sí,
1: no
0: sí.
1: Ens la podem treure. No ho hem de permetre, no ens poden llevar la bellesa. Violeta Parra va patir molt. Va tindre una vida molt, molt difícil i un final de vida encara més terrible. Però aquest cant a la vida, a la bellesa d'allò no, més normal, és el que jo estic buscant ara mateix en la meva obra. Necessitem la normalitat. I a mi aquesta cançó em porta a un moment molt vell i molt normal, no? Que és quan ets jove i vols fugir on sigui, perquè no acabes d'estar a gust en el lloc on has nascut, no? Aquest conflicte que habitualment tenim amb el lloc
0: sí.
1: De procedència. A mi se'm quedava tot molt petit, no entenia res, necessitava fugir molt lluny. I l'atzar em va portar a Xile i tinc mig cor allà perquè vaig aprendre molt, vaig aprendre que tot i que estem sols, no? Som sers socials, però per a poder estar socialment has d'estar bé amb tu mateixa, no? Jo allà a Xile tenia 20 anys, no teníem telèfons intel·ligents, estava totalment aïllada, vaig marxar sola i...
0: Estaves feliç com un anís.
1: Em va fer molt vertigen perquè vaig entendre que la vida podia ser llarga i que jo hauria d'estar amb mi sempre. Llavors em vaig proposar convertir-me en la persona amb la que m'agradaria conviure, no? Em vaig proposar allà cultivar les coses que em feien feliç, que sabia que podien fer feliç també les persones que m'estime. I la cosa més preciosa que és que vaig abraçar la pintura i el gravat.
0: Clar, i posant a prova, perquè jo m'imagino sortint de Vila-real amb una família, podríem dir, clàssica.
1: Molt clàssica.
0: Que el que volien és que la xiqueta fes una feina de profit, perquè sí. És el que volen totes les mares de família treballadora,
1: sí.
0: Que la xiqueta faci una feina de profit, i tu volies ser artista. O sigui, com la Concha Velasco,
1: sí, sí.
0: Perdó.
1: Jo mai ho hagués dit així, jo volia pintar. Jo volia pintar, però era molt bona estudiant, no? I la meva mare això no... La meva mare volia que jo fos fiscal.
0: Claro.
1: Però tot i així m'apuntava sempre a acadèmies de dibuix, de pintura, em deixava molt espai per a pintar, em deixava molt espai físic també. Jo no sé si moltes mares deixen a les filles que ho pringuen tot de pintura, la taula bona, el menjador o la cuina, no? que jo envaïa tota la cuina. Llavors jo li agraeixo molt perquè penso que una part inconscient seva es projectava en mi i veia aquesta felicitat i la volia per a mi.
0: Mm-hmm. Recordes aquell moment d'enamorament amb la pintura? És a dir, aquell moment de dir, això és el que vull fer?
1: No, recordo que ho he fet sempre.
0: Sí.
1: I el que sí que recordo és quan vaig entendre que no era una manera de passar el temps, sinó que formava part de mi. I agraïa molt això, tindre aquests espais. I quan sí que vaig tindre la revelació, va ser a Itàlia, va ser a Florència, a la Piazza della Signoria, veient el Palazzo Vecchio i la lonja. Bueno, és que em vaig quedar paralitzada, em vaig posar a plorar, la meva amiga Lídia es va morir de vergonya, i després em va passar molt a prop en el temps al Reina Sofia, veient el Guernica.
0: Sí, el teu moment estandalanià ja el vas tenir, però sí que tu t'has fet un far de viatjar per la pintura,
1: sí.
0: És a dir, perquè vas anar doncs, aconseguint beques i vas sortir d'aquest Vila-real, d'aquest poble gran, ja,
1: sí.
0: Però vas poder marxar de casa. Tot i així, en el llibre de l'Anguila i en molts moments hi ha molt agraïment per la teva família,
1: sí.
0: I parles molt de la memòria, de l'herència i del que hem heretat, M'agradaria una mica que expliquessis per què és tan important per tu això i també la relació tan especial que tenies amb els teus avis.
1: Sí, jo em sento molt afortunada perquè vaig tindre una infantesa molt feliç. Molt feliç, molt plena, molt rica. Després, ara quan miro enrere, no? I veig realment d'on vinc, encara ho valore més, no? Perquè pense, uau, els meus pares van aconseguir realment que jo sentís que érem rics, perquè tot i que no viatjàvem, de fet recordo els pocs estius que van ser tres, que jo vaig poder anar a Islanda, clar, per a la meva família era un esforç molt gran, no? Els meus pares no, mai van anar de viatge enlloc a l'estiu, no? I sí que ho van fer per... sí que van estalviar i ens ho van regalar, no? A la meva germana i a mi.
0: Sí, després... Per les filles. Sí. Aquest també... Clar, amb això penses també que quan s'han sacrificat tant, tu els has de tornar d'alguna manera. Això també és un pes.
1: No.
0: No?
1: No, és que tinc molta sort en la meva família.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, no, perquè realment parlo amb molts amics i amigues, autors i autores, no? que tenen una història molt potent i diuen no, fins que no mori ma mare, i espero que passi molt de temps, no podré explicar això, no? O no, perquè li puc fer mal. I ja els entenc, però és que a casa meva confiem tant els uns en els altres.
0: A tu no t'ha passat això, eh? Perquè
1: mai.
0: Mira que n'has explicat de fortes.
1: Mai. I a la meva mare l'he posat a l'anguila, de fet, ningú ho veu. Però hi ha molt poquetes imatges. Però hi ha una que està més dialogant amb un fragment d'una pintura de Velázquez, que és el Deumart. Hi ha un quadradet molt petit, que és el genoll del Deumart, i quan passes hi ha un altre quadradet molt petit, que jo faig una al·lusió a una pintura de Francis Bacon, que interpreta una pintura de Velázquez, al retrat del Papa. I realment no és la boca del Papa oberta amb tota la sang, és la meva mare parint a ma germana. Llavors, clar... aquí sí que li vaig demanar permís. Habitualment no li demano permís per a res. Jo vaig fent i ella em deixa fer i mai m'ha tirat res encara. Vull dir, ella entén que és part de la meva búsqueda i que no hi ha cap maldat, no? No.
0: Però clar, m'imagino que hi ha moments que ha patit, perquè t'ho has explicat,
1: sí.
0: Doncs, que has tingut pèrdues gestacionals, que has explicat doncs, els abusos que has patit, fins i tot a la novel·la, clar, no és Paula Bonet, perquè és un personatge de ficció, però s'assembla molt a tu, expliques violacions, expliques abusos, expliques relacions tòxiques de parella, tot això, clar, per una mare és dur. No sé com ho heu portat, això. No sé si heu tingut la conversa.
1: Sí, hem tingut la conversa, però és el que tu dius, no deixa de ser una obra. Jo amb l'Anguila, evidentment, hi ha part autobiogràfica, però jo sabia que tenia que estava fent una obra. Allò no era el meu diari, ni era anar a comissaria o posar una denúncia. Allò era un deixar-se portar per la meva història, que és la història de moltes, i per compartir-la, omplir-la, vincular-la, restregar-la, fondre-la amb la història de moltes altres. Hi ha molts fets a l'Anguila que no m'han succeït.
0: Que ens podem reconèixer moltes dones.
1: Sí, i que no són meus. Uh-huh. Comença amb un avortament triple, que és un regal que em va fer, malauradament, una noia a Xile, explicant-me la seva... aquesta experiència, no?, d'un triple avortament, a més en moments de gestació diversa dels tres embrions. Llavors, la meva mare pateix més quan no tant a través de la meva obra, sinó quan veu una amenaça real.
0: Com la que estàs vivint ara, no?
1: Sí. Ahir sí que patim. Això sí que és terrible, no? Però una autora, quan fa una obra, ja ha agafat distància amb aquesta obra. Vull dir, ja està, d'alguna manera, ja està en un lloc segur, per això pot abordar-la, no? Jo no sé qui s'atreviria a escriure en directe i publicar en directe una obra que com, és que en la pintura és evident, però en l'escriptura encara és més bèstia. S'ha de deixar reposar a l'obra. T'has de poder apropar des de molts llocs, no? Has de tindre un respecte per aquesta obra i establir un vincle amb ella. No te la pots menjar i ella no se't pot menjar a tu. I els temps de creació són variables, però s'han de respectar.
0: I també perquè totes aquestes coses que has viscut també les has hagut de pair. Vull dir, avui, aquesta tarda, estàs aquí a la ràdio i no vens sola, vens... Portes dos escortes, perquè portes sí. 8 anys patint un assetjament furibund que fa que hagis d'anar acompanyada allà on vas.
1: I estic aquí. Jo crec que estic aquí i puc parlar amb tu d'això i de fet, penso que és bo que parlem d'això, no? Fins fa un any no... no t'hagués respost d'així, t'hagués demanat que no es parlés d'això, potser et demanaria que talléssim o que anul·léssim, o no sé, potser em desestabilitzaria molt, però clar, ja són 8 anys, no? Quan parlaves de l'obra, Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, jo el puc fer perquè he viscut dos cops l'avortament, no? El primer cop que el vaig viure vaig ser incapaç de parlar d'això. El segon cop ja tenia una experiència, ja ho vaig viure d'una altra manera. Ja vaig tindre una templança, no? Ja vaig entendre que aquella cosa que m'estava passant podia transformar-se en fet artístic, no? En el cas de l'assetjament, jo tinc molts anys de negació. Primer de negació i després de destrucció, perquè, clar, fixa't, l'Anguila és de l'any 2020, però es va escriure abans. Jo encara no he publicat un altre llibre.
0: Era el 2021.
1: Clar, m'he abraçat a Rafael Chirbes, gràcies, Rafael Chirbes, on estiguis, gràcies, Anagrama, per permetre'm apropiar-me d'una veu que sento meva i pintar a través de la seva experiència, perquè jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar... I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu i que a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant. Però i la persona que està patint una violència per part... I la dona que està patint una violència per part d'un home que és la seva parella o exparella, que viu a casa seva, que tenen amics en comú, que a més, aquests amics s'estan posicionant. Vull dir, una persona que té el seu agressor a la seva vida i que... És que jo no entenc, de veritat, com no estem fent res perquè canvien les lleis, perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguem protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
0: Està clar, però a la Paula Bonet, artista i persona també, quina factura li ha passat tot això?
1: És evident la factura que m'ha passat. El que passa és que, clar, tu començaves dient... I no has parat quieta, no? No he parat quieta perquè hi ha maneres... al final de trobar per on treure aquesta veu, no? Jo he tingut la sort d'haver construït un espai físic aquí a Barcelona, que es diu La Madriguera, al que venen dones d'arreu del món, de classe social diversa, d'edat diversa, de vincle amb els arts divers, i he pogut...
0: crear el teu niuet, podríem dir, no? El teu niu, el lloc on estàs còmode.
1: No sé si dir-ho així, però... crear a través d'elles. Vull dir, jo a La Madriguera tinc tot disposat perquè tu vinguis amb el projecte que vinguis i jo et pugui dir, doncs jo crec que això s'ha de fer amb aquesta tècnica o amb aquesta altra, o anem a tirar una paret perquè necessitem enganxar una tela molt més gran. Llavors...
0: Hi ha unes ganes potser d'ajudar a d'altres dones o de crear xarxa quan crees La Madriguera, per exemple.
1: Que hi ha molt d'inconscient... i molt de... sí, d'inconscient i de lluita contra el que ens estan imposant, no? Ens estan imposant la individualitat, l'individualisme. Ens estan dient que hem de competir com a artistes, que hem de competir com a dones. Això és terrible.
0: Tu el que vols és comunitat.
1: Jo vull... sí, perquè quantes més veus escoltem, quantes més experiències tinguem a prop... més rics i enriquecerem, no? I després hi ha aquesta cosa, jo La Madriguera la vaig construir perquè pensava que m'agradaria que la gent, les noies de 18-19 anys poguessin anar a un taller que fos un lloc segur, no? Que no es passés el que m'havia passat a mi i a tantes altres dones artistes. Llavors vaig crear La Madriguera amb aquesta cosa molt... Al final era molt egoista, no? Perquè estava parlant del meu jo anterior. Jo volia cuidar a la nena que vaig ser, no? Que això també m'ha costat d'entendre, que l'he de deixar anar i no he de cuidar a les altres, he de disposar, he de deixar-ho tot allà perquè les altres parlin, no? Cadascuna amb la seva veu i de la manera que puga, no? Llavors, jo penso que és una cosa molt orgànica, La Madriguera, i que és una cosa que ens fa molt bé perquè, a més, quan una es permet parlar, hi ha cops que parla amb una pintura, perquè hi ha coses que ens costa molt verbalitzar-les perquè ens fa mal, no les volem dir, però acaben apareixent, no?, en una planxa de coure.
0: Sí, que vols dir que també és un lloc on parleu i on expliqueu i on us compenetreu d'alguna manera.
1: Sí.
0: No només esteu fent art.
1: Sí, hi ha un rigor evident per les tècniques,
0: sí,
1: que després pots destruir també, si vols. Allà
0: tot tenim... obert.
1: Està tot obert. Però hi ha una cosa que penso que és la més important, que és la cura, el cuidar de l'altre. I jo m'he sentit cuidant de les altres tots aquests anys i ara estic rebent tota aquesta cura. Vull dir, ara estic sentint...
0: mira, també aquest amor
1: sí,
0: d'aquestes dones que t'envolten,
1: sí,
0: eh?
1: Que al final ens estem cuidant les unes als altres. Just

0: M'encanta que hagis triat aquesta cançó de la Katie Lang, A Case of You, que et porta aquesta cançó a la joventut, eh?
1: A la joventut, i just això que et deia, no? De quan la bellesa està en les mans d'algú que vol fer mal. Aquesta cançó em porta a la meva joventut més ingènua, no? A quan pensava que l'ésser humà és bo per naturalesa, no? I que és impossible, no? Que algú faci servir l'amor o la idea de l'amor per a fer mal.
0: Hi ha una cosa que ens ha encantat que ens explicaves l'altre dia, que és que a casa teva tenien una botiga de mobles.
1: Sí.
0: I tu jugaves per la botiga de mobles i t'imaginaves una vida una mica de mestressa americana.
1: No, clar.
0: Estic aquí amb les sabatilles esperant el meu marit.
1: Clar.
0: Perquè és en el que ens han educat a totes, eh? I en tot l'imaginari, sí, de la cultura popular, les pel·lícules, etc. Clar, jo imaginava aquest món que potser... O sigui, és a dir, tu havies tingut una mare treballadora, o sigui, unes dones que havien sigut actives, però l'imaginari aquest pesava, i ens ha fet molta gràcia, i m'agradaria que m'expliquessis una mica quina és la pel·lícula que tenies muntada, no?
1: Uau, aquella època també va ser molt bonica, perquè és que, clar, teníem una botiga de 3.000 metres quadrats d'exposició, quan no existia la compra online, quan no hi havia ni què és, quan no hi havia cap tipus de grans magatzems, no? de moble econòmic. Mm-hmm. I llavors, clar, allà...
0: Hawaii, Bombay, aquí me la monto mi piso.
1: Clar, jo tenia molts menjadors, moltes, sí, habitacions per als nens, moltes habitacions, sí, de matrimoni.
0: Era com una casa de nines, però només
1: gegant,
0: per tu.
1: I que podia anar canviant, clar. Ah. A més, els aparadors solien estar al costat de la finestra. Jo sempre estava en aquella zona de llum. No? I clar, podia tindre una família de 3 persones, una de 12, perquè clar, allà hi havia taules gegants. I amb el temps... En aquest despertar en el feminisme, no? que quina sort, pensava que terrible, no? Que, a més, ho vaig pensar un dia que estava a casa, jo durant molt temps he viscut sola i era molt feliç a casa meva sola, no? Li vaig demanar al meu pare que em fes una taula enorme per a les amigues i els amics, per a que fos un lloc de reunions, una taula literalment ocupava tot l'espai del saló. És gegant. De fet, ara està la madriguera i és la taula on treballem. I pensava, que trist, quantes coses han de canviar encara, no? Perquè deixem de normalitzar coses que no són normals, no? Com abans normalitzàvem que la nena jugués allà a esperar el marit. Jo m'avorria molt, no? En lloc d'estar pintant, llegint...
0: D'on creus que sortia aquell imaginari de pensar això, de pensar aquestes coses? De les pel·lícules?
1: De les pel·lícules, de les lectures... Sí, perquè és el que tu dius, la meva mare ha treballat sempre i, a més, en llocs de poder, i tornava a casa molt enfadada, no? Quan queremos ver al director, no? Del centre, i clar, i ella
0: mare deia,
1: jo soy el director.
0: Soc jo.
1: Sí, sí, la recordo molt enfadada, però no teníem les paraules, sabíem que allà alguna cosa no estava quadrant, i evidentment que era una violència, però no teníem els arguments, no? De la mateixa manera
0: mil coses, no?
1: Clar.
0: Però que la fantasia de la nena va cap a això, cap a esperar el marit, cap a la idea aquesta de la mitja taronja, la parella ideal... Sí. Això t'ha fet molt mal,
1: Això
0: Paula Bonet?
1: Això m'ha fet molt mal, però penso que també m'ha fet molt mal perquè... I ara seré una mica mala jo, però perquè no m'he trobat unes persones a la vida. I ho dic així, veiem. Perquè l'amor romàntic... També vull confiar encara en que si et trobes amb una bona persona és una altra manera d'estimar. I és una manera que pot ser preciosa d'estimar.
0: Mm-hmm. Però clar, això t'anava a dir, amb tot el que t'ha passat, tu pots tenir amics homes, pots tornar a confiar en ells, per exemple?
1: Jo no he deixat de desconfiar mai dels homes. Sempre he tingut amics homes i de fet... ja tinc pilars, tinc amics homes pilars, els que estimo moltíssim, que han estat sempre ahí i que sé que continuaran estant. Així que no et puc respondre això perquè...
0: No, jo sí, pregunto, sí. Tu respons el que vulguis.
2: Les dones i els dies amb Montse Virgili.
3: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
4: Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
5: Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
4: El divan, el valor de la conversa.
5: No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
4: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
4: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
7: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
4: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Escolta, ens has fet conèixer aquesta dona, la Carmen Consoli, una cantautora siciliana que diu aquesta cançó que es diu Amore di Plastica i que justament parla d'això, dels amors tòxics, d'aquest funcionament patriarcal que tant ens ha fet mal. Aquesta l'has cantat a crits, m'imagino, no? Alguna vegada t'hem d'imaginar...
1: És que jo, la Carmen Consoli, mira, va ser tornar de Xile, saber que aquesta dona existia, jo tenia 21 anys, i no l'he deixat mai. És l'única... l'únic projecte artístic que segueixo des de sempre i que no deixa d'impressionar-me i veig que a més és una dona que fa, salvant les distàncies evidentment, el que jo faig també a la meva obra, que és buscar-se, no? I equivocar-se i canviar d'idea, no? Tenim moltes coses molt properes, no? L'interessa molt la mitologia, no? La connexió amb la terra, la tradició i la no tradició. I jo crec que ja en aquests primers discos, ja et dic, del 2001-2002, que és quan la vaig començar a escoltar, ja el feminisme està allà... Potser no l'identificàvem, però està allà galopant amb una bellesa sí.
0: Escolta, parlem d'art, perquè la teva popularitat va esclatar el 2013. Tu ja feia molt de temps que estaves pintant amb aquell cartell famós del Festival de Cinema de València, sí. Del Conill i de l'Alícia, tot allò, que vas acabar enfitada perquè la gent anava arrencant sí. El cartell per València. I aquí va començar el moment de la fama.
1: I... va ser terrible, allò.
0: Això no, com ho vas portar, tot
1: molt
0: això?
1: Malament.
0: La gent arrencava el cartell.
1: Els responsables del festival em responsabilitzaven a mi de que la gent arrenqués els cartells.
0: Perquè era massa bonic. Era massa bo.
1: Que no us diré el que es va pagar per aquest cartell. Saps? Vull dir, va ser tot molt, molt, molt desagradable i, a més... allà va arribar el meu primer titular masclista que es va publicar en un mitjà del que jo després he escrit, que deia el següent: todos quieren el conejo blanco de Paula Bonet.
0: Wow.
1: Llavors allò a mi em va fer un mal, no t'ho pots imaginar.
0: Clar, perquè t'havien sexualitzat.
1: Des de que vaig començar a agafar la veu per a denunciar, el titular va anar canviant en la versió online. Ara ja posa todos quieren el cartel del conejo, no sé com, però ja és il·lustrado por o dibujado por, ja la frase ja és una altra, no? Uh-huh. I a més, jo em vaig enfrontar amb el periodista.
0: Els agradava aquest equívoc, m'imagino.
1: Els encantava, no? Perquè jo els deia...
0: Segur que algú va pensar, que brillant, quin bon títol, com se m'ha acudit.
1: Em callaré.
0: D'acord.
1: Em callaré. Sí, no, allò va ser... molt desagradable perquè, a més, era el moment previ a aquest esclat, no? Aquell 8M. Mundialment vam sortir totes al carrer i vam entendre que el problema és que estàvem aïllades, no? I que el problema és el gènere i que el problema és l'heteropatriarcat, no? I que no tenim el problema a nivell individual. Llavors, però en aquell moment no ho sabíem, no? Jo em sentia molt, molt, molt, molt sola.
0: Això t'anava a dir, que et vas sentir molt sola en moments.
1: Molt sola. Sí, sí, sí, perquè a més si tu deies alguna cosa, se't giraven contra. Era
0: no es podia
1: difícil.
0: Parlar, no es podia parlar.
1: Sí.
0: Ha evolucionat molt l'obra des de llavors. Estem al 2026, ha canviat moltíssim i ha canviat el color, ha canviat la textura. Abans hi havia imatges més definides, ara menys. Has fet una evolució molt gran, han passat moltes coses també a la teva vida. Com ho vius, això? A mi em fa la sensació de que és menys clar el que dibuixes ara, però tu estàs més clara, tu saps més el que vols. Però, escolta, això potser també... és una psicoanàlisi molt barata.
1: No, també partim de clar, que tu parles dels meus inicis com aquests dibuixos, però la gent sí. Que em coneix des de sempre, per a mi aquests dibuixos eren una broma.
0: Clar, era una feina.
1: Jo pintava i gravava des dels 19 anys, des dels 17 anys. Llavors, aquesta cosa fàcil, que en aquell moment jo veia com fàcil, que era complexa, perquè allà hi havia una cosa, o sea, un treball de composició, de línia sensible, important, que ningú el veia, tothom veia l'anècdota del dibuix, no? Hi havia molt dolor en aquells dibuixos també, però bé, jo crec que és el moment, no?, en el que van sortir, que es van quedar... Jo vaig veure el perill, no?, vaig veure el perill de l'embolcall, de la bellesa per la bellesa, o de l'aparent bellesa per la bellesa. Llavors, allò va durar molt poc en la meva vida, després es va allargar molt, de fet, ara ja fa temps que no, però fins fa molt poc em arribaven propostes de dibuixos d'aquell tipus que deia, pues que han passat 15 anys.
0: Ja, però suposo també, tu creus que se t'ha dit molt il·lustradora quan tu has sigut sempre pintora, i creus que també has sigut una manera de fer-te petita, o perquè eres dona, aquesta manera de titllar-te sempre com acompanyant, o com decoració, però no com a...
1: No, però hi ha molta il·lustració molt bona,
0: no,
1: i molt potent,
0: però...
1: i la il·lustració no és un art menor. No, també va coincidir moltes coses, no?, que va haver un boom, que és la figura de la dona jove i que formava part del cànon, convidava a fer-la servir per a... Jo em vaig adonar d'això, no?, de que vaig començar a fer entrevistes i em preguntaven quin era el meu color favorit. Em preguntaven... Bueno, va haver una
0: creus
1: molt
0: heavy.
1: Creus
0: que potser no es prenien seriosament la teva feina?
1: No, i de fet... va haver una entrevista en la que volien fer unes fotos en calces. Allò va ser molt heavy, també, no?, de dir, però és que no... Parlaven de termes que a mi se m'escapaven i se m'escapen de outfit, shooting... Jo soc d'un... No, és que no forma part del meu univers, tot això.
0: Ah. I el que passa és que
1: difícil.
0: Crec que veuen el personatge, veuen a la noia, i tu creus que, per exemple, d'alguna manera la teva bellesa ha sigut un pal a les rodes per tu, perquè han vist més a la dona que a l'artista?
1: Saps què? Que em dona igual. Perquè això també ho vaig entendre en aquell moment, que m'havia de donar igual el soroll que es creés al voltant de mi com a figura, com a físic, o de mi com a autora. Vull dir, jo no puc estar pendent del que està passant fora, perquè si estic pendent d'això no podré estar treballant en el que a mi m'importa. I va costar, perquè tu estàs centrada en lo teu, però evidentment van arribant coses. Però arriba un moment en el que tu entens... que no pot ser una altra cosa que seguir el teu camí, i el meu camí és seguir buscant, i potser ara les imatges estan més desdibuixades, com tu dius, o estaven més desdibuixades, perquè ara estic tornant a la figuració, estic tornant a escriure,
0: Vols que quedi tot ben clar ara?
1: Em dona igual. Això és jo crec que això és la llibertat, que et dona igual,
0: no?
1: Que a mi l'única cosa que m'importa és la bondat i la bellesa, i que en la madriguera hi hagi bondat i bellesa i búsqueda i sororitat i entusiasme, i també, evidentment, quan s'hagin de transitar moments difícils, doncs s'han de transitar, no els podem obviar, perquè estan allà, i si no... És com quan parlem de victimització, no? Si a tu t'estan victimitzant i tu no ets conscient que ets víctima, mai deixaràs de ser víctima. Tu t'has d'expulsar això. I això només es pot fer enfrontant les coses i amb informació. Ara vinc de recollir a l'Anne Leishon, a l'autora anglesa, que he tingut la sort de que ens hem fet amigues, ja fa molts anys que som amigues, i demà donarà un taller a la Madriguera. I estàvem parlant d'això al cotxe, no? De com d'important és tindre la informació, perquè només així tindrem el poder.
0: Filla de la tempesta.
1: Uah.

0: fortíssimes que ens ha fet, ens ha portat la Paula Bonet a la seva llista d'aquest vespre. Ara estem sentint a La Niña, i amb aquesta cançó també és una cantautora napolitana. És que tota l'estona estàs portant senyores italianes de pubilles de cuixa forta.
1: Soc valenciana.
0: Sí, sí, sí, m'encanta. Sí, aquesta connexió amb Itàlia que tens.
1: Ja de molt joveneta, eh? El primer viatge que vaig fer-ho serà a Itàlia, i sempre he tingut aquest vincle. Una de les meves millors amigues, la Vittoria Drau, que també és artista, és italiana. La meva parella és de Nàpols, i de fet vaig conèixer La Niña per ell, no? me la va fer conèixer ell, i em vaig quedar impressionada. Fa un any que la conec, i és que no puc deixar d'escoltar-la, de seguir-la. Quina fortalesa, no?
0: Ens encanta aquesta dona, i ens agrada molt que l'hagis portat. Tu també has tingut molta fortalesa, has demostrat molta fortalesa. No sé si en algun moment, per això, en tot el que has fet en la pintura i també en el llibre, que ara parlarem de l'anguila, ja sé que estàs tornant a escriure ja, ja potser l'anguila va molt lluny, et queda molt lluny, però clar, allà explicaves moltes coses. T'obries moltíssim i ens explicaves doncs això, relacions d'abusos, aquests homes, no?, que li deies l'hombrecito, els hi posaves com uns títols, però això que dèiem, no?, són també les històries, o podien ser les històries de moltes altres dones.
1: Sí.
0: Per què rius?
1: Sí, no, perquè em tentava dir-te sí i quedar-me ja callada, no?
0: No, pots fer-ho,
1: sí,
0: pots fer-ho.
1: Sí. És que és la... et respondré el mateix que abans, però és que per a mi l'escriptura i la pintura... Pintar és estar pintant. I estar pintant és desaparèixer i fondre't amb el que estàs fent. I no tenir cap concessió.
0: I per escriure també passa
1: així? I per escriure també. En el meu cas sí, perquè jo escric com pinto.
0: I tu escrius per saber què passa o per pair coses que t'han passat? Perquè, com dèiem al principi, hi ha una cosa molt autobiogràfica en tot el que fas.
1: Sí, o per posar-les en perspectiva, o per enfrentar-les i perdre'ls la por, o per enfrontar-les i perdre's la por i després riure'm, poder-me riure d'allò, no? Per deixar-ho ja...
0: Per passar pàgina?
1: Sí, perquè es desenquiste. Vull dir, tenim la sort, com deia Violeta Parra, no?, que estem vives. Jo no puc estar arrastrant un dolor d'una violència que algú en un moment de la seva vida va decidir exercir sobre mi. Evidentment, això forma part de la meva vida i forma part de mi, però no vull tindre-ho present, no vull tindre la meva vida, no vull transmetre-ho als meus nebots, transmetre-ho a les noies a la madriguera, no vull que hi hagi ombres negres que estiguin volant per ahí, no? Llavors, què fem? Ho cantem, ho pintem, ho escrivim, ho cremem, ho distorsionem. Jo, l'anguila, com mate? Jo... A mi m'encanta Paula Rego, que és molt figurativa, la pintora portuguesa, no? Ella deia una cosa molt preciosa, no? que és que la pintura tu pots fer tot el que no faries a la vida real. Tu a la pintura pots assassinar algú, no? I també ho pots fer mentre escrius, perquè estàs fent una ficció, no? Llavors...
0: Però m'imagino que vas tocar molta gent, vas tocar moltes dones, i vull pensar que et van escriure moltes dones.
1: Moltes.
0: I et van dir, això que expliques, aquest professor, aquesta situació de control, de poder, jo també l'he viscuda. Com ho vas viure, això?
1: Va ser excessiu, perquè durant molts mesos arribaven molts, molts, molts missatges, no dos o tres a la setmana, eren diaris. I després és evident que clar, tota aquesta vessant de la que tu parles, no?, autobiogràfica, doncs clar, era molt fàcil fer càlculs, no?, i anar a la universitat tal i buscar tal. Llavors, clar, el més bèstia era que a mi també m'ha passat molts cops, era amb el mateix victimari, no? I això és molt bèstia, això fa molta por. Fa molta por i al mateix temps fa molta alegria...
0: Veure que tantes dones han passat pel mateix,
1: No, fa molta alegria perquè estem parlant les coses, perquè el problema és que callàvem, no? És aquest silenci que no et protegeix a tu, protegeix al que t'ha agredit, no? És aquesta frase que ja, per sort, hem escoltat tants cops els últims anys, que la vergonya de canviar de bando. És que no ens podem responsabilitzar dels fets dels agressors.
0: I això, per exemple, també t'ha fet tenir amigues. Podríem dir, d'això n'han sortit amigues? N'han sortit històries d'amistat, sí, o de sororitat?
1: Sí.
0: Perquè, clar, jo crec que hi ha molta gent que té necessitat de sentir que no és l'única que li passa això.
1: Sí, i a més, amistats fortes i lo més bèstia és que són divertides, perquè també hi ha hagut, en concret, dues amigues que haurien hagut de ser amigues des de fa 20 anys i no van poder ser amigues i ara ho som. De fet, quan ens vam trobar vam dir d'aquest tema parlarem només avui i ja no parlarem mai més. I així el vam fulminar i així celebrem que estem vives, que sabem estimar, que no ens han tret la pintura, però tampoc ens han tret la capacitat d'estimar i no ens han tret la capacitat d'enamorar-nos i de tindre amics homes, com tu deies, i d'estimar els homes. No pot ser que aquestes violències taquen tota una vida de ningú. No ho podem tolerar.
0: Escolta, jo crec que ha arribat el moment de sentir Pink Martini, perquè una mica això que deies d'alegria, sí, de bon rotllo, que fa falta sempre.

0: també és això. També és aquesta alegria, aquest deixar-se portar, aquest viure, aquest gaudir. El que passa és que sempre ens has ensenyat aquesta part, no sí. sempre, però moments més fosca, més dura, més d'obrir-te en canal, d'encar viva. Però clar...
1: Sí, però jo crec que també hi ha molt... potser el que estic escrivint ara es veu aquest humor. De fet, les meves amigues, la gent que em coneix, sempre em diu, trobem a faltar una mica la pallassa, no? La broma, l'alegria, no? Aquesta joia.
0: Com aquesta cançó, que és vives, molt alegre.
1: Sí. No, i a més, Nàpols. És que jo vaig arribar a Nàpols, jo volia anar a Nàpols abans d'anar a Xile. Però, clar, jo tenia 20... No, sí, tenia 20 anys, i en aquell moment Nàpols era molt perillosa, i em van dir que l'Erasmus a Nàpols no me la recomanaven. Llavors vaig acabar a Xile, i després em vaig oblidar de Nàpols, fins fa res, fins del 2023, que es va inaugurar una exposició d'Artemisia Gentileschi, de la pintora barroca, que és una... Buah. Aquesta sí que era una dona... poderosa i valenta, no? I que s'enfrontava a través de la pintura a les violències i que va patir violències i les va fulminar gràcies al seu art, no? I a la seva capacitat d'imposar-se. Llavors, jo no sé quan...
0: Quina pols aquest portava, tu?
1: Jo vaig anar perquè sí. vam programar a Artemisia Gentileschi.
0: Sí, te n'hi vas anar.
1: Vaig anar a veure l'exposició i allà vaig recordar que jo volia haver estat allà. I estic descobrint una terra, perquè no ens quedarem a la ciutat, no? Perquè tenim Pompeia, tenim Mercola, al sud està Campi Flegrei, que és tota una caldera volcànica.
0: I ara t'has buscat un napolità perquè porti casa, eh? És que és molt pràctic, això. Ho veig molt bé.
1: No, és que sento que, com et deia, no? Tinc mig cor a Xile... I quan vaig arribar a Nàpols, vaig sentir que jo pertanyia a aquella terra. No ho acabo d'entendre.
0: És que potser ho ets, potser vens d'allà.
1: Sí,
0: Paula Bonet.
1: Busques els teus referents, no? I gairebé tots o totes, o molts d'ells o d'elles, no, han viscut a Nàpols. I Nàpols m'està portant molt, la Cris Ubach, que va publicar el llibre El fuego del Mediterráneo fa just un any, que s'entra també, comença a Campi Flegrei, de fet, també ens hem fet amigues gràcies a l'amor que sentim per una terra, que sabem que no és la nostra, però que sentim...
0: Que la sentiu com pròpia.
1: Nostra. Sí.
0: Mira, una cosa que hi ha molt a Itàlia són les mames i les nones, tot aquest món maternal, etcètera. El tema de la maternitat també ha estat un dels seus temes. D'una manera, o sigui, és a dir, l'has patit, podríem dir, amb les pèrdues que has tingut, gestacionals, i també, jo crec que com totes l'hem patit també, perquè no sé si has sentit en algun moment també que era una obligació ser mare. És a dir, que havíem de fer totes aquest camí.
1: Mira, clar, la vida de cadascuna és la de cadascuna. És evident que totes estem en el mateix...
0: Però ens qüestionen molt, a les dones ens qüestionen molt. Quan tindreu xiquets?
1: Sí.
0: Quan sereu mares?
1: Des del principi, no? I des del principi et donen allà un nadó de plàstic i un bebè, no? I jo veia la granja Playmobil dels meus cosins i jo volia jugar a la granja Playmobil. De fet, li vaig robar al meu cosí una figureta d'un porquet que me la guardava, que ningú sapigués que jo tenia un porquet de la granja Playmobil, o l'escalèstric, o... Sí, evidentment és un mandat social. Jo ara, quan començava a parlar d'aquesta manera, ho deia perquè jo mateixa, que he transitat les maternitats de tantes maneres, no? Primer no, tenia pànic a ser mare, després pensava que volia ser mare, després vaig pensar que millor no. Després vaig dir, s'ha mort el meu avi, l'herència. Vull dir, jo he de ser capaç de transmetre tota aquesta bellesa que m'han transmet, que em va transmetre el meu avi, l'he de poder seguir transmetent. Després he sigut madrastra. Després, llavors, clar, les maternitats, no? I jo m'he anat explicant la història com he pogut per a sobreviure. Perquè durant molt temps vas pensar, no, tu no volies ser mare, per això vas poder fer aquest llibre i vas poder fer aquesta promoció, perquè tu no volies ser mare, perquè és que m'ho havia d'explicar així. Després vas pensar, no, tu sí que vols ser mare, no ho sé. Vaig canviant fins que arribarà...
0: Però sí que és veritat que se'ns obliga una mica
1: obliga.
0: A que tinguem aquesta pregunta, que ens fem aquesta pregunta. Potser un home no se la fa tants cops, aquesta pregunta.
1: Totalment.
0: No sé,
1: Sí.
0: Estem molt atrevessades. I, de fet, vull dir, a l'anguila les pintures de l'anguila és un tema que hi has abocat molt. Durant una temporada vas estar dibuixant fetus.
1: Durant molt temps. De fet, pintava fetus sans. Fins que vaig entendre, i això m'ho va donar una tècnica que es diu el grafia, que et deforma la taca, fins que vaig entendre que... que el que havia d'enfrontar-me jo era la deformitat, no? I una cosa que estava en una analítica, jo era capaç d'entendre una analítica, un document objectiu. No m'arribava la informació, però si ho pintava i se'm deformava la taca en aquest procés íntim, no? d'estar creant, allà sí que entenia que és que jo havia gestat un ser amb malformacions, no? I que era incompatible en la vida i que el dol jo l'havia de fer per aquest ser amb malformacions, no per un nen sa que no va arribar a néixer, no? Llavors, clar, és tan complicat aquest tema, que no és un tema, és que pense que...
0: Però tu has parlat molt també del dol perinatal, sí. Perquè, clar, els teus avortaments van ser doncs, en els primers mesos de gestació i, per tant, això ara es comença a pensar i se'n comença a parlar, però durant anys ha estat un tabú, una pedra, sí. O un forat negre.
1: No, jo quan ho vaig dir pensava, ara em caurà aquí, i, bueno, estava preparada, saps, arriscant-me. Però és que sentia que ho havia de fer, perquè és el que et dic, si quan tu expliques què t'ha passat... Després a tothom li ha passat, però ningú t'ho havia explicat. Vull dir, hem de tindre la informació.
0: I jo em vaig... Tens una mica aquest paper de justiciera, perquè a vegades em fa la sensació que és en plan, jo posaré aquí, jo defensaré les dones que pas...
1: No, jo faig el que puc i de la manera... Sí. I hi ha cops que tu no esculls del que escrius. A mi m'agradaria estar escrivint i parlant d'altres coses.
0: De floretes, del bosc.
1: Sí, mira, aquest cap de setmana vaig anar a València amb un grup d'alumnes i vam estar al taller de Mary Sales, que és una pintora increïble, al taller de Maria Herreros, que és una pintora increïble, i amb la Cristina Chumillas, que és una comissària d'art increïble. I clar, totes tres t'explicaven la feina amb una... clar, totes estan buscant, totes tenen un dolor o no, o un... Sempre hi ha una pulsió de vincle estret i a lo millor aquesta paraula que tu estàs dient, no?
0: De justícia, de buscar la justícia. No?
1: I després vam anar al taller d'un pintor molt gran, meravellós també, i li vaig preguntar, no? Perquè clar, veníem de tot un argumentari amb l'obra i clar, quan li vaig preguntar i tu què busques en la teva obra? I em va dir... plaer o felicitat o m'agrada, saps? I vaig dir, que sort tenen, i no són conscient...
0: No, tu creus que és pel fet de ser home, clarament?
1: No vull dir que tots els homes, evidentment, pinten només per plaer. Evidentment hi ha molts que estan amb la seva obra buscant també justícia. Però el gruix que pinta per plaer no és conscient del privilegi d'estar pintant per plaer. Perquè a mi m'encantaria estar pintant per plaer.
0: Tu creus també que moltes dones, moltes artistes dones, tenen molta por, tenen molt de dolor? És a dir, hi ha molt mal en les dones? O estan enfadades, fins i tot?
1: I ja hem d'estar enfadades. Jo ara no estic tan enfadada, perquè ja he passat la fase de l'enfado, potser després em torna per una altra cosa, però jo sóc conscient que en el moment en què estava enfadada, havia d'estar enfadada.
0: I t'ha anat bé, també, l'enfado.
1: Sí, i és necessari. Clar que hi ha dolor, però si és que ens estan matant, si és que ens assetgen, ens manipulen des de ben jovenetes amb l'amor romàntic, ens expliquen mentides en nom de l'amor, ens fan creure que ens han educat igual que ells i que tindrem les mateixes possibilitats que ells, ens quedem embarassades i ens fan fora de la feina, ens parlen de conciliació, Roser Bru deia, conciliació, això què és? Existe la conciliació? Clar, com no anem a estar amb dolors, i com no anem a estar enfadades?
0: I tu ets l'exemple, per exemple, ara, no? I ho dèiem en un moment de l'entrevista, d'aquest patiment que continua, podríem dir, que encara que tu t'has revelat i vols parlar, estàs encara amb aquesta història d'assetjament que fa 8 anys que dura i que estàs pendent de què es dilucida al final. No?
1: És que no passarà res. Jo crec que hi ha una part també, com dèiem, no? Primer, no sé què està succeint, després tinc por, després tinc ràbia, després tinc més por, i ara ja no sé el que tinc. No sé el que tinc.
0: Clar, perquè... Sí, ara et sents ben acompanyada, diguéssim, sí, perquè tens escorta.
1: Però no confio en el que pugui passar.
0: Clar.
1: Perquè la justícia
0: no
1: ens està protegint. Ja. No puc parlar d'això, perquè és un cas que està obert.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però sí que sé que tinc 8 anys de perspectiva. Vull dir, sí que puc manifestar aquest pessimisme en com es porten els casos de violències contra les dones. Uh-huh. Sí, i han passat moltes coses molt bones. Els Mossos d'Esquadra, hi ha una perspectiva de gènere en el cos increïble. Jo cada dia que els veig els agraeixo, perquè jo no sé, no sé com estaria si no fos per ells.
0: Però tu ara vas a comprar pa amb escorta.
1: Sí. Sí, no tinc la meva gossa amb mi. No puc tindre la meva gossa amb mi. Llavors, clar, que és, estic tractant de fer el cor el més fort que puga i que no em treguin la meva felicitat. No me la poden treure. I no em poden treure la veu. No, és que no ho permetré.
0: I ni la brillantor. Doncs, Paula Bonet, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies per venir aquesta tarda per explicar-nos tot això. Mercè.

0: El Pakistan, que és el país mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha anunciat un text definitiu i consensuat d'acord de pau entre les dues parts i s'apunta que es podria signar en els pròxims dies, fins i tot aquest mateix cap de setmana. L'expectativa d'un acord de pau ha impulsat les borses, especialment l'IBEX 35, i ha fet caure en picat el preu del petroli.
1: Catalunya nit.
2: José Luis Rodríguez Zapatero serà investigat també per possible delicte fiscal i contraband, en aquest cas per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. El jutge del Clas Plus Ultra l'ha imputat després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Ens preguntarem què és delicte i què no en una situació com aquesta amb un expert en la matèria.
0: La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia per als líders independentistes el 16 de juliol. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidirà si la llei s'ajusta a la normativa continental. És un pas que el Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i també a la resta de dirigents del procés.
2: De mitjana, als 11 anys, molt d'hora, és quan els nens catalans tenen el primer mòbil. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. Els experts diuen que la falta de normes a casa i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet.
0: I repassarem la proposta del Teatre Lliure per a la tardor, un conjunt d'actes per commemorar el 50è aniversari del Teatre Barceloní, que per cert no comptarà finalment amb un dels seus fundadors, Lluís Pasqual, després de l'escàndol per la suplantació de la veu de Montserrat Caballé, que ell va fer passar per autèntica.
3: Vam mantenir una reunió amb ell, on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safreig i també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
0: I així va ser finalment. Així va anar la conversa amb ell, amb Lluís Pasqual, segons explicava el director del Lliure, Julio Manrique, a la tarda de Catalunya Ràdio.

0: qui hi ha darrere de la proposta musical i de la direcció de la benedicció de la Torre de Jesús dimecres en presència del Papa. Doncs Josep Pons, l'actual director de l'orquestra del Liceu, que entrevistarem cap a 11:15.
1: Són 10:04 i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Això ens porta cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
3: Bona nit. El jutge ha decidit obrir una segona investigació separada del cas Plus Ultra perquè considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre la compra és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina. Argumenta que Zapatero no disposa

0: disposa de documentació duanera, factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama també sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i podrà exercir el seu dret de defensa. En aquest sentit, recorda que podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la importació correcta de les joies. Zapatero, que té previst declarar el 17 i 18 de juny a l'Audiència Nacional, va atribuir les joies a herències de la seva mare i de la seva sogra i a regals de viatges sense especificar. I el seu portaveu, Luis Arroyo, va xifrar en entre 30.000 i 50.000 el valor de les joies. Avui Arroyo ha demanat perdó per haver induït a error sobre el seu valor real.
1: Àngels, concretem de quin tipus de joies estem parlant?
0: Doncs de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat en 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, o una creu de la Sagrada Família de 50 euros i collarets amb perles falses.
2: Doncs bé, haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs al llistat de béns en propietat de l'Agència Tributària any rere any. La clau de volta de tot plegat serà com l'expresident espanyol justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. Repassem els punts clau de la nova derivada del cas Zapatero amb l'Àlex Giral Robert i les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
3: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
4: El primer pas és qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies i en les seves declaracions fiscals dels últims anys.
3: La hipòtesi de l'herència familiar.
4: S'han de declarar en la declaració de l'herència i en l'adjudicació específica a qui es van adjudicar i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
3: La hipòtesi dels regals o les donacions fora de la presidència espanyola.
4: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït. S'ha de justificar l'origen. Estem parlant d'unes joies d'un valor molt alt.
3: Si va obtenir les joies durant els seus mandats, no poden ser seves.
4: I les ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
3: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició pot caducar al cap de 5 anys, o més en casos agreujats, però amb condicions.
4: Pot prescriure, però s'ha de poder estar en condicions de justificar la data d'adquisició i el vehicle contractual.
3: I amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
4: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar de patrimoni global entre les joies, la seva casa, el cotxe. Jo diria que sí que té un patrimoni superior a 2 milions d'euros.
3: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
4: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
5: Catalunya nit.

0: Són les 10 i 9 minuts. L'Iran i els Estats Units i el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que estan molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra, que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià i que, una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final, per tant, del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Per tant, hi està havent moviments i sembla que cap a la bona direcció. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Totes les parts diuen que l'acord és molt a prop, però també és veritat que no acaben de firmar-lo. Què passa?
1: Doncs mira, que ara mateix sembla que s'està més a prop que mai d'un acord, però recordem que el missatge més habitual d'aquesta guerra, difós per la Casa Blanca, ha estat som molt a prop d'un acord. Per tant, no és estranyar que hi hagi escepticisme i dubtes. Ara bé, si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores sí que tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura, la signatura d'aquest memoràndum que esmentaves, per aquest mateix diumenge a Ginebra, a Suïssa.
0: El vicepresident dels Estats Units s'ha afanyat a fer puntualitzacions, eh? Les notícies mai són clares, eh? Últimament, quan parlem dels Estats Units.
1: Mai. De fet, un J.D. Vance que ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Un Vance que ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran. Això és una informació que ha corregut força les últimes hores. Com tampoc s'alliberaran, diu, els embargaments en curs contra l'Iran. Diu que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores sí que els beneficis econòmics fluiran cap a aquell país i també cap al conjunt de la regió.
0: Ja veurem què és el que passa, però què està previst que succeeixi a partir d'ara?
1: Bé, a partir d'ara ens caldrà paciència, perquè no m'estranyaria que dilluns seguíssim igual, eh? Però, en tot cas, tenim aquest optimisme que ha expressat la Casa Blanca de cara a diumenge, i caldrà esperar també que cap part entorpeixi el curs actual. Què vol dir això, doncs? D'una banda, les mirades posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban, i també caldrà que Donald Trump es contingui, perquè el tenim molt excitat. Penseu que aquest diumenge, ho hem anat avançant, és el seu aniversari, 80 sí. anys, té una festa preparada als jardins de la Casa Blanca que també han portat molt de controvèrsia, i a més l'estan exaltant una mica perquè estan traient, ara mateix en directe, estan traient allò del centre Kennedy, que ell va afegir centre Kennedy i Trump, doncs sí. Ara estan traient les lletres de Trump, cosa vaja. Que segur que no el té gens content, i ja sabem que a Trump, doncs, tot el que li afecta personalment, per desgràcia, ho acaba traslladant a la política seriosa, la que afecta als Estats Units i a tot el món. I després, doncs, també caldrà que a partir d'ara la signatura d'aquest memoràndum a Ginebra, d'aquest diumenge, doncs, vagi seguit de l'èxit de les negociacions que hauran de venir, perquè els detalls tècnics de l'acord trigaran ben bé un parell de mesos a establir-se. Això ho han corroborat a fons de la Casa Blanca. Per tant, fins que tot no estigui al sac i ben lligat, poden passar ben bé això. Un parell de mesos, estem parlant de 60 dies, per tant, molt més enllà del Mundial i probablement entrats al mes d'agost.
0: Doncs sí, dates importants. I diumenge, 80 anys, fa Donald Trump. A veure com ho celebra.
1: Gràcies. Ho celebra amb un combat de wrestling.
0: Ah, sí?
1: És que, clar, tot té bastanta... Podríem dir que, segons com, si no fos per la seriositat que hi ha al darrere, doncs és com bastant còmic, no?
0: Sí,
1: pensa
0: sí,
1: que,
0: sí.
1: A més a més, a les últimes hores, a la gespa del Mall, allà on hi ha el monument a Lincoln, on està fent la renovació d'aquella piscina que fa de mirall, doncs han aparegut les xifres 8647, que vol dir... El 86 és una xifra que s'utilitza per dir que algú se l'ha de votar, és a, fins i tot se l'ha d'assassinar, i 47 és el número de Trump, és el 47è president dels Estats Units. Per tant, entre una cosa i l'altra, crec que no està massa tranquil.
0: Doncs Déu-n'hi-do el panorama. Gràcies, Oriol.
1: Bona nit.
0: I per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el petroli en més d'un 3% fins als $87 per barril de Brent, i les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces.
2: Bé, anirà bé si aquesta contenció dels preus del petroli, en aquest cas, que ha baixat al dia d'avui, doncs es manté, perquè el cas és que el preu dels combustibles va empènyer la inflació el mes passat. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, és una dècima més que a l'abril, això són dades de l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte a l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures que va aprovar, com ara la rebaixa de l'IVA, i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment es mantindran vigents fins a finals de mes aquestes ajudes. El que es va abaratir van ser la llum i el gas, que al maig també tenien beneficis fiscals, però en aquest cas els han perdut a partir d'aquest mes de juny.
0: Ha arribat a un quart d'onze de la nit. L'expresident valencià Carlos Mazón ja tenia informació de les conseqüències de la Dana el mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa, bona nit.
3: Sí, bona nit. Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, ja havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i també l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada i aquestes informacions les comparteixen els mateixos consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran.
0: I el primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. Quines instruccions dona als seus consellers?
3: L'expresident valencià, poc després de les 8 del matí, demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament dels centres escolars. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calma a la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: Gràcies, Alba.
3: Adeu, bona nit.
2: Passen ja dos minuts d'un quart d'onze de la nit. Avui hem sabut que el 16 de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i per l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Ens ho amplia des de Brussel·les Bruno Forteamires. Bona nit.
4: Hola. Bona nit. Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
5: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general. Es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
4: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
6: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
4: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del Tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
2: Gràcies, Bruno. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb més crònica internacional.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
8: Quina ratxa! Quants maig portes?
7: 150.
8: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
9: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
10: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
11: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
10: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
12: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
10: De la mà dels que hi treballen.
13: Soc part d'una cosa immensa.
10: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: El Papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial d'estat amb una incidència d'última hora. L'avió que l'havia de portar de Tenerife cap a Roma ha patit una avaria quan ja estava a punt d'enlairar-se. Després de baixar de l'aparell, el pontífex ha acceptat l'oferta del rei Felip VI de tornar amb l'avió oficial de la Casa Reial Espanyola. La resta de la comitiva ha viatjat més tard en un vol d'Iberia enviat des de Madrid. En l'últim dia a les Canàries, Lleó XIV ha defensat la immigració com una oportunitat d'enriquiment mutu i ha tancat la visita amb una missa al port de Santa Cruz de Tenerife.
17: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
18: Ce que nous pouvons.
2: Doncs ve un missatge que arriba justament el dia que la Unió Europea arriba a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor avui del nou sistema comú d'asil. S'acaben 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel justament van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant al socialdemòcrata Scholz com al conservador Merz. Berlín, Jordi Regàs.
19: Bona nit. Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples, amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil, amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
20: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
19: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
2: Doncs bé, en un comunicat conjunt, diverses entitats i ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor factor humà per prioritzar el control policial.
15: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.

0: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els migrants instigada per l'extrema dreta. Avui han tornat a suprimir el transport públic a mitja tarda per evitar desplaçaments i enviar abans la gent cap a casa. Tenim un enviat especial a Belfast. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Avui heu visitat algunes de les zones on aquesta setmana hi va haver violència contra els immigrants. On heu estat i què hi heu vist, Quim?
1: Mira, la major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes però britànics, com el que hem visitat a l'est de la ciutat, banderes britàniques per tot arreu, murals de paramilitars loyalistes i homenatge als caiguts en el conflicte nord-irlandès del bàndol pro-britànic han omplert o omplen la zona on hem estat avui. Aquí l'atur és molt mal, molt elevat, l'atur, volem dir, és molt més elevat que en altres indrets de Belfast. Adrian Gelke és politòleg de la Queen's University de Belfast i ens ha explicat qui viu en aquests barris.
2: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
1: Els que van cremar cotxes i cases d'immigrants eren joves encaputxats, però els instigadors a través de la xarxa social són partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta, amb l'ajuda d'actors estrangers com Elon Musk i amb la col·laboració també de paramilitars unionistes.
2: Aquest és l'element més preocupant, ja que sembla que alguns actors paramilitars del passat ja estan jugant un paper, no els líders. No està autoritzat des de dalt d'aquestes organitzacions paramilitars, sinó a nivell local. Alguns són antics actors paramilitars, persones que estan formalment involucrades en el conflicte d'Irlanda del Nord, ara s'han involucrat en això.
0: Ens imaginem, Quim, que la comunitat immigrant que viu aquí a Irlanda del Nord deu estar atemorida.
1: Sí, tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre, especialment a la nit, o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens explicava el doctor Satyavir Shingal, que és president de l'Indian Community Center de Belfast.
3: They have the night duty.
4: Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu amb taxi.
1: Aquest doctor, que va arribar fa 25 anys a Irlanda del Nord, ens deia que sense les infermeres índies, la sanitat pública nord-irlandesa hauria de tancar d'un dia per l'altre. Ell llançava aquest missatge als violents.
5: Do not throw, stones or grenades.
4: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estem contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
0: A veure si l'escolten. Gràcies, Quim. Bona nit.
1: Vinga, bona nit.
6: Avui, als parquets nord-americans, s'ha sentit un toc de campana històric. És Elon Musk donant el tret de sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, un debut borsari que l'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Roger Santaló, bona nit.
7: Bona nit.
6: És que resulta que la sortida al parquet encara l'ha enriquit més.
7: Sí, ja era la persona més rica del món i ara s'ha convertit en el primer bilionari de dòlars de la història. Tot perquè el valor de SpaceX s'ha disparat encara més del que es preveia en un primer moment. Fa poca estona la sessió del Nasdaq s'ha tancat i l'acció tenia un preu de 161 dòlars. Per tant, ha pujat gairebé un 20% respecte als 135 dòlars que es preveien de sortida. De fet, l'arrencada ja està fulgurant i han calgut dues hores per ajustar el preu de sortida, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars per acció. Musk diu que aquest finançament els apropa als seus objectius.
8: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment espacial.
7: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars.
0: Doncs mentrestant hi ha gent patint per la seva feina, a Nissan la majoria dels treballadors han acceptat l'ERO, que planteja l'empresa que a l'últim moment va reduir el nombre d'acomiadaments fins a les 195 persones.
7: Sí, ho han votat en referèndum aquest matí i més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. Fins i tot hi ha hagut un resultat favorable al centre de recanvis del Prat de Llobregat, on hi haurà la majoria d'acomiadats, un centenar. L'empresa també va oferir millorar les indemnitzacions i pagarà al final 50 dies per any treballat als afectats.
0: Gràcies, Roger. Fem una pausa d'un minut i mig i a la tornada parlem d'aquest informe de l'UNICEF que ha revelat que els menors catalans tenen el seu primer mòbil de mitjana, per tant, alguns abans, alguns després, als 11 anys.
3: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: 300 grams de paraules.
11: Mig litre d'actitud.
10: Una cullerada de silenci.
11: Dos reflexos de llum.
10: 5 quilos de cadira.
11: I si convé, 150 grams d'ulleres.
10: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
12: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
13: Contes, novel·les, poemes, cançons...
12: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
14: El Tot Gira arriba el cap de setmana total.
15: Atenció!
12: Dissabte comencem a les 4 amb els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
14: Sis, Barça-Holborg. Comença la Final Four de la Champions d'handbol pel Barça.
12: Des de Colònia amb Ramon Salmurri, Pira Morros i Sergi Camps.
14: A les 8, Tenerife-Barça. Tercer partit de les semifinals de l'ACB.
12: I a les 9, Zamora-Sabadell. Anada de la final del play-off descens a segona. I la final de la Champions de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta busca la segona Copa d'Europa.
14: I diumenge, a partir de les 3, la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
12: Després, la final de la Champions d'handbol de Colònia i el Penya València de la Sèrie de l'ACB.
14: A més, connectats amb la Sony Germà als Estats Units per l'inici del Mundial de Futbol.
12: Tot gira.
14: Dissabte de 4 a 11 i diumenge de 3 a 10 amb David Clopés.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
6: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. Cèlia Forment.
16: L'informe diu que el 90% dels menors han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
17: Ràpidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
16: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet.

0: El pare del nadó maltractat que van haver d'hospitalitzar al Vall d'Hebron al març va admetre a la seva família que en algun moment havia tractat de forma brusca el nadó. Avui han declarat els familiars de la criatura, tant paterns com materns. La majoria no van poder veure el bebè la setmana abans que l'ingressessin a l'hospital. Montse Mir.
1: El pare, que està en presó provisional sense fiança, va admetre que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Ho ha explicat el seu germà, l'oncle de la criatura, que ha descrit el seu germà com un home d'una gran envergadura i maldestre, però que mai ha tingut actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb aquesta descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars que han declarat a la Ciutat de la Justícia han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que millor que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del bebè i que enviava fotos al seu cosí, metge del Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: El Teatre Lliure ha retirat Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada a causa de l'entrevista falsejada a Montserrat Caballé. La direcció del teatre, per tant, descarta el muntatge previst dins la programació 2026-2027, on sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Humà, el conde de Torrefiel i Pol Guasch. Marta Vives, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què ha passat amb aquesta obra que havia de dirigir en Lluís Pasqual, però que finalment ha saltat de la programació?
1: Doncs mireu, segons ha explicat Lluís Pasqual a la tarda de Catalunya Ràdio, i també ho ha fet el director del Lliure, Julio Manrique, feia 2 anys que s'estava gestant aquesta possible col·laboració de Pasqual, que, recordem, és un dels noms claus en la història del Lliure, per la celebració d'aquest 50 aniversari. Es tractava de la direcció d'una obra basada en el monòleg del gran inquisidor dels germans Karamazov, de Dostoievski, que havia de comptar amb l'actor Pablo Derqui com un dels intèrprets. Resulta que quan fa una setmana es va esclatar aquella polèmica de l'entrevista falsejada de Montserrat Caballé, que va destapar Judit Martín perquè hi posava la veu, els de Lliure van mostrar la seva preocupació davant d'aquest fet al Pasqual per veure com això podia afectar, doncs, a ell i també a la institució. Segons la tarda, Pasqual va minimitzar aquesta polèmica, la polèmica de la Montserrat Caballé, va dir que es tractava d'una simple xafarderia, però tot i així, veient la preocupació dels responsables del Lliure, els va proposar retirar-se del projecte per no perjudicar la institució. 48 hores més tard d'aquesta conversa, els responsables de Lliure van decidir acceptar aquesta proposta i, per tant, van descartar l'obra de la programació d'aquesta celebració. Així ho ha explicat també en Julio Manrique a la tarda.
2: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació i també li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safreig i també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
0: Per tant, Lluís Pasqual, que serà un dels noms fundacionals absents d'aquests 50 anys, però sí que l'aniversari del Lliure desplegarà, Marta, moltes activitats per celebrar aquesta efemèride.
1: Sí, de fet, Agnès concentrarà tot el que té a veure amb aquests 50 anys el primer trimestre de la temporada, per tant, estem parlant del setembre a desembre. Entre d'altres, doncs, inclourà una exposició sobre escenografia en homenatge al fundador i l'ànima del Lliure, el Fabià Puigcerbé. Recuperarà, per exemple, 2 obres estrenades als anys 70 a la Sala de Gràcia, com són La senyoreta Júlia i la vella Helena, però revisitades per directors millennials com Miquel Masfiol, que, atenció, té la intenció d'acampar al Lliure de Gràcia durant uns dies, durant una setmana sencera, per investigar, diu, què queda d'aquella passió, d'aquells inicis dels fundadors del Teatre Lliure, què queda i què se'n conserven les generacions que han vingut més tard. Serà divertit, si
0: Home,
1: més no.
0: Home, haurem d'estar atents a les conclusions, i tant.
1: I anirem seguríssim. A més, es publicarà un llibre per reivindicar els oficis a l'ombra, els que estan fora de focus del teatre, a través de les històries personals dels seus treballadors, i cada setmana hi haurà lloc pel que han anomenat Dimecres d'Aniversari, que és un espai de trobada entre diferents artistes de disciplines diverses, d'abans, que d'alguna manera també estaven relacionats amb aquests inicis del Teatre Lliure, com Cesc Gelabert, Lluís Omar, Carme Portacelli i Josep Pons, amb artistes de plena actualitat i més joves, de les generacions més joves, com Marcos Morau o Clara Aguilar.
0: I quines són les obres destacades de la temporada?
1: Sens dubte, la inaugural, l'òpera de Tres Rals, dirigida per la Marta Pazos, que recordem que ara, en primer lloc, inaugurarà també aquesta edició del Festival Grec. Després també un drama romàntic de la Lucía Carballal, protagonitzada per Vicky Luengo. David Selves dirigirà un Enric IV antisistema, ens han dit. El llibre de Pol Guasch, aquella meravella, aquell relíquia, saltarà a l'escenari, com també la versió teatral de la pel·lícula de Visconti, Rocco i els seus germans. A més, Manrique, que cada any doncs, dirigeix una de les obres, recuperarà una obra que va estar truncada per la pandèmia, que es deia La necessitat d'una illa, que parlava sobre la importància del fet teatral, doncs també la farà, però a l'espai lliure, i es programarà de nou l'herència, aquella monumental herència de Matthew López sobre la generació que va viure la irrupció de la sida als Estats Units, una història de 6 hores, però us puc assegurar que passen ràpid, sobre llegats i memòria i que no us heu de perdre.
0: Doncs escolta'm, quina temporada que ens espera, boníssima. Quan es podran comprar les entrades?
1: A partir de divendres que ve, d'aquí una setmana, a les entrades generals hi estaran a la venda.
0: Molt bé, doncs apuntat. Gràcies, Marta, bona nit.
1: Adéu-siau, bona nit.
3: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa de Catalunya Ràdio Les Dones i els Dies que presenta Montse Virgili.
4: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
3: Ha afegit que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
4: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom t'escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
0: I ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney. És una icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani, Xavier Palau.
5: Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
6: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
5: Homosexual, declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
3: Dos minuts i mig i arribarem a 3:15. Francesc Ripoll, bona nit.
7: Hola, bona nit.
3: Moment pels esports, avui amb aquest primer àudio.
8: El València ha sigut claríssimament superior al Joventut, però finalment doncs la penya ho ha pogut maquillar, 90-76, 2-0.
3: Se li està complicant, la penya.
7: Sí, perquè ha perdut, ara ho deia el Macià, 90-76 de la pista del València, perd 2-0 ja la sèrie, les semifinals de la Lliga de Bàsquet. Diumenge que ve l'Olímpic haurà de guanyar per continuar amb opcions de ser la final. Si perd, la penya diu adeu a la temporada, i demà, qui es pot classificar per la final és el Barça, que ho farà si guanya a la pista del Tenerife.
0: Anem amb el següent document sonor del dia d'avui, és aquest. Això és, aviam, so de Mundial, ambient dels aficionats de Bòsnia pels carrers de Toronto, al Canadà. La seva selecció està jugant encara ara, eh?
7: Sí, estan jugant contra el Canadà, precisament. Potser no estan animant tant perquè estan empatant a un, però el Canadà és qui acaba de fer el gol de l'empat. Bòsnia s'havia avançat a la primera meitat. Deixa'm explicar-te que el Canadà ha denegat l'entrada al país a Thomas Partey pel primer partit que ha de jugar a Ghana l'any de dimecres a dijous contra el Panamà. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada del jugador. El migcampista, doncs, es queda a l'hotel de concentració de Ghana, a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervenen els processos d'immigració ni en la concessió dels visats.
3: I tenim declaracions al tot costa de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol.
9: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos, o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no, pero está preparado
7: para jugar. Sobre Lamine Yamal, jugador del Barça, recordem que fa més d'un mes que està lesionat, s'ha perdut el tram final de temporada amb el Barça. Espanya juga dilluns a les 6 contra Cap Verd, convocatòria amb 8 jugadors del Barça, en total 9 catalans amb la selecció espanyola.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc.
7: Que vagi bé, bona nit.
0: Molt bé.

0: Són 3:15 de la nit. Això que estem escoltant és el moment culminant, el clímax de l'acte de dimecres de la benedicció de la Torre de Jesús. A les imatges que ens oferia TV3 va aparèixer un feix de llum i allà sota el director d'orquestra. L'escollit de les grans ocasions i l'escollit també per nosaltres. Ja sabeu que els divendres entrevistem alguna personalitat de l'àmbit cultural i avui li toca a ell. Josep Pons, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel. Com anem?
0: Molt bé, molt bé. No sé tu com has viscut aquesta setmana i aquell moment en concret que ara recordàvem, que no sé si estava gravat, era en directe o què, però en qualsevol cas, com el veu viure?
1: Sí, jo el vaig viure davant de la televisió, eh? Era enregistrat, això era molt complex de fer, perquè eren molts elements, era l'escolania, era el cor... Que, de fet, no s'han dit els elements, no entenc com no s'ha explicat, vull dir, s'ha fet això, però no s'ha donat. Ara, crec que a última hora, davant la llau, van cridar l'Igor i li van dir: Igor, vine, sisplau, i explico, perquè ni el nom de l'Igor es deia, que és el mag... del que ha succeït, o sigui, el que ho inventa tot, des del fanalet fins a tot el recorregut, l'Igor Cortadelles. Esclar, és Escolania, Montserrat, són molts cors, hi havia la gravació de l'orquestra, hi havia també després una intervenció electrònica, feta, tampoc s'ha dit, per Dani López, un noi jove, un músic extraordinari, que és un talent que ha emocionat a mig món. Fixa't que la gent parla de Llagrimeta i és un jove compositor que és un grandíssim talent. L'Enric Giné, que és el que ha enregistrat tot això. Tot era un molt complex, molt complicat, i sobretot perquè d'imatge era difícil, era dificilíssim, això l'Igor us explicaria molt bé, perquè estava el raig de llum que travessava l'església que pujava, que passava davant meu, perquè nosaltres érem just a sota la creu, a una habitació preciosa, que suposo es podrà veure algun dia, però és una habitació sensacional, però que ara està amb obres al voltant. De fet, nosaltres per arribar allà havíem d'agafar dos ascensors, tota l'orquestra, els ascensors no hi cabia més de 4 persones, perquè eren ascensors d'obra. O sigui, va ser una aventura immensa poder enregistrar tot això amb drons. Va ser molt, molt emocionant, aquesta és la veritat, i el resultat ha estat magnífic.
0: No sé, Josep, si perquè hi ha gent que n'ha parlat, evidentment allò va ser molt gros, els Jocs Olímpics del 1992, tu vas ser el director musical de les cerimònies, allò és pràcticament insuperable, però no sé si una mica també hi havia aquest aire de transcendència, allò d'audiència més enllà de Catalunya, molt més enllà.
1: Jo era una criatura, llavors, imagina't. Tots érem molt joves, era un equip molt, molt jove. Jo el record que en tinc és d'un equip cohesionadíssim, evidentment en la part artística, amb el Manel Huerga al capdavant, amb una il·lusió enorme. I sí, nosaltres érem conscients que era un fet extraordinari. Ara, clar, pensa que es va fer aquells Jocs Olímpics que hi havia els primers ordenadors, no hi havia telèfons mòbils, o sigui, era el fax, va ser unes olimpiades amb fax.
0: Clar, clar. Tu parlaves ara de l'Escolania, que els escolanets que van estar molt presents aquests dies en la visita del Papa, tu també en vas ser d'escolanet.
1: Exactament, sí. Jo també vaig anar a l'Escolania als nous 14 anys. És la sacsejada més gran de la meva vida i el que m'ha marcat a la meva vida i del que, vaja, ho agraeixo amb cos i ànima.
0: És allà que vas veure que series director musical, director d'orquestra, i no, per exemple, tocar un instrument o cantar?
1: No, jo, evidentment, per entrar a Montserrat has de passar una selecció musical, ja, diguem, no hi entres, sinó perquè almenys en aquell temps era així, perquè hi havia molta, molta demanda. Jo allà faig conscient que vull ser músic, o sigui, és un cas de vocació, i parlo amb els meus pares. Tinc encara la fotografia del moment, jo tenia 12 anys, i amb els meus pares els dic: jo vull ser músic, vull que la meva vida vagi a la música. O sigui, és un cas de vocació absoluta, o de realitat, perquè potser no sabia fer res més, no? Però sí que ho faig conscient. Jo durant uns anys vaig pensar que fos concertista de piano i vaig començar a fer recitals, però vaig descobrir que era més feliç compartint que no pas exhibint-me jo sol, no? Jo sol amb el piano i el públic no em donava la satisfacció que em donava quan tocava trio o quartet que compartia amb altres músics. I d'una manera natural això em va portar a la direcció, eh? O sigui, va ser un camí molt, molt natural. El que sí que és cert és que jo començo a fer música als 8 anys i no he aturat mai, o sigui, mai, és que ni el servei militar, perquè el servei militar vaig tocar tocava el trombó amb una banda, o sigui, no he aturat mai, o sigui, l'assaig, actuacions, ha estat una constant des dels 10 anys que entro a Montserrat fins ara.
0: Fins ara que, veient el currículum, veig que l'any que ve en farem 70.
1: Exactament, Manel.
0: Ah, sí. Que Déu-n'hi-do, són...
1: Molts anys. Fent el mateix.
0: Molts anys, fent el mateix, però Déu-n'hi-do el currículum i l'evolució també. Ara el que tenim per endavant és el 8 de juliol, la clàssica a la platja, que també la dirigeix el Josep Pons. Després, aquest és un concert gratuït. L'endemà arribarà Falstaff al Liceu i finalment el 24 de juliol...
1: És l'adeu, sí.
0: Tancaràs una etapa de 14 anys dirigint l'orquestra i el cor del Liceu amb el teu admirat Mahler. Això ho deus haver triat tu o què?
1: Sí. Em van demanar com t'agradaria. Penso que és l'adeu perfecte, aquesta sinfonia. Sinfonia que parla de l'amor, no? Però em vaig despedir a l'Orquestra Nacional d'Espanya, ja, a la ONE, amb la 8a sinfonia de Mahler, i penso que és la manera de dir adeu perfecta, vaja, perquè el públic emociona a tothom, a músics, perquè sigui un teatre com el Liceu, que a més ha dissenyat un cast de pell de gallina, o sigui, és el millor cast possible per fer la 8a de Mahler. Penso que serà molt emocionant, i sí, és el meu adeu. Si és l'últim dia, el 24, el 25 ja cedeixo la torxa a un altre, que bé, que li desitjo el millor i penso que faran una feina extraordinària. Han estat 14 anys meravellosos, hem tingut de tot, hem treballat molt, moltíssim, i queda per la ciutat i pel país una orquestra de primera línia mundial. Jo me'n sento molt orgullós, deixo molts amics, vull dir que ja som com una família ja, me'ls estimo moltíssim. Jo els hi deia a l'orquestra fa 2 anys, perquè l'última renovació ja vaig dir que era impossible tornar a renovar, va quedar escrit en el meu contracte, i a l'orquestra els hi vaig dir: jo me'n vaig no perquè no us estimi, sinó precisament perquè us estimo molt, me'n vaig, i penso que toca. Després de 14 anys, una de dir adéu. Són molts anys. En la vida d'un director és un miracle que tinguem aquesta relació després de 14 anys.
0: Són molts anys que has fet moltes coses... i que, a més, no pares, també amb coses paral·leles, vull dir que anem veient per diversos llocs. Una prova és que avui mateix, que preparàvem les notícies i parlàvem dels 50 anys del Teatre Lliure, doncs l'orquestra que tenia el Teatre Lliure i que va tenir molts anys, la vas fundar i dirigir tu mateix, i estaràs també en aquest aniversari. I ara el següent pas, Josep, cap a la Deutsche Radio Philharmonie, que ja estàs dirigint, també, aquesta orquestra.
1: Exactament. M'ha cavalcat, això m'ha anat passant sempre, vull dir que el Lliure cavalca amb Granada, l'últim any de Granada cavalca amb la Nacional, l'últim any de la Nacional cavalca amb el primer del Liceu, i l'últim del Liceu cavalca amb aquest. O sigui, no he tingut ni un tall net ni un any entremig, cosa que ha fet que no he passat cap dol, però sempre, diguem, llavors ha estat apretat. A veure, estic molt content perquè els llocs on he estat, de tots en sóc un horari, no? Si l'orquestra ha decidit que en sigui un horari a Granada, a l'ONE, i aquí també el patronat ha decidit, doncs, que sigui director honorari, per tant tindré un lligam, i això és el valor amb el que em quedo, el que, diguem, els grups on he estat, doncs, vulguin seguir tenint un contacte, no?
0: Sí, del Liceu.
1: És que és molt intens la relació director, o sigui, la majoria de vegades acaba malament això.
0: Doncs mira, del Liceu te'n vas amb la medalla d'or, però és que a més recordem que, bé, ja ets Premi Nacional de Música, que els teus enregistraments, perquè també hi ha una cinquantena d'àlbums, han rebut fins i tot Grammys, i ara ens queda molt poc temps. No sé què et queda pendent per fer, quina és allò, la nota pendent que et posaries.
1: Però és que, mira, tal com jo tinc la carrera, la nostra carrera, no és una carrera d'obstacles o de premis o de cromos, és el menys important. Els agraeixo moltíssim, però no és això. És, hosti, que la nostra professió, que el que faig jo, el que és la música, una altra cosa és el món de la música, que hi ha molt soroll en el món de la música, i costa molt distingir el so del soroll. El que és estrictament la música, que vol dir els assaigs, l'estudi de la partitura, intentar entendre la mà del compositor, el concert, això és exactament el mateix que es feia al segle XIX, el mateix que es feia al segle XVIII, el mateix que es feia al segle XVII. O sigui, els comentaris avui a l'assaig, jo he tingut assaig avui, un parell d'assaig, a la pausa amb els cantants... és exactament el mateix que passaria el 19 per la gent que s'estima la música. I això és el que em fascina. I aquest és el camí, d'intentar aprendre una mica més que aquesta lectura, que perquè la partitura no deixa de ser un mapa. El que pensa el compositor i acaba plasmant a la partitura és només una part del que ell vol. Per tant, és feina nostra no només entendre les notes, sinó entendre el que hi ha entre les notes, el que hi ha sota les notes, i el que deia Mahler, que deia la partitura hi és tot, menys lo essencial. Saber trobar aquest essencial. Aquest és un camí que no para. O sigui, és un camí... Per tant, si cada dia en sabem una miqueta més, això és el que toca. No, l'altre, ho agraeixo l'ànima, eh? Ho repeteixo, Manel. I n'estic molt orgullós, però no és el... el repte no és aquest. Per tant, si em demanes què voldries, és cada dia saber-ne una mica més, cada dia entendre una mica més i cada dia viure amb més profunditat aquest espai que és la música, que té més d'espiritual que de tècnic, en definitiva.
0: Doncs que així sigui, des de nascut a Porreig, voltat per tot el món, que acabi d'anar bé el tancament d'etapa al Liceu amb aquesta cirereta de Mahler. Ha sigut un plaer tenir-te aquí aquest divendres. Bona nit, Josep.
1: Igualment, Manel, t'ho agraeixo molt. Adéu-siau.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: sé si hi haurà una mica de marinada de juny o alguna cosa així, però l'altra opció seria també que pogués fer molta calor.
1: Jo crec que va per aquí la cosa, no?
0: Podria ser, a veure. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit. Va per aquí la cosa. És una cançó d'Aaron Taylor que es diu Summer in June, perquè aquest cap de setmana encara estem a la primavera, no ens n'oblidem, però serà d'estiu. Les temperatures avui ja han pujat força. Avui ja hem arribat altre cop als 35 graus a Vinebre, Artés, molts valors de 30, 32 graus. I el cap de setmana pujaran més, pujaran una miqueta més dissabte, amb màximes les més altes cap a Ponent, que poden arribar als 36 graus, molts valors de 30 graus fins i tot a la costa i per sobre. I diumenge, una miqueta més. Diumenge, fins i tot aquests valors més alts podrien arribar als 37, 38. Ja veurem si encara una mica més. Per tant, calor d'estiu, amb sol. Dissabte, un dia radiant, amb molts pocs núvols, més que avui que no n'hem tingut. Alguna nuvolada de tarda, però inofensiva. I diumenge, també fruit d'aquesta mateixa calor, sí que hi pot haver alguna tronada de tarda cap al Pirineu.
0: Doncs a mi l'estiu m'encanta.
1: Sí,
0: mira.
1: Jo trobo que el juny i aquesta temperatura bé, està bé. Sí.
2: Està molt bé.
1: S'ha d'aprofitar.
0: Després... Estem preparats.
1: Sí, oi que sí? Doncs sí. Ja està. Que vingui el cap de setmana.
0: A gaudir-ho fort. Gràcies, Gemma.
1: Adéu.
2: Bona nit.
0: Doncs, Agnès, déu-n'hi-do la setmana.
1: Home, han passat moltes coses.
0: Sí, crec que ens hem guanyat un relax de cap de setmana.
1: Sí, enfilem el cap de setmana, no?
0: Crec que sí, però dilluns a les 10 aquí, eh?
1: Això mateix, puntuals. Bona nit.

0: èxit, bon partit de la selecció canadenca, superior per mi la de Bòsnia, però empat a un en aquest partit de divendres de la nit. Per als despistats, en el segon partit del Mundial, aquest de Canadà contra Bòsnia ha estat el tercer, el segon va ser de matinada, la matinada passada, Corea 2, República Txeca 1. Va marcar Corea al minut 80 el gol de la victòria. La pròxima matinada, a les 3 de la matinada, hora catalana, debutarà una altra anfitriona, l'altra anfitriona, els Estats Units de Mauricio Pochettino. És l'última anfitriona que debuta a les 3 Estats Units-Paraguai. Demà jugarà al Brasil a les 12 de la nit, partidàs Brasil-Marroc. Aquesta nit potser podem parlar amb un brasiler internacional, brasiler molt estimat a Barcelona, ex del Barça. Avui, al Tot Costa, hem pogut parlar amb Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, entrevista al Tot Costa de Luis de la Fuente, que ha parlat de la Minya Mal a 3 dies del debut de la selecció espanyola contra Cap Verd. Serà dilluns vinent a les 6 de la tarda. De la Fuente ha dit que la Min està preparat per jugar, però per com ho ha dit, podem descartar que sigui titular, cosa que era previsible, fa un mes i mig que no juga, i veurem quants minuts té, si és que finalment acaba tenint algun minut. A mi no m'ha quedat tan clar que Lamine jugui segur dilluns contra Cap Verd. Després en parlem. Més notícies del Mundial. A Thomas Partey no l'han deixat entrar al Canadà i han denegat el bigot pel procés judicial en què està immers per denúncies per violació. El jugador del Villarreal no podrà jugar amb gana el dia 17, la setmana vinent, a Toronto contra el Panamà, que és la selecció que entrena un conegut i estimat nostre, el danès Thomas Christiansen. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: del sud de la mitjanit a Catalunya Ràdio i serem cada dia durant aquest Mundial per recollir la jornada mundialista i el que faci falta, segona edició, la del divendres 12 de juny. Ja podem saludar la Sònia Gelmà, enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: Com ha anat el dia?
1: Bé, profitós.
0: Profitós, no?, amb aquesta entrevista a Luis de la Fuente. Després recuperem el més interessant. Fa molta calor, continua fent molta calor i xafogó a Chattanooga.
1: Sí, fa molta calor i molta xafogó. I afortunadament per la selecció espanyola, els dos primers partits el jugar a Atlanta, però el jugar en un estadi climatitzat, perquè realment aquestes temperatures es faran durs als partits.
0: També passarem aquesta nit amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Hola, bona nit.
0: I també saludem des del principi l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
0: Algú es va quedar ahir a la nit en directe a veure les 4 de la matinada el Corea 2, República Txeca 1, finalment?
3: No.
0: Però Ricard, tu has recuperat el partit.
2: Al matí l'he vist, sí, l'he vist al matí.
0: I què tal, què tal?
2: Bé, doncs m'ha agradat Corea, m'ha agradat... Tinc la sensació que ha acceptat la responsabilitat de ser l'equip dominador i proactiu, i molt poc de República Txeca, tot i que s'ha avançat el marcador per una jugada de pilota aturada o un out lateral. Però vaja, els coreans crec que tenen un equip de mig cap endavant atractiu.
0: Tu li tens apreci a Corea per l'experiència de fa 24 anys al Mundial
2: de
0: Reds.
2: Sí. Però la veritat és que m'ha agradat, perquè barregen molts jugadors de mig camp cap endavant, Kangin Lee, Paik, Huang, l'altre mig centre, que m'ha encantat la seva capacitat per arribar, Son com a davanter, molts futbolistes de qualitat, i s'han mostrat, han tingut capacitat. Potser han començat jugant molt directe, però la segona part s'han ajuntat molt bé per dintre i han capgirat un marcador contra la República Txeca. Defensivament és potent.
0: Saps que fa uns minuts a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio li hem tret la pols a la samarreta que vas emportar-te de Corea l'any 2002?
2: Mira, he pensat amb ella avui.
0: Les coses com són.
2: Sí, doncs mira, volia comentar-ho al tot costa quan he parlat de què havia descobert, però no he volgut embolicar-me més perquè estàvem també pendents del Luis de la Fuente, i he recordat aquelles samarretes que vam comprar
0: encara,
2: amb el Marcos.
0: Encara hi és, encara la tenim aquí. Sí, sí.
2: Que bo.
0: Sí. I li hem tret la pols i li hem fet una ullada, perquè aquesta nit també ens acompanya a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio el Jaime Segura, que ahir, al final del programa...

0: Ens va alertar que té una col·lecció de samarretes del Mundial 94. Té totes les samarretes de totes les seleccions, 24, que van participar en el Mundial dels Estats Units de 1994. I no només té les samarretes dels jugadors, sinó que també dels porters i, atenció, dels àrbitres. Jaime, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: I quantes samarretes tens d'aquell Mundial?
1: D'aquell Mundial, tinc que calcular exactament, però al voltant de la cinquantena. Primeres equipacions, segones equipacions, tal com deies, i també, bueno, pues, ja vam fer la fricada absoluta de la col·lecció amb les samarretes dels àrbits, que aquell Mundial va ser la primera vegada que no anaven de negre.
0: Que anaven amb els puntets, eh? De fet, el Jaime s'ha presentat a la ràdio amb la samarreta, per exemple, de Pagliuca.
1: Correcte.
0: Selecció italiana, finalista a Los Angeles. De l'altre porter.
1: Tafarel.
0: De Tafarel amb la selecció brasileira. I de l'àrbitre que va xiular aquella final, que no recordo si era Sandor Pool o vés a saber. No, Sandor Pool va ser el de Luis Enrique. També portes la samarreta de Luis Enrique en aquell Mundial, la blanca, que va rebre
1: el
0: cop de colze de Tassotti. És espectacular. Després us ensenyarem imatges, però ets una mica friqui amb això de les samarretes.
1: Bastant. Sí. La col·lecció llarga.
0: Després en parlem. L'Eli Espuny és a la producció, el Salva Pou és a l'estudi 5 i al control central hi tenim l'Andrea Martínez, com ahir a la nit. Després hi entrarà més gent, però de moment ens hem de conformar amb el Sergi Andreu.
2: Què tal, Xavi, com anem?
0: Sí, bona nit, tot bé?
2: Bé, molt bé. Sí. Gran Mundial. Per mi és el Mundial que més partits vaig veure, el del 94.
0: És possible, sí.
2: Va agafar amb 18 anys
0: sí,
2: i el
0: recordo... Teníem temps lliure, no?
2: Exacte. El recordo moltíssim.
0: Han passat més coses avui, Sergi, més enllà del Mundial. Per exemple, el Barça ha confirmat que presenta una querella, de fet ha presentat ja la querella de conciliació contra Florentino Pérez per la roda de premsa de fa unes setmanes, i el que reclama és que el president del Madrid es retracti.
2: Recordem que Florentino acusava el Barça de robar títols al Madrid en el context del cas Negreira. El Barça vol que el president de l'entitat blanca doncs rectifiqui, ja que aquestes relacions, diuen, són calumnioses, ofensives per la imatge i la reputació del Barça. Si no ho fa, el club blaugrana presentarà finalment una querella criminal.
0: El Roig Arena aquest vespre s'ha jugat el segon partit de la semifinal ACB entre el València i el Joventut Badalona.
2: Ha tornat a perdre la penya, i en aquest cas de forma clara. 90-76 en un partit en què sempre ha anat per sota en el marcador. Ara la sèrie passa a Badalona. El tercer partit és diumenge a les 8.
0: Arribar a aquest partit, a aquest tercer partit, amb 2-0 per València. A la Corunya s'ha jugat el primer partit de la final de l'hoquei lliga entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada.
2: I males notícies per l'Igualada, que ha perdut bé, eh? 8-2 ha guanyat el Liceu. El segon partit també serà a Galícia, diumenge a 8:45.
0: El Sant Andreu i el Mataró han jugat el partit pel tercer lloc de la Champions femenina de waterpolo.
2: Ha guanyat el Sant Andreu 11-9, Sant Andreu tercer, Mataró acaba quart. Per cert, Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu, ha anunciat que plega després de 12 anys al capdavant de l'equip barceloní.
0: La final femenina s'ha jugat entre l'Olimpiakos i el Ferenbaro.
2: I se l'han dut l'Olimpiakos, l'equip grec, als penals.
0: Demà l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina, també a Malta.
2: Sí, a les 9 contra el Prorreco italià.
0: Tot és a punt, tot està a punt a Colònia per la Final Four de la Champions d'handbol. El Barça juga demà semifinals contra l'Aalborg danès.
2: Estarem molt pendents. Demà a les 6 de la tarda, Barça jugarà contra l'Aalborg per un lloc a la final a les 3 primeres semi entre el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín.
0: Tots aquests partits, totes aquestes competicions, demà tot gira, sí. Sens falta. Primera jornada d'entrenaments al circuit abans del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1 de diumenge.
2: Una primera jornada molt marcada per la calor, 50 graus a la pista. El McLaren de Norris, vigent campió del món, ha estat el més ràpid, amb només 9 mil·lèsimes d'avantatge sobre el Mercedes de George Russell. El líder del campionat, Antonelli, ha acabat cinquè, mentre que Sainz i Alonso han estat 14è i penúltim, respectivament. Demà a les 4... entrenaments oficials.
0: Tot això el dia que el Girona ha anunciat el seu primer fitxatge per la pròxima temporada segona.
2: Sí, Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès, compta de 2 metres i 4 centímetres, que arriba procedent de la primera divisió hongaresa.
0: De l'Eto. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, com a mínim sentir-la, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Un quart d'hora, una mica menys d'un quart d'hora, finalitzat a Toronto, al Canadà, un Bòsnia 1, el tercer partit del Mundial. Alguna cosa que us hagi cridat l'atenció del partit d'aquesta nit? Sònia, Ricard, Àlex Dalmas, a mi m'ha semblat que Canadà ha tingut molt, però molt poc premi per tot el que ha generat.
1: Sí, a mi...
2: el to físic de Canadà m'ha sorprès.
0: El to físic, han passat per sobre de Bòsnia amb la major part del partit. Àlex, digues.
1: Sí, a mi m'ha agradat molt Canadà. D'entrada, el partit m'ha agradat. Jo és el que m'he passat més bé dels tres que hi ha hagut, perquè també he recuperat aquest matí, no em vaig quedar, però he recuperat Corea, que per cert, dorsal 6 em va agradar molt, no us diré el nom perquè és molt difícil, però em va agradar molt. M'ha agradat Canadà. Jo crec que ho has dit a l'entradeta, ha generat moltes ocasions, acaba amb 13 xuts, 10 des de dins de l'àrea.
0: Hi ha una ocasió increïble que feien a l'interior de l'àrea petita.
3: Un recurs d'un defensa que va al travesser.
1: Sí, la toca el porter primer i després el defensa, exacte, que va al travesser, i ara al final n'han tingut una també molt clara. A mi m'ha agradat molt Canadà, molt. És veritat que és poc premi, però m'ha agradat molt el seu joc exterior, té jugadors ofensius molt bons i a mi m'ha sorprès gratament.
0: Sònia, t'has trobat a televisió en seguir el Canadà-Bòsnia des de Chattanooga?
4: Sí. Sí, jo és que he vist molt poc tros perquè del trajecte de sortir de la sala de premsa de la selecció espanyola fins a arribar a Chattanooga i anar a buscar un lloc on dinar i trobar el partit, diríem que per aquí hem perdut bon tros del partit. Sí que trobes llocs on hi ha pantalles on hi ha el partit, però tenen el costum de posar música i de no tenir el so de la televisió. Llavors és molt difícil seguir un partit, ja, per mi com a mínim, si no tens la narració. Perquè aleshores a la que deixes de mirar cap a la televisió ja no saps què està passant, no? Però vaja, és que he vist poquet, per això coincideixo per això que el que he vist, com a mínim, ja he agafat que Bòsnia estava guanyant i la veritat és que Canadà mereixia fins i tot més que l'empat.
0: Sí, sí, la veritat que sí, a mi, com a vosaltres, la selecció de Canadà m'ha sorprès. Coneixíem a Buchanan, amb el del Villarreal, Larin, que ha fet el gol de l'empat. Ha sortit suplent, oi, Larin?
3: Sí, sí, ha fet el gol quan feia
0: però, vaja,
3: un
0: m'ha semblat un equip alegre, amb molta convicció i que futbolísticament ha fet molt més que no pas Bòsnia, però vaja. A veure, Àlex Dalmas, de les tres seleccions anfitriones, Estats Units, Mèxic i Canadà, quina creus que té més opcions d'arribar més lluny?
1: Mira, jo et diré Canadà. Potser és perquè m'ha agradat molt el que he vist, tot i l'empat. Crec que és una selecció que anirà a més, que ha generat moltes ocasions i que crec que ho pot fer molt bé en aquests dos partits que li queden de grup. Et descarto Estats Units, perquè crec que té un grup difícil amb Paraguai, Austràlia i Turquia, i a mi Mèxic ahir no em va acabar de fer el pes, tot i que em parlava molt bé. Per tant, jo et diré Canadà, que tot i que comenci amb aquest empat, li auguro bon futur.
0: Sònia, tu?
4: Jo tinc la sensació que arribarà més lluny més Mèxic, però és veritat que el seu primer partit no va ser, vaja, va estar un punt decebedor.
0: I el Ricard Torquemada, a quina de les tres seleccions anfitriones veu més lluny?
5: Estats Units, Xavi, crec que confio molt en una selecció que em va agradar molt l'últim Mundial, que en Pochettino segurament haurà millorat algunes qüestions col·lectives i tinc molta esperança a veure què passa aquesta matinada, un partit molt complicat que serà el bateig d'Estats Units al Mundial.
0: Ara en parlem. El Jaime Segura, de les tres, a qui veu més enllà?
6: Jo agafaré Mèxic.
0: Sí?
6: Sí, jo crec que té un molt bon entrenador per una cita com...
0: Javier Aguirre.
6: I, bueno, hi ha jugadors que joves que han, bueno, molt de talent. I, a veure, també és veritat que el partit d'ahir no pots agafar moltes conclusions perquè va ser una mica estrany, no? El partit era oral, les dues expulsions i tal.
0: Sí.
6: Però, bueno, crec que és una selecció que bueno, estarà allà.
0: I... Molt bé.
6: Un bon estat, ja, també.
0: Doncs a veure què fan Mèxic, Canadà i els Estats Units. D'aquí unes hores comença a jugar la selecció de Pochettino, la selecció dels Estats Units.

0: És difícil trobar una cançó més previsible per fer una prèvia d'un partit d'Estats Units al Mundial, però m'ho ha demanat un amic i home, intento...
1: És un tamarro, eh?
0: Sí, home, però està gastadet, eh?
1: Sí, però...
0: Born in the USA, Bruce Springsteen...
1: Jo no em canso mai de...
0: No? No? Bé, està bé, està bé. Però aquesta cançó és segurament és la cançó més popular de Bruce Springsteen, no?
1: Sí, probablement. L'amic no és el Trump, no?
0: El què?
1: L'amic no és el Trump.
0: No, no, no. No, home, crec que no tenen gaire bona relació. No tenen gaire bona relació. La selecció dels Estats Units que entrena Mauricio Pochettino i que també el cos tècnic compta amb dos catalans, el Jesús Pérez i el Toni Jiménez, que és porter de l'Espanyol, debuta aquesta matinada, a les 3 de la matinada, contra el Paraguai. I per saber més de la selecció dels Estats Units presentarem un altre dels comentaristes que ens acompanyaran aquestes setmanes de dilluns a divendres a diumenge, no de dilluns a divendres, sinó de dilluns a diumenge al Mundial al Club de la Mitjanit. És un futbolista en actiu, internacional, exjugador del Barça, referència de la Masia, i que ja fa uns quants anys va decidir anar a jugar als Estats Units, a la MLS. I encara hi juga, encara hi és. És Lilié Sánchez. Lilié, bona nit.
2: Bona nit, Xavi.
0: Com estàs?
2: Home, després d'aquesta presentació, jo crec que t'has passat, eh?
0: No, crec que no...
2: T'has passat, però molt content, molt content.
0: Ets futbolista en actiu?
2: Sí, ho soc, sí.
0: Ets jugador internacional?
2: Pel meu país, i tant.
0: A
2: aquest
0: veure, Lilié,
2: passat desembre.
0: Lilié, sí, desembre o novembre, no recordo.
1: Novembre, no?
2: Sí, novembre, sí.
0: Va venir expressament des d'Austin, Texas, que és on juga, sí, per jugar amb, i estrenar-se amb la selecció catalana, en el Catalunya-Palestina. Sí. No dic cap mentida, oi, Lilié?
2: No.
0: I va ser un gol.
2: Correcte. Sí, sí, vaig tenir la sort de poder jugar al partit i de ser convocat i de marcar un gol. Sí,
0: aleshores,
2: sí,
0: molt content. No m'he passat amb la presentació.
2: No, però a veure, jo ja estava convençut de participar amb vosaltres durant el Mundial, doncs després d'aquesta presentació encara més.
0: No t'escaparàs.
2: Sí.
0: Ara jugues a Austin, a Texas, i abans havies jugat a Los Angeles i abans a Kansas. Ja fa 9 anys, oi, que jugues als Estats Units?
2: Sí, aquesta és la desena temporada i ara hem fet una aturada precisament pel Mundial. I demà tornem cap a Austin i començarem la pretemporada a partir de dilluns, perquè quan acabi el Mundial reemprendrem la segona part de la temporada de la MLS.
0: Algun dia tornaràs a casa o què?
2: Jo espero que sí, estic aquí ara mateix, vull dir,
0: sí,
2: vinc,
0: no,
2: de vacances...
0: Per quedar-t'hi, o ja t'hi quedaràs allà, sí.
2: Vinc a veure família... Jo, Xavi, això on tingui feina.
0: Ja.
2: Això ho vull dir. Avui en dia sóc jugador de futbol i tinc feina a Austin. Per tant, estic allà quan em retiri i comenci un projecte nou, a veure què faré, aniré on em vulguin.
0: Mm-hmm. A veure, Ili, la selecció dels Estats Units de Mauricio Pochettino, que és el motiu pel que el truquem aquesta nit durant el Mundial. Parlarem d'altres seleccions, d'altres partits, d'altres moments, però a l'Estats Units de Pochettino com la veus?
2: Mira, jo crec que feu bé de començar parlant de l'entrenador, no?, del Mauricio Pochettino, perquè per mi és la peça clau per les aspiracions d'aquest equip. Ha canviat totalment la mentalitat del grup, ha canviat, jo crec, o ha instaurat, ha creat una cultura per la que tots els jugadors s'han de regir i han de comportar-se segons uns valors que ell creu indispensables. I jo crec que més enllà del nivell dels jugadors, més enllà de qualsevol pla de partit o tàctica que puguem parlar-ne, el que sí que és cert, que el que és més clar d'aquesta selecció és la seva cultura i com es comportaran tant dins com fora del camp per intentar treure els resultats.
0: I com juguen? Normalment el futbolista nord-americà és molt físic, gran recorregut, molta conducció, sempre endavant. La selecció de Pochettino manté aquests trets característics històrics del futbol dels Estats Units?
2: Jo crec que ell ha intentat construir un equip basat en l'aspecte defensiu. Són uns jugadors que, com has dit tu, físicament són molt forts, molt ràpids, i tenen una resistència, doncs, que poden explotar, i ara mateix estan jugant o estan basant el seu joc en aquesta solidesa defensiva, no? Intentant trobar aquesta solidesa defensiva per tal de que els partits siguin competits i de que puguin treure els resultats, i en un torneig com un mundial encara més.
0: Tu quin creus que és l'objectiu de la selecció dels Estats Units i quin creus que és el límit?
2: Home, a mi m'agradaria que no hi hagués límit, i ja ho va dir el Pochettino en aquest cas.
0: Però això t'agradaria, però el que creus, el que penses, com ho veus?
2: La fase de grups serà molt competida, però jo crec que poden passar. I a partir d'aquí és a partit únic. És que són tornejos que, a part amb el factor de jugar a casa, segurament això els pugui ajudar a anar més enllà del que són les expectatives que té tothom per a aquesta selecció.
0: Estats Units s'estrena aquesta matinada a les 3 contra Paraguai, que normalment competeix molt bé, defensivament molt forts. Vaja, a la porra he posat un 0-0 als 3 partits de Paraguai. I algun encerto. Algun ple faig. Estic força convençut. Els altres dos equips del grup, Sergi Andreu, quins són?
3: Austràlia i Turquia.
0: Austràlia i Turquia. Doncs, home, pot passar, no? O sigui, té el paper d'anfitriona i Turquia té molt bons jugadors, té qualitat, però Espanya li va fer 6 gols fa un any a Istanbul. O sigui que, escolta'm, tens previst veure aquesta nit en directe a les 3 als Estats Units-Paraguai o demà voles molt d'hora i hauràs de descansar?
2: Sí, no crec que em pugui quedar. Ara m'estava acabant de fer les maletes, però no crec que trigui tant com per aguantar despert fins les 3, però segurament veure el resum demà al matí i si puc veure el partit sencer, doncs, repetit, un cop ja sabent el resultat, també ho faré.
0: Tu que els coneixes més, algun jugador que et cridi molt l'atenció més que la resta en aquesta selecció dels Estats Units? Ja Serginho Dest, l'ex del Barça, ja Pulisic, que és un jugador de molta qualitat, ara al Milan. No tenen Cardoso, Johnny Cardoso, el mig centre de l'Atlètic de Madrid, que es va lesionar abans del Mundial.
2: Jo aquí faria, diguéssim, 3 esglaons per nivells. En l'esglaó de dalt de tot posaria el Pulisic i el McKinney, que seria la Sèrie A, no? L'esglaó de la Sèrie A, jugador del Milan i de la Juventus, sí, que són els jugadors més destacats a nivell individual. I què han hagut de passar per aquest procés de construir i de consolidar una cultura que possiblement ells eren els més senyalats a l'hora de no estar seguint el comportament o aquests valors que l'entrenador i el cos tècnic volien instaurar, no? Però clar, el nivell futbolístic és superior a la resta dels seus companys. Posaria un segon esglaó amb el Malik Tillman, el Adams i el Balogun, que són jugadors de Leverkusen, Bournemouth i Mónaco. Clar, són... T'estic parlant de tots jugadors amb caràcter ofensiu, migcampistes ofensius, davanters, però sí que és cert que són els que tenen una mica més de nivell individual. I després, clar, jo crec que també el que han intentat buscar és que en aquest apartat defensiu es construís una línia defensiva sòlida. No tant parlant pels noms individuals, però sí que els 5 jugadors que ara mateix estan cobrint aquestes posicions de línia defensiva s'hi entenguin molt bé entre ells, i amb un equilibri de dretans i esquerrans que crec que ho fa molt interessant tenir aquests dos perfils, tant per sota com per accions defensives. És una cosa que, per exemple, com deies tu, amb el Serginho Dest o amb el Freeman, no? Alexander Freeman, el jugador del Villarreal, o amb l'Anthony Robinson, que és el jugador lateral esquerre del Fulham, aquests 3 jugadors aquí a la defensa, amb el Tim Ream, que és el capità, que amb 38 anys, i jo l'he sentit parlar al Pochettino sobre ell, és un exemple per tota la resta, doncs poden liderar aquest joc potser més basat en aquesta línia defensiva per ajudar a que després els esglaons de més a dalt, que són els dels jugadors individuals, puguin fer la resta i decidir els partits.
0: Escolta'm, suposo que sí, però no sé si l'encarregat, el responsable de scouting de la selecció del Paraguai coneix també la selecció d'Estats Units abans del partit d'aquesta matinada. I li va enviar cap a... Jo... Digues.
2: No, és que m'agrada seguir-los perquè també hi ha jugadors de MLS, com poden ser els dos porters i migcampistes que estan a la banqueta, que clar, per nosaltres és un orgull, és també... En part de la nostra selecció.
0: La major part de l'equip de l'11 titular juguen fora, no? D'Estats Units, suposo?
2: Sí. Menys el capità, el Team Rim, que està a Charlotte, i el porter, bueno, els dos porters, que estan a New York City i a New England Revolutions, la resta són jugadors que juguen a Europa.
0: Ilie, bon viatge de tornada a Austin, anem parlant aquests dies, d'acord?
2: Moltes gràcies. Fins la propera.
0: A tu, Ricard, Àlex, avui sí que us quedeu fins a les 3 de la matinada d'experts per veure els Estats Units-Paraguai.
3: Jo sí. Jo no prometo arribar al final, però el començaré fins que caigui, però avui sí.
0: I tu, Ricard?
1: No, jo al matí.
0: Al matí,
1: eh? Em va molt bé això dels matins.
0: Sí. Matins I recuperar continguts a la carta, aviat que ens ha canviat la vida.
4: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños.
5: La Noa es una de las protagonistas del documental Corren las liebres.
4: Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
5: Un retrato íntimo sobre la supervivencia a la periferia de Barcelona.
4: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
5: Un ambiente que también conoce la Mari Carmen, la otra protagonista.
6: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como... la autopsia d'una gamba, no? Que la gent viene a verlo, però nadie se moja.
5: Lorena Ros, cineasta.
7: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
5: Solidaris.
8: Amb Mercè Folch.
5: Vides als marges.
8: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Sergi Andreu, més enllà de l'Estats Units-Paraguai d'aquesta matinada, quins són els pròxims partits que hi ha al calendari del Mundial?
9: Mira, hi ha 4 partits entre dissabte i la matinada de diumenge. Dissabte a les 9, Qatar-Suïssa. A les 12 de la nit de demà, Brasil-Marroc.
0: Aquest és el partit.
9: Aquest és el primer partit gros del
0: sí,
9: Mundial.
0: Sí, és el partit.
9: Sí. Diumenge, 3 de la matinada, la nit de dissabte-diumenge, Haití-Escòcia. La matinada de diumenge, a les 6 de la matinada, Austràlia-Turquia. I diumenge, a les 7, ja parlem d'aquí a 48 hores pràcticament, diumenge 7, Alemanya-Curaçao.
0: Tothom posa grans golejades en aquest partit a la porra, i Curaçao, la majoria són holandesos, que d'origen de Curaçao, sí. que no són nouvinguts i saben
10: que has posat tu, Xavi?
0: Doncs crec que he posat un 4-1. És que he sentit un... Home!
9: No prediques amb l'exemple.
0: Però he sentit autèntiques passionades. 8-0! Home, va.
10: Ah, d'acord.
9: I diumenge a les 10 al Països Baixos.
0: Mira, a les 10 diumenge, Països Baixos, Japó, amb Dijon. Partidàs.
9: Sí, i ens agafaran directe.
0: Ens agafaran directe, sí, al club de la mitjanit. Àlex Dalmas, entre els futbolistes que ja han debutat al Mundial, no ho crec, i els que han de venir, n'has trobat, en trobes algun d'interessant per al Barça?
3: Home, sí, dels que han debutat de moment poca cosa, però jo... Mira, si ho lliguem amb el Barça i amb les posicions que està buscant, que podríem parlar que són les de davanter i les de central o central lateral, jo et donaré 3 noms poc coneguts.
0: 3. Aviam, de davanter, la prioritat és Julián Álvarez.
3: Sí.
0: I de central ha sortit el nom de Guardiol, del croat, que també és el Mundial, però vaja, tu vols trobar coses noves.
3: Sí, vull enllaçar això a jugadors interessants perquè la gent s'hi fixi i, a més, doncs, que puguin servir per al Barça, no? Posicions que està buscant. El primer nom que et donaré és el de Yann Diomandé. Poc conegut, no et diria desconegut, poc conegut, jugador del Leipzig, Costa de Marfil, perquè el vulgui veure, 19 anys, atacant de moltíssim nivell. Jo, per mi no és un primer espàs encara, però és un primer nivell. Et pot jugar de 11, de 7, de 9. És aquest prototip que li estem veient al Paris Saint-Germain a la davantera en els últims 2 anys, no? Aquest tipus de davanter mòbil, amb capacitat d'arrencar des de la banda, però també amb gol. Molt bon regatejador. Aquesta temporada ha fet 132 regats bons, que està lluny dels 215 de Lamine, però, per exemple, està per sobre dels 123 de Vinícius. Molt bon regatejador, molta potència i amb gol. 13 gols, 9 assistències al Leipzig.
0: És de banda o és punta?
3: Acostuma a partir des de l'esquerra, però pot jugar de nou, també. L'hem vist per al centre, també. Uh-huh. És a dir que...
1: El vam conèixer la temporada passada al Leganés.
3: Exacte.
0: Ah, d'acord.
1: Exacte.
3: Correcte. Sí, sí.
0: L'altre.
3: L'altre. Anem a la posició de central, ja. Luka Vukovic, Croàcia, 19 anys, croat, central dretà, és l'únic que em grinyola una mica a l'òptica Barça, ja, eh? Però molt intel·ligent, molt bona col·locació, molt bo defensant cap endavant, que això li va molt bé, és contundent i amb bona sortida de pilota. Jugador de l'Hamburg, 19 anys, per tant, interessant. I acabo amb un jugador que és una, diguéssim, una pedrada meva, diguéssim, que és Arthur Ziyate, central esquerrà de Bèlgica, 26 anys, aquest ja una mica més gran, jugador de l'Eintracht, però amb condicions superinteressants. D'entrada pot jugar de central i de lateral, és esquerrà pur, ràpid, corrector, molt bo en pilota, i hi ha una cosa que a mi m'agrada molt extrapolant-lo al Barça, que és que té un canvi d'orientació diagonal boníssim. Té un 50...
0: Com Íñigo, no?
3: Com Íñigo, té un 50% d'encert en aquest desplaçament, que per al Barça és tan important, perquè a l'altre costat trobem el jugador més desequilibrant, que és Lamine. Jugador de l'Eintracht, 26 anys, titularíssim en Bèlgica, al centre a l'esquerra.
0: Diomandé, un davanter que pot jugar a la banda o al centre de la Costa d'Ivori, 19 anys.
3: Vukovic,
0: central croat de 19 anys, i Ziyate, belga de 26 anys de l'Eintracht. Ricard, tu tens algun amor silenciós entre els jugadors que veurem en aquest
10: mundial? La veritat és que encara estic per descobrir-lo, perquè sí que tens projeccions, però els vols veure en un gran esdeveniment, i a mi m'agrada veure el mundial i anar captant amb el radar dels jugadors que ha comentat l'Àlex. Diomandé és el futbolista que crida més l'atenció, perquè és un extrem pur que pot fer el pas endavant ràpidament al màxim nivell. Però, per exemple, al Brasil-Marroc veurem la selecció marroquina, que sempre té futbolistes molt interessants, jugadors hàbils de carrer. Tinc moltes ganes de veure el Marroc en aquest campionat.
0: Doncs ara en parlem. Àlex Dalmas, t'acomiado ja, que tens 11, i quina serà avui la clau Dalmas, a l'11?
3: L'anàlisi del Mundial. Avui la clau va amb les favorites, el que vam parlar una mica ahir al programa, i dir les favorites i què tenen a favor i què tenen en contra.
0: Gràcies, Àlex.
3: A vosaltres, una abraçada.
0: Marxem un moment i quan tornem, els plans de Luis de la Fuente amb Lamine Yamal en aquest Mundial.
11: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: Tota comunitat necessita un cor.
13: Un cor? Per què?
12: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
13: I reforçar la identitat?
12: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
13: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
14: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
15: 63.985. 63985. Sèrie 115.
14: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
16: Guàrdia, amb Enric Calpena.
17: El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera contra l'estat francès. Els veïns del nord no van trigar gaire a qualificar aquella edificació com una vella inútil. El castell de Sant Ferran en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
16: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
1: 5 minuts per sobre de 11:15 i serem fins a les 12 al Mundial, al Club de la Mitjanit, cada dia durant el Mundial, fins al 19 de juliol, fins al dia de la final, a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, per seguir tot el que dona de sí aquest Mundial, al Club de la Mitjanit, edició Mundial, també amb la Sònia Gelmà. Sònia, avui al Tot Costa heu pogut parlar amb el seleccionador espanyol, amb Luis de la Fuente. Què ha dit sobre Lamine Yamal?
2: Doncs ha dit que està preparat, que no per 90 minuts de cara a dilluns, que no sap quants minuts jugarà, però que si el vol utilitzar, el pot utilitzar.
3: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego, pero en un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no, pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
1: Sònia, sentim-vos, aquesta tarda tu eres al seu costat, l'has vist, i segurament tens percepcions més reals, però sentim-vos amb l'entrevista amb el Jordi Costa, quan ha fet aquesta resposta penses, no serà titular, és evident que no, fa un mes i mig que està lesionat, o que es va lesionar, però segurament, si el partit va mínimament bé, alguns minuts tindrà.
2: Jo m'he quedat amb aquesta sensació.
1: Sí, d'acord. Però després li heu preguntat per la gestió de jugadors del perfil de Lamine Yamal. I ha fet una resposta que ha explicat que l'entrenament d'avui, d'aquest divendres a Chattanooga, Lamine i algun altre jugador que no deu estar al 100% han hagut de fer de jugadors suport. Jugadores de apoyo, ha dit, que això no els hi agrada. Un jugador suport és un jugador de la passa, li tornes i xuta. A mi em sorprèn molt que un jugador a 3 dies d'un partit tingui aquest rol en un entrenament i pugui jugar ni que sigui un quart d'hora, perquè en un partit del Mundial el ritme és alt. A mi m'ha sorprès i a partir d'aquí he pensat, compte que potser el primer partit no té minuts la Lamine Yamal, però vaja.
2: Sí, estic d'acord amb tu. Jo, tant ell com Nico Williams són els jugadors que, clar, aquí a Chattanooga els entrenaments són oberts al primer quart d'hora, que és quan fan rondos, i allà fan entrenament absolutament normal amb els companys. I avui s'ha incorporat Víctor Muñoz, que tres quarts del mateix, ha d'anar amb més precaució que la resta. I és possible que no els estiguin deixant xutar encara. Aleshores, també dependrà molt de com estigui el partit, però jo no sé si els podrà frenar, especialment en el cas de Lamine Yamal, amb les ganes que té de tenir, ni que siguin 10 minuts. I aleshores aquí valoraran el risc. També després, en una altra resposta, jo li deia, a veure, quan Luis de la Fuente parla de risc, imagino que es refereix ja quan arribem a rondes definitives, a setzens de final.
1: Però aquí no t'ha donat la raó, no?
2: No, clar, exacte, i aquí és on ell ha dit, bé, és que amb cap guerra puc perdre el Mundial. Per tant, segons com estigui el partit, en funció d'això, suposo que ell gestionarà el que consideri més o menys risc. A mi m'ha quedat la sensació que poc que pugui uns minuts jugarà i que la ment també va boig per jugar.
1: Sí.
2: Ara, entenc el que tu dius, que queden 3 dies i encara no els estan permetent xutar amb absoluta normalitat.
1: Fer un entrenament normal.
2: Sí, sí.
1: En una altra resposta, no cal sentir-la, però en una altra resposta de la Fuente, en aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio, ha parlat sobre Pedri, i a mi m'ha semblat que la seva idea és que el mantindrà per davant de Rodri i de Fabián. Sònia, és més o menys el que es comenta a Chattanooga aquests dies sobre Pedri?
2: Bé, ell ha matisat una mica el seu sistema tàctic en els últims partits, perquè Rodri, Fabián i Pedri feia molt que no jugaven junts, i en l'amistós de Puebla ho van fer, i fins ara Pedri aquí a la selecció espanyola era el que feia de mitja punta, i és veritat que en els últims partits el que s'ha vist és que ha jugat més a l'estil tradicional del Barça, amb un mig centre, que seria Rodri, Fabián per la dreta, Pedri per l'esquerra. Això li permet, és veritat, estar una mica avançat, però també hem de reir una mica més en funció del partit. Jo crec que Luis de la Fuente el que ens ha vingut a dir una mica és que amb els migcampistes que té ha de trobar la tecla, ha de trobar com encabir-los a tots.
1: Ricard, com veus això de Pedri, la posició de Pedri, la prudència o no de la Fuente en Lamine?
4: El tema de Lamine, jo entenc que tothom estigui nerviós, però és la primera fase, és difícil que perdis el Mundial amb Cap Verd, perquè passen gairebé tres. És que hi tens Aràbia Saudita i Cap Verd. O sigui, jo, vaja, el que trobo normal és que hi hagués una prudència per sobre de tot i que es valorés molt els minuts que pot jugar Lamine Yamal. Una altra cosa és com estigui i les ganes que pugui tenir ell, però és molt important la gestió de l'entrenador en aquest cas i encertar amb aquests minuts tant amb ell fins i tot amb Nico Williams, que també es ve amb problemes. És veritat que la selecció espanyola necessita extrems i justament els tres lesionats amb Víctor Muñoz són els tres extrems que li poden donar desequilibri per fora, però vaja, haurem de veure també com va el partit. I el cas de Pedri és molt significatiu perquè el millor Pedri s'ha vist amb el Barça, no s'ha vist amb la selecció espanyola i per mi té una influència directa amb l'alçada, amb això que explicava la Sònia. Per mi Pedri ha trobat el seu vestit a mida a la segona alçada, no a la tercera, a la posició de mitja punta. I el que passa és que Fabián no és un jugador per actuar tan per davant. Necessita una miqueta més metres enrere, necessita una miqueta més d'espai per desplegar-se, per tenir una miqueta més d'aire. No juga tan bé.
5: Sí, juga de cara. Ara, juga de cara, sí.
4: Clar, aquí és on pot tenir el problema per ajustar tots dos, si és que, com sembla, aquest serà el trident del migcamp escollit.
5: Sí. Sobretot a veure les alçades, no? Si fa un migcamp amb un mig centre i dos interiors, doncs Pedri no ha fet tant de mitja punta, repartiran els espais, però és veritat que Fabián acostuma a recollir una miqueta més i a buscar zones més endarrerides, ho hem vist al PSG, per entrar en contacte amb la pilota. Sònia Lamina, a banda, quants i quins jugadors del Barça i quants i quins jugadors catalans tenen opcions reals de ser titulars o de jugar molts minuts en aquest Mundial?
2: Mira, titulars, jo diria que pràcticament assegurats com a mínim d'inici, Cubarsí i Cucurella, i el dubte d'un altre català, si Olmo pot jugar per l'esquerra o si mantindrà Baena, que ho ha fet en els dos últims amistosos. Aquest jo crec que, de fet, és el gran dubte de l'11 de dilluns de Luis de la Fuente. I pel que fa a més jugadors del Barça, Pedri i Ferran també tenen, vaja, d'inici com a mínim seran titulars. Per tant, tres del Barça a l'espera de Lamine Yamal i si mirem catalans són dos i podria ser Olmo, és a dir, que podria editar l'espera de Lamine Yamal també en funció d'Olmo, però en catalans tres.
5: On es juga la final del Mundial, Sònia?
2: A Nova York, Nova Jersey.
5: Jersey, perquè l'estadi és el MetLife Stadium, és on es jugarà la final el 19 de juliol, i és a Nova Jersey, sortint a la rodalia de Nova York. En 24 hores, demà a les 12 de la nit, es juga el Brasil-Marroc, un dels grans partits de la primera fase d'aquest Mundial. Sergi Andreu, novetats al Brasil, novetats al Marroc.
6: Neymar es perdrà el primer partit, el debut està lesionat, el Marroc amb la baixa sensible d'Abde i d'Agert, que han marxat de la convocatòria lesionats. Molta expectació en la prèvia del partit avui, grans manifestacions d'aficionats, sobretot de la Canadinha, que han omplert Times Square al llarg del dia d'avui.
5: I Hakimi?
6: Hakimi ha dit avui, en roda de premsa, que està convençut que Marroc és la Brasil d'Àfrica.
5: Això ho havia dit el Ricard Torquemada, no sé si a Qatar. Oi que sí que ho vas expressar en veu alta, Ricard?
4: Pot ser. No recordo en quin moment, però pot ser. Tot i això, recordem que el Marroc a Qatar va ser una selecció molt reactiva.
5: Sí.
4: Amb rec-rac i a la banqueta. Que a mi el que m'il·lusiona o el que m'anima és que sigui un equip una miqueta més proactiu per la qualitat que té, que sigui més valent en aquest campionat del món amb un altre seleccionador, és a dir, que faci aquest pas endavant, que probablement no va acompanyat del mateix rendiment i dels mateixos resultats, però, clar, jo no em jugo gaire amb el cas del Marroc, i el que m'agradaria veure és tot el talent, diríem, explotat per poder veure una selecció més atractiva, més pròxima
7: al Brasil d'Àfrica.
5: Aquest Brasil-Marroc de demà és a les 12, és bon horari. Demà no te'n vas a dormir sense veure el Ricard.
6: No,
5: demà el veig en directe. No. A veure si el veurà el nostre següent convidat al Club de la Mitjanit, al Mundial del Club de la Mitjanit. És brasiler, és internacional brasiler, és exjugador del Barça. Home, amb aquesta definició entren grans figures de la història del futbol mundial. A mi em fa molta il·lusió saludar-lo. És el Silvio Méndez Campos, que tots sabeu que és el Silvinho. Silvio, bona nit.
8: Hola, buenas noches, Xavi. ¿Cómo estás?
5: Molt bé. ¿Y tú?
8: Bien. En Oporto, en Portugal.
5: ¿A Porto?
8: Sí. Vivo por aquí con mi mujer. Pues los hijos ya crecieron, se fueron de casa. Ahora mirando, esperando un poco el Mundial este, ¿no? O sea, que ya toca ahí partidos.
5: Silvinho va jugar al Barça, ja sabeu, campió de la Champions a París amb Rijkaard i a Roma amb Guardiola, titular en aquella final de Roma, i el Barça va deixar un gran record. Ara és entrenador, ets el seleccionador d'Albània, amb Pablo Zabaleta d'ajudant, l'argentí ex de l'Espanyol, i vau estar a punt de classificar-vos per al Mundial amb Albània. Vau caure a última hora la repesca, quina llàstima.
8: Sí, por cierto, hemos luchado y intentado de todo. O sea, es una experiencia para el país, para la federación, que por la primera vez jugamos ahí los playoffs. Y es verdad que no es fácil, ¿eh? Si clasificar en Europa, si tú estás en una selección no más discreta, vamos a decir así, pues por los primeros, que tiene una diferencia muy grande, ¿no? O sea, Francia, Alemania, España, Portugal. Y nosotros sacamos a Serbia, y que también a nosotros salió bien en el grupo, pues, y después los playoffs con Pablo, sí, es verdad, Pablo Zabaleta. Además, la gente se reía mucho, decía, bueno, un entrenador, y vice segundo entrenador, un brasileño y un argentino, pero esto, ¿para dónde vamos?
5: Silvinho, t'hem trucat i ens agrada parlar amb tu, sobretot per enfocar la selecció brasilera, la selecció del Brasil, que és el teu país. Demà debuta contra el Marroc, demà a les 12 de la nit. I creus gaire, tu, en aquesta selecció del Brasil de Carlo Ancelotti? I tens esperances?
8: Pues mira, Brasil es una selección siempre muy fuerte. O sea, yo también tuve el privilegio, ¿no? Voy a decir así, de trabajar con la selección de Brasil en el año 2018. Hicimos el Mundial en Rusia, era Titi, el entrenador.
5: Sí.
8: Brasil parte siempre fuerte, como parte Francia, como parte Argentina, parte Alemania, parte España, pues es un nombre muy fuerte. Sí, que nosotros tenemos ilusión. Hay muy buenos jugadores, contentos también con Ancelotti, que es un entrenador que, bueno, que vamos a decir, de los mejores del mundo, y bueno, muy inteligente, un gran gestor, un gran entrenador. Bueno, esperamos Brasil fuerte como prácticamente siempre, ¿no? Ahora, Mundial es Mundial, podemos hablar aquí mucho tiempo, y por eso es una competición muy difícil.
5: Ha canviat molt la selecció del Brasil des de l'arribada d'Ancelotti? A què juga? Quin estil té?
8: Está siendo ahí, bueno, terminando, ¿no? Un periodo de trabajo, es que cuando más tiempo llevas trabajando, más conoce los jugadores, más conoce la metodología, más te deja, ¿no? Suelta y hacer cosas mejores y mejorar el equipo, y pues él empezó un trabajo. Es que Brasil, así como también Argentina, España, o sea, hay muchos jugadores, Alemania, pues partimos bien, pero es muy inteligente. Yo le vi ahí un otro partido, tengo muy buena expectativa para mañana, le veo ahí, ¿no? Conoce, Ancelotti conoce bien a Vinicius, a Rafinha, pues jugadores que en Brasil son los jóvenes que están haciendo muy bien, juegan por grandes equipos, y nada, yo espero un equipo como siempre, ¿no? De Brasil, táctico, mucho, muy técnico también, con muy buenos jugadores.
5: Pero no es súper alegre. No estem parlant de la Brasil del 70, de la Brasil de l'any 82, que jugava alegrement a l'atac. Els equips d'Ancelotti ja no ho són, no ho acostumen a ser, tampoc són superdefensius, però els agrada guardar la roba a prop de la pròpia àrea.
8: Vamos a ver, el Brasil de 82, yo me acuerdo muy bien, era un chico, el fútbol cambió, el fútbol cambió y cambia cada vez más, no estoy diciendo que no es técnico, mira, hemos visto ahí un Paris Saint-Germain, un Bayern, jugado una semifinal de Champions linda, dos partidos espectaculares de los mejores del mundo. El último Mundial jugó Argentina con Francia, un partidazo. Es que ya no es, o sea, es una velocidad diferente, es un juego diferente. O sea, 82, yo me acuerdo mucho de Sócrates, Cerezo, Junior, Zico. Es un fútbol que ha cambiado, es mucho más rápido. O sea, aún los jugadores técnicos y buenos, todo va en una velocidad muy rápida. Y veo esto, veo Francia sí, veo Alemania sí, veo una España también. Es un equipo que ya no es solo una España que sabe jugar muy bien, gestiona bien el balón, tiene mucha pose, pero también vertical, agresiva, transiciones. Y así está el fútbol, y veo Brasil muy parecido con los demás también.
1: I al mateix nivell, o sigui, aquí a Barcelona, potser és una percepció meva, personal, però em sembla que la gent a aquest Brasil no el dona tan candidat com a altres seleccions que has citat, la selecció espanyola, la francesa, l'argentina, la portuguesa. Per tu no, per tu està al mateix nivell.
8: Puede pasar todo ahora, ahí se le da, bueno, muchas selecciones están perdiendo un jugador o otro, no es fácil, un mundial es una cosa muy difícil, yo creo que se iguala mucho, 90 minutos te puede pasar todo y es una competición muy difícil, en ese sentido, en Brasil, aún con poco tiempo de trabajo de Ancelotti, pero es muy inteligente, sabe manejar muy bien los jugadores tácticamente y tiene el control de todo y sabe que va para una competición de 30 días y oye, otro día dijo en Brasil a las claras, o sea, nosotros no podemos encajar muchos goles porque si no, no gana un mundial, pero esto no es Brasil. Todos, España, Alemania, Portugal, Francia, si te encajas dos gols o tres por partido, olvídate, tú no llegas a una final jamás.
1: Bueno, sí, que veig que no descarta res. Escolta'm, quin rol creus que tindrà i ha de tenir Rafinha a la Seleção?
8: De los jugadores que hacen la diferencia, ¿no? Vinicius Junior, Rafinha, Neymar, pues ya jugaron otro mundial, ya llevan acostumbrados con la camiseta la de la selección de Brasil, pues que es una camiseta pesada, ¿no? Pues sí, somos gente que tiene gol, velocidad, están muy acostumbrados, pues sí, el protagonismo es seguro, que son jugadores que deciden los partidos, y esto suele pasar,
1: A banda dels tres que has citat, algun altre brasiler que ens hagi de sorprendre? Ha citat Rafinha, ha citat Vinícius, ha citat Neymar, que està lesionat, però que hi és. Algun brasiler que diguis, aquest nano, compte, que pot fer mal en aquest Mundial.
8: Igor Thiago és un atacante muy bueno, otro día jugó y empezó jugando un amistoso con Brasil, es un jugador, un referente, un 9 que te da muchas salidas, ¿no?, a los jugadores de medio campo, es un referente que está ahí dentro del área, inteligente, sabe jugar muy bien, hizo una temporada increíble. Pues Endrick es un jugador joven y muy bueno también, explosivo, y nada, son prácticamente eso. Es Ryan, un jugador de banda muy joven también, pero claro, Brasil por suerte, ¿no? O sea, nosotros tenemos muy buenos jugadores, yo lo veo la plantilla muy equilibrada y Ancelotti, el entrenador, con muchas posibilidades de hacer su trabajo, él es muy bueno.
1: Silvio, es un placer retrobar-te, moltíssimes gràcies per aquest anàlisi de la teva selecció, de la selecció brasilera. Estem en contacte, d'acord? Moltes gràcies i bona nit.
8: Muchas gracias, Xavi, cuidaros mucho, un abrazo fuerte, un placer.
1: Ricard Torquemada, t'ha sorprès una mica Silvinho i la seva fe en la canarinha?
9: Saps què passa? Que és veritat que les distàncies són mínimes i que probablement quan parlem del Brasil no la veiem tan atractiva com altres temporades o com altres mundials. No tenen la mateixa qualitat individual, però és evident que les seleccions grans són competitives i que no m'ha sorprès que la vegi capaç de competir, de mirar els ulls a les grans seleccions. Perquè, home, si no és el primer esglaó, estarà el segon, però té jugadors de molt nivell, tant al darrere com al davant. El que falta és veure com ho cohesiona això Ancelotti. Jo crec que el Brasil sempre és una selecció que fa respecte, i no m'estranya que el Brasil, a més, els brasilers pel Mundial per ells és la cita esperada, i no crec que ningú es baixi del vaixell.
1: Doncs aquí us acomiado el Ricard Torquemada i la Sònia Gelmà, i em quedo amb el Jaime Segura. Gràcies, Ricard, gràcies, Sònia.
9: A tu, Xavi,
2: adéu.
1: Jaime, a veure, has vingut aquesta nit al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, en part de la teva col·lecció de samarretes del Mundial 94. Quines has portat?
10: A veure, us he fet una mica un tastet d'una mica de tot. Us he portat les dues samarretes que van utilitzar els porters de la final, que eren el Tafarel per Brasil i el Pagliuca per Itàlia. És la primera final que van arribar a penal,
1: sí, sí,
10: al Mundial, després d'un 0-0 trepidant. La samarreta d'un dels àrbits, que també van xular la final o la semifinal, no recordo ara mateix. La segona samarreta que va portar l'Oleg Salenko, que va ficar els 5 gols.
1: Sí, sí, contra Pichichi, Camerún.
10: Correcte, va quedar Pichichi al Mundial amb un sol partit, empatat amb l'Stoikov. La de Luis Enrique, la mítica amb el Tassotti, amb el cop de colze.
1: Sí. Veig una d'Argentina.
10: L'Argentina del Canitja.
1: Ah, Canitja. Del Canitja. Va fer un gol, Canitja, contra...
10: Un gol, sí,
1: contra Nigèria, jo crec que el dia que...
10: Crec que és el de Nigèria que després...
1: Que agafa Maradona, és una passada de Maradona per sorpresa en una falta i la clava a l'angle dalt, al més allunyat. Sí.
10: I l'última és una que no es va portar al Mundial, però era la segona samarreta que portava Corea del Sud, però bueno, una miqueta perquè veiéssiu l'estat a vegades amb el que ens trobem les samarretes després de molt de temps que les tenim que cuidar, tractar d'una manera especial perquè es desfan. O sigui, són samarretes que ja tenen uns quants anys i depèn com t'arriba a la col·lecció, pues, s'han de tractar.
1: Això té un valor sentimental. A tu t'agrada, ets col·leccionista de samarretes, però també té un valor econòmic. Tu sí. Pagues per cadascuna d'aquestes samarretes.
10: Sí, sí, sí, no, totalment. Sí.
1: Perquè alguna té certificat d'haver-se utilitzat en un partit del Mundial, sí, de 94.
10: Sí, tinc dues a la col·lecció que avui no he pogut portar perquè estic fent una, bueno, com un gran quadre amb les samarretes, perquè és veritat que les col·leccions de samarretes és molt maco tenir-les, però és molt difícil col·locar-les i després poder-les veure en el dia a dia perquè al final ocupen molt espai i acaben als armaris. I pues, són dues samarretes, que era la de Camerún, del número 16, de Chemi, i l'altra era de Tetradze, de Rússia, que també la va portar. Les dues van ser contra Suècia.
1: I això què pot costar? Ho pots dir o no?
10: Sí, bueno, hi ha una mica de tot. Si pots trobar samarretes del Mundial per 40-50 euros.
1: Les originals i sí, utilitzades?
10: Utilitzades no. O
1: sigui, l'utilitzada quan?
10: No, les utilitzades ja ens anem a lo millor a prop de les quatre xifres. Sí.
1: Quatre xifres, 1.000 euros. A partir de 1.000
10: euros. Al voltant de 1.000 euros, sí. Sí, sí, sí.
1: I on les trobes?
10: Bueno, hi ha subhastes, hi ha pàgines web com Classic Football Shares, que tenen una col·lecció brutal, i bueno, s'està una mica pendent pues, això també de subhastes que van sortint i intentar pues, això, que siguin certificades, perquè a dia d'avui també hi ha molta cosa falsificada i has d'anar amb compte.
1: Tu no només tens samarretes del Mundial 94, tens d'altres èpoques, equips, de clubs.
10: Sí, sí, és que és el
1: Barça, tu ets el Barça.
10: Jo soc del Barça i el problema és que col·leccionar samarretes de futbol mai acabes. O sigui, comences amb les del Barça, continues amb les de la Lliga Espanyola, te'n vas a selecció...
1: Quantes selecció... en tens en total?
10: Espero que la dona no ho estigui sentint. Al voltant de 500.
1: 500.
10: 500.
1: No, escolti, la teva dona. No. Com es diu la teva dona?
10: Andrea.
1: Andrea, l'Andrea no, segur que no ens escolta.
10: No, segur.
1: I això és genètic, no? Això és una tara d'ADN que teniu al
10: sí,
1: segura, perquè
10: familiar.
1: El teu germà és protagonista, un dels protagonistes del rècord Urruti t'estimo, perquè té totes les samarretes de l'Urruti, tot el material possible que es pugui tenir de l'Urruti, i vam fer un Urruti t'estimo pels 40 anys de la frase del Puyol i de la tura del penal de Valladolid.
10: Vam compartir habitació amb els anys, em sembla.
1: D'aquest Mundial t'agrada alguna samarreta en especial?
10: Home, jo la de Camerún, que a més són gracioses perquè són samarretes que moltes no es van comercialitzar. Com, per exemple, la de Camerún, de la marca Mitre, que és la sí. típica de les pilotes de la Premier. I, home, sobretot va ser un Mundial molt xulo perquè van començar a portar el cognom a l'esquena, que mai s'havia portat en un Mundial.
1: I d'aquest Mundial d'aquest?
10: D'aquest Mundial, de l'actual.
1: Sí.
10: Em sembla molt maca la samarreta d'Espanya i la d'Alemanya. Em sembla molt, molt maca.
1: És una mica vintage.
10: Sí.
1: Ja te les compraràs.
10: Però no s'arriba.
1: Gràcies, Jaime.
10: A vosaltres.
0: Record o samarreta?
1: Cada dia algú ens deixarà un missatge explicant-nos o bé el seu record predilecte de la història dels Mundials o bé si alguna samarreta, com és el cas del Jaime, que el té enamorat. A veure qui ens ho explica avui. Tu ho saps, Sergi Andreu?
9: Sí, i què millor que lligar-ho amb el Camerún de 1994, que deia el Jaime, perquè en aquella selecció hi havia Tommy Nkono, tot i que el seu record és del Mundial anterior, del 1990.
11: Segurament la victòria contra l'Argentina, que era més impactant, perquè guanyar l'últim vencedor, diguem, la Copa del Món era molt difícil, la vigent campiona, diguem, del Mundial. I jo crec que en aquest partit l'equip va guanyar, diguem, escalfant, diguem, al vestuari. Perquè l'equip de Camerún tinc la costumbre, l'equip africà, tinc la costumbre de cantar molt. Lo va sorprendre, diguem, la selecció argentina, perquè estàvem escalfant al mateix vestuari, els dos equips. I l'equip de Camerún va començar a cantar, la gent d'Argentina o l'equip d'Argentina se va espantar i se va anar fora.
1: Toni Nkono i el Mundial de l'any 90 amb la històrica Camerún 1-0 a l'Argentina, San Siro, gol d'Oman, Villic de cap, se la van passar Mery Pumpido, i Nkono, que és protagonista de l'últim capítol de l'Espanyol Reservat, el magnífic podcast que has estrenat aquesta temporada, Sergi Andreu, a Catalunya
6: Ràdio. Sí, i l'últim capítol el dediquem als pericos mundialistes. Hem anat a buscar tots els pericos que han jugat alguna vegada algun mundial, el més icònic és Toni Nkono, amb ells recordem el Mundial de l'any 90, i té una segona part al podcast que em fa molta il·lusió de presentar també. Hem anat a buscar el jugador de l'Espanyol, l'exjugador de l'Espanyol, viu, més gran. Es diu Dagoberto Moll, té 98 anys, viu a la Corunya i va jugar amb l'Espanyol fa més de 70 anys, una final, fins i tot una final de Copa l'any 57 a Montjuïc contra el Barça.
1: I és el jugador del Barça de més edat.
6: Viu també de més edat, perquè va jugar als dos equips.
1: Tot has descobrit. Com cada nit tanquem el Club de la Mitjanit, el Mundial, el Club de la Mitjanit, amb una cançó que té a veure amb els Mundials i la seva història, i que selecciona el Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ens descobreix el rock del Mundial. Diuen que és la primera cançó oficial de la història dels Mundials de futbol. Es va fer pel Mundial de Xile del 1962 i és del grup Los Ramblers. Ho deixem aquí, gràcies per ser-hi. Bona nit i que descanseu, o que gaudiu de l'Estats Units Paraguai, que comença a les 3 del matí. Vosaltres mateixos, porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'Iran diu que l'acord amb els Estats Units per a un memoràndum d'entesa està molt a prop, però recorda que encara no s'ha signat i que poden canviar moltes coses fins llavors. Les paraules del ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, refrenen l'optimisme creixent sobre la imminència d'un acord de pau entre els dos països que el Pakistan, el país mediador, ja donava per fet aquest divendres.
2: Hi ha un memoràndum d'entesa de 14 articles del qual es parla als mitjans de comunicació, però prefereixo donar-ne els detalls quan estigui finalitzat, perquè encara no s'ha signat i les coses encara poden canviar fins a l'últim moment.
1: Araghchi recorda que fins que no s'ha

0: El control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Sònia Díaz, Doxman i Intermón denuncia que es prioritza el control policial sobre el factor humà. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
1: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad.
2: A Espanya, el jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació sobre la compte de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1,3 milions d'euros, quan l'entorn de l'expresident deia que valien uns 50.000 euros. Zapatero, que té previst declarar la setmana que ve a l'Audiència Nacional, va atribuir les joies a herències de la seva mare i de la seva sogra i a regals de viatge.
0: Elon Musk s'ha convertit aquest divendres en la persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna, consolidant així la seva posició com l'home més ric del món. Ha assolit aquesta xifra després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història, i que ha tancat la sessió a un preu de 161 dòlars, un 20% més que el preu de sortida.
2: A Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello és intendent de cap de la Divisió de Seguretat i Ciutadana de Barcelona.
3: Augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi han incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
2: Filmin tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'Estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma.
0: L'acord farà que a partir d'ara pel·lícules com Backrooms o Jo no moriré d'amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filmin. El mateix que passarà en el futur, per exemple, amb The Riders, del director de Conclave, Edward Berger, protagonitzada per Brad Pitt, o amb De Noche, la pròxima pel·lícula de Todd Haynes amb Pedro Pascal. Queda fora de l'acord La bola negra, la pel·lícula dels Javis presentada al Festival de Cannes, però que es veurà només a Movistar Plus.
2: I els esports, Sergi Andreu.
4: El Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto aquest vespre, al Canadà 1, Bòsnia 1. Aquesta matinada, a les 3, Estats Units, Paraguai. D'altra banda, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts dilluns en el primer partit contra Cap Verd. El Joventut de Badalona ha perdut el segon partit de les semifinals de la Lliga CB davant del València, 90-76, i ara té la sèrie 2-0 en contra. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista del Tenerife. El Barça d'handbol juga també aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. I el Sant Andreu s'ha endut el partit pel bronze a la Champions femenina de waterpolo. Ha guanyat 9-11 contra el Mataró. Demà a la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta jugarà la final contra el Prorreco italià.
5: Fins aquí les notícies.
6: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
7: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
6: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
7: Revolució 4.0, els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
6: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
8: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
9: No, no, en falta una.
8: Ah, clar, la del tot costa.
9: Doncs som-hi, convocatòria.
10: Ahora bien lo bonito, atacantes.
9: Marc Crosas.
8: Natàlia Arroyo.
9: Gemmarí Dongu.
8: Bruna Vilamala.
9: Damià Abella. Ion Vaquero.
8: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
8: Al tot costa.
10: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el

0: dia.
1: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
2: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
2: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.

0: comença La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que torna a les sales de cinema Steven Spielberg, i ho fa amb una pel·lícula amb què vol recuperar l'aroma de les seves grans pel·lícules i amb un tema que és un clàssic de la seva filmografia: els extraterrestres. La pel·lícula es titula El dia de la revelació i és una crida a l'entesa i l'empatia. En un món actual en conflicte permanent i sovint molt polaritzat, el director torna a utilitzar la figura de l'alienígena per parlar de la necessitat d'entendre l'altre, fins i tot quan l'altre és algú que no té res a veure amb nosaltres. Més enllà del missatge, ens trobem davant d'una pel·lícula que recorre molts territoris comuns de la filmografia del director i emergeix un gran dubte. Estem davant d'una de les seves grans pel·lícules o davant d'una pel·lícula menor de la seva carrera? En parlarem tot seguit sobre la seva capacitat de dirigir, sobre el guió millorable i sobre John Williams. I estigueu atents també a la segona part del programa. Perquè fa 40 anys que Hotel Fawlty es va estrenar a TV3 i hem preparat un especial on recordarem molts moments de la sèrie, explicarem com es va crear i analitzarem per què continua sent considerada una de les millors comèdies de tots els temps. De moment, comencem amb les estrenes i amb Steven Spielberg.
2: Do you understand what she's saying?
3: I hear it. It's gibberish. I can't understand it.
2: And I can.
1: Tarik Porter, Manu Yáñez, com esteu?
4: Molt bé, un dia gran de finestra. Spielberg i Hotel Fawlty.
1: És un duo
5: increïble. És un combo bastant peculiar.
1: És veritat. Aquesta setmana, sí, és això, hi ha un nom propi que ho acapara tot, que és el de Steven Spielberg, i El dia de la revelació. Obra menor o obra notable dins de la seva filmografia?
4: Per mi, clarament, obra notable. I, bueno, si hagués d'introduir algun matís, diria obra de maduresa i de llibertat d'un artista que s'expressa això de manera lliure i plena, com vol.
5: Jo diria obra menor i et compro l'adjectiu de llibertat, que, bueno, ja està bé, però, diguéssim, no més que això.
1: Després farem també un rànquing de les millors pel·lícules de Spielberg, ara endinsem-nos en El dia de la revelació, que presenta, per una banda, la història d'un treballador d'un centre de protecció de dades, el que estan perseguint justament perquè s'han dut unes dades importants, concretament uns arxius de vídeo que demostren l'existència d'alienígenes, està interpretat per Jojo Connor, aquest personatge, i per l'altra, una presentadora de televisió que comença a parlar idiomes que no coneix, que està interpretada per Emily Blunt. Els dos primers actes de la pel·lícula, jo diria que el que fan és, són essencialment persecucions que segueixen les trames d'aquests dos personatges que en cert moment, i ja no direm res més de la trama, acaben convergint.
4: Clar, l'altre dia, quan parlàvem de Backrooms, el programa de la setmana passada, jo plantejava que el que els demano a les pel·lícules de ficció, a les pel·lícules, en aquest cas, de ciència-ficció, és essencialment una cosa, i és algun tipus de lògica interna forta. I aquí jo he trobat una lògica interna molt sòlida en el concepte del retorn a l'origen. Retorna a l'origen de diferents maneres, no direm com, però els personatges en aquest viatge que fan tenen ja quelcom de retorn a la infantesa, però essencialment és un retorn a l'origen de la carrera de Steven Spielberg. Penso sobretot en una obra com Encontres a la tercera fase, on ell parlava de, sí, d'alienígenes, però sobretot de personatges que perseguien quelcom, que no acabaven d'entendre, que es convertien en una obsessió i que tot el que feia es convertia en un acte de fe. I això és quelcom que sorgeix d'una manera molt clara al dia de la revelació. Tenim aquests dos personatges interpretats, com has ben dit, Toni, pel Jojo Connor i Emily Blunt, tot i que hem de dir que la gran protagonista és Emily Blunt, almenys per mi, i de sobte senten una espècie de crida. Quelcom els porta a començar a moure's i sobretot apropar-se l'un a l'altre. I per mi és preciós com el personatge de l'Emily Blunt, aquesta crida, l'experimenta a través d'una capacitat sobtada de poder parlar en múltiples idiomes. És una crida que es manifesta no a través de d'alguna cosa pirotècnica a través d'efectes especials, sinó a través d'aquesta capacitat humana per de sobte poder parlar amb tothom. I a través d'aquesta espècie de superpoder, Spielberg comença a teixir aquest relat sobre l'empatia, la capacitat de conèixer i d'entendre a l'altre. No? Hi ha tots aquests retorns. I un tercer retorn a l'origen, l'últim ja, és un retorn a una espècie d'arrel cultural, no? Ja en un moment determinat de la pel·lícula comença a tenir molt de pes a la història de Hansel i Gretel, no? Que van escriure els germans Grimm a començaments del segle XIX. I encara més enrere, en un punt, la pel·lícula es pot llegir com una espècie d'al·legoria on els dos protagonistes podrien ser els nous Eva i Adán d'un món on els éssers humans podríem entendre'ns millor els uns amb els altres. Aleshores, ja aquest triple retorn a l'origen dels personatges de Spielberg, a l'origen de la seva filmografia, i aquest retorn a aquestes faules que han donat cos i forma a la nostra cultura, no?, i a la nostra civilització, i em sembla increïble com tot això Spielberg ho aconsegueix teixir d'una manera més molt elegant, molt austera, no?, sense grans efectes especials, confiant en el poder del llenguatge cinematogràfic.
1: Molt interessant això que expliques, Manu. T'he de dir que, com sempre, ho fas més interessant del que penso que realment és. Penso, eh?
5: 100% d'acord amb el Toni. I a més és divertit perquè tu, Manu, començaves parlant de la lògica que diguéssim que regeix, doncs, aquesta proposta de Spielberg, i precisament, clar, sí que té una lògica, però a mi em sembla que precisament el gran problema d'aquesta pel·lícula és que aquesta lògica no funciona. No funciona perquè crec que és gairebé... arriba a un punt que de certa aleatorietat. És a dir, crec que, a més, em crida l'atenció perquè el guionista és David Koepp, que és un dels grans guionistes de Hollywood i, a més, un dels grans companys de narració, diguéssim, de Spielberg, des de pel·lícules com Jurassic Park, etc. Però aquí el que passa, em sembla, és que Spielberg i, segurament, David Koepp tenien com molt clar el clímax, a on volien arribar, però per mi el gran problema és el procés fins a arribar a aquest clímax, en el qual, per una banda, per mi hi ha un problema amb el dibuix dels personatges, i per altra banda hi ha un problema amb aquests elements, diguéssim, extraterrestres o de ciència-ficció, que em sembla que poden ser aquests, com podrien ser qualsevol altre, perquè, diguéssim, i nosaltres, evidentment, ens ho hem de creure com ens creiem qualsevol ficció, perquè ens agrada la ficció, però en cap moment fa la sensació que respongui a alguna, diguéssim, algun un procés molt, molt elaborat, o també pot ser, i em fa la sensació que també pot anar per aquí, que, diguéssim, del material base, del guió de base, fins al que ha acabat sent aquesta pel·lícula, per qüestions de ritme o pel que fos, s'han desdibuixat molt, diguéssim, les membranes que unien totes les subtrames o tota aquesta lògica que a mi no em funciona.
1: A mi em sembla que hi ha una cosa que és força indiscutible, que és que Spielberg continua dirigint, que és una cosa que és una meravella. O sigui, continua movent la càmera d'una manera que et quedes... que ja escenes que dius, però com ha fet això, no? I hi ha algunes escenes, de fet, hi ha algunes seqüències en aquesta pel·lícula, la seqüència del tren, per exemple, buah, que són increïbles. És a dir, penso que la direcció és una cosa que és molt difícil de rebatre, és que està molt ben dirigida i, a més, està dirigida d'una manera que difícilment et dirigirà un altre director. Ara, penso que el guió, com apuntava el Tarik, penso que el guió no acaba d'elaborar gaire bé els personatges i que el que proposa... sí que és veritat que és un retorn, però no deixa de ser un tipus d'història que hem vist ja moltes vegades, i un discurs que està molt bé a favor de l'empatia, però que tampoc no és... És a dir, és una idea, en el fons, bastant senzilla. Aleshores, clar, a mi una mica en aquest sentit va quedar una pel·lícula una mica prima de contingut.
5: És que també una cosa que comentava el Manu, que és aquests retorns, no? A vegades... també jo diria que aquests retorns poden ser... poden boicotejar una miqueta, no només per als propis cineastes i tornar a temes que ja han tocat, i que, de fet, em sembla que el tema de fons aquí, que parla, diguéssim, no només de l'empatia de més, sinó també de fins a quin punt un estat ha de protegir de segons quines coses o ha de tenir un paper, diguéssim, paternal sobre els individus que formen aquesta societat, que és molt interessant. Mm-hmm. Però aquest, diguéssim, esperit de o aquesta voluntat de retorn, i també la nostra mirada com a espectadors, que hem vist moltes pel·lícules de Steven Spielberg i que seguim adorant les pel·lícules que el van fer gran, diguéssim, aquesta, diguéssim, aspiració a veure allò o un cert exercici nostàlgic pot acabar boicotejant no només la seva pel·lícula d'ell com a creador, sinó la nostra mirada de nosaltres com a espectadors de Spielberg.
4: Clar, en aquest cas, quan us escolto parlar, potser m'adono que és una pel·li feta per mi, no? perquè jo he de reconèixer que en l'àmbit cinematogràfic potser valoro molt més la qüestió de la posada en escena i els jocs conceptuals que estrictament la qüestió del guió. I en aquest cas tinc la sensació que Spielberg està posant de la mateixa manera que els seus personatges, i que ell també, això ho reclama de l'espectador, està posant tota la seva fe en la feina de posada en escena i en l'operació conceptual que ell ha dissenyat. I en aquest sentit, aquesta pel·li a mi en algun punt em fa pensar en les darreres pel·lícules de gent com Clint Eastwood, gent tan diversa com Clint Eastwood o David Lynch, no? Aquest moment de maduresa en què els directors, els grans directors... Sí, Coppola també seria un bon exemple. Simplement expressen el que volen d'una manera molt directa, sense necessitat d'haver de preocupar-se massa, per exemple, per la qüestió de la versemblança, o que els personatges tinguin massa rerefons psicològic, no? En el cas de Clint Eastwood són pel·lícules molt directes, en el cas de David Lynch pel·lícules que funcionen amb regles que no entenem, en el cas de Steven Spielberg tot el focus està posat en la capacitat que tenen les faules, els relats molt elementals, aquesta capacitat que tenen de dir-nos coses rellevants sobre el nostre món, no? I en aquest cas això, el pes que té la qüestió bíblica, el pes que té el conte de Hansel i Gretel, és molt curiós. La història no té cap ni peus del dia de la revelació. Sí, els personatges...
1: Menys mal que ho dius tu.
4: Per mi és increïble el moment. És molt cap al començament. Hi ha un moment que el personatge de Emily Blunt, quan comença a veure que pot parlar molts idiomes i sent la crida d'anar a buscar aquest altre personatge, i ella té una parella que està interpretada pel fill del Kurt Russell, hi ha un moment que la seva parella li diu però què estàs fent? Això no té ni cap ni peus. I ella diu però sento que estic fent el que he de fer, no? I ho estic gaudint. I això em va semblar un moment al·legòric molt, molt potent en què Steven Spielberg ens deia: això és el que us estic demanant a vosaltres, espectadors, no? Pugeu al meu barco, no importa que no acabeu d'entendre el que està passant, caminem junts, i a més això encaixa perfectament amb el discurs de la pel·lícula, que és posem tots aquesta fe en la possibilitat d'entendre'ns els uns als altres.
1: No, i això li havia funcionat en el passat, a més, eh? És a dir, el cinema d'aventures té una part de pugeu amb mi, encara que tot el que passi aquí sigui molt inversemblant. Per mi les emocions... o no acaben de sortir o surten de forma molt discontínua. De fet, realment penso que on realment funciona el conjunt és en el tram final. Tota la part de la persecució hi ha moltes vegades que per mi no acaba de conjugar aquesta emoció de la persecució amb la implicació que jo pugui tenir amb els personatges, amb el relat o el discurs de fons que se m'està explicant, que per mi... El cinema ha de ser una suma de totes les parts. Quan em falla una, sigui l'una o l'altra, d'alguna manera la pel·lícula no m'omple tant o es queda potser més en un entreteniment.
5: Jo he de dir que el clímax a mi sí que em funciona, malgrat tot el procés previ.
1: Que això té molt de mèrit, perquè a mi m'ha passat el mateix.
5: Exacte.
1: I no estava gaudint particularment
5: del procés
1: d'arribar fins allà, i en canvi quan va arribar el clímax, doncs diu, gran cinema.
5: Per això jo crec que tenia molt clar aquest clímax, però que no tenia tan clar o no acaba de sortir tan bé el procés fins aleshores. Jo només dic una cosa molt breu, i crec que és el que falla també una miqueta de l'Spielberg que coneixem versus l'Spielberg que hem vist ara, que és que l'Spielberg més bo, trobo jo, té un nucli molt potent, amb un conflicte o amb una qüestió, diguéssim, parlo de la primera pel·lícula seva, Duel, però també parlo de DT, parlo de Tauró, hi ha una cosa que aquí crec que vol retratar tantes coses de tantes maneres que em sembla que queda desdibuixat.
1: El motor no té prou força.
4: Clar,
1: manera, sí.
4: Per mi, vull dir, la meva visió de la pel·lícula ha estat absolutament contraposada a la vostra, perquè el que més m'agrada és justament el viatge que fan inicials. I per això volia comentar als espectadors només un petit detall, que no és una revelació, però és simplement una informació interessant, i és que hi ha un personatge secundari de la pel·lícula que està interpretat pel Colman Domingo, que és una mica el mediador, el pont entre els dos protagonistes, entre els personatges...
1: El que interpreta també tot el que està passant.
4: Clar, del Jojo Connor i la Emily Blunt. I aquest personatge, durant potser dos terços de la pel·lícula, el anem veient envoltat d'una espècie d'escenari que s'està construint. I no saps què és, realment. Però tot i així, em generava una fascinació, em feia pensar, ostres, aquesta pel·lícula m'està ensenyant com s'està construint, i al final tot té molt sentit i té a veure amb aquest retorn a l'origen. No explicaré què és aquest lloc, aquest escenari que s'està construint, però serà clau i és on passa, per mi, l'escena més emocionant de la pel·lícula.
1: És molt bo el Colman Domingo, sobretot perquè en totes aquestes té molta escena positiva, i ell és capaç, amb la presència, sí, sobretot de la veu, és molt capaç de transmetre moltes coses i de tenir-te pendent d'un discurs que realment és explicar-te el que estava passant. Trobo, he de dir, que com a admiradors que som de Jojo Connor, que està molt desaprofitat en aquesta
5: pel·lícula. Fluixet.
1: Molt desaprofitat.
4: Bé, jo crec que el que passa és que el seu personatge és molt secundari.
1: Clar,
4: el centre i el cor de la pel·lícula és Emily Blunt i el seu procés. De fet, sense entrar en masses detalls, el procés que havia d'experimentar el personatge de Jojo Connor ja l'ha viscut. Aleshores, la pel·lícula se centra en la transformació del personatge de l'Emily Blunt.
5: Però clarament no necessitaves a Jojo Connor per fer aquest paper, i de fet fa gust a poc.
4: Sí, perquè és un gran actor, és l'actor de la melancolia, i el personatge necessita d'això.
1: Abans us preguntava, per començar, on hem de col·locar El dia de la revelació dins de la filmografia de Steven Spielberg, i en part ho feia perquè avui jo crec que és el dia perfecte per fer una mirada enrere a la seva carrera, i de fet la setmana passada ja vaig avançar que avui faríem un rànquing de les seves millors pel·lícules, un dels rànquings més difícils que hem fet fins ara.
4: Per mi el més difícil.
1: Per començar, cap dels tres hem coincidit en quina és la millor pel·lícula.
4: És més, alguna de les tops 1 d'alguna de les llistes no, ni tan sols estan al top 10,
1: sí, sí,
4: d'altres.
1: És fascinant.
5: Fort, això
1: sí. També diu molt a favor de Spielberg. Va, posem la sintonia de Les imprescindibles.
0: Les imprescindibles.
1: Ja sabeu que a Les imprescindibles fem llistes, i normalment fem llistes unificades, és a dir, que cadascú de l'equip fa la seva llista i després les unifiquem per presentar-vos una llista única, però avui ho farem diferent. Cadascú explicarà la seva llista, i ho farem així en part perquè han sortit llistes, com deia el Manu, molt diferents, i també perquè així recorrerem moltes més pel·lícules de la filmografia d'un cineasta que té una carrera plena de títols excel·lents. Això sí, mantindrem allò de començar per la 10 i acabar per la 1. Per tant, quina és la vostra número 10?
4: La meva és Lincoln.
1: Doncs la meva està més amunt de les vostres llistes, i la teva, Tarik?
5: També.
1: També. Va, doncs Lincoln, defensa'ns.
4: Clar, Lincoln representa el Steven Spielberg més clàssic, i també més sobri, i també el que està preocupat per la qüestió de l'ètica i de la democràcia al seu país. Jo, en moments puntuals, he tingut problemes, fins i tot grans problemes, amb la manera que té Spielberg d'abordar la qüestió històrica, però aquesta pel·lícula em va reconciliar amb l'Spielberg historiador. Pel fet això de no cercar l'emoció més desbocada, sinó observar el petit detall, les actituds de Lincoln i com va, a través de l'estratègia política, fent realitat els seus somnis democràtics, i com ho estudia en detall, no? Posant el focus en els processos democràtics, em sembla una gran pel·lícula en aquest sentit.
1: Ah, doncs Lincoln, que el Manu l'ha col·locat la número 10, farem això, quan algun de nosaltres tingui una pel·lícula que un altre té una posició superior, doncs la deixarem per la posició superior. De moment, tenim Lincoln a la 10. A la número 9, tu, Tarik, què has posat?
5: La Guerra dels Mons.
1: La Guerra dels Mons.
5: Sí, mira, fa una estona quan estàvem parlant del dia de la revelació, deia que em sembla que Spielberg treballa molt millor quan té, diguéssim, molt clar com l'epicentre de la trama i després, diguéssim, ho expandeix molt. I aquest cas potser contradiu una miqueta això, perquè és una pel·lícula molt grandiloquent en la qual, més enllà de la trama principal d'aquesta família separada que es vol tornar a unir enmig d'aquest desastre amb extraterrestres, en aquest cas hostils, doncs és una mica al contrari, però crec que, de fet, és una pel·lícula que m'ha anat agradant amb el temps com una gran mostra d'aquest cinema de ciència-ficció absolutament sí, grandiloquent, pirotècnic, espectacular, però que alhora doncs et genera, evidentment, està parlant d'una família que es vol reunir quan no saben si, diguéssim, sense perdre l'esperança que l'altra persona doncs encara estigui viva. I és una pel·lícula que em sembla que té tots els elements de la supervivència, de la ciència-ficció grandiloquent, i que funciona perfectament.
1: La teva, Manu?
4: La meva és Ready Player One, que és de les darreres pel·lícules de Spielberg, sí. I abans he destacat la força conceptual d'alguna de les seves pel·lícules. En aquest cas, és un film que jo crec que està parlant de on està el cinema en el moment contemporani, no? És una pel·lícula que passa dins d'un món digital on tot són referències a altres pel·lícules del passat, i Spielberg jo crec que posa la seva mirada crítica en aquesta tendència del cine contemporani a ser una espècie de pastitx postmodern, i al final intenta cercar quelcom de genuí allà dins, i és una mirada. La mirada d'aquests nois que estan jugant aquest joc i que al final acaba transcendint en aquest món digital i acaba posant en primer pla l'emoció humana.
1: Doncs mira, la meva també està més amunt a les vostres llistes, així que no la diré ara. A la número 8, els tres tenim pel·lis que els altres han col·locat més amunt, i ja hi arribarem.
6: Molt bé.
1: I el número 7, Tarik, tu vas amb els arxius del Pentàgon.
5: Sí, a més aquesta és una pel·lícula que em sembla que recordo haver sortit del cinema pensant, ostres, mira que és difícil fer una pel·lícula entretinguda però alhora profunda sobre una qüestió tan difícil d'explicar, i Spielberg ho aconsegueix. A mi una mica diguéssim, seguint el que comentava el Manu de l'Spielberg revisant el passat del seu propi país, em sembla que aquesta és una pel·lícula molt intel·ligent a l'hora de crear una trama, diguéssim, d'intrigues amb una qüestió que d'entrada seria bastant feixuga. Em sembla que, en fi, que és una gran pel·lícula d'intriga amb un tema difícil.
1: Tomano, tens El pont dels espies.
4: M'encanta El pont dels espies. En certs moments, jo crec, de la seva trajectòria, Spielberg ha tingut una certa tendència a caure en el maniqueisme, no? Històries de bons i dolents, i aquí aquesta pel·lícula és tot el contrari, no? El personatge de Tom Hanks ha de defensar a un espia rus en un moment crític de la Guerra Freda, no? I aquesta... Bueno, Spielberg sempre ens està parlant d'intentar entendre l'altre, d'empatitzar a l'altre i de mantenir una certa fe en el joc democràtic, no? I aquí aquest advocat, d'una manera ètica i exemplar, defensa fins les últimes conseqüències aquest espia.
1: Anem a la número 6. Evidentment, és ET.
4: Home.
1: És trobo que... Bé, no ho han fet expressament, però trobo que és força avall, perquè aquesta és la posició més alta d'ET. Yeah. En les llistes dels tres.
4: El que passa és
1: que... L'has col·locat tu, Manu, en la posició 6.
4: Spielberg, com a cineasta que emociona i entreté, té tantes grans pel·lícules que tampoc em sembla estrany que ET no estigui tant a Nadal. Vull dir, és una icona.
1: És que és icònica,
4: I jo segurament, si estic aquí avui, potser és per ET.
1: Probablement.
4: És una pel·lícula...
1: I mira què li estàs fent.
4: És la pel·lícula...
1: Número 6.
4: És una de les pel·lícules per les que em vaig enamorar del cinema.
1: I jo pitjor, que segurament l'he posat la número... No sé quin número l'havia posat.
5: Jo que no l'havia posat.
1: La 8.
4: Però bé, tots anem evolucionant, i segurament des d'una mirada una miqueta més sofisticada hi ha altres pel·lícules que funcionen com faules de l'Spielberg que ens agraden més. En tot cas, aquesta pel·lícula ho té tot, i sobretot pura emoció.
1: Tarik, tu a la 6 tens Atrapa'm si pots.
5: Sí, si hem de parlar d'una pel·lícula que parli... que sigui com la gran icona del cinema de la persecució del gat i el ratolí, em sembla que és aquesta. És a dir, és una pel·li que tot parlo, evidentment, molt de records, no?, de què em van abocar, però és que Spielberg és un d'aquests cineastes que les pel·lícules és gairebé una garantia, no? I en aquest cas, doncs, una pel·lícula d'un home perseguit i l'altre sent, diguéssim, això, escapant-se permanentment. Em sembla una pel·lícula brillant.
4: I una gran pel·lícula sobre la immaduresa, del personatge de DiCaprio. Spielberg sempre té una obsessió amb la infantesa i la immaduresa.
1: Doncs la meva número 6 és Salvem a Soldat Ryan, que és, que, perdoneu, és un pel·liculot, i cap dels dos heu col·locat a les vostres llistes. Jo no ho entenc.
4: Bueno, és el nostre problema amb Spielberg.
5: Exacte.
1: Sembla que el compartim. A veure, expliqueu-me'l, va, breument.
5: Bueno, aquest patriotisme exacerbat que aquí arribava a la màxima expressió, en el meu cas, em va semblar irritant i a més, una mirada molt obtusa.
4: Clar, en el meu cas no és tant el patriotisme, sinó la idea d'utilitzar l'espai bèl·lic per parlar de l'heroisme. A mi les pel·lícules bèl·liques que m'agraden són aquelles en les que no hi ha cap tipus d'heroisme.
1: Clar, però Salvem el Soldat Ryan té la seqüència del dia D. És un punt d'inflexió dins del gènere bèl·lic, em sap greu, i després la pel·lícula tardarà més o menys el discurs, però cinematogràficament parlant, aquella seqüència, a més en el seu moment, va ser increïble, i perquè no em deixeu posar aquí, perquè estem parlant de pel·lícules dirigides per Steven Spielberg, però jo col·locaria perquè al mig Band of Brothers, que només va produir, i que segurament supera en molts sentits Salvem el Soldat Ryan, però jo penso que és una pel·lícula d'un gran cineasta. L'altra cosa és que no estiguem d'acord o més o menys amb el discurs de fons.
5: S'ha de dir en qualsevol cas que és una cosa que és increïble la quantitat de punts d'inflexió que ha fet Spielberg, perquè sí. Tauró va ser un punt d'inflexió absolut, E.T. va ser un punt d'inflexió, aquesta a Salvar el Soldat, o sigui, és un cineasta de punts d'inflexió, i això se li ha de reconèixer, i hi ha moltes pel·lícules que no hem entrat d'aquest top 10 que també són punts d'inflexió.
1: Va, anem al número 5. Aquesta també és meva, i està parlant, òbviament, de la llista de Schindler, i tampoc l'heu posat cap dels dos al rànquing, però què està passant aquí?
4: És que aquest és el meu punt fosc, és el forat negre de la meva relació amb Spielberg.
1: Ara no pot ser patriotisme un altre cop?
4: No, aquesta és la qüestió del sentimentalisme. De nou, la idea d'utilitzar un escenari de devastació per posar el focus en la qüestió de l'heroisme, que ja em sembla conflictiu, però sobretot, vull dir, jo estic aquí gràcies a Spielberg, però la meva mirada com a crític també ha madurat gràcies a coses que no suporto del cinema de Spielberg.
1: Mano,
4: i l'escena de la nena enmig del gueto jueu pintada de vermell, per mi és un punt que no té perdó.
1: Doncs mira, ara
5: sí,
1: que fa una estona que parlaves del discurs de l'última pel·lícula de Steven Spielberg, sobre l'empatia, que deies que era un discurs molt interessant, el del dia de la revelació.
4: Sí.
1: A mi em sembla que el discurs de la llista de Schindler sobre la responsabilitat individual que té cadascú en moments en el qual la barbària se'ns menja i ens inunda és molt més vàlid ara que el discurs que ens està fent amb el dia de la revelació. El número 4, tots hem triat una que està més amunt a les llistes dels altres, per tant, arribem als pòdits respectius, aquí sí que les direm totes. El número 3, en Tarik ha triat aquesta pel·lícula. És la que jo he triat quarta.
4: I la banda sonora que més vegades he escoltat a la meva vida.
1: La banda sonora és increïble.
5: És meravellosa, la banda sonora. És que qualsevol vegada que veus un paisatge bonic et ve el cap aquesta melodia. És una cosa... Parlàvem de punts d'inflexió. Jurassic Park és un punt d'inflexió ja no només des de l'ús dels efectes visuals, però també d'aquesta, diguéssim, d'aquest relat en el qual torna a recuperar aquí tota la, diguéssim, la tensió que generava Tauró, no? De vegades aquests monstres que entreveiem fins que els veiem, i bueno, em sembla una pel·lícula icònica que a més crec que seguirà marcant tots els preadolescents o en fi, infants, perquè em sembla, no sé, per mi és una pel·lícula que aguanta molt bé el record, però la tornes a veure...
1: No, que funciona molt bé.
5: I és
1: que
5: una meravella del joc de tensió.
1: Els efectes especials i tot això van venint, però la pel·lícula aguanta perfectament.
5: Però és que el moment més tens de la pel·lícula és un got d'aigua. Amb això ja t'ho diu tot.
1: Sí. La número 3, del Manu.
4: Clar, és...
1: és Encontres a la tercera fase.
4: Oh, quines notes, inoblidable. Clar, Encontres en la tercera fase, que representa moltes de les qüestions que ja he comentat quan parlàvem del dia de la revelació, i sobretot aquesta qüestió de construir tota una pel·lícula entorn a aquestes notes que estem escoltant i la figura d'una muntanya que serveix com a crida pels personatges i la van perseguint sense entendre massa bé què és el que persegueixen, però que funciona perquè té a veure amb quelcom que perseguim tots, no? Que són quimeres, coses que donen sentit a les nostres vides. Una certa idea de fe. És pur Spielberg.
1: La meva número 3 és El diablo sobre ruedas, o Duel, tornant als inicis televisius de Spielberg. I, a més, hi ha picada d'ullet d'aquesta pel·li, El dia de la revelació, a l'escena del tren. Em sembla que és anar com a l'essència i la tensió que experimentes durant tota la pel·lícula. És insuportable.
4: També el fet que no saps què està passant, de nou.
1: Bueno, és que a mi és una pel·lícula que em va impactar molt, segurament també té a veure amb quan la vaig veure, molt probablement, però és una pel·lícula que l'he vist moltíssimes vegades i sempre penso, amb tan poc com pots estar creant tanta tensió, i fins i tot quan ho saps tot, t'ho passes malament. Em sembla que és un pel·liculot que hauria d'estar a dalt de tot. Jo l'he col·locat al número 3, però em sembla que hi ha algú que l'ha posat encara una mica més amunt. Anem al número 2. Evidentment, havia d'aparèixer Indiana Jones. Tariq, la teva és Indiana Jones i l'última croada, eh?
5: Sí, un altre punt d'inflexió i un altre moment que, quan jo era petit, vaig veure això i vaig dir, això és cinema d'aventures. És que, a més, també, de nou, la partitura és brillant, però és que és una successió de coses que, a més, després han sigut absolutament icòniques, però aquesta cosa d'un explorador que va descobrint, no només, diguéssim, que es va trobant amb molts obstacles i, a més, però que també va descobrint llocs i indrets que mai s'han vist abans o que no s'han vist des de fa segles, em sembla, bueno, brillant.
4: També és la meva preferida, eh?
1: Sí, també. Jo, en canvi, a la 2 tinc Indiana Jones, també, però a La recerca de l'arca perduda. És que m'encanta La recerca de l'arca perduda.
4: Tot bé.
1: Manu, sí, no pots fallar si poses Indiana Jones. Manu, la teva 2...
4: He arriscat més. He anat a intel·ligència artificial. I, de fet, si parlem que el cinema de Steven Spielberg simbolitza la idea de la trobada entre diferents éssers humans, aquesta pel·lícula és la gran trobada entre Steven Spielberg i Stanley Kubrick. No, els dos abordant la idea de la faula des de sensibilitats molt diferents que es troben i, per mi, creen quelcom màgic.
1: Va, doncs anem a la número 1. Mm. Pel Tariq és aquesta.
5: El diablo sobre ruedas, de nou, no cal dir res més. O sigui, aquesta, juntament amb Tauró, poquíssims elements, i una cosa en la qual Spielberg va començar sent un expert, que era fer cinema de terror en plena llum del dia. Sí. Pocs elements, cinema de terror en plena llum del dia, brillant.
1: Canvi pel Manu.
4: Jo segueixo...
1: La número 1 és aquesta.
4: Jo segueixo amb el canvi de segle, que per mi va ser màgic, per Spielberg, primer intel·ligència artificial i després Minority Report.
1: Però Minority Report, la número 1 de Steven Spielberg, Manu?
4: Per mi sí, una pel·lícula absolutament profètica, com parla de què és el món avui en dia, la relació que tenim amb les imatges, aquesta manera en què Tom Cruise mou les imatges, i sobretot la dimensió filosòfica, no? Com parla sobre el lliure albir, la possibilitat de mirar un cert futur amb esperança i entendre que l'humà pot resistir davant de l'adversitat.
1: Bé, jo ja m'entendreu, però per mi la número 1 és aquesta. I no entenc com no l'heu posat, la número 1. De fet, on és la vostra llista, Tauró?
5: Per mi la de 3 o així.
1: La 3?
4: La meva, jo crec,
1: Manu,
4: que no.
1: Ni l'has posat, Manu.
4: Ni l'he posat.
1: Però si va inventar els blockbusters, Tauró. Però si és una pel·lícula que ens va instal·lar al cap una por irracional, perquè tothom sap que els taurons... Bé, no sé si tothom ho sap, em sembla. Però els taurons, ho recordo, per si de cas, no mengen humans. És una cosa que va inventar Spielberg. Va fer una cosa absolutament Hitchcock,
4: sí,
1: com amb els ocells, no?
4: Totalment.
1: No han tornat a a la platja sense pensar en algun moment. Bé, potser Spielberg tenia raó. Em sembla una obra mestra absoluta.
4: I superabstracta, sí. No? Un terror que mai saps d'on sortirà, per on sortirà.
1: Increïble, Tauró. Bé, aquesta setmana l'estrena de la nova pel·lícula de Spielberg ho acapara absolutament tot. Crec que no cal comentar la resta d'estrenes perquè Spielberg realment s'ho emporta tot. I veurem com funciona el dia de la revelació, és a dir, com va a la cartellera. Em crida molt l'atenció el duel entre el dia de la revelació i Backrooms, perquè és un duel també molt simbòlic.
4: Sí, entre diferents generacions, però més enllà d'això, per mi, de sensibilitats, no? L'obra de Spielberg té un to molt naïf i té un discurs profundament humanista. Backrooms ofereix una mirada molt més sofisticada i desconfiada del món, amb un discurs potser un punt més nihilista.
5: Sí, potser és un més nihilista, però jo crec que té molt a veure amb les formes, diguéssim, de l'audiovisual contemporani, i a mi particularment em tira molt més Backrooms, així que ja veurem.
1: Doncs, en fi, que aquest és el cap de setmana de Steven Spielberg, ha quedat claríssim. Fem una petita pausa i tornem a Motel Fawlty.
0: La finestra indiscreta, divendres a partir de les 12 de la nit. Amb Toni de la Torre.
1: És un hotel on res no funciona bé. Les habitacions tenen un punt ronyós. La decoració, antiquada. El menjar sempre arriba tard o fred. Això si et porten el que havies demanat. I a sobre, el seu propietari és un home que no té cap ganes d'atendre't. Qualsevol cosa que li demanis et farà la sensació que li estàs demanant un favor i que té coses força més importants que atendre't, malgrat ser el client. Estem parlant d'Hotel Fawlty i ho fem perquè fa 40 anys que TV3 va estrenar aquesta sèrie britànica que va convertir-se en tot un èxit a casa nostra i va ser, per molts, un primer contacte amb un tipus d'humor molt concret. Una sèrie on el protagonista era un perfecte cretí i, alhora, podia fer-se molt entranyable. Avui tornem a entrar a l'Hotel Fawlty per explicar els orígens de la sèrie i analitzar quines són les claus que fan que encara avui sigui considerada per molts una de les millors comèdies de la història.
6: Manuel!
7: Senyor.
6: Porta la carta de vin.
7: Sí, senyor.
6: La carta de vins.
7: Sí.
6: De vins? Vino.
7: Sí, senyor.
6: No, no.
7: No, no, no.
6: La carta. Allà, la veus?
1: M'acompanyen per fer aquesta dissecció en Manu Llanyes i en Tarik Porter. Heu estat mai en un hotel tan caòtic com aquest?
4: No sé si tan caòtic, però he estat uns quants força ronyosos, sí. Sobretot anant a festivals de cinema, eh? Recordo alguna Gijón, el meu primer any a Canes, a un poblet que es deia Joan Le Pen, de la costa francesa, hotels terribles.
5: Jo diria que, com aquest cap, però també he de dir que m'ha encantat passar-hi una estona, perquè encara que fos molt ronyós i molt caòtic, és realment divertit.
1: Hi ha una idea que vertebra tota la sèrie, que és la de la recerca d'una idea de classe, no? De distinció, que fracassa estrepitosament. Això es veu ja d'entrada en l'hotel en si mateix. No sé si el recordeu, no sé si els oients el tenen present, però per fora l'hotel té una aparença que podríem qualificar de distingida. Mm. Té una façana victoriana tradicional i es presenta com un edifici blanc de diverses plantes que des de fora sembla un hotel familiar elegant. Fins i tot podria ser una bona tria, no?, per anar a cobrir un festival de cinema. Des de fora, des de fora sembla un hotel on s'hi pot estar bé. Clar, això contrasta amb el que trobem a l'interior, on hi ha una sensació de decadència i desorganització que es combina amb un mobiliari antiquat, una decoració pretensiosa, la recepció és petita i atapeïda, el menjador tradicional tirant antic, les habitacions senzilles o més aviat funcionals, i el servei... Bé, del servei en parlarem després, però crec que d'entrada queda clar que hi ha un contrast entre el que l'hotel vol aparentar i el que l'hotel és. I, de fet, el nom de l'hotel, que és Fawlty Towers, ja manifesta aquest contrast, perquè la paraula Fawlty és fonèticament pràcticament idèntica a la paraula en anglès Fawlty, és a dir, defectuós. I l'ús de towers, és a dir, torres, és irònic. perquè exagera la categoria de l'hotel, que en realitat és petit. Per tant, el nom de l'hotel, que traduït seria Torres Defectuoses, ja diu molt del xoc entre les pretensions de grandesa de l'hotel i dels seus propietaris i la realitat del desgavell que hi trobem a l'interior. Us preguntava si havíeu estat en un hotel tan caòtic com aquest, perquè l'Hotel Fawlty existeix, és un hotel real que va inspirar a John Cleese per crear la sèrie, però això ho explicarem després. Comencem pel principi. I per començar pel principi hem de parlar de John Cleese, que serà sempre recordat per haver interpretat en Basil i, evidentment, per ser un dels membres del grup còmic dels Monty Python.
4: De fet, jo he de dir que vaig descobrir a John Cleese per Hotel Fawlty.
1: Primer va Hotel Fawlty, sí, després Monty Python.
4: Clar, va ser primer Fawlty, després en Monty Python vaig dir, ostres, aquest és el Basil? Com funciona això? Després vaig descobrir, no?, que el geni havia sorgit primer, bueno, de fet, primer en el teatre, després en els Monty Python, i no sé si dir que el seu cim va ser Fawlty, bueno, estaria entre Fawlty i Monty Python.
1: És un procés bastant habitual, és a dir, o normalment el que arriba al final normalment és el Flying Circus. És a dir, la majoria de la gent hi entra per les pel·lis dels Monty Python, per exemple,
4: clar,
1: per La vida de Brian o per qualsevol de les pel·lícules, o per Hotel Fawlty, però l'últim en arribar és, de fet, és la llavor de tot, que és el Flying Circus.
5: Sí, de fet, i a més el John Cleese en aquesta sèrie Hotel Fawlty jo crec que mostra una part del que va suposar en realitat els Monty Python com una diguéssim, una cruïlla entre molts talents de l'humor, perquè després també hi havia Terry Gilliam, que per separat tenia les seves, diguéssim, els seus universos i demés. Jo crec que Monty Python va ser una rara avis que va reunir tots aquests talents, però a Fawlty Towers veiem, doncs, per exemple, un humor que és molt gestual, però també molts acudits lingüístics, inclús de posar en escena. És a dir, hi ha una sèrie de coses que després també trobem a Monty Python o que es complementaven en altres coses a Monty Python.
1: Doncs parlem de John Cleese, perquè John Cleese va créixer en un poble de la costa, com Torquay, de fet, on s'ambienta la sèrie. Un poble de la costa al comtat de Somerset, fill únic d'un matrimoni, tens això, format per un venedor d'assegurances que es deia Reginald i una acròbata que es deia Muriel.
4: Uau. Parella perfecta.
5: Flying Circus,
1: la combinació és increïble. Clar, la professió dels pares explica moltes coses, perquè la figura del venedor d'assegurances és un perfil de professió anodina que va ser el blanc de moltes bromes dels Monty Python, amb un uniforme de treball, allò americana, negra i maleta, no gaire diferent del que va utilitzar el mateix John Cleese per satiritzar els ministres britànics al famós sketch dels caminars estúpids. I de la seva mare acròbata, com deies ara, Tariq, doncs segurament va treure la seva capacitat per jugar amb el cos en benefici de la comèdia, perquè feia postures estranyíssimes a Hotel Fawlty mateix, algunes de les quals són molt difícils de fer, que això és una cosa que passa bastant quan veus a John Cleese en acció, que dius, vaig a replicar això en la intimitat, sempre en la intimitat. Però hi ha, per exemple, a Hotel Fawlty hi ha una postura estranyíssima on ella es posa a la gatzoneta, es fica el cap entre les cames i salta d'un lloc a l'altre. Intentin no fer-ho a casa, no?
4: Clar, tota aquesta qüestió dels caminars ridículs, hi ha molts moments d'Hotel Fawlty on passa això. Recordo un moment a la temporada 1 que es posa a caminar com un ànec, quan hi ha una discussió sobre com han de cuinar un ànec. Després també hi ha un moment que es posa a caminar com un soldat alemany, mig imitant a Hitler, parlarem d'això.
1: Sí, tant.
4: I també hi ha, crec que aquest moment que dius, passa en el capítol del psiquiatre, on ell es mor de vergonya i es converteix en una espècie de tortuga humana, no? És delirant.
1: I comença a fer aquells...
4: aquells bots.
5: I a més, sí, molt divertit, perquè com que és tan alt, tota aquesta gesticulació és com que s'enfatitza encara més. I hi ha molts moments, moltes situacions en les quals ell no pot aguantar la vergonya que sent i s'arregoleix com una espècie de goleta.
4: També m'encanta quan cau plegat, no? Com un pal. No? És expert en aquesta manera de desmaiar-se.
1: Clar, és que li ha tret molt de suc a la seva flexibilitat i control del cos, justament perquè és inesperada en algú tan alt, no?, que transmet potser rigidesa i de cop i volta es contorsiona de forma inesperada. Però hem de dir que, malgrat aquesta herència de la mare, ella no era precisament una mare tendra. De fet, es veu que no s'estava a dir-li que la seva vida seria millor sense ell, si no. Sí. I això tindrà altres repercussions, com veurem després. El cognom original de la família no era Cleese, sinó Cheese. Oh. És un detall que m'encanta. Va ser el seu pare qui va decidir canviar-lo per motius obvis, perquè, clar, qui vol dir-se Regina el formatge. I segurament en Jonas va estalviar moltes bromes a costa seu quan era petit. Una de les primeres mostres del seu sentit de l'humor es produeix quan encara era un nen. A l'escola hi havia un monument dedicat a un general i es va dedicar a pintar penjades que anaven des del peu de l'estàtua fins al lavabo, suggerint que el general, de tant en tant, havia de fer de ventre i anava i tornava del seu pedestal fins al vàter.
5: No, no, clarament, doncs una mostra de que hi era un talent innat, aquesta part, que a més jo crec que té una cosa molt, molt subliminal, per dir-ho així. És un humor que és fi, i això també ho veiem a Hotel Fawlty, evidentment els Monty Python.
4: I que és molt irreverent, no? Sí. I que s'ho passa teta ridiculitzant el poder.
5: Exacte.
4: Ridiculitzant lo institucional, lo tradicional, el que suposadament hauria de ser respectat, no? És molt interessant.
1: Va estudiar en una universitat que formava part de Cambridge i, com és ben sabut, aviat va formar part de Footlights, el grup de teatre format per alumnes de la universitat, que es convertiria en una peça molt important de la nova comèdia britànica als anys 60 i 70. Allà va coincidir amb Graham Chapman, amb el que anys més tard formaria part dels Monty Python. Eric Idle també va formar part dels Footlights, però no van coincidir perquè era una mica més jove. I després de la universitat va passar un temps als Estats Units. És important mencionar això perquè allà va conèixer Terry Jones, també futur Monty Python, i a Connie Booth, comediant, actriu i guionista, amb qui s'acabaria casant i amb la que crearia Hotel Fawlty. Farem aquí un salt endavant a la història i ens traslladarem a l'any 1970. El Flying Circus dels Monty Python ja és un èxit. Estan rodant la segona temporada. La segona temporada, perquè us ubiqueu, és la temporada on hi ha alguns dels esquetxos més emblemàtics del programa, com ara el Ministeri dels Caminars Estúpids, el de la Inquisició Espanyola o el de l'Spam. Però el que ens interessa és un esquetx menor. A l'episodi 8, que es diu Escot del Sàhara, hi ha un esquetx que es diu Escot del Sàhara, hi ha un esquetx on un explorador s'enfronta a un lleó. Per rodar-lo, no van anar al Sàhara, lògicament, sinó a un petit poble de la costa d'Anglaterra que es deia Torquay. I com que van trigar més d'un dia a rodar-lo, doncs van haver de passar la nit en un hotel. L'hotel es deia Glen Eagles i el propietari d'aquell hotel, que es deia Donald Sinclair, era un individu molt maleducat que tractava malament els clients, que semblava que eren per ell una gran molèstia, i no només era impertinent, sinó que de vegades actuava de forma completament irracional. Per exemple, va agafar la maleta d'Eric Idle i la va llançar per la finestra perquè, segons ell, podia contenir una bomba. Oh. I després hi havia reaccions d'aquestes absurdes, com ara ens pots despertar a les 7 del matí, demà, i la resposta era a les 7! No? Sí, era aquesta mena de reacció a peticions absolutament normals d'algú que s'allotja en un hotel. Clar, els Monty Python van decidir marxar a un altre hotel, però en John Cleese no. Va decidir quedar-se allà intuint que aquell personatge i les seves excentricitats eren una mina d'or. I aquí és on va començar a emergir el personatge de Basil Fawlty.
4: És que és un personatge absolutament memorable. Té totes les característiques que el fan absolutament odiós, no? És malcarat. Té un punt acomplexat, és molt classista, covard, snob, petulant, superconservador, no? Però tot i així té aquest encant que sorgeix, jo crec, justament del que apuntaves, Toni, del fet de que la seva petulància és absolutament infundada, perquè en el fons està... És la cara visible d'aquest hotel absolutament decadent. I aquest contrast, aquesta idea entre un personatge absolutament detestable, però l'encant que li dona a Cleese és or.
5: I és un encant que, evidentment, és entre comentes, relatiu i perquè sabem que és ficció. Clar, si ens trobem en un hotel com aquest i ens comencen a maltractar,
1: sempre, sí,
5: segurament no ens ho prendrem igual. Però clar, s'ha de ser prou viu com per veure i allà, clar, tu ets, en el cas de John Cleese, és algú que es dedica a la comèdia, i és un personatge potencialment protagonista de molts gags i de moltes històries. I crec que, a més, diguéssim que segurament el mateix John Cleese i fins i tot s'hi podia sentir identificat o podia identificar-hi tots els tics de la societat britànica dels anys 70, no? Una societat que després votaria Margaret Thatcher, però que doncs estava segurament encara molt frustrada, o que tenia aquesta mirada cap enrere molt idealitzada, i que a poc a poc s'anava desfent, no?
4: I un factor clau és que tot li surt malament. Si fos un personatge exitós a la ficció, pues que tot li surt malament.
1: Sí,
4: i és maltractat.
1: Seria una altra sèrie.
4: I és maltractat.
1: Això és molt important. Fem una altra sala en el temps. Ara anem al 1973. La tercera temporada del Flying Circus finalitza i en John Cleese decideix deixar-ho. En part perquè, segons ell, els esquetxos del grup comencen a fer-se repetitius, i en part perquè està tip de la conducta erràtica de Graham Chapman, que era amb qui ell escrivia. Recordem que els Python treballaven en parelles i que patia un alcoholisme que feia que no fos segurament la persona més equilibrada per treballar. Un any més tard, ja ha venut el projecte d'Hotel Fault i la BBC, una sèrie que va escriure amb la seva dona, Connie Booth, i que recull el personatge de l'hoteler estrafolari, el dota d'un seguit d'elements d'acollida pròpia que ara comentarem, i l'envolta d'una galeria de personatges que són perfectes pel protagonista, conformant una maquinària humorística que funciona amb la precisió d'un rellotge. Ell interpretarà en Basil, però en canvi ella no interpretarà la dona, sinó l'ajudant de l'hotel, la Polly.
4: És un personatge molt interessant, la Polly, perquè en tot aquest context tan decadent i de gent molt frustrada, en el fons ella té un gran estímul, no? Que és la qüestió creativa, artística. Mm. Està tot el temps intentant fer dibuixos, i fins i tot celebra en algun moment puntual que ha aconseguit vendre-li algun dels seus dibuixos a algun client. És un petit element positiu, òbviament després parlarem del Manuel, però és l'única que aconsegueix realment entendre'l i puntualment té diàlegs fluïts amb ell.
1: Sí, comunica.
4: Em sembla un personatge molt, molt positiu dins d'aquest univers negatiu.
1: I té aspiracions, la Polly té aspiracions, mm-hmm. perquè no vol passar-se la vida a l'hotel, ni molt menys, entenem que vol ser artista i vol dibuixar, però alhora sap perfectament qui és en aquell moment, a diferència, sobretot del Basil, però de la resta de personatges que sembla que visquin, que estiguin completament desconnectats de la realitat.
5: De fet, a mi el personatge de la Connie, de la Polly, em recorda una miqueta la Pam de The Office, en el sentit que està en un entorn gris, en un entorn decadent, però alhora té aquest component creatiu, aquestes ambicions, que per altra banda a la sèrie tampoc, és a dir, tot són una mica les molles, no? No acaba mai de florir, però sí que d'alguna manera representa una miqueta una mirada per una banda tolerant o inclús comprensiva amb aquest passat decadent, però que també doncs podem mirar amb un cert optimisme com algú que sortirà d'allà i no serà algú menyspreable, no?
1: Clar, ja parlarem molt del sistema de classes britànic. Deies això que es conforma amb les molles. Al final tenim el Manuel, que és l'immigrant, que difícilment superarà la barrera, diguéssim, de classe que té, però la Polly també difícilment superarà la barrera de classe que té.
5: Però jo crec que en aquest sentit es nota molt el paper de la Connie Booth escrivint, perquè probablement aquesta mena de personatges femenins que moltes vegades són o havien sigut tradicionalment comparses, aquí doncs que hi ha tota una sèrie, diguéssim, de característiques que li donen un molt més cos.
1: La sèrie és un èxit que es basa sobretot en Basil Fawlty, un personatge, ja ho hem dit, maleducat, excèntric i molt reconeixible. Per sobre de tot, com hem comentat abans, en Basil és el reflex del sistema de classes i de la pretensió de voler ser qui no ets. De la mateixa manera que l'hotel té la pretensió de ser un lloc distingit, però és més aviat un hotel justet i antiquat, en Basil té la pretensió de pertànyer a les classes altes i sovint actua com si realment en formés part, quan en realitat la seva feina consisteix justament en servir als altres, és a dir, al contrari del que caracteritza la classe alta, que normalment és servida. Aquesta pretensió, clar, fa que tracti malament els clients, els que veu de poca categoria pel seu hotel, és un snob, però sense motius reals per ser snob, i menysprea els altres. Hi ha un episodi que ja és el primer, tal com es presenta el personatge, es presenta amb un personatge que té un pla per atraure clients més selectes organitzant un sopar de delícies gastronòmiques.
7: Sibyl, hem de buscar una clientela amb més classe.
8: Per què?
7: Estem perdent categoria.
8: Però guanyem diners.
7: Sí, sí.
8: Però pocs.
7: Doncs per això és hora de buscar clients amb classe, aristocràtics, i prescindir de la genteta.
8: A mi, mentre paguin, m'és igual.
1: Clar, li molesten tant els clients. És que, clar, primer vol clients de classe més alta, però com que no els té, els que té li sobren. I, de fet, el segon episodi munta una... Bueno, vol fer obres a l'hotel i vol fer-los essencialment per no haver de veure la clientela.
9: Una porta que passi a la cuina.
7: Al peu de l'escala.
9: I què més?
7: I tapar la porta de la saleta.
9: Tapar-la?
7: Perquè ens hi puguem estar sense que ens molesti la xusma. És que no entens mai res.
4: Que per cert, el paleta que els hi fa l'obra és un absolut desastre.
1: És un desastre, sí.
4: Un desastre absolut. És dels pocs actors que jo actualment he relacionat per tenir una trajectòria més o menys llarga. És el David Kelly, que va fer de l'avi del Charlie a la versió de Tim Burton, de Charlie i la fàbrica de xocolata. Però bé, tot això té molt d'interès, això que estàs assenyalant. Aquesta tensió entre un Basil que aspira a tenir clients de classes més altes, però que en realitat al final acaba connectant més, no connectant, però acaba tenint una química, tot i que sigui una química molt estranya, amb alguns clients que clarament representen també una certa versió deformada d'aquesta classe alta, no? Aquesta idea de, entre cometes, el comandant, no?, que porta anys com a client i que té un aire aristocràtic, però que en el fons també és una figura absolutament fallida, un home que no toca de peus a terra, i a mi m'encanten aquests personatge de les senyores.
1: Les senyores.
4: No? Les senyores, és com una versió britànica de les nostres teresines, no? I que podrien tenir un cert alè aristocràtic de fons, però també són unes senyores que viuen també en com desconnectades de la realitat.
1: Clar, però tenen en comú això amb ella. Al final, ell se sent més còmode amb les senyores, aquestes que són residents permanents de l'hotel, o el comandant, que no pas amb molts altres clients.
5: Però la gràcia, en part de tot això, és que com que ell tota l'estona està aspirant a

0: I un dels grans problemes del Basil és que és molt garrepa. Aleshores, és impossible que pugui relacionar-se de tu a tu amb aquestes figures aristocràtiques que reclamen un tracte autènticament senyorial, no? I ell els està oferint el mínim del mínim.
1: De moment, clar, l'hotel és com és i els clients no n'estan gaire contents. Això sí, les converses entre clients i Basil donen grans moments còmics. Per exemple, la senyora a qui no li agraden les vistes.
2: Pago per tenir bona vista. I això no val res, és avorrit.
3: Es veu torqui, senyora.
2: No n'hi ha prou.
3: Escolti, això és torqui. No li agrada veure torqui. Què vol veure? L'òpera de Sydney? Els jardins de Babilònia? Bora, bora i manades de búfals?
2: No faci broma. Si més no, veure el mar.
3: Senyora, si és per això, jo de vostè em buscaria un hotel al costat del mar. O millor a dintre.
1: També hi ha el nen a qui no agrada el menjar.
4: Les patates no valen res.
3: Ai, Déu, què tenen que no t'agraden?
4: Tenen forma rara i són un fàstic. Està acostumat que a casa li fan tot el seu gust.
3: Ah, sí, sí.
4: Això no s'ho menjaria ni el meu gos.
5: Compte, Ronald.
4: Els ous semblen els del cuiner.
5: Ronald!
6: Escolta, noi.
4: Calla, no t'hi fiquis. És un nen molt llest i molt capritxós.
3: Sí, ja ho veig.
4: No té patates normals. Vull maionesa de pot, estúpid.
3: De pot no en tenim, però aquesta l'ha fet el cuiner avui mateix.
4: Quin xiringuit.
6: No, això em trobo molt bo.
4: Al nen li agrada de pot. Què és aquesta merda?
3: Com a mínim és merda fresca.
4: Oh.
3: Ell ha començat.
1: I també hi ha la dona que simplement li agrada tafanejar-ho tot.
6: Ja ho sé, sí, gràcies. I sobretot no deixi de ficar el nas allà on no la demanen. Gràcies.
1: De tant en tant, molt excepcionalment, algú està content amb el tracte que ha trobat a l'hotel.
7: Passi bé, senyora Fauti.
8: Passi bé, senyor Firkins.
7: Un client content, no el podríem dissecar.
1: I clar, quan apareix un client de classe alta, que aquí ve la part divertida de la comèdia, el personatge es transforma completament, passa de la mala cara a fer un somriure d'exagerada falsa amabilitat i està disposat a complaure'l amb el que sigui. Per exemple, el primer episodi on es troba amb Lord Melbury.
9: Nom i cognom, sisplau.
10: Només el cognom.
9: Que no té nom, vostè.
10: Em dic Melbury, és el meu títol, Lord Melbury.
9: Fer punyetes. Ai, perdoni, sí que em sap greu fer-nos parar, Lord Melbury. Perdoni, em sap molt de greu, sisplau. Digui'm, Lord Melbury, què se li ofereix? Necessita res? L'atendrem com es mereix.
10: És que ja he omplert la fitxa.
9: Oh, la fitxa és igual. Bé, què necessita? Una individual doble, una suite? No en tenim pas de suites, però la vista que tenen
10: del parc... Una individual i ja fem.
9: Individual i tant que sí. Molt digne de vostè, honorable.
10: Si pot ser, em banyo.
9: I tant, natuel, natuel.
1: Natuel, natuel. No, és que és un moment en el que el personatge passa de tractar malament els altres a directament humiliar-se.
0: Clar, però és el que comentàvem abans, de que sempre el destí li posa alguna jugada fatídica, no?, al personatge del Basil, perquè en aquest moment, que per ell és una oportunitat d'or, de sobte de tenir a un gentleman, a un lord, no?, entre els seus clients, després, quan més endavant en el capítol, descobreixes que és un farsant, no?, que està intentant estafar-lo. És aquesta capacitat que trobes de tots els episodis de fer que el Basil no es pugui sortir amb la seva, és capital, perquè puguis anar assimilant totes les malifetes i tot aquest caràcter tan desagradable del personatge.
11: Jo crec que la paraula que defineix en molts sentits el Basil és aquesta hipocresia, que al final ell d'alguna manera és un representant d'aquesta hipocresia de la classista que al final doncs tenia la societat britànica en aquell moment, però vull dir que podem trobar aquí a casa nostra també avui dia. Però de fet, fa molta gràcia. Per altra banda, he de dir, el doblatge en aquesta, per exemple, escena és fantàstic, trobo que està molt ben treballat i molt ben aconseguit, però és molt divertit veure com això, aquests canvis de tot tan abruptes entre quan sap que parla amb algú o entén que parla amb algú que diguéssim li interessa molt parlar, sigui un aristòcrata, sigui un inspector, sigui algú diguéssim que representa l'autoritat o l'alta societat, i el contrast que aconsegueix tenir la sèrie envers com tracta a la gent més desafavorida o que li interessa.

0: interessa menys, diguéssim, aquesta tracte interessat, em sembla molt divertit i molt brillant.
1: Com parla i com somriu? Abans ho comentaves, Toni, són uns somriures entre ridículs i absolutament estúpids, no? Té aquesta qüestió que el personatge tendeix a parlar molt, el Basil, però hi ha moments en què ja no sap què més dir i queda com en un estat mig catatònic, absolutament ridícul, no? Amb un somriure o amb una cara que no saps com llegir.
2: Sí, de fet, perd la fluïdesa. O sigui, la fluïdesa amb la qual tracta tota la resta quan, sí. hi ha algú important al davant, com que intenta acontentar i no fica els peus a la galleda, es queda agarrativat molta estona i, com deies, Manu, no se'n surt mai, i de fet quan aconsegueix conèixer algun lord o algú important, tant és, perquè un temps després se'l retroba i ni tan sols se'n recorden d'ell.
3: Oh, sí? Ah, encantat de tornar-me a trobar amb vostè.
4: Com diu que ens tornem a trobar, coronel? Ens vam conèixer al sopar del club de golf, se'n recorda?
5: No el recordo.
4: Ah, bé, no passa res, tampoc no vam parlar gaire. Més aviat, bona nit, passi-ho bé, un somriure. Allò fàcil d'oblidar. I aquella filla tan bufona que tenen.
6: Es va morir.
2: Exacte, és a dir, quan parla més del compte, doncs s'equivoca. I com que és un personatge antiquat, continua, ho dèiem abans, també, enaltint els valors victorians i de tots els personatges de la sèrie amb qui se sent realment còmode. Si amb algú se sent còmode, és amb el comandant. Un tema recurrent, per cert, que va apareixent de tant en tant durant la sèrie, és el tema de les vagues. Aquest conflicte que allà a Turquia deu arribar molt lluny, però de tant en tant ell renega dels vagues.
7: Ah, més vagues. Els carters, els escombriaires...
4: Ja ho pot ben dir, ja. Fa fredat, s'ha perdut l'esperit de servir als altres. Del respecte, avui tothom va a la seva.
8: Senyor Folk.
4: Ja va, no es poden esperar.
2: Sí, aquí, exacte. L'esperit de servir als altres, que de vegades el té, de vegades no el té. Però vaja, que no li agraden gens les vagues.
4: Vaga la Leyland, ja hi tornen. Els contribuents paguen milions i ells, que són els que cobren, fan vaga. És el socialisme, això. Jo no ho sé, si no volen fer cotxes, que facin una altra cosa, que treballin dibuixant plànols de catedrals o que componguin concerts. Concerto grosso per British Leyland i orquestra amb 4 hores de descans. Sap per què no ho fan? Perquè el que volen no és treballar, sinó jeure al costat de les cadenes de muntatge i robar-me els meus diners.
2: També se sobresalta quan al seu voltant apareixen indicis de modernitat que no encaixen amb la seva idea de l'hiperbritànic. Per exemple, té un ensurt quan l'ha d'atendre un doctor que és negre. Té un ensurt literal, és a dir, que fa un bot cap enrere quan el veu. I també hi ha un episodi on un cuiner intenta fer un petó en Manuel.
6: No ho sé, ha sigut molt ràpid, s'ha barallat amb el Manuel.
4: En Manuel?
6: Es veu que n'està d'ell.
4: Està què?
6: Enamorat, li agrada.
4: Em permeten un moment? Sols un moment. M'ho mereixo per llogar un cuiner francès.
6: Senyor Folti, si és grec...
4: Grec?
6: Esclar.
4: Pitjor, són els que ho van inventar.
1: Clar, el tipus és racista, és homòfob i també és molt masclista.
2: Però jo, sincerament, penso que és més antiquat que racista. No sempre, però bueno, moltes vegades...
0: Una cosa porta l'altra.
2: No? Sí, però, clar. Per exemple, quan s'espanta de tenir al davant un doctor negre, és més un tio antiquat que reacciona davant d'una cosa que per ell és... Que no pas... una altra cosa és que, per exemple, aquí juga amb els estereotips al voltant de l'homosexualitat dels francesos i els grecs.
1: Clar. Però i també, per exemple, hi ha un altre moment, recordo molt bé aquest moment de pur masclisme en què rep a una parella, descobreix que l'home és doctor i quan l'home li diu que la seva dona és doctora, no ho pot assimilar. Pensa que l'home té 2 doctorats abans d'entendre que la dona també és doctora.
2: Té un col·lapse. No, però la sèrie es fa un fart de deixar-lo en evidència tota l'estona. Sí. Tota l'estona l'està deixant en evidència i és part de la gràcia. Parlem també de la seva vida sexual, perquè té una vida sexual que podríem dir que probablement és molt escassa, que això està relacionat amb els valors victorians, no? Sí. Que fa que tingui ràbia el personatge d'un noi jove i modern que té facilitat per tenir encontres sexuals amb noies fins al punt de negar-li l'habitació.
4: Anem per parts. No són casats. No es pot donar l'habitació doble.
9: Ah, però escolti...
4: Ho diu la llei.
8: Quina llei?
9: La del país. No hi vull tenir res a veure.
8: No hi té res a veure?
9: Res de res. Si volen, en tinc dues d'individuals.
8: Vols que busquem un altre hotel?
9: Disculpi.
8: Escolti, doncs dues individuals, si és que no és prohibit.
9: Dues individuals, de seguida.
6: Que estiguin juntes.
9: Juntes? Valga'm Déu, oi, que em sembla que no podrà ser...
1: De fet, a la sèrie veiem que el Basil i la Sibyl dormen a llits separats i la relació entre ells dos és nefasta i en algun moment que apareix algun personatge com amb sex appeal masculí, em refereixo, ell els acusa de ser com simis, no? De ser massa moderns.
2: Vulgars.
1: De fet, vulgars. Hi ha un altre gran moment de caminars ridículs quan ell comença a caminar com un mico per riure's d'aquest home que està seduint a la seva dona, amb la seva modernitat, amb aquesta camisa oberta, no? On ensenya tot el pit.
0: A mi el que em sembla, en general, aquesta sèrie, però també en aquests moments sexuals, o inclús els prejudicis i tots els problemes, al final, que té Basil amb la societat que té al voltant, el que em sembla molt, molt interessant és que realment aquesta és una sèrie que es va emetre a la BBC, és a dir, és una sèrie que s'emetia en un canal regionalista que molta gent probablement se sentia o podia sentir-se més o menys identificada amb els valors que defensa el Basil. I els posava permanentment en entredit. I, de fet, clar, és el protagonista, però alhora tota l'estona s'està fent cops contra un mur, que al final és la societat i la modernitat i de més.
1: Però això també explica el fet de que la sèrie en alguns moments fos malentesa, no? I d'alguna manera se l'acusés potser de ser racista, quan en realitat estava posant un gran mirall deformat davant de la societat.
2: Això ha passat sempre, eh? Sempre que hi ha hagut un personatge amb uns defectes que la ficció intentava assenyalar i enriure-se'n, sempre hi ha qui pot interpretar que els està enaltint. Jo penso que en el cas de Hotel Fawlty és molt evident que l'estan deixant en ridícul tota l'estona.
0: De totes maneres, després ja arribarem al personatge del Manuel, però clarament aquest segurament és un personatge que en certa manera sí que en termes d'humor gestual i de més segueix sent molt divertit i molt vigent, però sí que possiblement ha envellit pitjor perquè no és un tant la mirada del Basil respecte a ell, sinó ell mateix és un personatge molt caricaturesc, diguéssim, tirant a una certa... Bueno, en fi, que
2: ja entrarem, perquè ja et dic d'entrada que discrepo, però...
0: Perfecte.
2: Que em sembla que és el bo de la sèrie, però, vaja, tornant al Basil, a part de tot aquest retrat que hem fet, que diguéssim que és de classe, també hi ha una altra cosa a part, que és la seva personalitat. La personalitat d'aquest personatge és d'algú que té, en general, una autoimatge esbiaixada i no s'adona del seu estatus real. Regeix aquest hotel de mala mort en un poble de la costa que no és gran cosa. I aquí hi ha una connexió, Tariq, que mencionaves abans, The Office, hi ha una connexió amb el David Brent de The Office, que també és algú que té una autoimatge, que no, una percepció de si mateix que no correspon en absolut amb la realitat. I després, un altre factor, que és la personalitat d'ell, és que res no és mai responsabilitat seva. O sigui, la idea...
0: La culpa és dels altres.
2: Exacte. Que no només això, sinó que tots fan alguna cosa per boicotejar-li la vida. Exacte. La dona, els clients, el Manuel, fins i tot el cotxe.
10: Ja n'hi ha prou. Vols que t'ho digui? Sempre t'he tingut mania. Ets un tros de ferralla. La mare que et va matricular sempre t'espatlla, sempre m'has pres el pèl, oi que sí? Doncs que consti que t'he invertit. T'has guanyat una bona pallissa.
2: I procedeix a agafar una branca i clavar-li contra el cotxe perquè s'ha guanyat una bona pallissa. Hi ha un antic sketch d'un programa que es deia The Frost Report, on John Cleese va treballar-hi abans dels Monty Python, que crec que exemplifica molt bé la mentalitat del personatge. Es veuen, perquè els oients s'ho puguin imaginar, tres personatges posats l'un al costat de l'altre, mirant a càmera. El de l'esquerra és molt alt, que interpreta de John Cleese. El del seu costat té una alçada mitjana i a la dreta hi ha un personatge baixet. Aleshores, el de l'esquerra diu el següent.
11: I look down on him because I am upper class.
2: És a dir, el miro per sobre de l'espatlla perquè sóc de classe alta, diu mirant al mitjà. D'acord? I aleshores el mitjà diu...
11: I look up to him because he is upper class, but I look down on him because he is lower class.
2: Per tant, a ell l'admiro, diu mirant a l'alt, perquè és de classe alta, però a ell, referint-se al més baixet, el miro per sobre de l'espatlla perquè és de classe baixa. I el baixet, que representa la classe obrera, diu...
12: I know my place.
2: Jo sé molt bé quin és el meu lloc. I aquesta idea de fons crec que és el que hi ha al darrere d'Hotel Fawlty. Can Basil és al mig, admira els lords, menysprea els que estan per sota, i la classe treballadora, que és el que tanca l'esquetx, a la sèrie és el Manuel.
13: Manuel!
14: Senyor.
13: Porta la carte de vin.
14: Sí, senyor.
13: La carta de vins.
14: Sí.
13: De vins? Vino.
14: Sí, senyor.
13: No, no.
14: No, no, no.
13: La carta. Allà, la veus? La carta, la carta. Aquí sobre la taula, la carta. La carta.
14: Ah.
13: Gràcies, Manuel.
14: I ara fum el camp d'aquí.
2: Clar, en Manuel, el cambrer immigrant que no entén l'idioma i, per tant, és una font inesgotable de confusions i de caos.
1: I de violència.
2: I de violència, també.
1: Perquè rep molt, sí, el Manuel.
2: Parlarem d'això, també. És el complement perfecte per en Basil, perquè contribueix enormement al desgavell de l'hotel i, per tant, a irritar en Basil, que voldria que l'hotel fos un lloc de categoria. A la versió original de la sèrie, en Manuel és de Barcelona. Mm. Un detall que és molt divertit i, de fet, per molts britànics, la ciutat de Barcelona, durant molt de temps, va ser sinònim de Manuel, perquè, a més, moltes vegades, per excusar que en Manuel no s'assabentés de res, en Basil deia: és que és de Barcelona. Clar, el doblatge, això s'ha de perdre per força, i el personatge a la traducció catalana és mexicà. A la traducció francesa també és mexicà, i, en canvi, a la traducció espanyola és italià. Clar, això va generar uns quants mal de caps als traductors, perquè hi havia escenes amb referències culturals que no encaixaven amb Mèxic. I, per acabar-ho d'adobar, l'actor que l'interpreta, Andrew Sachs, és britànic, però d'origen alemany.
1: Clar, aquí he de dir que qui va partir molts mals de caps pel Manuel vaig ser jo. Perquè,
2: a veure,
1: any 1996-97 jo estava fent tercer de BUP, primers dies de classe, ja tothom em coneixia com a Manu, això des de l'escola, i de sobte a una professora se li va acudir passar llista, jo estava al dels darrers, no, Yáñez, i diu: Manuel Yáñez. I des del fons de la classe, òbviament última fila on estaven els gamberros, algú se li acudeix cridar: Manuel! I això, òbviament, va causar furor, no?, a tota la classe, i per tant vaig haver d'estar suportant tot tercer de BUP i tot el cou, crits des del fons de la classe
2: de Manuel.
1: Sí.
2: Deuria ser una gran missió, perquè anys 90 deurien estar, això també dius de com la sèrie ha anat...
1: De fet, jo crec que jo la vaig veure algun estiu, en una remissió d'estiu, recordo veure-la cada dia, no en emissió setmanal, sinó totes les tardes, horari de sobretaula.
2: Mentre només et diguessin Manuel i no et clavessin cops amb una, amb una collera,
1: no,
2: doncs ja estava bé.
0: A mi m'encantaria saber si es va emetre a Mèxic doblada al castellà, allà, d'on era el Manuel, no? Perquè segurament hi ha aquesta... diguéssim, clar, al final no deixes un estereotip que fa molt mal al país del qual pertany aquest personatge, perquè al final és un personatge que és l'últim mico.
2: Clar, però a Mèxic hauria de ser de Barcelona.
1: Clar,
2: que per ells era molt fàcil. Sí, i per tant podien... Hi ha unes quantes referències a Franco durant la sèrie.
1: Veritat, sí.
2: Algunes aquí es van mantenir perquè es podien mantenir, tot i que era una mica estrany, i d'altres les van haver de canviar perquè, clar, no tenia cap mena de sentit si el personatge era mexicà. En fi, hi ha coses que es perden per força. En tot cas, parlàveu de la violència, clar. Manuel i en Basil formen un duet còmic que funciona de meravella i que fa pensar en duets còmics com Laurel and Hardy o Abbott and Costello, i també en el cinema de Buster Keaton, perquè John Cleese, a més, n'era un gran admirador, i de fet les patacades i la violència tenen un paper important a les seves interaccions, perquè moltes vegades en Basil clava cops en Manuel i hi ha escenes on el pica de debò. Per exemple, sí, hi ha una escena on li clava un cop al cap amb una paella que li va clavar el cop de veritat. I també hi ha l'episodi en què fan un simulacre, no sé si recordeu aquest, fan un simulacre, sí, d'alarma d'incendis,
1: sí,
2: i al mateix temps hi ha un incendi a la cuina. I en Manuel veu l'incendi, i en Basil no, en Basil li diu que no és res, que és l'alarma d'incendis, que és un simulacre, i el tanca a la cuina just on hi ha el foc.
15: Ah, quin error! Fuego!
16: No!
15: Sí.
16: Vols fer el favor de tornar a la cuina?
15: Eh?
16: Sí, home, i a callar no perdis el temps.
15: Señor Fawlty, bueno.
16: ¿No me has sentido qué?
15: No, que hay fuego.
16: No hay fuego, hay alarma.
15: Fuego, fuego, fuego,
16: venga,
15: fuego, fuego.
16: A la cuina.
15: Sí, sí, hay fuego, hay fuego.
16: Claro, y agafa aquella foto.
17: A la cama no quiere ningú. No, Manuel, no hay fuego, de nada, no hay fuego.
15: Sí, sí, hay fuego, ahora sí hay fuego, fuego.
16: Que
4: Aviam si els dels bombers ens deixen tranquils 6 mesos més. Vinga, perdre el temps, que callis!
2: Clar, a la ficció se suposa que el Manuel s'està cremant perquè ja fa un de veritat. Però és que l'actor també es va cremar, va patir cremades lleugeres rodant aquesta escena. I posteriorment, recordeu, els joves, que ho vam comentar, que portaria encara això quan van fer l'especial dels joves... ja vam explicar que bé, que l'humor físic anava encara més a l'extrem que això i que realment es feien mal en moltes escenes.
1: A mi, de tota aquesta violència física, el que més m'agrada són els cops de colze del Bàsil, que són molt instintius, no? Li surt intentar clavar algun cop de colze. I recordo també una bufetada que li fa la Poli al Bàsil, no? Que en el fons és la dona de John Cleese, clavant-li una bufetada al John Cleese brutal. O sigui, hi ha tot aquest component de slapstick, que és molt graciós.
2: I dits a l'ull, també. Dits a l'ull és una cosa que passa bastant.
0: Però, o sigui, el Manuel realment és com... és l'últim mico en la ficció, però també ho és en el rodatge, no? Que va patir no sé quantes doncs això, fractures, cremades, etc. I, de fet, hi ha una cosa que, fins i tot, la ficció el maltracta de una manera que mai té, diguéssim, cap mena de mostra d'afecte cap a ell, però, i ell sí que té una mostra d'afecte cap a un ésser viu, que concretament és una rata.
2: La rata, sí. Després parlarem de la rata.
0: Això ho il·lustra tot.
2: Després parlarem de la rata perquè té uns quants matisos. Jo dic que el Manuel és el bo de la història. Sí, perquè aquí la sèrie està criticant a través del Manuel és en Bàsil, perquè de fet a través de... És a dir, això, la sèrie està criticant com els hostalers britànics utilitzen mà d'obra barata, encara que això empitjori el servei. I, home, és evident que tenir el Manuel empitjora el servei.
12: Quina mania que tens de tenir estrangers, Bàsil.
4: Cobren menys i van per feina. Avui dia això no té preu.
2: Clar, Manuel ja ho intenta, d'entendre anglès. No se'n surt gaire, com és lògic. I també forma part, ho comentàvem abans, de les pretensions, de la contradicció de les pretensions d'en Bàsil, perquè ell vol un hotel distingit, però escatima i contracta un cambrer que amb prou feines es pot comunicar amb els clients. També escatima els diners, ho dèiem abans. Agafa el paleta barat, el cotxe quan se li espatlla el vol arreglar ell, no?
1: Mai està disposat a pagar hores extra si les necessita per fer, per exemple, un bon sopar. Sempre
2: escatimant.
1: El cuiner
2: està allà, fa aquell regateig amb el cuiner en aquell episodi.
1: Sí, sí.
2: No, i en general, quan li demanen la Poli, li demana, diria, un avançament o alguna cosa així, i li ve amb excuses, És a dir, no té cap mena de ganes. Però al final, el Manuel, de tots els personatges, és el que té més virtuts. És el que és més bo, és el que és més tros de pa, és el més voluntariós. És a dir, perquè no sap l'idioma, però voluntat n'hi posa tota l'estona.
0: Sí, no. La bona intenció hi és tot. El que passa és que, evidentment, sempre acaba rebent i de fet, crec que, d'alguna manera, sí que és un personatge molt, molt caricaturitzat en el sentit que fa més una funció com de bufó que d'un personatge humà. És gairebé... Bueno, sí, és com una caricatura d'aquest treballador que no té cap qualificació i que arriba allà i que simplement doncs, ajuda molt a que els gags visuals, sobretot, i lingüístics funcionin.
1: I la interpretació és molt, molt histriònica. Tot és cares, ganyotes i clar, el problema de comunicació, tots són problemes de comunicació. De fet, jo diria que el meu capítol favorit és el primer de la segona temporada, que es diu Problemes de comunicació, que és exemple. I això fa que hi ha una gran limitació expressiva pel personatge. Al final tot ho ha de fer això a partir d'aquestes ganyotes o moltes vegades comportant-se d'una manera una mica animalística, no? Fa com... passa de ser una bèstia salvatge incontrolable a un gosset que vol ser acariciat pel Bàsil. Té totes aquestes conductes molt primitives, en algun sentit.
2: Bé, i hem deixat clar abans que, amb l'esquetx de les classes socials, quin paper juguen tots dos, no? En Bàsil, el propietari, Manuel, el treballador. Però hi ha moments en què la sèrie juga a invertir aquests rols i el resultat és molt divertit. Hi ha un episodi en què el Manuel es queda sol i el que fa és posar-se darrere el taulell i fer veure que és en Bàsil.
18: Manuel! Manuel Towers, bon dia! Passi o bé tingui, sí! Adéu!
1: Clar, és molt sorprenent.
2: És que l'imita bé, a més a més.
1: Sí. No t'ho esperes. I és un canvi de xip impossible. És una espècie de curtcircuit a la sèrie també molt, molt genial. Perquè és difícil d'imaginar el Manuel en algun altre rol o el Basil en algun altre rol. És realment una sèrie que funciona d'una manera absolutament arquetípica, no? I tots aquests girs són sorpreses delicioses.
0: Però, per altra banda, en aquesta escena concretament es nota que, o el que transmet d'alguna manera és que el Manuel, si pogués, també seria el Basil,
2: li
0: no?
2: Li agradaria estar allà prement el timbre
0: i engegant
2: a passar el fang a la gent. Clar, per una vegada podria ser ell qui clavés mocs als clients. De fet, ja en aquest moment es presenta un client. I ell podria optar per dir no, jo en realitat no sóc el qui mana aquí, però no, opta per fer veure que és ell qui mana allà.
19: Digui'm, qui mana aquí?
20: No, aquí no, dormir arriba.
19: El director.
20: El director o... Jo lo soy.
19: No. El director de debò.
20: Què?
19: El generalísimo.
20: Està muerto.
19: Firma això i deixem-ho córrer.
20: Sí.
2: Aquest moment és boníssim perquè, a més, hi ha una història de la traducció, de fet, que és molt divertit perquè, clar, a l'original, clar, es va emetre abans de la mort de Franco. I a l'original, quan ha de respondre a Manuel que on és el generalíssimo, diu, a Madrid. I, en canvi, aquí, com que es va emetre després de la mort de Franco, a l'hora de traduir, doncs diuen que és mort. Hi ha un altre episodi, dèiem que hi ha aquesta inversió, hi ha un altre episodi on un client tracta en Basil com si fos el cambrer i, evidentment, no s'ho pren gens bé.
19: Mosso!
21: Em crida a mi?
19: Ah, hola! Una ampolla de vi, sisplau.
21: El cambrer està ocupat, senyor. Deixi'm que acabi d'atendre aquests senyors i li duré la carte de...
19: I tant, home. No hi ha pressa.
0: De fet, jo crec que aquest és com el pitjor malson del Basil, algú sí. Que sempre està aspirant a pujar graons de l'escala social i que el tractin com si estigués més a baix, no? O sigui, és com exactament el pitjor que li pot passar a algú com Basil.
2: Li trenca tots els esquemes, absolutament. Parlat de Basil i de Manuel com a duet còmic. L'altre element que és essencial a Hotel Fawlty és la farsa, el gènere teatral, perquè les trames de la sèrie estan basades en situacions d'aquest gènere còmic, com ara la confusió d'identitats, secrets que s'han d'amagar, mentides que ningú explica, i l'espectador és l'únic que ho sap tot i va veient com la tensió de la situació creada va creixent amb un efecte còmic fins que al final esclata tot. John Cleese coneixia molt bé el gènere i l'executa amb una precisió increïble. I un exemple perfecte d'això és l'episodi en què intenten amagar un cadàver. Quan els episodis arriben al clímax, clar, les entrades i sortides dels personatges estan perfectament sincronitzades per arribar al caos i provocar rialles.
1: Aquesta arrel teatral de la sèrie em sembla força evident. Tant en la qüestió potser més histriònica de les interpretacions, vull dir, podries riure't del John Cleese veient-lo des de 100 metres, no? Però també està la qüestió del que comentes, aquesta qüestió fàrcica, podríem dir, que pot remetre també com a la comèdia d'embolic shakespeariana, no? Tot aquests conflictes d'identitats, una qüestió molt física d'amagar coses, de descobrir què hi ha dins dels armaris, normalment el Basil fent alguna burrada, no? És un joc que funciona molt, molt bé.
0: De fet, jo crec que molts dels episodis hi ha com a les trames dos elements que aparentment no es connecten i el John Cleese i la Connie Booth aconsegueixen que el clímax les reuneixi totes i d'una manera el més esperpèntica possible. Crec que funciona molt bé, ja. I aquest capítol del cadàver és espectacular.
22: Però vostè no se n'ha adonat que era mort?
23: Miri, al matí la gent no està per brocs. Ja faig prou en portar l'esmorzar i no perquè estigui callat. He de decidir. Vinga, apa, som-hi, un altre paio cap al mat aquest vespre. Una marca més al llibre d'honor de Fawlty Towers. Això és un hotel, no un hospital de leprosos.
24: Vagi!
23: I és que, a més, el cartell ho diu. Hotel! Haurem de ser més precisos. Hotel per gent amb més d'un 50% de possibilitats de sobreviure fins l'endemà.
2: Una altra peça essencial en aquest ball boig és la Sibyl, la dona d'en Basil, que és exigent amb el seu marit, amb qui té una relació molt malmesa per la convivència del matrimoni, i perquè cap dels dos és el que l'altre esperava que fos, i a la inversa, no? Se sobreentén que la dona esperava que en Basil fos un hostaler de categoria, perquè ell el que vol és xerrar amb les amigues per telèfon i explicar-se xafarderies mentre es pinta les ungles i que la resta vagi sol.
17: Que pot sortir un moment a atendre aquest senyor? 19?
23: Però, reina, si ja hi ets tu.
17: I l'últim tenia 22 anys? De debò?
23: És que tinc molta feina, reina, oi que tu no fas res?
17: Estic al telèfon, Basil, un instant, que ara ve el meu marit.
23: Gràcies. O sigui que he de deixar el que estic fent i sortir, oi?
17: No, no, no, el senegalès.
23: Sí, un senegalès necessitaria.
2: Clar, la desespera és que fa gràcia, el gag. La desespera, la capacitat d'en Basil per fer que l'hotel no funcioni. És que realment té una capacitat per fer que no funcioni.
17: I jo que em vaig fiar de tu, Basil, per què t'ho vaig deixar a les teves mans? Ja ho sabia que passaria això. Com vaig poder ser tan blanc?
23: Ningú és perfecte.
17: Estic tipa de tu, no n'aprendràs mai. Fallús, més que fallús! Les tres vegades que has fet venir l'O'Reilly ha sigut un desastre. La paret del jardí està per fer. El novembre, quan va instal·lar la màquina de rentar, vam tardar 3 setmanes a tenir aigua corrent.
23: Tampoc és lampista, reina.
17: Doncs per què el vas cridar, rei? Per què és barat?
23: Dona, tant com barat, tampoc ho és.
17: Doncs què és, digue'm?
23: Bé, baratet, però...
17: I és baratet, saps per què? Perquè és un inútil.
23: Sí, Lili, ja ho sé, que no és excepcional.
17: Excepcional, no el voldria ni el psicològic.
2: Clar, ell està completament supeditat a la seva dona, va d'un lloc a l'altre tenint el que ella diu, però al mateix temps en renega. O sigui, li posa malnoms, remuga, desitja que desaparegui del mapa. En realitat, els dos volen el mateix. Mm. Si ho penseu, que és estar tranquils i que la feina la faci l'altre. O sigui, tot el que ella vol és estar al telèfon parlant de xafarderies, però tot el que ell vol és tancar-se al despatx i escoltar música clàssica, sobretot Brahms i Chopin, cosa que, per cert, forma part també d'aquestes pretensions de classe alta que té el personatge.
1: Clar, hi ha una qüestió molt tòxica en la relació entre ells dos. Ara parlaves de com es tracten, i hem sentit a l'últim tall que ella, a la Civil, li deia al Basil pallús, però això és el més suau.
2: Sí, no, s'arriba de...
1: Hi ha un moment que,
2: aranya,
1: per exemple, la Civil li diu al Basil insecte decrèpit, però hi ha un moment que el Basil li diu a la Civil escorpí meu, o espècie de vaca burra. Van molt, molt forts. I realment és un drama matrimonial salvatge, absolutament tòxic, però està tractat amb aquesta ironia, no sé si dir fina o més aviat salvatge, que és molt còmica.
0: Sí, fina no diria en aquest cas, però el personatge, segurament si no hem parlat tant del personatge de la Civil fins ara, és que d'alguna manera, encara que també tingui aquest punt, de fet, a vegades la manera com riu és molt histriònica, molt així, com molt, molt excessiva i de més, però clar, és un personatge que representa una miqueta la raó, el seny, com encara que tingui, doncs, que de fet tampoc li agradi massa treballar, però com a mínim sí que té com... que d'alguna manera, si nosaltres també ens posaríem molt nerviós si la nostra parella fos el Basil.
2: Però ella, no oblidem que ella genera també el caos, eh? És a dir, jo per mi el seny és la Poli, després en parlarem. Per mi la que posa el seny és la pobra Poli, que és l'única que pensa una mica. Però la dona genera el caos en el moment que està al costat del telèfon, el telèfon sona... I el Basil és fora arreglant el cotxe i envia el Manuel que vagi a buscar el Basil perquè torni i despengi el telèfon. És a dir, al moment que estem aquí ja és, jo no penso moure un dit, fes-ho tu, prou feina tinc d'haver-me quedat amb aquest matrimoni que no suporto.
1: És una guerra soterrada,
2: sí,
1: entre els dos.
2: Jo crec que sí.
0: Sí, no, clar, clar. O sigui, la qüestió és que segurament si la Basil tingués... si la Civil tingués un marit, diguéssim, canònic, com ella desitjaria, podria estar fent tot el que fa de, bàsicament, no treballar tranquil·lament, però clarament, com que el Basil també és un desastre, al final, doncs Hotel Faulty és el que és.
3: Vol que li digui, senyor Faulty, vostè pateix massa per no res. Si no s'ho pren amb més calma, es morirà abans dels 50 anys. Vostè caurà fulminat.
23: Tant de bo.
3: Quines coses t'ha dit, senyor Faulty?
23: Estaria més tranquil.
3: No sigui pessimista. Nostre senyor ens va posar a la terra per passar-ho bé.
23: Doncs la meva dona s'ho passa bé i jo pateix.
3: Que no, home, si nostre senyor volgués que estiguéssim preocupats, ens hauria donat preocupacions.
23: Més encara, la meva dona, que arribarà d'aquí 4 hores i d'un cop de llengua és capaç de matar un home a 10 passes de distància. Vostè creu que això no és preocupació?
3: Vostè pensi, senyor Folti, que sempre hi ha algú que està pitjor que nosaltres.
21: Nassos, que me'l presentin, que tinc ganes de riure.
3: Si vol patir, pateixi vostè sol. Jo ja li dic que si nostre senyor...
21: Torna a sortir a la conversa, vostè l'anirà a veure de pet. Comenci!
2: És boníssim tot aquest diàleg, però a més hi ha un detall, que és que aquest diàleg és del segon episodi de la primera temporada, i aquest personatge, que si no recordo malament és l'irlandès que li fa la paret malament, sí, li diu: si no vigila, algun dia vostè caurà a terra fulminat. Que és exactament el mateix que passa quan acaba la sèrie. Ja t'estan avançant al final de la sèrie. Ella, t'he de dir, tampoc no està gaire contenta d'ell, ja ho hem dit, i té motius de sobres.
5: Problemes? Res que tu puguis solucionar, gràcies, Polly.
6: De debò?
5: Avui fa 15 anys que ens vam casar. Saps qui no hi ha pensat?
6: Oh, no.
5: Em pensava que l'any passat l'havia castigat prou i que aquest any se'n recordaria.
2: Clar, en realitat estan farts l'un de l'altre i els tars entre els dos són constants. Abans, Manu, mencionaves alguns tars, sí, hi ha alguns tars molt directes. Us poso una recopilació curta de a com veure les gasten.
5: Tindràs valor per sortir amb aquesta jaqueta?
21: Sí, gràcies, reina, sí.
5: Doncs ets molt valent, saps?
21: No ho entens, és qüestió de gust.
5: Encara corres per aquí?
21: No, fa estona que he marxat, reina, però tornaré aviat.
5: Ai, d'això no em deixo res.
21: El moneder, el puny de ferro, les xurriaques...
5: Va, Basil, no t'encantis, home.
21: Ja vinc, reina.
2: Clar, aquí hi ha una relació perillosa amb la realitat del matrimoni de John Cleese i Connie Booth, perquè ells dos eren una parella creativa extraordinària, però el matrimoni no anava bé, i de fet la creació d'aquest matrimoni de ficció que es fan retrets constants va anar en paral·lel a l'enfonsament de la seva relació, perquè es veu que John Cleese se sentia insegur i això el portava a necessitar reafirmacions constants en la relació. Podríem connectar-ho aquí jugant a ser psicòleg de Passocot amb oli, o podríem connectar amb la mare que li deia que potser la seva vida seria millor sense ell, i clar, això va minar molt la relació. Es van divorciar en acabar la primera temporada. Ja tenien una filla junts, la Cynthia Cleese, però van continuar treballant junts a la segona temporada mantenint la professionalitat. Però quan va acabar la sèrie, ella no va voler saber res més d'aquest món, va deixar la interpretació i durant anys no va voler participar en cap commemoració relacionada amb Hotel Fawlty.
1: És molt curiós perquè molts d'aquests intèrprets que protagonitzen una de les grans sitcoms de la història després no van tenir grans recorreguts. I he comentat abans que hi ha pocs secundaris que després recordis altres pel·lícules, o la mateixa Sybil, interpretada per la Prunella Scales, que era una actriu que tenia una certa experiència, recorregut a televisió i al teatre, però és difícil recordar-la a grans pel·lícules. A mi m'encanta Howard's End, Retorn a Howard's End, del James Ivory, però té un personatge molt secundari en aquella pel·lícula. No va tenir una gran trajectòria. Amb la qual cosa, això, són personatges principals o secundaris, i també passa amb la Connie Booth, que després no... Tinc la impressió que no van tenir un gran recorregut posterior.
2: No, és que a més ella no va voler tenir un recorregut posterior, no? Sembla que al final, és a dir, va fer aquesta temporada a més com a guionista i com a actriu, perquè estava interpretant la Polly, però després va voler desvincular-se completament de tot aquest món. I el seu paper moltes vegades es menysté perquè va ser molt important. Per començar, perquè van escriure els guions junts, uns guions que diuen que tenien més de 120 pàgines per episodi, i evidentment va interpretar la Polly, que per mi és el que deia abans, per mi és la veu de la raó i del seny en aquesta sèrie, i per mi és important això, perquè que un personatge femení sigui el que porta el seny no és gens menor, especialment en una època on normalment els personatges femenins tenien un altre tractament molt sovint limitat a objectes amorosos o de desig, i segurament això ho explica el fet que hi hagués coescrivint la sèrie una dona.
0: Sí, jo crec totalment, segurament segur que el paper de la Connie Booth en aquest sentit va ser essencial, i per una banda no m'estranya que, o sigui, crec que podria ser terapèutic escriure una ficció en la qual es representen una sèrie de, diguéssim, de retrets o de circumstàncies matrimonials que potser directament no les diries i que a través d'aquest joc de ficció de miralls sí que ho faries, però alhora potser també podia ser, devia desgastar molt tot aquest paral·lelisme que potser doncs, es anava establint i que bueno, en fi, devia ser una intensitat important. Per altra banda, però, he de dir que així com la primera temporada, jo crec que s'estableixen bastant, més enllà dels gags i de més, i alguns que funcionen més o menys, però s'estableix bastant el marc teòric del que vol dir i dels personatges de la sèrie Hotel Fawlty, i la segona temporada, que és en aquest moment en el qual ja estaven o divorciats o divorciant-se, crec que flueix molt més, i crec que la segona temporada és brillant perquè, diguéssim, aquest marc teòric ja està establert i tots els personatges ja tenen el seu recorregut i funciona molt bé. Per tant, doncs, per una banda, trist que se separessin en aquest procés, però en termes, diguéssim, de la ficció va anar molt bé.
2: Hem fet un recorregut ja bastant extens i anàlisi de per què la sèrie funciona tan bé i els seus personatges, els elements que hi ha, la farsa, el duet còmic, l'slapstick, però d'això mai jo crec que hi ha dos episodis que crec que cal que analitzem a part. Un és l'episodi dels alemanys, que és un dels més celebrants de la sèrie. En aquest episodi, uns alemanys s'allotgen a l'hotel i des del principi en Basil diu que és molt important no mencionar la guerra. I el que fa tot seguit és mencionar la guerra.
23: Permeti'm que em presenti. Permeti'm. Basil Fawlty, propietari de l'hotel. Benvinguts a la guerra. Dic a la casa, a la guerra. L'hotel, a la guerra. L'hotel, espero que els agradi. Volen passar a dinar o s'estimen més prendre una copa abans de la guerra? El gerro, el gerro, el que trenqui el gerro el lliguem amb una corda de piano. Ai, perdó, perdó, és la meva cama. Tinc un tros de, perdonin, metralla de la guerra de Corea. La guerra de Corea.
2: Havia oblidat l'excusa d'aquesta de la metralla de la guerra de Corea.
0: De guerra de Corea.
2: Que cada vegada que es troba en algun moment delicat, clar, comença a cridar, ai, la cama, la metralla, sí, no? I comença a fer tota la...
1: El numeret.
2: Clar, aquest sketch dins de l'episodi funciona molt bé perquè, clar, un cop ell comença a vessar-la, diguéssim, és com una filera de fitxes de dominó. És a dir, un cop ha caigut la primera fitxa, les altres ja van al darrere. I per molt que ell intenti pensar no mencionis la guerra, doncs ho continua fent.
23: En profi és molt bo i és de vedella. Aquí no servim res de carn de jueu. Carn de jueu.
6: Esclar, volem dos ous amb maionesa.
23: Amb maionesa, naturalment, com vulguin. Ara ja tots som amics.
7: I un còctel de gams.
23: Ja som tots al mercat comú. S'han acabat les diferències i no hem de parlar per res de la guerra. Perdoni, perdoni, com m'ha dit?
7: Un còctel de gambes.
23: Oh, gambes. És que com que ha dit gambes, m'ha semblat que deia guerres. Oh, la guerra. Ja ni ens en recordem, no en parla ningú, sí. En Hitler, en Himmler, els jueus, tots oblidats, com si no existissin.
2: Hi ha aquí també una mala llet que és interessant si tenim en compte que la sèrie es va emetre no gaire anys més tard, després del final de la Segona Guerra Mundial. És a dir, que el que està dient el personatge també de ara som tots amics, ara formem part de... Hi ha una maralleta aquí important, sí. I alhora aquí està generant un humor d'una cosa que normalment a Hotel Fawlty no es fa gaire, que és humor de dir una cosa que tu saps que és políticament incorrecta, expressar en veu alta, però alhora, probablement, l'espectador hi està d'acord. No? Aquest riure de... Ric d'una cosa incorrecta que en realitat hi coincideixo,
1: seria comprensible.
2: Però no m'atreviria a dir-ho. Crec que està jugant aquesta carta. Evidentment, la situació no s'atura i encara va a més.
7: I quatre plats de roast beef, sisplau.
23: Naturalment, ara mateix els portarem per cremar-los ben cremats. Les ordres s'han de fer complir com cal. Perdó, perdó, perdó.
2: Clar, és que al final és un tabú. És un tabú i a mesura que va trencant el tabú, doncs, és que no ho pot evitar i al final arribem a l'última peça de dominó.
23: Bé, doncs, dos jueus amb maionesa, un còctel de Goebbels, un Carmen Goebbels, quatre de Goebbels... Aviam, em sembla que m'he equivocat. És que m'he distret perquè no paren de parlar de la guerra, vostès, i esclar... Què li passa?
7: No passa res.
23: Què s'ha fet mal?
7: Aviam si no parla més de la guerra.
23: Jo? Si han començat vostès?
7: Nosaltres no hem començat res.
23: Sí, van envair Polònia. Tinguin, boquis, ara la faré riure. En sé un que no falla. És una dona subnormal, la pobra no recorda mai de res. I el seu marit va bombardejar Berlín. Perdó, no, un altre, amb aquest sí.
2: En fi, jo crec que ja no li queda res ja per trencar. Clar. En aquest moment, excepte una cosa, que és treure l'humor físic a passejar, literalment. Aleshores, perquè els oients s'ho imaginin, si no ho recorden, i tenen present com John Cleese és capaç de moure les cames, no?
1: Llarguíssimes.
2: Llargues cames que és capaç d'aixecar mentre camina a l'alçada del nas, probablement, la punta de la sabata arriba a l'alçada del nas, comença a caminar fent aquesta mena de compassos militars mentre imita, evidentment, a Hitler.
23: A veure si endevinen qui és. Avui he donat l'ordre i vull que es compassin a l'altre. Doncs faré el pas de l'oca.
1: Amb el dit fent de bigoti.
2: Sí, el dit se'l posa fent el bigotet. Això és un dels cims, jo, per mi, d'Hotel Fawlty.
1: Sí, és una salvatjada. I és un cim al que no arriba tantes vegades la sèrie, puntualment. I, curiosament, quan hi arriba, acostuma a ser per certes tensions nacionals, no?, que tenen molt a veure amb aquesta radiografia molt crua de l'esperit britànic.
2: Mira, relacionat amb això, l'altre episodi que volia comentar és del client estadounidenc. El del client estadounidenc és un episodi molt interessant perquè a través d'ell es retrata el tarannà britànic. Aleshores, veiem com aquest client que ve d'Estats Units no li sembla bé el tracte d'en Basil i es queixa obertament i enèrgicament del servei de l'hotel.
23: Sí, sí, que aquesta nit n'hem fet de molt grosses, però m'avalen milers i milers de clients satisfets.
8: Ah, sí? Ara veurem què en diuen.
23: Com?
8: Que parlin. Vostès estan contents? Vostè està
23: content. Vostè, que fa 7 anys que és el nostre hoste, està satisfet?
9: Vostè dirà, i tant.
23: I vostès satisfetes?
10: Clar que sí, senyor Fawlty, gràcies. Gràcies per preguntar.
23: De res. I vostè, senyor Arrab, satisfet?
9: Jo m'estic molt.
23: Senyora Garkiw?
10: Ah, tot perfecte, sí.
23: Ho veu? Clients satisfets. Naturalment que si el nostre modest hotel no el satisfà, vostè té dret a dir-ho tot el dret. I estic disposat a tornar-li els diners, que ja sé que per un americà és el que compta més. Però pensi, per la gent anglesa hi ha coses més importants, coses que vostès han anat oblidant amb el progrés, però que pels britànics compten molt més.
2: Clar, en aquest moment, el nord-americà ha intentat, diguéssim, que els clients...
1: Es rebel·lin.
2: I no ho ha aconseguit. I en Basil està cofoi, no? Sí. Perquè té els clients satisfets. El que passa és que, en mig discurs, resulta que aquesta energia del nord-americà sí que ha tingut el seu efecte.
11: Jo no estic satisfet.
23: Molt més que...
11: Jo no estic satisfet.
10: No, no ho estem gens de satisfets.
23: La gent com vostès no està mai contenta.
10: Què?
23: És impossible tenir-los a gust. Potser posant palla a les habitacions.
10: Oh, vostè és un mal educat, impertinent.
23: Encara ho puc saber.
8: Això ni parlant-ne. Vostè quiet aquí a veure què diuen la gent un per un sense que vostè s'hi fiqui i no es mogui ni un pam ni digui res, Fawlty, o li trenco la cara.
23: Vostès tot ho arreglen a cops.
8: Vostè.
11: Per mi aquest és el pitjor hotel que he trobat mai enlloc.
10: Sí, exacte, i el servei és una vergonya. Hi estic d'acord.
8: Ah, sí?
10: Sí. Vol creure que han trigat mitja hora a servir-nos el segon plat i, a més, estava equivocat?
8: I quan he protestat m'han sortit amb unes excuses ridícules.
10: M'ha donat gambes passades i encara m'ha escridassat.
2: Clar, el millor d'aquesta reacció és que prèviament en aquest episodi ja hem vist que aquests clients no estaven contents. Però per educació no et dient res.
0: Exacte. Jo crec que aquesta escena concretament il·lustra també molt bé aquesta hipocresia també al final, no? De que quan et pregunta directament el propietari de l'hotel què tal, tu simplement dius molt bé, gràcies per preguntar i de més.
2: Però quantes vegades no hem fet això?
0: No, clar. Però jo crec, bueno, evidentment es porta aquí a l'extrem. I per altra banda també és bastant divertit tot aquest capítol de com es representa aquest personatge nord-americà com la gran, diguéssim, el gran representant dels bons, no? I d'aquest punt ultraliberal, no? Que doncs el nord-americà vol que el serveixi un cambrer o el cuiner i paga perquè això. I per altra banda també aquesta història que diu el Basil de vostès tot ho arreglen a cops, no?
1: És com una espècie de Mr. Marshall, no? Benvenido Mr. Marshall d'Albert Langa.
2: Sí,
1: no?
2: Però que aconsegueix posar en evidència aquesta educació anglesa que no porta enlloc. En canvi, ell diu les coses com cal.
1: És molt més directa.
2: I és molt més directa i que no cal estar-se de romansos. Ara, això he de dir que la reacció d'en Basil a aquesta petita rebel·lió dels clients és èpica.
23: Absolutament típic. És una mena de... merda! Que he d'aguantar de gent com vostès. Vostès s'instal·len aquí a l'hotel com si els haguéssim de tractar com a prínceps. Escoltin, això és un hotel! Tants clients i tanta burga encara no ens deixaran treballar. No ho entenen o què? No, clar que no. No tenen temps perquè s'han de ficar allà on no els demanen a veure si troben alguna cosa per queixar-se. Doncs els diré una cosa. Ara veuran, perquè ho sàpiguen, en Hitler va començar igual, amb una colla de desvagats, desgraciats que només servien per fer la punyeta. Ja fa 15 anys que aguanto personal deficient com vostès. N'estic tip, ho entenen? Ja poden marxar a fer les maletes.
9: Ja estan fetes.
8: 10 taxis per tothom, els pago jo.
23: Vinga, endavant, vinga, a les habitacions, les maletes i bon vent, amunt.
2: Clar, que no, és que els envia per estar fang. Però sí. M'agrada moltíssim que surt finalment a la superfície la seva idea dels clients. Ens molesten i no ens deixen treballar. Sí, aquesta idea que és tremenda.
0: I no només això, no només això. Jo crec que també hi ha aquí, quan menciona a Hitler al final, diguéssim, té sentit des del punt de vista que no deixa de ser gent molt frustrada de la vida, de la societat, de que sent que tota l'estona la societat està maltractant-lo, etcètera, etcètera, que on neix el feixisme. O sigui, que té tot el sentit del món, aquest gag, en realitat.
2: Per mi això podria ser perfectament el final de la sèrie. És un gran final de sèrie, que no ho és, perquè la sèrie acaba amb un episodi en què reben la visita d'un inspector de sanitat que troba unes quantes coses que no acaben d'anar bé.
13: No hi ha calendari de neteja. La fregidora és bruta, greixosa i té incrustacions. La superfície de treball és bruta, esquerdada i amb restes de menjar. El mosaic de les parets i de terra té verdet. Els estris de cuina bruts i fumats. La campana del ventilador bruta.
23: Escolti, la fregidora...
13: Magatzem d'aliments defectuós sense control de temperatura. Carn cuita i crua barrejada a la mateixa plata. Carn crua col·locada damunt dels ingredients de reposteria i sucs de carn barrejats amb els productes lactis. Juntes de la nevera en mal estat, congelador sense descongelar i nevera inferior a les necessitats.
23: Té tota la raó.
13: I també poca higiene en el maneig d'aliments. Indicis que es fuma a la cuina, davantals bruts, falta de draps de cuina nets i falta de lavabo pel personal de cuina que la inspecció de fa 6 mesos van assegurar que l'instal·larien i 2 coloms morts al dipòsit d'aigua.
23: La resta està bé.
1: I tot això ho diu de memòria. No recordo el nom de l'actor, però no ho diu llegint, l'inspector. És un monòleg magistral.
2: És espectacular, sí. És un episodi, a més, que ve l'inspector i al mateix temps en Manuel té una rata de mascota. Allò que deia Estèric de 2 trames que s'uneixen. Clar, tens un inspector de sanitat a l'hotel i una rata de mascota en mans d'en Manuel.
0: Ell pensa, què pot sortir
2: malament? Ell pensa que és un hàmster, que aquesta part també és molt divertida. I aquí hi ha una cosa que un petit detall que m'agrada molt, que a la rata li posa de nom Basil. I en mig episodi se n'ha d'acomiadar de la rata, perquè el Basil no vol la rata a l'hotel. I hi ha un moment molt tendre allà al mig de la sèrie on en Manuel està trist perquè ha hagut de dir adéu a la rata, cosa que metafòricament és dir adéu a en Basil, que és el que estem a punt de fer quan acabi la sèrie, quan acabi l'episodi.
0: Sí, és un moment. És el que dèiem fa una estona, no?, d'aquest personatge, el Manuel, que clar, mai li coneixes, ja no dels seus orígens, de si tenia una vida, una família, algun amor, res. I l'únic ésser que té alguna relació sentimental, diguéssim, és la seva mascota, que és una rata, i que té aquest nom de Basil. Crec que diguéssim, té diverses lectures, això, perquè d'alguna manera sí que hi té molt efecte, però alhora no deixes una rata amb el nom del seu cap.
1: És interessantíssim això que dius, perquè realment dels personatges no arribem a saber massa del seu passat o de la seva naturalesa. Sabem que la Sibyl està frustrada, que la Poli voldria ser artista, que el Manuel ve de Barcelona, però no sabem massa més.
2: No, és que no li cal. Són pinzellades
1: justes. És un costumisme molt pur. Mm. Veus com treballen el dia a dia? És una sèrie molt processual.
2: Tal com acaba l'episodi, doncs, que jo ja, si no ho recordeu, us ho explico, l'inspector acaba trobant la rata i al mateix temps en Basil es desploma, té aquest últim infart. Mm. Clar, suggereix que o bé l'hotel tanca per sempre, perquè el tanca l'inspector de sanitat, o bé en Basil l'infart és definitiu i mor, o bé les dues coses al mateix temps. No? És un final 100% tràgic, segur, perquè malgrat que era un èxit, en John Cleese va voler acabar la sèrie amb només dues temporades i va deixar el llistó altíssim. Some things in life are bad, they can really make you mad. I després, doncs, després en John Cleese va tornar-se a centrar en el seu treball amb els Monty Python. De fet, el mateix any que va acabar Hotel Fawlty van estrenar La vida de Brian, ni més ni menys. Els estatunidencs, ara que parlàvem d'ells, van intentar fer un remake d'Hotel Fawlty 3 vegades. No va funcionar cap de les 3. Sí, fallava tot. La precisió dels tempos en les bromes, sobretot. Yeah. Que això és una cosa que, clar, has de ser molt bo, eh?
0: I has de ser John Cleese.
2: I Andrew Sachs, el tempo de les bromes era molt, molt precís. Mm. També la capa del retrat de les classes socials britàniques, que clar, no hi ha una translació directa cap a la cultura estadounidenca, i algunes interpretacions, tot i que algunes eren bones. De fet, hi ha una de les versions que el Basil l'interpreta a la Bea Arthur, de les xiques d'Oro, i ho fa molt bé. Però clar, per molt que tinguis una bona actriu, si hi ha elements que fallen, doncs no funciona. De la sèrie també s'han fet una adaptació teatral, cosa que té tot el sentit del món, perquè dèiem abans que al final la principal influència de la sèrie és la farsa teatral, que per cert l'ha adaptat el mateix John Cleese, i l'any passat mateix va estar de gira pel Regne Unit amb actors diferents de l'original, evidentment. I tindrem més Hotel Fawlty en el futur. Mm. Perquè qui vol reprendre Hotel Fawlty és el mateix John Cleese. Fa pocs anys va explicar que estava treballant en un retorn de la sèrie que estava fent conjuntament amb la seva filla Camilla Cleese, que és filla del seu segon matrimoni. I la idea de la nova etapa de la sèrie és el xoc generacional entre dos personatges, el jove, que interpreta la filla, i el seu, que evidentment és en Basil Fawlty. Estarà ambientada en l'actualitat, així que, si tot va bé, veurem en Basil intentant sobreviure a un món modern que, òbviament, el sobrepassarà.
0: I que, per tant, si això passa, voldrà dir que el Basil no va morir d'un infart al capítol d'ara.
2: Hi haurà una correcció del cànon de la sèrie, tot i que realment queda obert, eh? Pot ser que el tanquin l'hotel perquè l'inspector de sanitat té motius de sobres.
1: Però la idea té molt de potencial, perquè tots aquests problemes que té el Basil intentant defensar la tradició, imagineu-ho en el context contemporani, amb tots els nous dispositius, la tecnologia, pot ser un calvari. I tant.
2: I fins aquí el nostre especial de la finestra indiscreta dedicat a Hotel Fawlty. I aquí acabem el programa de la setmana. Atents al programa de la setmana que ve, perquè el Joan Enric Barceló farà una secció del videoclub molt especial i, evidentment, tindrem totes les estrenes de la setmana. Ja sabeu que podeu recuperar tots els programes de la finestra indiscreta a catradio.cat/finestra o al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units i l'Iran acosten posicions per posar fi a la guerra. Segons fonts de les negociacions, l'acord podria signar-se en qüestió de dies. Amb tot, l'Iran recorda que encara no s'ha signat i que poden canviar coses fins llavors. Les paraules del ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, refreden l'optimisme creixent sobre la imminència d'un acord de pau entre els dos països.
2: Hi ha un memoràndum d'entesa de 14 articles del qual es parla als mitjans de comunicació, però prefereixo donar-ne els detalls quan estigui finalitzat, perquè encara no s'ha signat i les coses encara poden canviar fins a l'últim moment.
1: Araghchi recorda que fins que no es firmi el memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran no començaran les negociacions sobre el programa nuclear iranià i apunta la possibilitat que el memoràndum s'assigni de forma remota i no presencial. Els Estats Units, a través del seu vicepresident J.D. Vance, han volgut deixar clar que l'Iran no es beneficiarà de l'aixecament de sancions fins que no compleixi els termes de l'acord renunciant a la bomba atòmica i reobrint l'estret d'Hormuz. En paral·lel, aquesta matinada s'han registrat explosions a la zona de l'estret d'Hormuz enmig de tensions sobre el control militar del pas marítim. Més notícies. Un atac amb drons ucraïnesos ha causat almenys un mort a la regió russa de Bryansk, tocada a la frontera. En l'atac també ha resultat ferida una altra persona. Paral·lelament, el Ministeri de Defensa rus assegura que les seves defenses antiaèries han interceptat 185 drons ucraïnesos entre les 8 del matí i les 8 del vespre. El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José